0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem amb el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt viu. I, per tant, felicitat a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu dels sense veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
1: Com anem? Molt bé, Sergio.
0: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal Alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació Set bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
2: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les Portes de Troia, eh?
1: Apa, gràcies. Home.
2: Però si, em sento si aquí així... a punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
1: Molt bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
0: Ja està, doncs,
1: ja ho tenim.
0: Molt bé, Xavi. Què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolerisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
2: Justament va ser el Francesc Layret el que em va tibar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer. Carrer per el que passava i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano, El fil roig del catalanisme, i vaig entrar. Per casualitat, no la coneixia. Vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar perquè era un personatge de novel·la amb tots els sets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador, en bo, però ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat ningú, doncs escolta, m'hi poso jo. I m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del Set bales en la nit.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: y al pedirle alegre, llévame al Moulin, tristemente dijo, ma petite chérie, je n'ai pas d'argent.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller. Sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt, molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia amb aquelles agulles, encara hi havia com vivien els discs nous, amb els discs de pedra, en fi, hi havia, era una època que sonaven les coses en les cases. Imagineu-vos aquelles cases de l'Eixample de Barcelona, de Passeig de Gràcia, grans, amb passadissos immensos, amb servei que sortia de la cuina i arribava cansat al menjador per servir amb tasses de porcelana. Sí, sí. Imagineu-vos un diari gran al mig de la taula fent soroll i una senyora que estava allà jugant amb les altres. Doncs la banda sonora era això. Raquel Meller i cantant, sí, sí, sí. I una llum entrant per la finestra il·luminant tot el menjador i la vaixella de plata o d'or.
1: Estem ben bé allà, ara mateix.
3: O segons seguint, sí, sí, sí.
1: Escoltant l'Arquer Meller. I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20, per diverses raons. Sobretot, una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes, moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, o sigui, allò a lo bestia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrullat a la presó per haver participat en una vaga, per exemple la de la canadenca, i no sabia què donar-li als fills, i anava a la botiga a comprar una penca de bacallà i 3 ous perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i d'equitat social estaven servides. Era normal. Tot aquest context que ens està ara descrivint a la perfecció en Xavier Vidal, doncs el podreu trobar al llibre que ha escrit, de 7 bales en la nit, centrat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
3: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publiqui aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més, la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquest llibre, no? És un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
1: Després, al final del programa, si tenim temps de parlar
3: una miqueta més, no?
1: Una miqueta més del llibre, però comencem. Avui a les Portes de Troia ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I per tant comencem parlant des dels inicis d'en Layret, dels seus orígens.
3: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. quins eren els orígens de la seva família, no? Més familiars i socials.
1: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no combregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme, i ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 7 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa, i quan surt de casa ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta, més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I, per tant, ell el que diu és: sí, els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no, està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social. I se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, al carrer Balmes 26, a la cantonada, està a 200 metres. Mm-hmm. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I, a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants, com el Martí Alomar, que li donen context, i ell, definitivament, es converteix en un activista.
3: És que, de fet, ja ho has d'anar comentant, però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformar en ell?
1: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta part, més de quan ell tenia vora els 40 anys, però ell és un líder estudiantil d'esquerres. D'esquerres en el sentit més nat de la paraula, i que ell intenta que tothom es conscienciï a la universitat que hi ha una classe social que mereix més protecció que les altres, perquè normalment la gent que anava a la universitat en aquella època era gent, fills de burgesos, de gent que podia i tal. Però, clar, fixeu-vos en una escena que revela una mica quin tipus de líder i quin tipus d'ideologia tenia. Hi ha un moment que el Rovira i Virgili descriu en un dels seus llibres que està mirant per la finestra des del claustre de la Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social. I els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda, i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que senyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient: vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom. I la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat, els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. Clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè, clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica. I això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de Set bales en la nit, perquè pensava: descric en algun moment la veu que té, però, clar, no hi ha gravacions d'aquella època. No puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent. una veu metàl·lica que quan la deixava anar, la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem, d'índole més de, això, fisiològica, no?
4: Sí, i has dit que ell surt de casa, va a la universitat, i a més de tot el que ens acabes d'explicar, que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
1: sí.
4: De, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi. Allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
1: Sí, sí,
4: amb Lluís Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
1: Es van fer molt amics. Ell, jo, si no vaig errat, perquè aquesta part de, prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona per donar classes a la gent més pobra, la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble, i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus... Després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys, i que preparava la Mercè Micó, i que anaven ell, l'Omar, el Salvador Seguí...
4: I que també has relatat el llibre Set Males, sí, en la nit, i que ens gairebé ens fan olorar la que s'està cuinant.
1: Sí, sí, perquè no, és un personatge... I clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè és un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges, i l'única cosa que li agradava...
4: Patata bullida
1: i una truita a la francesa.
3: Sí, no fotem.
1: Jo pensava, aviam si això m'ho hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Lairet dirà, però paio, que tan patolles aquí. Doncs el nebot net del Francesc Lairet, l'Ignasi Rodríguez Roda Lairet, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així. I ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa si li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses, perquè no volia. L'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a bossi ple, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment, i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
5: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Lairet no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els músculs, està en la voluntat. I la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada, però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te'n has acabat sortint, què et pot aturar?
1: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate, perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin, va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt, perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi. Però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades, si volien. De fet, unes setmanes abans, a Granollers, hi va haver com dos o tres morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill, perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
3: Cota de malla,
1: Sí, sí. No era la cota de malla medieval sí que era una cota de malla, era una fibra d'anelles, que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai. Ni va voler que el seu assistent portés pistola. No volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort. I en corria.
3: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. Òbviament no té res a sota, no?
4: Clar, justament el que estaves explicant, i el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre. Sí. He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall del llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier, si no l'heu llegit abans. I justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia. I voldria que ens expliquessis doncs, una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys a la seva personalitat, que ja una mica ens estaves dient.
1: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això. Que ell no pot... O sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà, amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en una depressió i que se te'n vagi la pinça fàcilment. Però no, ell el que fa és ampliar els seus horitzons i el seu món més enllà de les parets de casa seva a través dels llibres, i a través de la ideologia, i a través dels llibres de política, i a través de ficció, i a través de tot el que pillava. Perquè la seva sensació, la seva esperança, el seu capteniment és que un dia aconseguiria sortir de casa, i que quan sortís de casa volia fer millor el món que ell havia llegit en els llibres que havia... I aquesta va ser bàsicament la seva personalitat. Ell sempre va intentar fer el món millor per tothom que l'envoltava. No per ell, ell va morir, tenia... Tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell. Les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què... Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris que els havien fet fora l'empresa del ferrocarril perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra... Diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, i evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell quan entra allà se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar? Anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer... I allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res. Ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell. Fins i tot, moltes vegades, de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat doncs, 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir, aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat, la seva malaltia.
6: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Leon Ness fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena. Potser no aquesta concretament, perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí. I això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, que si bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia 1 milió, això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, 1 milió de pistoles. Clar, potser hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa't el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven el que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja. I llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament perquè volia tenir una vida millor i perquè, d'alguna manera, no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del cenetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem, que com en totes les organitzacions socials, n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però, en el fons de tot això, hi havia la gran ideologia, clar. Pensem que a Barcelona l'any 1917, en el Congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
2: No, és una bestiesa.
1: 400.000 persones en una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
3: I un d'aquests eren l'Airet. La seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar en dues grans corrents: la corrent conservadora, amb la Lliga Regionalista al capdavant, i una corrent hereva del federalisme de Pi i Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després, que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig també ell va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
1: Oh, el català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el congrés de la llengua que es fa en 1915, hi ha algunes reivindicacions que ell demana que són que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. No se sona això?
2: No, i tant, que en sona.
1: Que totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us se sona això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar, o sigui, estem parlant de coses que ell defensava. Hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu, Vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem, estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt, molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir... Jo treballo a Via Laietana ara, i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret. I amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona, concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona. I fa un pla educatiu que avui te'l mires... i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes. No, tota l'educació de barrejada. L'Església ha d'intervenir en els continguts? No, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
0: la reacció
1: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu... si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu, escolta, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu, però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo... no em podries perdonar aquesta multa que em vols posar d'inflexible, li dobla la multa. Diu, què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar subornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
2: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de Layret és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
1: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia, diguem, amb honors a la Universitat de Barcelona i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no... perquè segur que hi haurà gent que dirà, ah, també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava encàrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat o algú que venia a dir-li, pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què... No, de fet, era justament el contrari. Ell, hi havia alguna vegada que hi ha un cas molt famós d'un senyor que l'havien acusat de matar a un dels capatassos d'una fàbrica de Mataró, i ell estava a València quan va passar això, i l'havien condemnat a mort. I llavors, clar, ell demostra amb bitllets i tal que no estava en el lloc on l'havien matat. I no li arriba ni a cobrar, perquè clar, creia tant en les coses en les que creia que ho feia per esperit. És a dir, sí que és veritat que era un advocat que d'alguna manera havia d'omplir la minuta. Però hi ha un passatge en el llibre que el Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient sí, puc fer-ho, no hi ha problema. Clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa. I en aquell moment, col·legiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu: escolta'm, tenim calés de la Caixa d'Argentina, t'ho pagarem, perquè és que més faltaria. I ell diu: no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, ja aprofitarem, col·lisionaré i es portaré tots. No tenia cap més. Era només
2: anava allà, això.
1: Era això, ja està.
3: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917, l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se en una figura clau del conflicte social i polític català, i finalment també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de la CNT aplegava centenars de milers de persones. Quina va ser la relació que va mantenir Layret amb persones com Salvador Seguí i els dirigents de la CNT? Per què va ser tan significativa aquesta relació?
1: Jo crec que, com tot en política i en història, hi ha un tema de química personal. De vegades les persones no sempre es regeixen per les seves idees, sinó que hi ha un tema de pell que influeix molt. Ho hem vist mil vegades, en aquest país, en Espanya, a l'època de Julio Anguita i Felipe González, no se suportaven i mai va haver-hi un acord, perquè és que no s'aguantaven.
3: Exacte,
1: o sigui, estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història, que se'n diu psicohistòria, no? que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matí, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que, efectivament, era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT i que... Clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels senetistes, els sindicalistes en general i els senetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política, perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes.

0: ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se el Partit Socialista amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia per altra banda la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme, ho diem ara en sentit ampli, que en aquella època, o sigui, tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme, representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE, la UGT. Clar, la seva idea era, si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36, el front va ser això. L'any 36 passa això i les forces reaccionàries diuen... Sí,
1: Gabriel Rufián, a dia d'avui.
0: I és el que anava a dir. Avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu... Hòstia... que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers, no passa res, al final són catalans tots, i parlen aquella llengua rara que parlen, i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran. Però que canvien les regles del joc? Que puguin guanyar les eleccions? No, paio, no, d'això res. O sigui, aquí això s'ha detallat per l'OSA. I a Madrid, i tota la colla aquesta dels Datos, Romanones, Alfons XIII i tal, diuen, per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I, efectivament, avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre, i després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias, el Besteiro no havia pogut venir a l'última reunió en la qual deia està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no ho sabrem, això és història-ficció i no podem entrar aquí. Però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fa entrar en pànic el Deep State a Madrid i és per això per lo que el maten.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat. Cal sang a les voreres. Que els dispensaris s'omplin de cossos. Que les brigades de neteja no donin l'abast. Que els funcionaris de Montjuïc no donin coll. Que els carretons als cementiris vagin plens de caixes. Que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res. Que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar. Que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT. Que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones. Que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa per si de cas.
4: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
0: Severiano Martínez Anido és una bèstia a part d'una persona d'un... En fi, d'unes característiques... Un sanguinari. Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si... Abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables de Lionel.
5: Sí,
0: que hi ha un moment en el que l'Al Capone, interpretat per el Robert De Niro, està assetjat per l'Elliot Ness i per el Sean Connery que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir los quiero muertos, quiero a sus, a sus padres muertos, a sus hijos muertos, sus casas quemadas y quiero mearme en sus cenizas. Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt, molt especial. Era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de tura, que era... l'Arlegui, que era un general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un

0: un personatge instrumental molt bo perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Zanido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà. I allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Zanido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern. I era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja, que es diu El cabo de les tormentes, en el que descriu el Severiano Martínez Zanido, perquè... Ell tenia un especial enquina al Pío Baroja i el descriu com una mena de simio orangutanesco, bulldog de la monarquia. I diu d'ell que beu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. Hi ha un moment que diu i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge, o sigui, ell explica en El cabo de les tormentes que una de les coses que feia el Severiano Martínez Zanido és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó Model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Zanido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit, t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però efectivament, era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment, amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament... I és el responsable de la mort de l'Airet.
1: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920?
0: De 1920, efectivament. Doncs... Imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Balmes desert, imagineu els llums tancats, era de nit, bastant de nit aquella època de l'any, no era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums aquell dia es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Zanido perquè els han tancat amb ella tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i, per tant, es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta... Per la porta de Balmes 26 surten en Layret i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en Layret. La següent andanada el toca també. I en Layret encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu... Què hem de fer? Què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent perquè no surti, la Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal perquè el van agafar tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa, si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament és el que va passar.
2: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar amb pesar i brandar el cap amb pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
3: Molt bé, després d'aquest moment tan intens, anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets. Però quin impacte immediat va tenir la mort de Layret en el moviment obrer, al catalanisme polític i a l'opinió pública?
0: Moltíssim, moltíssim, perquè Layret era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manada són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà. Hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase "han matat en Layret, han matat en Layret". Tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga, acaba sent una autèntica vaga general, es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona. Reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva sota cap concepte Rambles avall. I a base de cops de sabre i d'escopetes els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
3: Pell de gallina.
1: Pell de gallina, això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavi Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del Francesc Layret, a qui penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
0: un carrer, sí, sí,
1: del nomenclàtor de sí, les sí, ciutats sí, de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt més present.
0: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
1: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i el nostre granet de sorra, no, contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc Layret.
0: Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre, Set bales en la nit, i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret injustament oblidada.
1: Moltes gràcies, Xavier Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
3: A vosaltres.
1: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Calaix.
1: El calaix sobre li trobaràs cultura.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Obrim portes amb l'escriptora Natàlia Cerezo i les seves recomanacions, que avui són molt especials.
4: L'octubre és el mes de la por, una sensació que ens transmeten festes com Halloween o Tots Sants, però amb un origen que es remunta molt més enllà.
3: Continuarem amb la primera entrevista. Ens acompanyen la Sílvia Romero i en Manel Giovanni, que han creat a quatre mans la novel·la Ningú com tu, publicada per Stonberg Editorial.
5: En realitat, clar, es tracta de demostrar una mica com és el món d'una persona benestant, apassionada pel col·leccionisme, i també veure doncs, de quina manera la vida de les germanes que arriben a Barcelona després de tot el que els va passar a Vall de Roures, doncs, aquests dos mons tan diferents, de quina manera doncs, queden encaixats a dintre de la novel·la.
3: De la història passarem a la taula. Sí, heu escoltat? Bé, pararem taula amb Gesamí Caramés, que amb en Javier Campo han creat Catalunya de la Copa al Plat, publicat per Cossetània.
6: És agafar este territori català gastronòmicament parlant, diguéssim, receptes tradicionals i producte també tradicional de cada zona de Catalunya, i fer doncs, receptes que poguessin portar a la taula avui en dia, que siguin modernes, divertides, xules de cuinar també, no?, i de menjar. I després Javi ha fet una part hiperimportant, que és la de fer un recull de begudes locals, begudes de territori.
3: I la cirereta del programa la posen les editorials. Tremendes celebra el seu desè aniversari. I ho hem volgut compartir amb ells. I Cossetània, Pagès Editors i Obscura Editorial ens presenten i recomanen les seves novetats.
2: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El Calaix.
2: El Calaix, obre-li i trobaràs cultura.
0: Obrim El Calaix de les seccions. Clàssics literaris, amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: L'octubre és un dels millors mesos de l'any. La calor queda enrere, els dies són més curts i les nits més fosques. Ve de gust llegir a casa, en companyia dels gats i la lluna, sota el cercle groc d'un llum de peu. I potser, amb una mica de sort, veurem en una cantonada els ulls d'algun espectre que ens observen, gelosos, encara amb un rastre de vida. Sí, l'octubre és el mes de la por. Una sensació que ens transmeten festes com Halloween o Tots Sants, però amb un origen que es remunta molt més enllà, a Samhain, al cap d'any celta, una festivitat que celebrava el final de l'estiu i el començament de l'hivern. Els celtes, com nosaltres, creien que aquella nit el vel que separava el món dels vius i dels morts era més fi que la resta de l'any. A més de menjar castanyes i fer panellets, avui us porto 4 llibres per celebrar Samhain com cal, allargant la mà i esperant trobar, a l'altra banda del vel, l'encaixada freda d'aquell aspecte. Comencem amb el que possiblement sigui l'autor de terror més conegut d'Occident, Edgar Allan Poe. Fins i tot el seu cognom sona Poe. Avui us recomanem la seva poesia, plena d'imatges inquietants, de figures fantasmals i paisatges en els llims entre la vida i la mort. Cassino en va treure una versió molt interessant en la seva col·lecció Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana, amb un estudi introductori que no només us guiarà per la poesia de Pou, també pels viarenys de la traducció, d'Agustí Esclassans i en prosa. Diuen que les dones tenen una traça especial a l'hora d'escriure històries inquietants, una cosa que té molt a veure amb l'opressió a què la sotmet la societat i el patriarcat, tal com demostra el paper de Paret Groc, de Charlotte Perkins Gilman. L'autora va escriure aquest clàssic de terror i del feminisme el 1892, a partir d'una experiència pròpia, i per denunciar el control que exercien els metges sobre les dones, a qui sovint qualificaven de fràgils o d'histèriques. El paper de Paret Groc, la protagonista es recupera d'una depressió postpart en una habitació on l'ha relegat el seu marit, que és metge. El tractament a què la sotmet, una cura de descans obligat i l'opressió que li transmet el paper groc de l'habitació fan que la protagonista descendeixi a poc cap a la bogeria. La versió catalana és de Laertes. Els nens i els joves també senten predilecció per la por, possiblement perquè és la manera com poden aprendre a gestionar aquests sentiments sense posar-se realment en perill, i de pas pot ser la manera ideal de fer-los entrar en la lectura. Històries de miedo para contar en la oscuridad és un llibre ideal per fer-ho. Escrita als anys 80, aquesta sèrie de 4 volums va ser la més prohibida a les escoles americanes a la dècada dels 90 pels seus temes macabres. Relats curts basats en folklore popular, històries clàssiques i llegendes urbanes. La versió en castellà està editada per Oceano. I acabem amb Frankenstein, el clàssic de clàssics, en què un doctor crea un monstre d'aspecte abominable però amb un cor ben humà. La llegenda que envolta el llibre és tan coneguda com la trama. Mary Percy Shelley, John Polidori i Lord Byron van trobar-se en una mansió als Alps el 1816. Aquell estiu va ser plujós i feia massa fred per divertir-se fora, de manera que els joves es tancaven a casa i llegien històries de fantasmes. Una nit, Lord Byron va tenir una idea, que cadascun dels 4 s'inventés un conte de por, i la resta és història. I ara, escolteu com el doctor Frankenstein veu i comprèn el que ha fet en intentar anar contra la natura. Una lúgubre nit de novembre vaig contemplar l'assoliment de la meva obra. Amb una ànsia propera a l'agonia, vaig aplegar al meu voltant els instruments necessaris per tal d'injectar una espurna vital al cos inert que reposava als meus peus. Era la 1 de la nit. Una pluja trista tamborinejava damunt els vidres de la finestra. Gràcies a la claror parpellejant que irradiava la meva espelma gairebé consumida, vaig poder veure que l'ull groguenc i entelat de la criatura s'obria, respirava feixugament, i un moviment convulsiu li agitava els membres. Com us podria descriure les emocions davant d'aquella catàstrofe, davant d'aquell infeliç que tant m'havia costat de crear? Tenia uns membres ben proporcionats i jo n'havia seleccionat els trets d'acord amb un criteri estètic. Estètic, Déu meu. La seva pell esgrogueïda amb prou feines cobria les juntures de músculs i artèries. Tenia una abundant mata de cabells d'un negre atzabetge. Les dents lluïen una blancor nacrada. Però aquelles meravelles no feien sinó accentuar el contrast horrible que oferien els seus ulls aigualits, gairebé del mateix color que les fosques òrbites on eren incrustats, la pell embrunida i els llavis rectes i negres. Els diversos accidents de la vida no són tan variables com els sentiments de la naturalesa humana. El meu únic objectiu durant 2 anys seguits havia estat animar un cos sense vida. Per tal d'aconseguir-ho, havia prescindit del repòs i m'havia malmès la salut. El fervor del meu desig havia ultrapassat els límits de la moderació, però en aquell moment en què havia assolit les meves fites, la bellesa del somni s'esvenia i un sentiment d'horror i repugnància m'omplia el cor.
0: Clàssics literaris amb Natàlia Cerezo.
2: El calaix sobre li trobaràs cultura.
1: Són moltes les novetats que es publiquen durant l'any i moltes les que us proposem des del calaix. A la nostra veu avui s'hi sumen les recomanacions de 3 editorials.
0: Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
4: Soc la Marta, de Cossetània Edicions, i us recomano per aquesta setmana de llibre en català Les muntanyes de la ment, de Robert McFarlane. És un escriptor britànic reconegut arreu del món que ens presenta aquest llibre preciós sobre la fascinació que tenim els humans per escalar aquestes muntanyes que al final són roca i gel i que moltes vegades ens costa la vida poder ser allà, no?, i fer aquest tipus d'alpinisme. Però ell fa un recorregut a través dels segles i de la història de la humanitat amb aquesta fascinació que tenim els humans. És un clàssic seu i és la primera vegada que es publica en català.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: El Calaix... El Calaix, sobre li trobaràs cultura...
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Sílvia Romero és escriptora, conductora de clubs de lectura i filòloga. Ha publicat poesia, relat breu, conte infantil, teatre i novel·la, obtenint alguns dels premis més importants de casa nostra. Col·labora en la revista digital Llegir.cat i condueix els programes de ràdio Cafís de Lletres i els microrelats. Manel Giovanni és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Història de l'Art, Premi Extraordinari de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'amor als llibres ha estat una constant al llarg de tota la seva vida, cosa que l'ha dut a escriure una novel·la encara inèdita, Lepites. Ningú com tu narra la història d'amor ambientada a mitjans del segle XX i en un entorn hostil entre una jove serventa i el seu senyor. Però més enllà d'aquest relat, el que la novel·la ens mostra és la lluita valenta i coratjosa de 5 dones que, amb el seu capteniment, ens exposen l'essència de la sororitat des de 1933 a 1973. Un relat amb una ambientació històrica rica en detalls i referències culturals i artístiques.
5: Escoltàveu aquesta sinopsi i jo us ho dic que... Per molt que quan veieu el llibre penseu, ostres, és una història llarga, m'hi hauré de seure a la butaca, us durarà 2 dies. 2 dies, perquè jo m'he llegit 2 dies perquè necessitava saber com s'acabava. I la llàstima és que s'acaba massa de pressa. Ara li comentava amb la Sílvia Romero, benvinguda.
6: Hola, moltes gràcies.
5: I Manel Giovanni, benvingut.
7: Hola, bona tarda.
5: Doncs això, que suposo que escriure la novel·la a 4 mans us haurà portat temps, perquè no li falta res, té fins a l'últim detall, però després els que la llegim, i la llegim amb passió, això, aquesta història vola. Us ho han dit més d'una vegada.
6: Ens ho han dit. De fet, en la pàgina web de l'editorial, que hi ha un espai que és precisament per penjar comentaris, un dels que més m'agraden és un que diu, precisament, se m'ha fet curta. I dius, ostres, amb una novel·la de 600 i escaig pàgines i que et diguin se m'ha fet curta, és gairebé de les millors ressenyes o comentaris que et poden fer.
5: Sí. Realment és així. És una novel·la, jo la posaria, ara posats a posar etiquetes, que no cal, però jo la definiria com una novel·la costumista. És una història d'amor entre una serventa i el seu senyor, però no es limiten en això. Vull dir, trobem tot una... Són molts anys d'història, veiem fets històrics, ho vivim des de diverses classes socials. A mi això m'ha fascinat, no? Aquesta diversitat de mirades, perquè poseu al centre a moltes famílies diferents. Manel?
7: En realitat, clar, es tracta de mostrar una mica com és el món d'una persona benestant, apassionada pel col·leccionisme, i també veure doncs, de quina manera la vida de les germanes que arriben a Barcelona després de tot el que els va passar a Vall de Roures, doncs, aquests dos mons tan diferents, de quina manera doncs, queden encaixats a dintre de la novel·la. I després, el moviment de la Pilar, que és la germana gran, que s'exilia cap a França, cap a Tolosa, i hi ha tres mons que realment conviuen dintre del relat. No?
5: Parlem també d'aquestes dones. Les dones aquí són... Tu parlaves de la Pilar, i jo penso que la Pilar és un pilar, però totes són un pilar, no? Direm els noms, són la Pasquala, la Pilar, la Gabriela, l'Antonieta i la Vera. La Pasquala... Tremenda Pasquala, Sílvia, tremenda Pasquala.
6: És un dels personatges que van anar sorgint. Evidentment, era el nostre personatge principal ja des de l'inici de la novel·la. I tot i que ja havíem estructurat les seves característiques psicològiques abans de començar a treballar, et va anar creixent, no? Són d'aquests personatges que tu també el vas coneixent a mesura que camines al seu costat i vas aprenent d'ella i, bueno, se't fa realment entranyable.
5: Clar, és que és fascinant aquestes històries. N'hi ha hagut sempre moltes, i les que no se saben, de serventes amb els senyors, perquè, clar, en aquella època la cosa era la serventa i el senyor. Ara ja seria diferent, ara ja seria una altra història. Estem parlant que vosaltres comenceu l'any 1933, l'acabeu el 73, i a mi fa molta gràcia perquè és el meu any de naixement i penso, mira, acaben... M'expliquen tot el que ha passat abans, està molt bé. Per tant, sempre hi ha hagut també aquesta fascinació i l'enginy, l'amor en aquelles èpoques, els obstacles que hi havia en aquelles èpoques, com els van salvant, no? És meravellós.
7: Uh-huh. Sí, de quina manera va seguint un coneixement, una estima, perquè, a més, una novel·la d'amor, sí, però no és una novel·la rosa, una novel·la... del senyor i la criada. No, és una història del respecte, de la comprensió, de l'anar-se enamorant un de l'altre, no? Vivint situacions complicades que les van solucionant d'una manera molt, molt digna. Vaja, això és un amor ferm, de veritat.
6: Una de les coses que sempre comentem de la novel·la precisament és això, que encara que és una història d'amor, perquè aquest és el tronc, no? El gruix argumental és aquesta història entre el Lluís, que és el senyor, i la Pasquala, que és la majordoma, la criada, al costat hi ha molta, molta, molta més història, històries de sororitat que es donen tant a nivell de família com a nivell d'amistats, històries de passió. I ja no parlo de passió en aquest sentit de parella, sinó passió per la cultura, pel col·leccionisme, per saber, pel coneixement. Hi ha molta més matèria al voltant que aquesta, entre cometes, simple història d'amor, que de simple té, també tot sigui dit, crec jo, ben poc.
5: De simple no té res, però quina enveja, és que, esclar, ja ho anireu llegint. La pega de llegir els llibres que dic jo després quan fas l'entrevista, que t'has de mossegar la llengua. Tu ho has dit molt bé, no? Hi ha aquest tronc central, però al voltant hi ha tota una sèrie de personatges que també viuen les seves històries personals. I totes són ben diferents, algunes molt revolucionàries, d'altres són emocionants, d'altres són molt tristes, molt dures. Per tant, toqueu totes les branques.
7: És que, clar, passa que com que a vegades algú diu oh, és que és una novel·la històrica. No, és una narració que passa dintre d'un temps històric. Llavors el que succeeix és que es donen casos que estan dintre de tot el relat del moment, però que ajuda a entendre la societat d'aquella època i els personatges que han d'anar fent mans i mànigues per anar sobrevisquent. No? Per això és una història també de sororitat, de molta comprensió entre aquestes dones fantàstiques que, bueno, que es que ho trenquen tot, vaja, i que resisteixen fins al final amb una amistat a prova de bomba i en fi.
5: No sé si la Sílvia hi vol afegir alguna cosa.
6: No, referent a... O sigui, nosaltres, amb aquest marc històric que vam agafar, com tu has dit, des del 1933 al 1973, com que abraçava una època tan llarga, era evident que una història d'amor, per molt intensa que fos i per molt que hi volguessis explicar del que significa, sola no se sostenia. I volíem aquest temps perquè realment volíem una història, com la presentem, serena, que va entrant a poc a poc, que va centrant amb aquests personatges a poc a poc. Per tant, la manera de que tota aquesta arquitectura de la novel·la se sostingués era precisament que aquest marc històric, aquest taló de fons, funcionés al 100% i per això tota aquesta amalgama de personatges amb diferents estats socials, estadis socials, amb diferents situacions, que són les que van aportant precisament el que és la història en si, que són aquestes històries petites, no? I entremig, evidentment, vas veient tota la temàtica de tens la postguerra, que no se'n parla de tot sigui dit, no és una novel·la que parla de la guerra, no és una novel·la que parla de la postguerra, de tot això res, però surt el maig de 68, ha sortit la guerra, la postguerra, com que hi ha un personatge que està a França, tenim tot el tema també de la resistència, o sigui, és tot aquest marc històric anar entrant a poc i amb aquelles pinzellades que permetin trobar-te còmode dins de la història perquè queda tot ja ben embolcallat, no?
5: És que jo, a tot això que els esteu escoltant, a més, comenceu a afegir-hi. Que si els cunyats, que si diferents classes socials, que si les sogres, que si els gendres, que si tu tens el poder, la màfia del que és el feixisme, o sigui, i al final teniu aquí un còctel molotov que dius, sí, serà una novel·la costumista, una història d'amor, tot el que vulguis, però és que hi ha pàgines que les devores perquè necessites saber al final què és el que passa. També t'enganxes amb les ungles al llibre. Hi ha moments trepidants, també.
6: Sí, aquesta era la intenció de moments que funcionen, que d'alguna manera enganxen encara amb més força el lector. I una qüestió, suposo que en algun moment ho comentaràs, era el tema també de les cartes. Aquestes cartes que apareixen a final de cada capítol, no? Que li donen aquesta nota, aquest trencament de tercera persona a primera persona i que, a més, entren molt més en els personatges i en la història.
5: Aquesta forma part de... Bé, és l'estructura que té el llibre, no? I és una miqueta a l'anar recordant. Realment és una meravella. Ja és a dir que... Bé, ja sabeu que la Sílvia, jo l'he llegida moltes vegades, però així, amb tant de temps, amb aquesta calma... a més, clar, jo havia d'anar pensant que hi havia el Manel pel mig. Dic, clar, quatre mans. I en cap moment, no ho he vist, o sigui, no he vist una diferència, no he vist un trencament en la narració, no he vist res que diguis, és que, ostres, quin canvi, com es nota què escriu un i què ha escrit l'altre. No m'ha passat, això.
7: Molt bé, doncs això de l'escriptura de quatre mans, bueno, s'ha de dir que amb la Sílvia es coneixem des de les Olimpiades, des de l'any 92, fa segles. I llavors, doncs, clar, hi ha una amistat de fons de molts anys. I llavors el que passa és que per escriure a quatre mans a nosaltres ens funciona una fórmula que no sé si és extensible a tot el món, però és això de rebaixar els egos i aquestes personalitats tan potents fins a nivell sub-zero, que no les trobes, que estan desaparegudes, però està clar, sense que desaparegui la pròpia personalitat, els propis coneixements, vivències i experiències de la vida de cadascú, que és, crec jo, el que enriqueix una mica doncs, la narració. jo ho veig aquí, no, Sílvia?
6: Sí, no, i a més, en quant al sistema de treball, jo el que afegiria és que sí que és cert que tenim maneres d'escriure diferents, i aleshores el que vam decidir és que des del minut zero, no, des de la pàgina 1, l'estil ja seria unificat. És a dir, allò que vam... O sigui, pacta, diguem, una tercera persona, pactes un temps verbal, no? Hi ha una sèrie de coses que ja les pactes amb anterioritat, però aleshores el que consideres que és el model a seguir d'aquest conglomerat d'estils i que és homogeni, allò que has fet en el capítol 1 s'ha de mantenir en el capítol 2. Allò que has fet en el capítol 1 i 2 s'ha de mantenir en el capítol 3. O sigui que a mesura que anàvem treballant, ja anàvem consolidant, o intentàvem fer-ho així, un estil que fos el comú. O sigui, no allò que jo faig o allò que ells fan, sinó aquest estil comú, per no haver-ho de fer al final de tot, que seria una feina ingent i atabalaria molt, no? He dit, des del primer moment anem consolidant capítols ja d'una manera comuna. I això ha sigut la manera de treballar.
5: A mi m'agrada dir-ho perquè moltes vegades, clar, quan ens escolteu que parlem dels llibres, és important si l'ha escrit una persona, si han estat dos i si realment la lectura va fluida, que és aquest cas. Recuperem una miqueta el que tu deies a les cartes, Sílvia, i és que aquestes cartes, clar, abans tot era això. A més, era aquell enigma, perquè tu enviaves una carta i n'hi havia algunes que sabies que arribarien. Però d'altres que penses, jo no sé si l'han rebuda, si no l'han rebuda, i després la censura de poder-les contestar.
7: Sí. El que passa amb les cartes, clar, aquí, no, els protagonistes principals, no, el Lluís i la Pasquala, no s'escriuen entre ells. Els que trobem les cartes escrites és entre diferents personatges, escriuen en primera persona i, clar, estan dintre del seu temps i, per tant, parlen de coses que han passat, de coses que estan passant o de coses que han de venir, amb la qual el lector, la lectora, es troba amb tot un seguit d'informació que et va quadrant coses que no sabies, però que amb aquella carta, doncs, se complementa. No? O sigui, què li passa al fill de la Gabriela, que l'hem perdut, no? Llavors arriba una carta, llavors t'enteres i tanques aquell capítol, pobre nano, del que li estava passant, no? I és això el que va fer. Cada capítol té una carta i al final de la novel·la hi ha una carta que ho tanca tot, tal manera que no fem allò de les pel·lícules modernes, que arriba el moment de que et fan una fosa en negre, comencen a sortir els títols de crèdit i diu, i de què va? ¿Quién era l'assassino, no? Pues no, nosaltres hem intentat que tots els lectors sàpiguen al final totes les preguntes que l'home es va fent al llarg de la novel·la, doncs que sàpiguen realment què va passar, que és el que hem intentat.
5: Bé, jo no m'he perdut, espero que ningú es perdi llegir la novel·la, no, perquè t'hi enganxes. Clar, jo penso, us heu replantejat de fer-ne precisament... És que es podria fer una sèrie, perquè, mare meva, la sogra, el cunyat... Quines males persones, per favor, quines males persones.
6: No ets la primera persona que ens ho diu. I tant de bo algú t'escolti, sobretot TV3, per exemple, o alguna cosa així, no? Aniria, bueno, de fàbula, eh? Hauria...
7: Una sèrie de 6 capítols.
6: Sí, donaria.
5: Creieu-me que hi ha moments que... Jo ho veia. És que ho veia.
6: Com si hi ha sobre taula, eh? I tots allà parats, després fent el cafetó, després de dinar, mirant la tele. Segur.
5: I els escenaris, perquè, clar, quan descriviu tot... a més, us aneu movent, perquè no és una novel·la estàtica, per tant, aneu i torneu. Vull dir, esteu a Vall de Roures, o sigui, tota la zona del Matarranya, després aneu a Barcelona, hi ha l'exili a França... Ah, després també hi ha l'esbarjo, les cases d'esbarjo d'aquesta classe social, benestant.
6: També havien de sortir, també, i a part, ja abans ho has comentat, no, la màfia del franquisme, i nosaltres un tema que vam voler també tocar va ser tots els alemanys que teníem aquí en acabar la Segona Guerra Mundial, tema del qual, no dic que no se'n parli, però ha estat poc treballat, dic-ho així.
7: Sí, hi ha imatges molt colpidores, vull dir, dels caps de les SS, del Himmler i companyia per aquí, mentre, bueno, tot allò de Montserrat, el Palau de la Música, amb les esvàstiques pel mig, vull dir, mare meva, tot això que d'alguna manera després la Vera, que va estudiant certs temes amb una tesi doctoral que al final s'acaba concretant, doncs queda tot bastant, bastant tancat, no?
5: I la vida nocturna també, però bueno, és que de veritat, hi ha de tot. És que, no, no es pot explicar tot, perquè se'ns està acabant el temps i no es pot explicar tot. El que sí que m'agradaria fer un incís, i és, a veure com ho veieu vosaltres, per mi, una cosa molt interessant que he trobat en la lectura és adonar-me'n com ràpidament, com una cosa... No? que s'ha allargat en el temps tot el tema de les classes socials. És com un cop de vent ràpid i es trenca, no?, aquesta burgesia, aquesta noblesa, i arriba una revolució. No costa tant, no? Sembla que ha estat molt enganxada i de cop i volta, amb una ventada, és com es comença a esquerdar tot, és ràpid.
7: Sí, és veritat. Bueno, és tot el que va passant al llarg de... d'aquests anys, i clar, més a més, una cosa és la part franquista d'aquí i l'altra la part de la Segona Guerra Mundial amb la resistència i tot el que passa, no?, a mesura que van passant totes les coses, no? I sí, tot això té raó, perquè es va veient aquests canvis socials i el moviment de les forces i de les classes, no?
5: A mi m'agradaria llegir un fragment, no és del final, tranquils, no patiu, però penso que resumeix una mica tot plegat. Diu, el record era allò més preat que tenien. La memòria dels temps difícils en què havien fet pinya i els havien superat. Les pèrdues que els havien fet plorar i les alegries que els havien donat esperança. I entre tantes vivències, la bellesa de la seva estima subsistia sempre en el record. Per tant, no deixa de ser una història... de moltes vides, Sílvia.
6: Sí, no, moltes vides, i que a més les hem intentat anar recreant amb la màxima minuciositat, malgrat fossin personatges que són secundaris en molts casos, però hem volgut recrear-nos en ells per realment marcar una mica aquests canvis que ara comentaves i en cada època com es movien els que ho veien a tot o els que feien la revolució, no? Els que es plantaven i deien jo això no. Una mica totes les respostes possibles davant la societat.
5: Em sap greu perquè ho hem de deixar aquí, però jo us, de veritat, que us convido a assaborir-la. No feu com jo, que em llegeixo les novel·les en dos dies. No, guardeu-vos-la, perquè després fa pena deixar-la. Ningú com tu, Sílvia Romero, Manel Giovanni, publicada per Stoneberg Editorial. Jo us ho haig d'agrair també als dos la paciència que heu tingut, perquè he tingut una mica llegir-me-la, però moltes gràcies també per la paciència.
6: No has tardat a llegir-te, has tardat agafar el llibre, a llegir-te-la, ho has dit abans, dos dies.

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
1: Bones, sóc l'Àngels Marzo, l'editora de Pagès Editors, i us volia fer un parell de recomanacions. La meva primera recomanació és un llibre de poesia, es diu Càmera Subjectiva, és un monogràfic sobre poesia i cinema a cura d'en Pep Sala Vall d'Aura, on l'antòleg demana a tota una colla de poetes representatius del panorama literari català que escriguin un poema en relació a un dels seus films de referència. I la segona recomanació és una novel·la, la primera novel·la de la poeta Anna Aguilar Amat, es titula Naturalistes morts. És una novel·la que pretén recuperar o reivindicar la figura dels primers naturalistes catalans principis del segle XX, quan el naturalisme no era pròpiament científic, perquè tota aquesta colla de nois, diguéssim, interessats pel món natural encara no havíem sortit de les aules universitàries. I després la història es complica perquè el seu avi va ser un d'aquests primers naturalistes i un cop arriba la Guerra Civil, doncs és ajusticiat, i llavors doncs hi ha com dues parts de la història que es van trenant, no? La història del naturalisme, del primer naturalisme català, i la història personal de la família de la de l'autora.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: El Calaix,
3: el Calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Yesamí Caramés és la xef del seu propi restaurant, Maleta de Romer. És autora de 4 llibres de cuina i ens alegra les tardes amb les seves receptes presentant el programa Cuines de 3CAT. Es va formar com a cuinera, pastissera, barista i comunicadora audiovisual. Es passa el dia entre fogons i de tant en tant s'escapa per gravar, fer show cookings, tallers i xerrades. Javier Campos és sommelier, assessor gastronòmic i escriptor de vins. En la seva llarga trajectòria a la restauració s'ha dedicat i especialitzat en l'art del maridatge, docent d'aquesta i altres disciplines relacionades amb la sommelleria i el servei de sala a centres com la URB, el CET de la UB, Enotaula i l'Escola de Turisme de Catalunya. Yesamí Caramés i Javier Campo han escudrinyat pam a pam Catalunya buscant receptes i begudes que representin cada territori i la seva gent. El treball de recerca i el divertiment es barregen en aquesta obra que recull 63 plats elaborats per la Yesa i 126 begudes triades pel Javier.
4: Res, nosaltres ens posem ja davant de la taula. Ai, tant de bo fos així. No tenim una taula al davant, però ens agradaria molt, Yesamí.
5: Hola, com esteu? Bueno, ens agradaria, però perquè nostra situació també està molt bé.
4: Sí, no explicarem quina, però...
5: No cal.
4: La qüestió és que tenim una nova publicació, a més en un any molt especial, perquè, clar, Catalunya està al capdavant aquest any.
5: Correcte, Catalunya està, aquest any és regió mundial de la gastronomia, i, bueno, justament ha sigut, potser no era buscat, no et dic que fos buscat, però ha anat molt, molt encaixat. Al final no sabíem quan lo podríem publicar, el llibre, perquè portem temps, o sigui, me penso que la idea va començar, ara ja farà pràcticament 2 anys, i bueno, és una cosa que al final ha pogut sortir ara. Hem tingut, bueno, ha sigut una recerca bastant important, perquè hem tingut que recórrer tota Catalunya per a poder treure aquest llibre, i justament coincideix amb això, no? Este 2025, i bueno, jo trobo que posa Catalunya al lloc que es mereix.
4: Sí, al lloc que realment li toca, i a més amb dos dels grans plaers de la vida: menjar i beure.
5: Correcte. Oh. Correcte, correcte. Hem ajuntat doncs esta part de cuina catalana revisionada des d'un punt de vista d'autora, en este cas, que sóc jo. Després...
4: Clar, tradició i innovació, evidentment.
5: Sí, sí, sí. És una mica la idea, no? És agafar este territori català gastronòmicament parlant, diguéssim, receptes tradicionals i producte també tradicional de cada zona de Catalunya. i fer doncs, receptes que poguessin portar a la taula avui en dia, que siguin modernes, divertides, xules de cuinar també, no?, i de menjar. I després Javi ha fet una part hiperimportant, que és la de fer un recull de begudes locals, begudes de territori, de costos bastant ajustats, sí, bueno, és una cosa que és important, perquè a vegades quan parlem de vi parlem, jo què sé, de diners, i Javi s'ha ajustat molt a un nivell, bueno, això, a poder veure i poder maridar plats a casa, no?, a nivell domèstic, i poder-ho fer doncs, de la manera més altruista possible, no?, convidant a gent i poder gaudir amb amics, amb família, i la idea és agafar, bueno, fer este recull de 63 receptes amb 63 receptes amb 126 begudes que mariden aquestes receptes, cada una d'elles, sempre posant doncs, en valor este maridatge geogràfic, no? Este territori. És la idea de Catalunya, la Copa del Plat.
4: A més, jo pensava, dic, mira, dues generacions diferents i dos conceptes diferents, no?, que realment estan units perquè és beure i és menjar, però clar, són dues disciplines que en aquest cas s'alien, no?, amb aquest maridatge que explica tan bé, perquè també tenim el concepte de maridatge llibre, tenim el pròleg de la Carme Ruscalleda...
5: Sí, la veritat és que la idea doncs, d'este llibre era principalment, perquè la idea va ser de Javi, o sigui, Javi va tindre la idea de combinar doncs, menjar i beguda a nivell Catalunya, no?, i a nivell, sobretot, petits cellers, petites receptes que potser estaven pràcticament perdudes, no?, la idea era una mica aquesta, recollir territori, no?, molt, molt, molt, molt de prop, i dividir Catalunya per parts. Això era molt important.
4: 9 regions heu fet.
5: Sí, hem fet algo més petit que les províncies i algo més gran que les comarques, cosa que políticament és bastant difícil de fer, però geogràficament i gastronòmicament doncs mos hem atrevit a doncs això, a juntar cultura a la cuina, no? Cultura gastronòmica i hem fet de cada apartat d'aquestes 9 regions que hem fet a Catalunya, hem fet 7 receptes amb 14 begudes, perquè cada recepte té dos opcions.
4: És a més, molt originals, perquè tenim kombuches, tenim aquest vi ranci, tenim el vi dolç...
5: Sí, també hi ha cerveses, hi ha hidromels, hi ha fins i tot una recepta que és molt tiktokera, una beguda, que és molt tiktokera, que és el mogu-mogu, que és una beguda que té com a trossets de gelatina a dintre, i és superdivertida perquè quan la vam provar amb la recepta, que si no m'equivoco eren els gelidencs al cava, si no m'equivoco, és que funcionava superbé, era de litxi i funcionava superbé.
4: És que jo no les coneixia, jo ni algunes que les he descobert ara.
5: Bueno, jo també, jo també. I vins, o sigui, Javi va portar vins perquè per a fer les fotos vam poder tastar alguns vins, no tots, però clar, Javi els coneixia, però clar, quan vam fer el maridatge tampoc podíem tindre allà les 126 begudes, però vam tastar-ne moltes i n'hi havia, ja et dic, és que n'hi havia moltes, que sí, n'hi ha que són de grans cellers, que es poden, bueno, que es coneixen, i després n'hi ha de petits productors, que a vegades són molt difícil accés si no els coneixes, no? I tindre aquí aquesta referència, i a més, és que et dic, són preus, sí, són vins i begudes que relació qualitat-preu són superbé, i tindre aquí aquesta base de dades de begudes és una passada. I sobretot això, no?, apropar el maridatge a tothom, que a vegades el maridatge i la sommelleria sembla que sigui algo de
4: les elites, no?
5: De les elites, de cuina d'estrella Michelin.
4: No arribes.
5: Sí, i que tu pots maridar, tu pots estar un dia a casa tranquil·lament i veure't qualsevol cosa que acompanyi la teva beguda i el teu menjar, i sí, pot ser un bon vi, pot ser una bona cervesa, però també hi ha opcions no víniques i no alcohòliques al llibre que són molt divertides. Còctels també, no? Que no cal que ho facis cada dia, no cal que cada dia acompanyis els àpats amb una beguda o una altra, però doncs, si un dia vols fer una recepta així xula, perdes temps fent una recepta, doncs perd un temps també buscant una beguda que pugui acompanyar això, no? És desmitificar una mica el maridatge, no? I explicar-nos què és i en què consisteix i com podem entendre una mica què és el que combina amb cada cosa, no?
4: El que sí que he estat mirant jo que són les fotografies, que són absolutament espectaculars. I arreu de les fotografies, i ara escoltant-te penso, escolta, el proper llibre ja us acompanyo jo i us faig assistenta.
1: No,
4: ja veureu les fotografies que hi ha al llibre, són espectaculars.
5: Sí, bueno, jo tinc la sort que ja és la tercera vegada que treballo amb la Mary i en Polo, que són, bueno, són dos fotògrafs super, super, super professionals, i a nivell fotografia

0: i tindre ganes de seguir llegint, de seguir mirant, no? De seguir gaudint d'aquella obra d'art, perquè és que al final converteixen de, o sigui, les nostres, lo que nosaltres passem en paper i ordinador, ells ho converteixen en una cosa abrumadora, o sigui, superbonica. Que està clar que hem d'estar allà 10 dies doncs jo cuinant, no sé què, i ells fent fotos a les recetes, llavors una assistenta mos aniria superbé. Però també t'he de dir que aquells dies ve molta gent, de fet en este llibre surten familiars meus, amics meus que van estar per allà, perquè ells, els fotògrafs, volien això, volien que fos un llibre que donés a entendre que és per a tothom, per a compartir, per a qualsevol moment, no? Que no sigui una... El que dèiem abans, que no sigui una cosa d'elits, no? Que sigui una cosa de que hi hagi gent, que estem... De fet, hi ha moltes receptes que ja estan començades, no? Dona un dinamisme molt, molt xulo al llibre. I, bueno, estos amics, clar, penseu que aquestes 63 receptes s'han de cuinar i s'han de fer i s'han de fotografiar. Doncs molts venien allà a veure si caia algo. Tens, no?
1: És que no estem al lloro, nosaltres no estem al lloro. Ara la propera ja diré l'editorial, aviseu-me si treu llibre la Jessamí, si l'està preparant, perquè jo vindré a acompanyar-la.
0: Correcte, ja saber calendari, vull saber quan se fan les fotos.
1: No, ja farem vacances, no hi ha problema. Ja veieu que hi són tots els sentits, perquè al de la vista vosaltres podreu tenir a taula quan ho practiqueu, no?, l'olfacte. Tot el que són aquests aromes que escolten i que... És que fins i tot jo et diria que n'hi ha que traspuen el llibre, que veus les fotografies i penses, això ha de ser, no? I se't fa la boca aigua.
0: Sí, jo crec que forma part d'este dinamisme, que buscaven molt els fotògrafs, que tu veus... Hi ha un parell de fotos que m'encanten, que són dos pans, o sigui, dos entrepans, diguéssim. Un és una mena de rol, que és lo Chato Rol, a Camp de Tarragona, que és la bueno, és una amiga meua que està mossegant lo Chato Rol.
1: Sí,
0: l'has vist, no?
1: L'he vist.
0: És molt xulo. I després hi ha un altre, que mon germà està mossegant un biquini, que regalim allà el formatge, i clar, és que són fotos molt food porn, no? Este hashtag que es va utilitzar tant i que se segueix utilitzant, és realment això, és apropar estes ganes, este menjar, esta gula, no? És molt guai, tio, veure... Allò, sí, primer pla de la persona menjant, és superdivertit, tio.
1: Sí, després d'escoltar la Jessamí ara mateix, no us entren ganes de comprar el llibre i començar a cuinar, ja no anem bé, Jessamí?
0: Ja, sí, correcte.
1: Perquè el food porn aquest m'ha agradat molt, sí. I és que el plaer de menjar, perdoneu-me, visquen les dietes i visca el menjar sa, però davant d'un bon plat a taula, a mi m'enamoreu al plat i després un bon acompanyament, i és igual, perquè pot ser més car o menys car, fins i tot un kombucha, a mi em teniu enamorada, o sigui que jo ja deixo pistes, per aquell que vulgui.
0: Sí, lo més important, està clar que s'ha de tindre un equilibri, perquè al final, bueno, pues, tots mos alimentaríem de coses, de tot lo que mos ve de gust i tot lo que mos passaria per davant, però és veritat que hem de tindre un equilibri, però sí que és veritat que al final, si tu menges un producte de qualitat ben cuinat, no?, en una tècnica que respecti aquell producte, i ho acompanyes d'alguna cosa ben feta, no?, amb cura, amb bueno, ja ho sabem tots, no?, sense molts additius, sense molts de conservants, sense molts de, doncs, quan parlem de vins, sense molts de sulfits, per exemple, no?, que n'hi ha que en porten pocs, i després n'hi ha que en porten massa, no? Llavors, a partir d'aquí, si nosaltres busquem un producte de qualitat i el cuinem d'una manera idònia, jo crec que, bueno, el xalà està garantitzat.
1: Ens hem de cuidar, però també hem de gaudir de la vida, sí. I amb productes de quilòmetre zero i tan ben cuidats com ho feu, no?, amb aquesta cura amb la que heu treballat tant tu com en Javier, que a més esteu superguapos a la portada amb un somriure. És que la Jessa jo ara la tinc al davant, li miro als ulls i aquest somriure... És que l'heu d'anar a visitar i heu de tastar el que cuina. És que si no és un pecat mortal no fer-ho, això.
0: Sí, bueno, no sempre estic tan simpàtica. Si aneu a la cuina en ple servei, estic més sèria. Però sí, intento. Bueno, sí, estic... normalment estic de bon humor. Sí.
1: Tenim els nostres moments d'estrès professional, sí, normal.
0: I des d'una cuina, que vols que t'expliqui? Sí. Quan hi ha 60 persones davant, que el que volen és menjar, pues...
1: Ho he viscut.
0: No t'ho vaig explicar res, no?
1: No, perquè quan era joveneta treballava en un restaurant.
0: Te va tocar, no? Te va tocar. Sí. Qui més ha passat per una hostaleria? Sí.
1: Però bé, jo penso que... Jo recordo amb carinyo, sí que hi ha moments d'estrès, però vaig aprendre moltíssimes coses.
0: Sí. Estaves a cuina, no a sala. Cuina.
1: Estava a cuina, vaig estar una temporadeta a cuina i després sí. A sala. Però m'han quedat molt...

0: Moltes coses, i he après moltes coses.
1: A mi és que m'encanta. Jo és que jo sóc massoca, ho sé, però jo no ho canvio per res. Però tant la cuina com la sala. Potser tota la vida a la sala no podria, perquè no és la meva vocació, i sé que són feines molt vocacionals. Una mica m'agrada, molt no, però la cuina és que no... Bueno, quan estic uns mesos que, per exemple, el restaurant lo tanquem per temporada, tanquem 3-4 mesos, quan torno és que ja necessito el servei, saps? Ja necessito aquell moment del passi. Llavors ja no... Bueno, és una roda de la que jo crec que ja no podré sortir mai.
0: Nosaltres esperem que no, que continuïs publicant llibres amb maridatge o sense maridatge, però sí, continuar, podem provar totes aquestes receptes de la Jess. Maleta de romer.
1: Moltes gràcies, jo també ho espero.

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
1: Hola, sóc en Job, d'Obscura Editorial, especialitzat en fantasia, terror i ciència-ficció, i la meva recomanació, evidentment, no podia ser una altra que una novel·la de terror. En aquest cas, d'en Carlos J. Sánchez, és un original en català, per fi terror escrit en català, un folk horror que passa a Terres Baixes, amb un poble, amb els seus secrets, els seus, les seves persones que ressusciten. Oh, i no explico res més, perquè esgarraria la història, però val molt, molt, molt la pena. No us en oblideu. És en Carlos J. Sánchez i la novel·la és No haureu de plorar els morts.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: El Calaix,
3: el Calaix, pobre, li trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
4: Som un país de grans editorials i Edicions Tremendes n'és una. Avui compartim amb en Ramon Bartrina, editor, la celebració dels seus 10 anys de l'editorial.
5: Hola, sóc el Ramon Bartrina, d'Edicions Tremendes. Bueno, dir-vos que estem celebrant els 10 anys aquest any. Som una editorial empordanesa que va néixer a l'any 2015. Bé, us explico com tantes coses en el món, doncs vam començar en un bar, una trobada d'amics. Bé, vam parlar de fer una editorial perquè dos de nosaltres volíem publicar un llibre i vam dir, ostres, doncs comencem fent la prova, no?, d'aquests dos llibres. Un era el de Laia Clavé, que seria en català, i l'altre el meu, que seria en castellà. I així vam decidir de fer aquesta prova i a veure com ens en sortíem en aquest inici, no? I res, ens va agradar. En uns mesos van començar a publicar altres autors, autores, tant de la zona com una mica més enllà, i això ha anat fins a obrir diverses col·leccions de poesia, perquè sobretot Edicions Tremendes el que fem és poesia. També tenim línia de narrativa, tant per adults com juvenil, una línia d'infantil, i també sumar a part una línia de rareses. Hi hauria coses molt boniques, llibres apropant-se al llibre artístic, no? Com per exemple el fanzine de la Marta Bellvehí o l'àlbum de fotografia i poesia de la Laura Pujolàs i la Cristina Arenas. I bé, no ens tanquem, no?, a aquestes línies quan ens arriba un llibre bonic, però sí que realment el que fem més és poesia. I a part de publicar poesia, el que busquem és el nostre segell, que el definiríem com a poesia escènica. És a dir, a part de publicar llibres de poesia, el que nosaltres també demanem als autors i autores és que s'involucrin d'una forma escènica, a part de publicar el seu llibre, també creïn un espectacle al voltant del llibre, que aquest espectacle pugui mostrar la poesia que ell ha creat, no? I un espectacle de poesia escènica, doncs, pot ser poesia amb música, poesia amb videoprojecció, poesia amb dansa, qualsevol art escènica, no? Postem per això. Després de 10 anys, doncs, volem continuar amb aquesta línia, sobretot la de la poesia escènica, sense tancar-nos a les altres línies que ja he definit. I no sé quin serà el futur d'Edicions Tremendes, però tenim ganes de continuar endavant, continuar per aquesta línia. Moltes gràcies per seguir-nos a les xarxes socials, als esdeveniments que organitzem, com per exemple el cicle del pati de Can Gil, que l'organitzem al juliol, cada juliol a cursar, i fins aviat.

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix, el Calaix Morell, hi trobaràs cultura.
0: És hora de tancar Al Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
4: Ara t'haig de dir jo Rambla 54. Perfecte. Rambla 54.
3: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte, li sobta, no?, veure tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira...
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual... és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
2: Una mica és la filosofia IKEA però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant, o sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han d'albergar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: O, sí, potser, ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé. Però, escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. És una empresa... No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya, que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte,
4: pis,
2: sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge de propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones, per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest sí. pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu sí. contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no?, d'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no?, permet que tu puguis canviar, no?, si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no?, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no?, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no?, edificis, no?, fent una petita obra menor, no?, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no?, pues que es puguin intercanviar les habitacions, no?, entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no?, que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit em sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
3: Estarem
2: amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no?, entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no?, de dir hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no?, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no?, aquest binomi, no?, perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no?, però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no?, per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no?, tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no?, un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no?, perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer. Gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes gràcies. Fins aviat.
3: Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura...
3: Bona veu.
4: El Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys sí. Que venim aquí,
6: sí.
5: Oh?
6: Sí.
5: No,
6: sí,
5: aquí?
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'hi he apuntat, pues, no sé, de petita m'agrada ballar. Ara jo no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. I ja està. Pues, saló.
9: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família li agradava molt i a mi també.
10: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la mosa una família. Quasi que les meves amigues, perquè som un ratet de calma.
11: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
4: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no sé el que és la jota. Una volta ho proves, pues, t'enganxes. Aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
6: Sí. Yo estoy de Corella desde el 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí.
6: Y ella, pues. Sí, ella me apunté y seguí, y mira. I aquí estoy.
5: Sí. I nosaltres voldríem que viguessin jovens perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els jovens no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els nans vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
13: La francès.
5: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
12: 16 o 17.
5: Balls de jota diferents.
6: Allà... totes.
5: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
13: Òbviament que van començar a fer tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi ha molt més.
5: Sí.
13: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja. vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en nosaltres els grans, i això perquè ara se'ns van fer grossos també allà,
5: eh?
13: Els avantatges se noten.
4: En definitiva, la del grup de joters a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
14: Ja es fa.
15: Vale.
14: Se fa.
15: Els nans
4: bé. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
16: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
17: Ja.
16: Vinga, va.
17: Estau escoltant... Rambla 54.
16: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
17: Estau escoltant Rambla 54.
18: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sandvi.
19: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
20: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
19: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sandvi i de tu, si us plau?
20: I tant, doncs, Ràdio Sandvi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
19: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
20: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
19: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
20: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Graupera, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
21: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres,
12: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
19: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
20: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
12: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
19: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
20: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
12: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
19: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
20: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
12: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
19: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
20: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
19: Una altra per tu.
14: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
15: Ra, ra, ra.
14: Ra.
15: Vinga, va.
14: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Vall d'Ocell.

0: pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: No, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap... Uns feligrés ho saben que va anar a la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Quina casualitat,
1: eh?
0: Mira.
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música, i jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia, i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure a Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, va, inclús ara del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto com una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs, bueno, com va perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments, que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i van sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, de cada disc que treu, trec un petit article que escric, doncs aquí al cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sycomore, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Ja... En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen.

0: sonava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguéssim que també l'obra que fa, doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
1: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
0: Sí.
1: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
0: no,
1: eh?
0: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig a mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que soc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, aquest sí que quan em vaig asseure ja em van veure, no? Mm-hmm. Perquè van comentar entre elles i de dir, com, mira, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Havia molta gent que portava rosari, és que havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
1: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent, doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin monges. Són.
0: Sí, sí, sí. No, això també va sorprendre, que hi ha moltes monges, com santes, si no és que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi, i això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no?, una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
2: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos, la seva...
0: Jo podria
2: dir una, no?
0: Sí, una o dues. Vaig a dir-ne dues, val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó super trista de melangia, no? Perquè clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no?, com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? I llavors li diu, bueno, sí que... és una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular, i això és una sura del Corán.
2: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa, i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
0: Bueno, hi hauria un primer, que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
2: Musicalment.
0: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I Després també m'agrada molt...

0: Bueno, el fet d'aquesta, com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, que jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge perquè té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos. Els videoclips també són molt xuls, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar... Bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
1: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
1: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
0: No soc tan... No, o sigui, motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, el Mal Querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
1: I per la porta gran, eh?
0: I per la porta gran, sí.
1: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
0: Sí, o sigui, és un... Bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir... No és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? d'escoltar els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada, que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
1: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
0: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut doncs conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt de flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
1: Carme, el fitxarem, a mossèn Emili.
2: No sé. No sé.
1: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
0: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
2: No sé d'on treu el temps, eh?
1: Exacte,
2: no sé.
1: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalia ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista.
0: Això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
1: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ho hem trobat a Instagram.
0: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, a l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, és una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
1: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
0: Adéu.
3: Ei, hola, Anna, m'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
6: Connectats amb Carme Reverte.

0: Aquesta hora de la tarda repassem el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Cambra Business and Working. El projecte de transformació dels espais de la Cambra de Comerç de Terrassa, en marxa des del segon semestre de l'any 2023, celebra el seu tercer aniversari amb un balanç força positiu. Actualment acull 44 negocis d'empreses, professionals autònoms i coworkers. 16 ocupen la totalitat de les oficines privatives i la resta se situa al coworking digital. El projecte ha superat la fase de consolidació i avança en l'adaptació dels espais i les modalitats d'ús a les necessitats dels professionals i les seves iniciatives empresarials. En aquests anys, la Cambra de Comerç ha ampliat tant la capacitat del coworking com el nombre d'oficines privatives. Des de la posada en marxa d'aquest projecte, prop d'un centenar de negocis han passat per les oficines i els espais de coworking. Alhora, l'entitat continua amb la millora permanent de les sales de lloguer per a activitats corporatives per a les empreses de la demarcació. Des del gener d'aquest any s'hi han celebrat 43 esdeveniments corporatius.
0: Gràcies, Sergi. De Terrassa a Sabadell, Pol Pairó, bona tarda.
2: Bona tarda. Sandra Alcaide és la nova regidora de la Crida per Sabadell i, per tant, assumirà la posició de número 2 de la formació de cara a la pròxima campanya electoral. Alcaide agafa el relleu d'Aurora Murillo, la fins ara regidora del grup. La cridaire ha expressat el seu agraïment tant a la seva tasca com a la confiança dipositada per la resta de companys i companyes del grup.
3: L'afronto amb aquella il·lusió de les que saben que ho podem fer, que un món diferent i millor és possible i que nosaltres estem treballant per fer-ho. Ho afronto amb la il·lusió de les que es veuen acompanyades, perquè són moltes les que venim des de l'autoorganització popular i la lluita en les diferents lluites i espais de la ciutat. I també ho afronto amb il·lusió perquè sé que som l'única alternativa real a aquest PSC que té una ciutat gris i en venta ara mateix.
2: Aquest canvi, però, es farà de manera oficial a partir de dilluns, quan Murillo deixarà de ser regidora un cop acabi el ple municipal.
0: Gràcies, Pol. Anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
5: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
4: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat. Luis Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estima el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031. I també després de la multitudinària manifestació d'aquest diumenge pel centre de Barcelona. La declaració demana als governs espanyol i català que facin realitat un sistema aeroportuari integrat, i en aquest sentit se'ls insta a prioritzar les inversions urgents en la xarxa ferroviària, especialment aquella que té a veure amb la connexió dels aeroports.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Aquests dies la façana de l'Ajuntament de Castellà del Vallès s'il·lumina de verd amb motiu de la Setmana Mundial de les Malalties Mitocondrials. Aquestes malalties són trastorns genètics que dificulten que les cèl·lules produeixin l'energia que necessiten i poden afectar diferents òrgans i sistemes del cos. Des de l'Ajuntament fan èmfasi que aquesta llum verda també vol fer costat al Nil, un noi de Castellà que conviu amb la síndrome de Kearns-Sayre, una malaltia mitocondrial poc freqüent. Aquesta síndrome afecta el seu dia a dia i l'obliga a conviure amb una malaltia rara davant la qual ha de superar obstacles i incerteses. En aquest sentit, a més de fer explícit el suport al Nil i a la seva família, l'Ajuntament també vol mostrar el seu agraïment a entitats com Mito Team, que treballen per donar visibilitat a aquestes malalties, sensibilitzar la societat i impulsar la recerca.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Anna Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
9: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
8: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Rubí Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza, o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
0: Gràcies, David. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Sara Bella.
10: La Unió Europea planteja limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. La proposta preveu prohibir-les als menors de 13 anys i permetre l'accés entre els 13 i els 15 anys amb supervisió parental i funcions limitades. A partir dels 15 anys, els adolescents podrien tenir comptes propis, tot i que les plataformes haurien de garantir un entorn segur. Sentim la doctora en Psicologia i Neurociència, Marta Portero.
11: S'estan trobant amb infants de 7, 8, 9, 10 anys que estan consumint de manera problemàtica les xarxes socials i estem amb dades doncs, molt alarmants. Siguem conscients de que l'algoritme pot amplificar progressivament continguts sobre violència, sobre sexualitat, sobre ideals corporals, sobre autolesions.
10: Per tot plegat, Portero considera que des de la neurociència té sentit prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys perquè li estan demanant a un cervell que encara s'està desenvolupant que tingui capacitat d'autoregulació.
12: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: De setembre ja som en una nova estació, la tardor, on canvien la temperatura, el ritme de la llum i els hàbits diaris. Uns canvis que ens poden afectar en el nostre dia a dia. Anem a Ràdio Castellà per parlar-ho tot plegat amb una psicòloga que ens ho aclarirà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com bé dius, avui a les 2:05 del matí s'ha acabat l'estiu, tot i que per la temperatura no ho sembli. S'ha posat punt i final a 93 dies, 15 hores i 41 minuts d'un dels anys més calorosos del que portem de segle. A l'estiu estirem els dies, canviem d'hàbits i vivim diferent gràcies a tenir més hores de llum. Però això s'acaba amb la tardor i els canvis amb la llum i la temperatura, un aspecte que pot afectar els nostres ritmes diaris. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la psicòloga Maria Àngels Gallardo. Bona tarda, Maria Àngels.
2: Hola, bona tarda a tothom. I justament iniciem la tardor, no?
1: Sí, sí.
2: També és un bon moment.
1: Com ens afecta psicològicament el canvi d'estació que marca l'equinoci de tardor?
2: Clar, com ens afecta, ja ho dius directament, psicològic, no? Vull dir, és... no només són psicològics, no? Hem de tenir en compte justament això que ens afecta a tots els nivells, una miqueta també a nivell biològic, i això també ho hem de tenir en compte. Sempre s'ha considerat que és una època especialment delicada, no? Ja que la tornada a la rutina, aquesta baixada de temperatures desitjada en aquesta ocasió...
1: Sí, no? Perquè no està passant i gaire ara, de moment.
2: No. Bueno, després t'explico una anècdota, no? Però sí, aquesta esperada baixada de temperatura, però que és associada, lògicament, a la tardor, i els canvis que es produeixen en aquest entorn pues, ens afecten no només a nivell psicològic, sinó també a nivell físic, no? Però el més important i en el que, del que hem de parlar és una mica més aquest psicològic que deies una mica, no? Aquest estat d'ànim, etc.
1: Perquè també tenim canvis de rutina, també al setembre també tornem a la feina, a les escoles, hi ha els horaris més estructurats, més quotidians. Tenim, gràcies a això, o per culpa d'això, no sé com s'hauria de dir, un impacte emocional.
2: Totalment, però et vaig a dir una cosa. S'ha acudit fer com una petita enquesta express arrel de la proposta que em veu fer, i he consultat quasi a unes 100 persones, eh? No és broma l'enquesta que he fet.
1: Un estudi aquí.
2: I una miqueta, això que tu dius, que l'entrada a les rutines es pot afectar, justament és una cosa que la majoria de persones, et diria quasi el 90 o 90 i alguna cosa per cent, està desitjant aquesta rutina. És curiós, no? Llavors, com ens afecta l'ànim? Nosaltres suposem que, bueno, que el que s'associa també és la tristor, aquesta apatia, tot això, vull dir que és el que esperem, no? Que passi, no? Que estem més irritables, que hi hagi més estrès, etc. Però dona la casualitat de que tothom ho està desitjant. Aquesta calor que ha fet aquest estiu justament ha fet que un dels anells que té la gent és que acabi això i comenci una tardor, la tardor que esperen. Ojo, una expectativa, perquè no saben com anirà el temps, però realment ho estan desitjant. Per tant, certa alegria, per tant, deixem una mica de costat aquesta tristor, no?, que s'atribueix a aquest temps de tardor. Vull dir que aquesta apatia, a vegades fins i tot un trastorn que li diuen afectiu estacional, no? És que tot té nom, no? El TAE. I bueno, sí que penso que aquestes ganes també ens fa mirar amb altres ulls la temporada que ens ve.
1: Perquè parlaves ara d'aquest trastorn del TAE, no sabia que tenia nom. Això passa en altres estacions també? Perquè sembla que aquesta potser la tardor, que sabem que després ve l'hivern, que és tot com més fosc, no? Passa també en altres canvis?
2: Mira, m'agrada que preguntis, perquè hi ha una cosa que tenia com aquí anotada com a reflexió, i és que hauríem de revisar que tothom portem una motxilla. Una motxilla carregada d'experiències anteriors i d'alguna manera que moltes vegades estan associades a diferents estacions. Per tant, també pot donar-se que aquesta tristor es pugui donar en altra època. O sigui, a vegades que relacionem l'estiu amb algun aconteixement o el que sigui, i també pot passar. Per tant, jo no diria que només és de la tardor. La tardor és una cosa que sempre sap, bueno, és com una, com diria jo, allò que tenim a vegades creences, no? I bueno, però jo penso que pesa més allò que portes tu d'experiència prèvia en aquella estació concreta, saps? Però sí, tendeix a que quan també és foscor, perquè els dies, ara estem en un equilibri, no? Hem arribat a l'equilibri de dia i nit, no? Però realment el dia s'anirà enfosquint i aquesta foscor a vegades també es tradueix en una petita sensació de grisor a nosaltres, no? I a l'hivern, doncs, bueno, recolliment també. Vull dir, és com a vegades els animals que hivernen, no? Llavors hauríem d'aprofitar aquests moments que es convida, no? D'alguna manera es convida, entre elles la tardor, a fer aquest recolliment intern, no? A parar-nos una mica, a donar-nos una mica l'oportunitat, no? I el permís com de revisar coses, no? I de sentir, fer cas a les nostres emocions, cosa que moltes vegades anem com anem i no ho fem. Llavors, el temps, en aquest cas, tant la tardor com l'hivern, ens convida una mica a fer aquest recolliment, a mirar-nos una mica més, a escoltar-nos. Que estaria, formaria part una mica dels consells que podríem donar, no?
1: Sí, que podríem dir que falta la reducció progressiva aquesta d'hores de llum ens pot influir, no?, en l'estat d'ànim i en, sí, l'energia, fins i tot, no?, perquè parlaves ara d'això.
2: Sí, sí, sí, sí. Jo penso que també és el moment aquell que deien, no?, de sentar-te al sofà i manta, no? Llavors, no agafar-ho amb una manera, diguéssim, pessimista o uau, no?, d'enyorament, sinó de dir, ostres, una oportunitat poder, no?, per gaudir de coses tan simples com seure, com hem dit, preparar-nos aquesta infusió que ens agrada, escoltar la música que ens agrada i tot això, que anem bojos, a l'estiu sobretot, també per tantes activitats que fem, que no són les rutinàries, diguem-lo així, i que realment no es deixa aturar-nos com voldríem, no? I estar amb nosaltres mateixos. Jo penso que és una... Justament aquest temps es convida a fer això. I ens hauríem d'escoltar i fer-ho. I estar més realment en allò que diem sempre, no? Posar-nos en el present, en l'ara, no? Estar i mirar per la finestra, si tenim la finestra, l'oportunitat, i mirar el que ens porta la natura, no? O aquest sol radiant. Perquè, clar, no sé si m'anaves a preguntar o no, però consells per afrontar aquesta tardor.
1: No, ja està bé saber-ho. Ja està bé saber-ho, perquè pel que estàs dient, o sigui, la melancolia és potser... algo que la tardor sembla que creix més, no?, la tardor i l'hivern.
2: Sí, però te dic una cosa. Arrel d'aquesta petita entrevista que he fet, que dic que han sigut 100 persones, que no és broma, que no és broma, no?
1: Déu-n'hi-do.
2: Una de... Sí, sí. El dissabte amb unes amigues els hi vaig preguntar i vaig pensar, escolta'm, si, per què no preguntar-lo... tinc grups de tallers de memòria... grups de caminar, no? Què millor que les persones, i no la teoria, es digui realment com ells ho viuen, aquesta entrada de tardor, no? I m'ha agradat moltíssim, perquè el contacte amb la natura, el fer activitats, el retrobament d'aquestes rutines i amb la gent que s'hi troben en aquestes rutines, és el que els mobilitza i els fan mirar la tardor. Pot haver moments de tristor, però els fan mirar la tardor amb alegria i amb, no sé, expectatives, però de passar-ho bé, perquè a molts els hi dona alegria. O sigui, si és la teoria ens diu el contrari, et puc dir que ara mateix, o per culpa d'aquest sol extrem que ens ha fet de calor i etc, els ha fet veure que la tardor els pot portar una altra cosa, no? I que és inici de moltes coses, de projectes nous, de, com t'he dit, de retrobament, de no sé, de gaudir dels colors que els ofereix la natura, dels olors, no? Tot això. I una cosa que és superimportant, ja que és el sol el que es produeix energia, perquè hem de tenir energia. Ojo, que l'energia també està en perill en aquest moment, no? Si es deixem portar per tot això, no? De l'apatia, etcètera. L'energia se'ns marxa, llavors hem de buscar-la. Una cosa és prendre la llum del sol, aixecar persianes, intentar sortir a passejar al matí i rebre aquesta llum natural, no? que ens ajuda d'alguna manera a regular aquest ritme biològic i millorar justament l'estat d'ànim. no? I aquestes rutines, bueno, en fi, exercici, pues, caminar o altre tipus d'exercici també ens fa bé.
1: Fer activitats, no, en general? Fer activitats en general.
2: Ui, caminar, per exemple, és superbo, és una de les coses. Exercici pot fer ser fins i tot, bueno, agafar tres o quatre rutines d'aquestes que ens recomanen a vegades per estar una mica en forma. No cal anar al gimnàs, ni fer coses d'aquest tipus. Activitats com, per exemple, això que t'he comentat abans, no? D'agafar i posar-te a llegir un llibre, d'acolorir, no? Acolorir no només l'àmina, sinó el nostre moment. Ah, molt important, cuidar els nostres pensaments, cuidar el llenguatge que utilitzem amb nosaltres, de cara a aquest temps, també. Perquè tendim a això que has comentat abans, a baixar l'ànim, no? Bueno, pues el llenguatge que puguem posar a sobre, aquesta obrir finestra, es pot canviar totalment com passarem aquesta tardor i com enfrontarem l'entrada de l'hivern.
1: Perquè parlaves de la llum ara mateix. Quina relació hi ha entre els canvis de llum que tindrem ara, d'aquí a un mes, més o menys, fem el canvi d'hora? Quina relació hi ha entre aquests canvis de llum i els ritmes circadians i el nostre benestar psicològic?
2: Bueno, jo, de fet, d'això no entenc gaire. Això t'ho dic així, està clar, no? Però sí que és veritat que aquesta llum del sol, pues, es pot aportar aquesta energia extra, aquesta vitamina D que a vegades ens recepten. Saps que moltes vegades et recepten la vitamina D com algo importantíssim. Per tant, aprofitar aquesta baixada de temperatures, que serà relativa, no? Pues per sortir a passejar, faci el temps que faci. Val? I sobretot en aquestes hores primeres del matí en què tenim aquest sol. No? I no sé, és una de les coses que són més recomanables en aquest sentit. Vale?
1: Perquè hi ha persones especialment vulnerables a aquests canvis estacionals, més des del punt de vista psicològic, no sé, que els hi pugui crear ansietat o estrès. No sé si hi ha algun perfil de persona, bueno, que li afecti més.
2: Sí, és veritat que el tema de la irritabilitat, aquest estrès, el fet de que a vegades tornem a rutines que potser no són gaire favorables per nosaltres, no? Perquè passem massa ansietat o el que sigui. Llavors, això, sumat a la baixada gradual d'aquestes temperatures, la pujada que diem nosaltres del nivell de cortisol, no? I moltes persones, pues, justament experimenten major aquesta sensació, la insatisfacció que puguin tenir amb aquesta entrada de les rutines, val? Si són del seu agrat o no. Per això també es recomana una miqueta que busquem activitats que realment ens agradin, que no siguin imposades. I sí que hi ha gent vulnerable, com t'he dit abans, hem de mirar una mica la motxilla que porta aquesta persona, val? Que la faci connectar moltíssimes coses. Per mi és una cosa de les més importants.
1: Doncs, Maria Àngels Gallardo,
2: revisem coses.
1: Maria Àngels Gallardo, moltes gràcies per aquests consells. A veure si això ens fa... Els que ens agrada molt la llum i ja ens quedem sense ella, ens ajuda a portar-ho molt millor.
2: A vegades ho hem de buscar, eh? No ens hem de quedar sentats. Això a la nit, això quan enfosqués, val? Ens podem seure tranquil·lament, com hem dit, però busquem una mica l'activitat i el contacte amb la gent. Ja et dic que l'opinió de la gent ha sigut aquest, no? Quan arriba la tardor. Però arriba a vegades també aquesta melancolia que ja et dic que ha sortit en pocs comentaris de la gent. El que més ha sortit és ganes de retrobar-se amb la gent, de fer l'activitat aquella que li agrada. Per tant, convido a molta gent que no faci res a que busqui una activitat que l'ompli, perquè tenim, pues, aquestes hores del dia, aquestes hores que ens donen llum en tots els sentits. No només la llum solar, sinó la llum interior. No. És la part espiritual, que tampoc podia faltar.
1: Exacte. S'ha de tenir en compte tot.
2: O sigui, tanquem un cicle, però pensem que ens arriba un altre. Val? I la vida continua. També molta gent deia, és avançar, val? És caminar endavant.
1: Doncs, Maria Àngels Gallardo, psicòloga, moltes gràcies pels teus consells i esperem que serveixin d'ajuda als nostres oients d'aquí del Connectats. Moltes gràcies.
2: Bueno, ojalà, però un somriure a la vida. Vinga.
1: Gràcies.
2: Que vagi molt bé.
1: Bona tarda.

En aquesta secció de gastronomia us proposem viatjar a Rubí. Aquesta ciutat, que es troba entre Terrassa i Sant Cugat, té un passat molt lligat a la gastronomia, més concretament al vi. Escoltarem aquest reportatge de la Mariona Jerez de Ràdio Rubí.

0: ciutat de Rubí, hi ha un refrany que diu Rubí, noies maques i bon vi. La primera part és bastant subjectiva, però la segona part, el bon vi, és un llegat històric i molt verídic. Rubí porta lligat a la indústria vitivinícola des d'abans i tot de tenir el nom Ribo Rubeo, el riu vermell. Això ens ho explica Sergi Cano, del Centre d'Estudis Rubinencs, guia de l'edició 2026 de la ruta del Rubí vitivinícola.
1: La història de Rubí no s'entén sense el cultiu del cep i la producció del vi. Ha estat molt important. Ha tingut una rellevància bastant destacada al llarg de la història. De fet, la tradició de fer vi a Rubí té més de 2.000 anys. O sigui, al segle I abans de Crist ja es feia vi aquí, a Rubí. I s'envasava a les ànfores, era el vi laietà, i s'exportava, per exemple, per les Gàlies, per Itàlia, arribant a les fronteres de l'Imperi Romà i abastint els legionaris.
0: Durant gran part de la història de Rubí, la vinya i el vi van ser engranatges essencials en l'economia i la vida del poble. Cap al segle XIII, les mencions al cultiu de la vinya en els textos històrics augmenten, però és a final del segle XIX quan el vi de Rubí arriba a la seva màxima esplendor. Aquesta bona fortuna no dura gaire per això.
1: I és al segle XIX quan hi ha la màxima expansió del vi, però va quedar truncat per l'arribada de la plaga de la filoxera, no? Que va matar els ceps i es van haver de replantar i va causar un sotrac força important. Hem de tenir en compte que abans de la Guerra Civil, a Rubí, el 81% del seu terme estava dedicat a agricultura i principalment al vi.
0: La filoxera és un insecte emparentat amb els pugons que s'alimenta de fulles i arrels del cep. Es va originar als Estats Units, però va entrar a Europa per França i Àustria l'any 1863. No és fins a l'any 1878 que entra a Espanya, amb un primer focus a Màlaga, i un any després es troba a Catalunya, on entra per Girona. La plaga debilita a tota la indústria vitivinícola de la península, però és just després, a principis del segle XX, que apareix una segona crisi que marcarà un abans i un després també pel vi de Rubí.
1: Unes dècades després de la plaga de la filoxera hi va haver una altra crisi, perquè és veritat que els ceps americans eren molt productius, hi havia una sobreproducció. Després també les vinyes franceses havien recuperat de la filoxera i els preus, no? També els hi pagaven menys del que realment era. Ho va ocasionar que els vinyaters s'unissin per fer front a aquestes dificultats. Gràcies a la construcció, no?, del celler cooperatiu, pues, es va donar un impuls a l'autonomia dels pagesos.
0: Com explica Sergi Cano, la competència de les vinyes americanes i franceses, que es van recuperar més ràpid de la plaga, va fer que els agricultors catalans i rubinencs estiguessin en desavantatge, i d'aquí va néixer l'any 1920 el celler cooperatiu de Rubí, una de les insígnies històriques de la ciutat.
1: El celler cooperatiu és l'element més destacat, no, del Rubí vinícola, no? I es va començar a construir cap a l'any 1919, i el 1920, al setembre d'aquell any, ja es va portar la verema, la collita del raïm dels socis. Van ser 119 socis que van fundar aquesta institució del celler cooperatiu, i va ser una iniciativa de la Unió Local de Vinyaters de Catalunya.
0: La fundació del celler cooperatiu va ser el 15 de març de 1920. Els 119 socis de la Junta Local de la Unió de Vinyaters de Catalunya, presidida per Josep Aguilera, van presentar a l'Oficina Liquidadora de Derechos de Impuestos Reales de Terrassa la primera acta de constitució del celler cooperatiu com a secció autònoma de la Cambra Agrícola Oficial de Rubí. Cal dir que la Unió de Vinyaters de Catalunya també va tenir una estreta relació amb Rubí. Quan es va crear el 1915, el seu primer president, Sebastià Ferrer, va ser de Rubí, de la masia de Can Rosés. Però com funcionava aquest celler?
1: Cada soci, al setembre, que normalment quan es feia la verema, aportava la collita al celler cooperatiu, i allà començava el procés col·lectiu, no?, d'elaboració del vi. El soci tenia una fitxa i se li donava, se li escrivia el pes de la collita i el grau d'alcohol del seu vi. I després és veritat que una part del vi era per al consum propi del pagès i l'altra part era comercialitzada. I de la comercialització d'aquest vi en conjunt li donaven també uns diners, no? Com a conseqüència de la venda d'aquest vi. Si aquest pagès, aquest viticultor, hagués venut el seu vi de manera individual, hauria guanyat menys diners que de manera col·lectiva.
0: La inauguració del celler va ser discreta i silenciosa. No es va fer cap acte, però ràpidament va convertir-se en una pedra angular pels vinicultors i els vins de Rubí. El mateix any 1920 va produir més de 1.000 hectolitres de vi i durant una cinquantena d'anys la seva producció va oscil·lar entre els 1.000 i els 2.000 hectolitres anuals. Però el passat vitivinícola ha quedat enrere.
1: Actualment hi queden 3 vinyes només. La vinya de Calpatillas, també al costat d'aquesta vinya hi ha la de Juanes o la de Calmuixí, i després també queda la vinya de los Carpuig a Can Xercavins. Només queden 3 vinyes. És una tradició de fer vi que s'està perdent, no? I jo penso que és important que hi hagi un relleu generacional, perquè les persones que cultiven aquests ceps ja són grans, i si no hi ha un relleu dels joves, malauradament s'acabarà perdent. I és una llàstima que es perdi aquesta tradició de fer vi, tenint en compte la importància que ha tingut al llarg de la història, no?
0: Com diu Sergi Cano, a Rubí només queden 3 vinyes, però històricament es feia molt vi i les varietats que es collien eren el sumoll, el cua sec, el rosat, el xarelo i el picapoll. Però tot i que parlem en passat, la cultura vitivinícola de Rubí no ha mort. Just fa un parell de setmanes que el mateix celler cooperatiu es va fer el tast final dels Premis Binaris, un premi que busca els millors vins de Catalunya.
2: Jo soc Toni Albiol, soc sommelier de l'Enoteca de Vins de Martorell, i bueno, doncs aquí venim a la fase final dels Premis Binari, on estan els vins que han passat les rondes preliminars de tastos que es van fer a Vilafranca del Penedès, i avui doncs en les diferents categories ens trobarem doncs a tots aquests vins que ja han passat la criba per dictaminar quins són els millors vins de Catalunya.
0: Aquests premis, que porten fent-se Rubí ja més de 10 anys, arriben a la ciutat en dues fases. Primer, aquest tast final, a porta tancada, amb els sommeliers i professionals de la indústria vitivinícola més selectes de Catalunya i també de fora. Però després, els vins premiats retornen a Rubí a la Fira del Vi, on els ciutadans rubinencs poden provar-los. Però per ser seleccionats per aquesta Fira del Vi, els vins passen per una dura tria, on la feina dels jutges i de l'organització és essencial. Al cap i a la fi, aquí a Rubí estan decidint quin és el millor vi de Catalunya.
3: Jo sóc el Ramon Cerdà, sóc enòleg, i junt amb la Marta portem Tast Control, que és l'empresa que gestionem els tastos de diferents concursos, de diferents denominacions d'origen, etc. Perquè aquí només venen els vins que venen a la final, perquè hi ha uns, potser són 3.000 referències de vins.
0: I ser jutge pot semblar una molt bona idea, especialment si t'agrada el vi. Però Cerdà afirma que és una feina dura, on no hi ha espai per la subjectivitat. Hi ha una normativa internacional per assegurar una decisió imparcial.
3: La feina de jutge és una feina bastant dura, encara que no ho sembli. Sembla que és molt bonic venir aquí a provar vins, però si t'hi fixes, veuràs que pràcticament cap de les persones que estan, o segur que cap de les persones, no proven una gota de vi. Se'l posen a la boca i l'escupen amb unes escopides que tenen, però seria impossible provar tots aquests vins. És a dir, l'oloren, l'oloren, després el tasten i després puntuen i l'escupen tot el vi. Doncs fem servir una fitxa, que és una fitxa estàndard que fa servir l'Organització Mundial de la Vinya i el Vi, que és la fitxa de concursos, i hi ha la fitxa de vins tranquils, que són els que no tenen bombolles, i la fitxa d'espumosos, no? I és la que fan servir els tastadors. Les fitxes tenen 4 apartats, un apartat de vista, diguéssim, de l'aspecte del vi, si és prou transparent, no tingui cap defecte, etc, que tingui el color que ha de tenir, no pots, un vi rosat no pot entrar a la categoria de blancs, no? Seria, o que el color no sigui adequat. Després hi ha un aspecte olfactiu on hi ha una sèrie de paràmetres d'olfacte, després un aspecte de gust i després una valoració global. Aquestes dades dels tastadors, que tasten els mateixos vins, varios, se fa la mitjana i d'això d'aquí se treu la puntuació del vi. Els que tenen 100 punts, que sempre hi ha vins que tenen la perfecció, diguéssim, pues medalla d'or, després hi ha menys, el segon quedarà medalla plata i medalla bronze de cada una de les categories.
0: Any rere any, des de l'organització, tornen a Rubí, i més concretament al Celler Cooperatiu, un lloc ideal per ajuntar la història del vi de Rubí amb els vins que faran història.
3: És un celler històric, sí, és un celler històric. I ben conservat, i una mica museïtzat, i l'Ajuntament de Rubí se n'ha preocupat de mantenir-ho, està perfecte. Sí, és, bueno, és molt bonic. No és el mateix fer una final en una sala d'un magatzem que un celler tan bonic com aquest. Podeu estar contents els de Rubí d'aquest espai.
0: I és que Rubí és un poble lligat al vi i que encara lluita per preservar aquesta pràctica històrica amb activitats com la ruta vitivinícola, que es faran el pròxim 28 de setembre, dirigida per Sergi Cano. Però, com a conclusió, crec que es pot dir que Rubí és molt subjectiu dir si és ple de noies maques, però, com diu el refrany, definitivament és terra de bon vi.
4: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
5: Hola, sóc l'Anna Clarà i m'agradaria recomanar la cançó de Superestrella de l'Aitana, que sé que l'hem escoltat 30.000 cops per la ràdio, però cada cop que l'escolto m'encanta ballar-la.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Quan els músics de jazz es posen sentimentals, romàntics o melanconiosos, sovint escriuen un blues dedicat. Si són anglòfons, aquest blues es titula Blues for i el nom d'algú. Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb el saxofonista tenor Coleman Hawkins, que va compondre un blues dedicat a una noia anomenada Yolande, i el va gravar l'any 1957 al costat d'un altre tenor cèlebre, Ben Webster. Tots dos acompanyats pel quartet del pianista Oscar Peterson, amb Ray Brown al contrabaix i Herb Ellis a la guitarra. Aquí teniu aquest Blues for Yolande.

Blues for Yoland és la cançó amb la que hem obert avui Jazzit. Es tractava d'una producció típica de Norman Granz que va ajuntar a dues grans estrelles, el saxofonista tenor Coleman Hawkins i Ben Webster, amb el quartet habitual del pianista Oscar Peterson. Si ara fem un salt en el temps de 38 anys, anem de 1957 a 1995, trobarem el trio d'Oscar Peterson, òbviament renovat, però que encara comptava amb Ray Brown en el contrabaix. Els trobarem al costat de dues figures colossals i madures en aquell moment, com eren el trompetista Clark Terry i el saxofonista alt Benny Carter. També van gravar una cançó dedicada a una noia. En aquest cas va ser Oscar Peterson qui va escriure un blues dedicat a Liza, Blues for Liza. Hem de dir, per cert, que aquest va ser el primer disc que Oscar Peterson va gravar després de l'ictus que va patir dos anys abans, l'any 1993. Aquí teniu en aquest Oscar Peterson recuperat i el seu Blues for Liza.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Com hem dit abans, el pianista Oscar Peterson va patir un ictus l'any 1993. Òbviament, això va comportar seqüeles d'una certa gravetat, especialment per a un pianista, ja que la part esquerra del seu cos va quedar afectada perdent molta mobilitat a la mà. Dos anys després, com hem vist també, va tornar a l'activitat musical amb les facultats lleugerament minvades. El polític i diplomàtic canadenc Bob Ray, que era un amic i admirador de Peterson, i a més també era un pianista aficionat, va dir en aquell moment que Oscar Peterson, amb una sola mà, era millor que la majoria de pianistes amb les dues. Anem a 1996, a una altra sessió de gravació de Peterson i el seu trio. Ara ja no hi ha Ray Brown, sinó que el baixista és Nils Henning Ørsted Pedersen, i el trio està acompanyant a dos joves valors d'aquell moment, Roy Hargrove a la trompeta i Ralph Moore en el saxo tenor. Oscar Peterson va dedicar un blues al seu amic Stefan Grappelli, i aquí el teniu, Blues for Stefan.

0: El Blues for Stefan, que Oscar Peterson va dedicar a Stefan Grappelli. Ara podríem dir que, per al·lusions, hauríem de donar pas a la persona que acaba de rebre l'homenatge. Doncs aquí teniu a Stefan Grappelli, en format de quartet, amb el mateix baixista que acabem d'escoltar, Nils Henning Ørsted Pedersen, i dos guitarristes, un europeu, Philip Catherine, i un americà, Larry Coryell. Com que el projecte, el disc que van gravar, era un homenatge a Django Reinhardt, l'antic company i amic del violinista, Coryell va escriure un blues dedicat a tots dos músics. Recordem que ells són els creadors del jazz manouche. Doncs aquí teniu Blues for Django and Stefan, de Larry Coryell.
1: One of the last takes.
2: I forgot to say one thing. I love you all.

I acabarem aquest bloc que té forma triangular amb Django Reinhardt, que també va compondre alguns blues dedicats. Un d'ells el va titular Blues for Ike i ens hem trencat el cap buscant a quin músic el va dedicar. I us hem de dir que no, fred. Buscant un músic no ens hi acostem. Resulta que el destinatari de la dedicatòria era Dwight David Eisenhower, conegut com a Ike. Sí, el president dels Estats Units.

Avui a Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, estem fent un programa format exclusivament per composicions en forma de blues dedicat. És a dir, totes les cançons que escoltem es titulen Blues for i el nom d'algú. De cançons amb aquest títol n'hi ha centenars, segurament milers. I a nosaltres, en el programa, per motius d'espai, només n'hi podem posar 10 com a màxim. Imagineu-vos quin mal ens ha fet el cor quan hem hagut de deixar de banda tantíssims blues preciosos perquè no hi cabien. Bé, el que podem fer és tornar a repetir un programa com aquest d'aquí unes setmanes. Ara, de mica en mica, anem tirant cap a casa i a Catalunya, l'especialista en blues i en unes quantes coses més relacionades amb el jazz, des del punt de vista històric, és Tete Montoliu. Comencem amb un disc gravat a començament de febrer de 1968 a Alemanya. El van liderar dos músics americans, dos saxofonistes tenors instal·lats en el nostre continent, és a dir, allò que es deien dos Americans in Europe, Ben Webster i Don Byas. Aquest darrer, Don Byas, havia viscut a Barcelona a finals de la dècada dels 40 i s'havia fet amic de Tete Montoliu, precisament, i de la seva família. Diuen que sempre que podia, Byas anava a dinar a casa seva perquè adorava la cuina de la mare de Tete, especialment quan feia arròs. L'any 1955, Byas es va casar amb Johanna Eckstein, una noia holandesa. La filla gran, fruit d'aquell matrimoni, es diu Dottie May. I els dos saxofonistes, que dèiem Ben Webster i Don Byas, quan van gravar aquest disc, li van dedicar el blues que obre l'àlbum. Es titula Blues for Dottie May. No ho hem dit, però el pianista d'aquesta sessió no és altre que Tete Montoliu. Aquí els teniu, tots junts, tocant per la filla de Don Byas, Blues for Dottie May.

acabem d'escoltar un blues dedicat a la filla gran del saxofonista Don Byas, Blues for Tottie May. Tete Montoliu era el pianista d'aquesta gravació i Tete Montoliu sempre va dir que ell no era un gran compositor i que tampoc estava massa interessat en ser-ho. Moltes de les seves composicions són fruit d'improvisacions i tenen forma de blues. El curiós del cas és que se'n va autodedicar un de blues. Es titula Blues for Myself, Blues per a mi mateix. Una cançó que, a més, dona títol a un àlbum que va gravar Tete a Barcelona l'any 1977. Aquí el teniu, Blues for Myself.

0: Hola, sóc Reinald Colom i esteu escoltant Jazzit aquí a BTV.
1: I per acabar Jazzit avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, tenim dues cançons interessants. La primera ens la porta Oliver Nelson, el músic que va gravar dos discos titulats El Blues i la Veritat Abstracta, The Blues and the Abstract Truth. Amb aquest títol, especialment per aquest curiós concepte de veritat abstracta, no el podíem deixar de banda, i us portem Blues for Mr. Broadway, que podeu trobar en el segon d'aquests dos discos, el que es titula More Blues and the Abstract Truth. Hem de puntualitzar un detall. No es tracta d'una composició d'Oliver Nelson, sinó que és una versió d'una peça escrita per Dave Brubeck. Per acabar el programa, tenim Blues per Màrius, una cançó que va escriure el saxofonista gironí i director de la Selva Big Band, Ramon Alsina. La va compondre l'any 2007, especialment per a l'exposició sobre la història del jazz a les comarques gironines que es va fer a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Amb aquesta cançó, amb aquest Blues per Màrius, us diem adeu a l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, que s'ocupa de producció, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Pajor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mobilització del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i, per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no poden parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar este problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
15: Des del Gremi de la Pagesia Catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
1: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
17: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
1: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, pudieran ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
19: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
20: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
19: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
20: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
19: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
21: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
22: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
21: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
23: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
21: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
1: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
24: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista, el tècnic quadribarrat Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
25: Los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: Arribarem a 8:45 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora aproximadament, a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
0: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el Dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3:05 de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: A El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i l'Amón Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat

0: de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
1: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
2: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
4: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
5: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
4: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
5: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
4: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única ataca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: One of these days. Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. La Generalitat treballa perquè els ajuntaments puguin avançar les obres de climatització de les escoles públiques.
5: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Es farà amb aquells consistoris que tinguin romanent de tresoreria, com el de Badalona, i amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada del Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
6: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona, i amb aquest acord signat, el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
4: És dijous 24 de setembre. Repassem altres titulars del dia.
5: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Tuti García, bon dia.
7: Bon dia, un tancat que delimita l'accés a la plaça de la Vila, on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira el mobiliari urbà. Tot i així, s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça.
4: Badalona en Comú Podem demana a l'interventor i secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització de la Festa de les Migues impulsada pel govern local.
7: Un acte, recordem, que es va celebrar al Parc del Centenari diumenge passat i que va comptar amb el president del Partit Popular Estatal, Alberto Núñez Feijóo, i el líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández.
4: Mercè Escudero és la candidata de Junts Badalona a les eleccions municipals del 2027.
7: Segons la nova cap de llista, un dels principals reptes a assolir als propers comicis és que el partit recuperi la representació municipal al Saló de Plens. Recordem que durant les eleccions del 2023, la formació, aleshores encapçalada per David Torrents, va perdre el seu únic regidor a l'Ajuntament de Badalona.
4: En el Dia Mundial contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, celebrat aquest dimecres, la Federació de Dones de Badalona ha alçat la veu al centre de la ciutat amb una cadena humana.
7: Sí, desenes de dones vestides de blanc han denunciat una problemàtica que diuen afecta principalment nens, nenes i dones. El tràfic de persones està considerat un dels símbols d'esclavitud moderna del segle XXI.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
7: La policia catalana ha estat requerida cap a un quart de sis després que la víctima s'hagi presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill.
4: En plana de salut, la unitat de glaucoma de l'Hospital Germans Trias i Pujol ha obtingut la certificació de qualitat assistencial en glaucoma.
7: Un reconeixement que acredita la qualitat de l'atenció que ofereix, els seus resultats assistencials i el seu compromís amb l'excel·lència com a unitat de referència en l'atenció d'alta complexitat. La unitat integrada en el servei d'oftalmologia és la primera de Catalunya i la cinquena d'Espanya en rebre aquesta distinció.
4: La mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys.
7: Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. Precisament avui dijous és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
4: En plana cultural us parlem de Con los nenes i con las nenas, el nou single de la badalonina Naya González.
7: Sí, és el primer avançament del seu disc debut, Calent, coproduït amb Carlos Caro, un treball que combina estils com el pop, l'electrònica i les arrels llatines. El que va començar com un projecte solista de la Naya s'ha acabat convertint Déu en un col·lectiu d'artistes i amics que reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música.
4: I en esports, la penya s'emporta a la Lliga Catalana Femenina Challenge després de tombar Lima Horta en la final per 70 a 60.
7: Les badalonines van signar una gran segona part i de la mà del nou fitxatge, Chanaya Pinto, autora de 21 punts, es va imposar al conjunt barceloní.
4: I el Club de Futbol Badalona, amb la idea d'expandir-se al màxim a la ciutat i especialment als aficionats més joves, s'ha presentat el carnet Gavi.
7: Sí, Gavi és la mascota oficial del club, una gavina que expressa el símbol de la ciutat i també representa l'escut de l'entitat. Va néixer gràcies a la iniciativa d'en Neil, un jove aficionat escapolat de 10 anys que va crear una mascota per l'equip. Ara el club impulsa el carnet Gavi amb la idea que els menors de 14 anys puguin ser socis del Badalona per 10 euros.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Passen 5 minuts de les 8 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. Pedro Sánchez culpa Ayuso i Almeida del cas Mari Carmen i demana altura de mires al Congrés per aprovar el decret d'habitatge. El president del govern espanyol es refereix així al desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada del pis on vivia des de feia 7 dècades i on havia pagat religiosament el seu lloguer.
7: I a Catalunya, el Departament de Justícia sancionarà l'empresa d'intèrprets del judici a Roger Espanyol. El departament diu que la companyia s'ha compromès a adoptar mesures per millorar l'assignació dels professionals després que, durant la sessió de dijous passat, dues intèrprets del català al castellà tinguessin moltes dificultats per fer correctament la seva feina.
4: La Generalitat de Catalunya planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. A tot això, el Departament d'Agricultura confirma 5 nous casos positius dins la zona del risc que eleven el total a 396.
7: I l'Iran acusa els Estats Units i Israel de terroristes, tot i que es mostra obert a negociar. El president iraní ha advertit que les sancions, les pressions i les intimidacions que pateixen només serviran perquè creixi la resistència del poble iranià.
4: I ens interessem ara per la previsió del temps avui, que és Santa Mercè, una data molt especial a Barcelona que celebra la seva patrona amb cultura, música i tradició pels carrers de la ciutat. Per tant, moltes felicitats a totes les Mercès. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, continuem en aquesta mena de pilot automàtic pel que fa a la meteorologia a les comarques de l'àrea metropolitana, i és que els últims dies no hem tingut núvols importants, no hi ha hagut pluges, i així continuarà també aquest dia de la Mercè, per tant, a Barcelona i Rodalies, que avui no s'hi veuran núvols, alguns desfilagarsats, de descafeinats, d'improductius, d'inactius, d'innocents i poca cosa més. Per tant, moltes hores de sol que tornaran a escalfar i faran que la tarda torni a ser de temperatura més alta del que toca. Arran de mar, justament, al voltant dels 27, 28, 29 graus, però ja novament al Vallès i al Penedès tocant els 30, 31 graus. El matí desperta frescal, per tant, almenys doncs ja tenim unes temperatures que toquen a primeres hores, però aquesta tendència de temps totalment estancat continuarà també les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Luismi. Precisament ara tenim una temperatura de 18 graus a Badalona. I pel que fa al trànsit, avui tranquil·litat a la xarxa viària de la regió metropolitana, precisament per això que us comentàvem ara, que és la patrona de Barcelona. I molta gent doncs ha marxat aprofitant aquest pont.
2: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho han explicat la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz. Ho va dir ahir al Badalona Matí.
7: Sí, la Generalitat va presentar fa uns dies, ho sabeu, el pla Actualitza Clima, amb l'objectiu de climatitzar les aules de més de 2.500 centres educatius públics abans de 2031. Per poder agilitzar les obres, ara treballa amb els ajuntaments que tenen romanent a les seves arques perquè avancin la inversió i, per tant, les obres. Badalona estaria dins d'aquesta possibilitat. Escoltem la delegada del govern, Pilar Díaz.
6: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona, i amb aquest acord signat, el primer trimestre de l'any 27, doncs, veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
4: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el CAP de Sant Cris. Ara s'està pendent de la cessió del solar. Un cop tots els tràmits previs s'han aprovat.
6: Es va poder acabar d'aprovar de manera definitiva aquesta ordenació urbanística. Per tant, ara toca sessió de l'Ajuntament, que m'imagino que tindran pressa per fer-ho i encantadíssims, i una vegada es faci, doncs, ens hem de posar mans a l'obra. No recordo la xifra exacta, però estem parlant de més de 10 milions d'euros que estan consignats, i que una vegada, doncs, es produeixi la sessió, doncs igual, projectes executius, licitacions d'obres...
7: La delegada també ha explicat que el perllongament de la línia 1 del metro fins a Lloret de Sant Cris es troba entre les prioritats del govern català pel que fa al transport. Tot i no voler posar una data concreta, ha explicat que l'obra no veurà la llum fins al 2034.
5: Badalona Matí.
4: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Un tancat delimita l'accés a la plaça de la Vila, on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira el mobiliari urbà. Tot i així, s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer de Mar i els comerços de la plaça.
7: Aquest dimarts també ja es va tancar el tram que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila, i es van iniciar els primers treballs, que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres, a més de la col·locació de tanques i senyalització. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any.
4: Vuit i onze minuts, Badalona en Comú Podem demana a l'interventor i secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització de la Festa de les Migues impulsada pel govern local. L'acte, que es va celebrar al Parc del Centenari el passat diumenge, va comptar amb el president del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, i el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández.
7: Des dels comuns asseguren que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o un míting del Partit Popular. Lamenten, a més, que Esquerra hagi criticat el seu posicionament. Escoltem Aida Llaurador, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem.
9: Com que volem que no torni a passar, no només hem fet una denúncia antifrau, sinó que també hem enviat una carta a l'interventor municipal i al secretari, perquè són els garants de la legalitat de l'Ajuntament i de la legalitat de l'ús dels recursos públics. Per tant, ells també hauran d'alertar de què ha passat, hauran d'investigar i hauran de veure i poder dir en el govern si s'ha fet un ús indegut de recursos públics i s'ha utilitzat la institució per fins partidistes.
7: Per la seva banda, fons del govern municipal han reiterat que es van repartir 6.000 tiquets on clarament hi havia el logo del Partit Popular amb els dirigents polítics convidats. Un acte, expliquen, organitzat i costejat pels populars.
4: Mercè Escudero és la candidata de Junts Badalona a les eleccions municipals del 2027. La militància ha pogut votar de forma telemàtica en un procés de primàries que s'han celebrat aquest dimecres. Els resultats s'han donat a conèixer en una assemblea.
7: Els membres de la secció local de la formació podien escollir entre dos perfils amb trajectòria a l'àmbit municipal de Junts: Òscar Neira, Soler i Mercè Escudero Guiu, qui ha obtingut el 87% dels vots. Segons la nova cap de llista, un dels principals reptes a assolir als propers comicis és que el partit recuperi la representació municipal al Saló de Plens.
4: Recordem que durant les eleccions del 2023, la formació, aleshores encapçalada per David Torrents, va perdre el seu únic regidor a l'Ajuntament de la ciutat.
10: Penso que tinc prou de força i ganes, il·lusió, per tirar endavant aquest projecte i poder recuperar, doncs, la representació a l'Ajuntament de Badalona, que penso que fa falta.
7: Mercè Escudero milita la formació des de 2017, és consellera nacional de Junts i vocal de l'estructura comarcal. Vinculada professionalment a l'educació, ha treballat durant més de 30 anys com a professora a l'Institut La Pineda, on ha estat directora durant 8 anys. També ha exercit la seva tasca professional al Departament d'Educació, així com assessora en l'àmbit de formació a la Cambra de Comerç de Barcelona.
4: Mig minut i arribem a un quart de nou del matí. En el Dia Mundial contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, la Federació de Dones de Badalona ha alçat la veu al centre de la ciutat amb una cadena humana. Desenes de dones vestides de blanc han denunciat una problemàtica que diuen afecta principalment nens, nenes i dones.
7: No al tràfic de persones o la vida no es ven han estat algunes de les consignes que les manifestants han defensat. El tràfic de persones està considerat un dels símbols d'esclavitud moderna del segle XXI. A banda de la servitud domèstica, els treballs forçats o l'extracció d'òrgans, el col·lectiu ha posat el focus en el perill potencial d'internet, les xarxes socials i l'anonimat en la captació de víctimes. Ho ha explicat la Félix Ñáñez, la presidenta de la Federació de Dones.
11: Que moltes d'elles són enganyades, les porten a un país diferent, enganyades que van estar en un mundo mejor i després no és la realitat.
4: La federació ha demanat més visibilitat per part de les institucions, així com més atenció a les víctimes. Denuncien que actualment no es fa front a un problema que afecta diàriament la vida i els drets de moltes persones.
11: El que s'implique més l'Ajuntament, l'Estat, en aquestes coses, perquè jo crec que estan donant la cara cap a darrere, No fan cas. Aquestes coses són com una cosa normal, ja s'ha normalitzat. I nosaltres aquí sí que diem, la federació demanem que esto estigui visible i que ajuden aquestes persones.
7: L'acte ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Badalona, qui s'ha compromès a treballar per la prevenció, la sensibilització i l'acompanyament a les persones afectades.
4: En plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La policia catalana ha estat requerida cap a un quart de sis després que la víctima s'hagi presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc.
7: L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. Arran de l'incident s'ha reforçat el patrullatge a la zona. Agents de la policia científica, de la unitat de balística, s'han desplaçat al lloc per analitzar l'escena on hi ha hagut els trets. A més, la Divisió d'Investigació Criminal, la DIC, ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
4: En l'àmbit de la salut, la unitat de glaucoma de l'Hospital Germans Trias i Pujol ha obtingut la certificació de qualitat assistencial en glaucoma, un reconeixement que acredita la qualitat de l'atenció que ofereix, els seus resultats assistencials i el seu compromís amb l'excel·lència com a unitat de referència en l'atenció d'alta complexitat.
7: La unitat integrada en el servei d'oftalmologia és la primera de Catalunya i la cinquena d'Espanya en rebre aquesta distinció impulsada per la Societat Espanyola de Glaucoma. El projecte Glaucare és una iniciativa que pretén establir un estàndard d'excel·lència en l'atenció de persones amb glaucoma, una malaltia que provoca una pèrdua selectiva i progressiva de la visió a causa de l'afectació del nervi òptic. El glaucoma és la principal causa de pèrdua irreversible de visió al món i una de les principals causes de discapacitat visual.
4: La patologia es desenvolupa de manera lenta i sense símptomes perceptibles en les fases inicials. A Espanya, prop d'un milió de persones tenen glaucoma, però es calcula que aproximadament un 40% dels casos no estan diagnosticats. Per això, segons Jessica Botella, cirurgiana especialista de la sessió de glaucoma, la detecció precoç és clau per evitar la ceguera irreversible. En aquest sentit, Botella reitera la importància de fer-se revisions oftalmològiques periòdiques per detectar la patologia a temps.
12: És una malaltia molt comuna. El problema, bàsicament, és que és una malaltia silent. És una malaltia que el pacient, normalment, si no fa els controls adients, no coneix. Llavors, és molt important, si hi ha factors de risc, fer una prevenció, anar a l'oftalmòleg, veure si realment en tenim més per adequar un tractament que sigui just, no? per controlar la pressió, i a partir d'aquí doncs, fer els controls segons la severitat de cada pacient.
7: A més de l'activitat assistencial, la unitat de glaucoma dels Germans Trias ha desenvolupat alguns dels implants per cirurgia no perforant del glaucoma més utilitzats actualment arreu del món. Aquesta tècnica quirúrgica, menys invasiva, busca reduir la pressió intraocular i controlar l'evolució de la malaltia en determinats casos. Actualment, la unitat continua treballant en la innovació i en el desenvolupament de nous prototips per millorar les opcions terapèutiques disponibles per a aquests pacients.
4: I la mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. Precisament avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
7: Les campanyes de cribratge poblacional i el coneixement de les causes han permès diagnosticar més aviat el càncer i a curar-lo amb més bons resultats. A més, la recerca ha estat imprescindible per descobrir millors tècniques quirúrgiques que permetin arribar a zones que abans no eren accessibles i que deixin menys seqüeles. També s'han descobert tractaments biològics que utilitzen components naturals del cos o rèpliques creades al laboratori per ajudar el sistema immunitari a reconèixer i destruir les cèl·lules malignes.
4: Una fórmula que permet actuar d'una forma més personalitzada en funció del tumor. En fa balanç de la recerca en càncer l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora del programa Càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
13: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
7: Un bon exemple de recerca en aquesta línia és el projecte dedicat al càncer de mama de l'ICO, que desenvolupa conjuntament amb IRSI-Caixa. La iniciativa ha permès que en els darrers 10 anys els metges puguin oferir a les pacients tractaments més personalitzats.
4: D'altra banda, en hematologia i en concret en els tumors de la leucèmia, hi ha el projecte per la recerca dels linfomes agressius, en el qual una de les tècniques que s'ha estudiat és la biòpsia líquida. Actualment no està operativa pels pacients, però es podria començar a aplicar en 4 anys. Ho expliquen els biòlegs de la Unitat de Biologia Molecular i del Servei d'Hematologia de l'ICO Badalona, Laura Palomo i José Luis Ramírez.
14: A nivell de tractament no hi ha canvis o no hi ha diferències, simplement la cosa és que agafem una mostra que d'una banda és més senzilla d'obtenir, perquè l'obtenim en la sang en comptes d'haver de fer una biòpsia del gangli, que a vegades no és fàcil, i d'altra banda amb el gangli obtenim una informació d'una petita peça del tumor, mentre que amb la sang perifèrica podem tenir una visió més global del linfoma, perquè se suposa que totes les cèl·lules tumorals estan deixant anar molècules d'ADN a la sang.
15: Hi ha pacients que es poden quedar sense diagnòstica perquè no tenen aquest gangli. Llavors, a partir d'aquí, és pacients que ja no sabrem com podrà evolucionar la seva malaltia. Llavors, per això creiem que la biòpsia líquida seria un bon... podria servir, en aquest cas, com a de cara a diagnosticar com podria anar aquell pacient, la malaltia d'aquest pacient. Perquè necessitem classificar el pacient. El pacient ha de tenir una malaltia amb noms i cognoms. Llavors, en funció del nom i cognom, sabrem qui té una millor o pitjor supervivència.
7: Malgrat els avenços, els professionals asseguren que encara hi ha marge de millora. Assenyalen que ara l'assignatura pendent és empoderar els pacients per tal que decideixin el model que s'adapta millor a les seves necessitats i així transformar la sanitat perquè sigui més personalitzada.
4: I un darrer apunt relacionat amb la salut, el Laboratori d'Anàlisis Clíniques de Badalona Serveis Assistencials ha obtingut la certificació ISO 9001, reconeixement a la seva excel·lència en la gestió de la qualitat i seguretat assistencial.
7: La renovació tecnològica ha dotat al laboratori d'equips d'última generació en bioquímica i també immunoquímica. Aquesta millora afavorirà, per exemple, augmentar la precisió, les determinacions o reduir el temps de resposta. A més, el laboratori ha introduït un nou sistema d'anàlisi d'orina que permetrà automatitzar alguns processos. La modernització té per objectiu facilitar la feina dels professionals i l'entrega de resultats a tots els centres de Badalona Serveis Assistencials.
4: 8 i 23 minuts, Caprabo ha obert un nou supermercat a la Rambla del Gorg número 10 a Badalona, que ha suposat la contractació d'una trentena de treballadors. La incorporació de la plantilla s'emmarca en l'acord de col·laboració que Cap Bravo i l'Ajuntament de Badalona van signar el passat mes de maig per impulsar la creació d'ocupació vinculada a noves obertures de la cadena a la ciutat.
7: En aquest procés, l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, l'INPO, ha estat l'encarregat de fer la preselecció dels candidats i de presentar a l'empresa els perfils que s'ajustaven als llocs de treball demandats. L'acord preveu la creació d'uns 60 llocs de feina en total amb l'obertura de fins a 3 supermercats a la ciutat el 2026. Escoltem el director general de Cap Bravo, Edorta Juanisti, i l'alcalde Xavier García Albiol.
16: Nuestra apuesta más estratégica a nivel Cataluña es en Badalona. Esta es la quinta tienda que tenemos en Badalona y esperamos acabar el final de año con una sexta a finales de diciembre en Carrer del Mar.
17: M'ha produït molta alegria saber que la meitat de la plantilla són persones que són de Badalona i jo crec que és una bona notícia.
7: Amb aquest nou establiment al barri del Gorg, la cadena compta ja amb 5 supermercats a Badalona.
18: El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
4: 5 minuts i arribem a 9:15. Repassem altres notícies en format breu. Usuaris del metro retenen un lladre a l'andana després d'un intent de robatori amb violència. Ha estat aquest dilluns a la nit a la línia 2, a l'altura de Badalona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'una baralla a l'andana de l'estació de Sant Roc.
7: Segons fonts policials, després d'intentar robar un usuari, el lladre va ser reduït per la víctima i altres usuaris del metro, un d'ells amb un ganivet. De fet, el vídeo del moment s'ha fet viral a les xarxes i es pot veure com colpejant l'atracador un cop neutralitzat a terra. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, el lladre ja havia fugit. La policia ha obert una investigació per identificar l'autor.
4: Els bombers han treballat aquest dimecres a la nit per apagar dos focs al barri d'Artigas. L'avís el van rebre passats 10 minuts de les 9 de la nit perquè cremava un sofà al carrer Mariscal Cabanes. Un cop allà també van apagar un incendi que s'havia produït a la via pública al carrer Santiago, a pocs metres d'allà. I la Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat la denúncia interposada contra la badalonina Pilar Rahola per delictes d'incitació a l'odi i complicitat amb el genocidi.
7: La periodista afirma que sempre ha confiat en l'arxivament d'aquesta causa. Segons considera, no tenia cap fonament jurídic, sinó que responia a la voluntat de censurar l'opinió lliure. A mitjan de juny, la Fiscalia va obrir diligències d'investigació contra Rahola arran de la denúncia interposada per dos militants de l'Organització Juvenil Socialista, després que ells mateixos fossin denunciats per llançar-li pintura en un acte el 2024.
4: Adjudicades les obres per transformar la primera planta de l'edifici de Correus en oficines municipals a l'empresa Iberland Immuebles i Reformes SL.
7: Tot i que l'Ajuntament de Badalona havia fixat un pressupost base de 723.000 euros aproximadament, finalment pagarà 620.000 euros per la reforma. El projecte preveu que les oficines, que estaran formades per un únic espai de treball amb dos despatxos tancats i una sala de reunions, pugui allotjar 38 treballadors. L'empresa té 15 dies hàbils a partir de l'aprovació de l'adjudicació per formalitzar el contracte.
4: I Direxis, el grup empresarial especialitzat en mobilitat, estrena nova web corporativa. Amb l'objectiu de reforçar la seva presència digital i fer més accessible la plataforma, el web incorpora diversos apartats, com ara mobilitat, salut o serveis, que permeten conèixer els àmbits en què treballen.
7: Com a novetat, s'han afegit dos apartats nous, el de recursos, on es poden descarregar i consultar elements de la identitat corporativa del grup, i el de talent, que recull les oportunitats professionals de les empreses. El nou web de Direxis està disponible en català, castellà i anglès.
4: Con los nenes y con las nenas és el nou single de la badalonina Naya González.
19: Baila morena, pa la nena. Baila morena, que río pa los nenes y pa las nenas.

0: del primer avançament del seu disc debut, Calent, coproduït amb Carlos Caro. El nou treball combina estils com el pop, l'electrònica i les arrels llatines. El que va començar com un projecte solista de la Naia s'ha acabat convertint, diu, en un col·lectiu d'artistes i amics que es reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música.
1: La cantant ha explicat al Badalona Matí la il·lusió que li fa poder viatjar pel món per mostrar la seva música tenint el cor, això sí, sempre a la seva ciutat, Badalona.
2: Hi ha una gran cosa que és la col·lectivitat. Per mi aquest projecte és un projecte que no tindria sentit si fos una cosa individual, perquè s'ha creat amb col·legues, es toca amb col·legues i per mi és molt representatiu, no? Perquè jo al final el que em mou ara mateix és fer la música i l'art que m'agrada, però fer-ho amb la gent que estimo i que admiro. Bueno, Badalona es té dins. Badalona
1: això no es deixa mai, no?
2: Això no es deixa. Però sí, jo m'encantaria també poder viatjar pel món i conèixer altres coses i que sigui per l'excusa de fer música, no? I del...
0: El nou videoclip, que s'ha gravat en part a les platges de Badalona, ja s'ha publicat a totes les plataformes. El nou disc sortirà a la llum abans que acabi aquest 2026.

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: Ramon Duran, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Badalona Matí, esports.
1: Ramon, la penya s'emporta a la Lliga Catalana Challenge després de tombar el Lima Horta en la final per 70-60.
2: Correcte, doncs el Joventut Femení, que també es va voler sumar a la festa del conjunt masculí, i se'n va emportar ahir la Lliga Catalana Challenge, eh? Contra un rival que, a més, se'l trobarà a la Lliga, com és el Lima Horta. Les badalonines van signar una gran segona part i de la mà del nou fitxatge, Xanaia Pinto, autora de 21 punts, es va imposar el conjunt barceloní. La penya que en el tercer quart ja va poder aconseguir la renda final de 10 punts de diferència, amb un 45-35. Van anotar totes les jugadores que van jugar a l'equip de Fabián Tellez, incloses les quatre júniors, amb un paper destacat d'Emma Lorbeck, i això que encara faltaven dues de les darreres incorporacions, Acullo i la nord-americana Rosé Michaud, que han de sumar un plus físic important a l'equip. Escoltem la valoració del tècnic del Joventut Femení, Fabián Tellez.
3: Volem un ritme molt més alt que el d'avui. Evidentment, notem la falta de les dues interiors, però molt orgullós de la pedrera que tenim, no? De la base. Mira la Emma amb 16 anys, pagant-se aquí, lluitant amb les noies, la Gironella. Bueno, són la nostra força. En aquest sentit, molt content.
2: Doncs campiones de la Lliga Catalana, i ara ja el pròxim compromís serà a la Lliga Challenge, a la primera jornada. L'enfrontament serà el 4 d'octubre a 2:15 contra el València B.
1: I Ramon, parla'ns de Gavi, aquesta mascota del Club de Futbol Badalona.
2: Doncs sí, Gavi, que per cert, doncs, el van presentar en un dels partits del playoff de la temporada passada contra l'Hospitalet. Diríem que ara, doncs, amb la idea d'expandir-se a la ciutat i sobretot als més joves, i que puguin ser socis de l'entitat per un mòdic preu, per un preu simbòlic, doncs el Badalona el que ha fet és presentar el carnet Gavi als menors de 14 anys, que es poden fer socis per un mòdic preu, doncs, que no supera els 10 euros i que, per tant, doncs, s'anomena d'aquesta forma, no?, el carnet Gavi, que va néixer gràcies a la iniciativa Nil, un jove aficionat escapulat de 10 anys que va crear aquesta mascota per l'equip. A finals de la passada temporada, com dic, es va presentar en societat. Ara el club el que farà és impulsar aquest carnet Gavi amb la idea que els menors de 14 anys puguin ser socis, com deia, del Badalona per menys de 10 euros. El CEO del club, Marc Serra, ens explica aquesta iniciativa.
4: El carnet Gavi crec que és la conseqüència d'aquests 2 anys, no?, d'intentar reconnectar el club amb la ciutat i amb l'afició. Hem tingut la sort, no?, que el Neil en el seu moment ens va crear la mascota i li hem pogut donar forma i que és una realitat. I ara crec que és el pas natural, no?, de que les pròpies famílies del club i la gent més, els més petits en aquest cas, no?, doncs ens han demanat ser part del club, ser socis, òbviament amb un format, doncs, específic. I res, d'aquí neix el carnet Gavi, no?
2: La idea és que Gavi continuï creixent, també, per exemple, en forma de peluixos, i això, doncs, voldria dir que també els podria, en aquest cas, anar a causes solidàries, no?, com per causes benèfiques, i, per tant, aquesta seria una mica la idea de futur amb la mascota del Badalona, en Gavi.
1: La veritat és que fa una cara simpàtica, el Gavi, eh?
2: Sí,
1: podem
2: sí, sí.
1: Veure en aquesta piulada que va fer el club de futbol Badalona.
2: Crec,
1: eh?
2: Que li estaven buscant parella, em fa l'efecte.
1: Ah, sí?
2: Una gavina, sí.
1: També,
2: sí.
1: Doncs mira.
2: Sí, una altra gavina, sí, sí.
1: Haurà d'anar al first date de les gavines, eh? Pot ser?
2: Gavina mascle, gavina femella.
5: Badalona, ciutat de coloms i gavines.
2: Sí, sí. De coloms sobretot, eh?
5: Que sí, també.
2: De coloms sobretot, perquè, en fi,
1: totalment.
2: Fins aquí puc llegir.
1: Totalment. I la Rutllana, Ramon, forma part del Play for Pride, un projecte d'Adidas Foundation i Iglio per promoure la igualtat i la inclusió del col·lectiu LGTBIQ+.
2: Sí, hem de dir que, juntament amb la Unió de Federacions d'Esport de Catalunya, són les úniques dues entitats que duen a terme aquesta iniciativa a Espanya, Anglaterra, Montenegro, Bòsnia, Hercegovina i Espanya. Són els 4 països europeus que estan adherits al projecte. La Rutllana és una de les dues entitats encarregades de dur a terme aquest projecte a nivell estatal. A través de formacions, accions de sensibilització i activitats inclusives, els participants van adquirint eines per fomentar les bones pràctiques en l'activitat socioesportiva i de lleure. Actualment, els monitors de l'entitat es troben en fase de formació interna, però està previst que comencin aviat amb les activitats Salva Periago és el coordinador general de la Rotllana.
6: Més que visibilitzar, vull dir que sí que és cert que forma part de tot això, és oferir espais segurs, no? Vull dir que ningú tingui la por o, saps, de que bueno, no serà acceptat o que no pot fer algun tipus d'activitat o que... No, no. El que volem és deixar molt clar que és un espai superobert i que tothom està benvingut i benvingut.
2: Alguns dels esports que practicaran seran el corfbol o el futbol, entre altres. També tenen previst fer activitats amb l'UFEC i fer intercanvi amb les entitats dels altres països per parlar sobre les problemàtiques o els reptes a assolir. Amb Play for Pride, la Rotllana vol reforçar el compromís amb la inclusió, el respecte i la participació de totes les persones.
1: Molt bé, Ramon, doncs moltes gràcies.
2: Un altre dia parlarem de coloms.
1: I tant, gavines i coloms. Som-hi.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: 94.4.
7: La ràdio d'una gran ciutat.
9: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
11: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
12: Sense pròrrogues, cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
14: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
13: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
14: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
13: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Sílvia Llamas, bon dia.
16: Bon dia.
17: Moment d'anar al quiosc.
15: Comencem, com sempre, repassant les portades del dia dels principals diaris catalans. Sílvia.
16: Sí, el periòdico titula en Collboni es referma davant una oposició fragmentada. Són dades d'una enquesta política de Barcelona elaborada pel GESOP. Diuen el PSC obre el curs electoral amb 6 punts d'avantatge sobre Esquerra i el 86% dels barcelonins reclamen més oferta d'habitatge social contra la crisi habitacional. En la imatge doncs, també surt l'alcalde Collboni, però en aquest cas acompanyant el Toni Meritxell Falguera, que han estat pregoners d'aquestes festes de la Mercè, propietaris de l'històric celler de Gelida. A La Vanguardia, doncs, el titular principal és pel Tribunal Constitucional, que creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia. Asseguren a La Vanguardia que la majoria del Tribunal creu que el Suprem va vulnerar 3 articles de la Carta Magna quan va impedir aplicar la mesura als líders independentistes. Pel que fa a la imatge, veiem el cas de la Mari Carmen commou el país. És el títol que acompanya aquesta imatge d'aquesta dona de 87 anys que ha estat desallotjada i que va ser, doncs, traslladada directament de casa seva a un hospital per les condicions en què es trobava. De seguida us explicaré més detalls d'aquest cas. Pel que fa al diari Ara, el titular principal parla del cas Plus Ultra. Diuen Zapatero, diu el jutge, que les joies són un regal del rei saudita. Pel que fa a la imatge, doncs, podem veure Pedro Sánchez amb l'alcalde de Nova York Mandani i titulant els poderosos ens tenen por. Per últim, el punt avui, doncs, dediquen avui la portada a l'obertura de fleques, que diuen que també ofereixen servei de cafeteria i estan en auge, i diverses cadenes es disputen al mercat català, sota el títol del forn al cafè.
15: Molt bé. Doncs donem un cop d'ull ara a les notícies més destacades de la jornada. Què és notícia fora de Badalona? Doncs el polèmic desnonament, com deia Sílvia, de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que en porta 70 al mateix pis de Madrid.
17: La imatge del dia.
16: Sí, ho hem vist en aquesta portada de La Vanguardia. Ens quedem amb aquesta imatge de com va ser traslladada la Mari Carmen des del seu pis directament cap a l'hospital. Va ser desnonada en una camilla, del servei d'emergències. Ha estat desnonada aquest dimecres després que una empresa va adquirir la propietat del pis i li va pujar el lloguer de 500 a 1.650 euros. És la quarta vegada que intentava desnonar-la d'una casa on viu des dels 16 anys i ni les gestions de l'administració ni la força de l'activisme ho han pogut evitar. Segons la delegació del govern, unes 400 persones van passar la nit davant del seu portal, convocades pel sindicat de llogateres, i van continuar plegades aquest dimecres al matí davant de casa seva. Mentre esperaven la comitiva judicial, s'han viscut moments de tensió i empentes amb l'arribada dels agents de la Policia Nacional. Els antidisturbis han començat també, començaven a fer fora els manifestants i a dispersar els accessos a l'immoble. El sindicat de llogateres ha denunciat aquest dispositiu, que considera que és del tot desproporcionat, i la violència emprada per part de la policia. La delegació de govern, per la seva banda, s'ha volgut desmarcar d'aquest operatiu i ha dit que la policia actuava sota mandat judicial. La Mari Carmen ha fet declaracions a la sortida i ha agraït el suport del sindicat de llogateres i els ha demanat que lluitin i no es quedin a casa. L'advocada d'aquesta dona ha explicat que la propietat ha rebutjat aturar el desnonament per motius humanitaris i tampoc ha acceptat concedir un termini d'entre 15 dies i un mes perquè pogués abandonar el pis d'una manera digna i retirar les pertinences. En l'últim intent de desnonament, al juny, l'ONU ja va reclamar a l'Estat espanyol que l'aturés i busqués una solució.
15: Una imatge que indigna i molt, jo no sé vosaltres, però abans ho estàvem parlant entre els companys. Crec que és una, que no hi ha qualitat humana en aquesta societat, en aquest país. Menys avarícia pels diners i ser més persones, i potser no arribaríem a aquests extrems. Això arribarà als carrers i estan creant una societat amb moltes persones abocades a viure, a malviure al carrer, i algun dia se'ls girarà a la contra. I no ho dic a les urnes, dic ja a un altre nivell, molt més gros. A tot això, que Sánchez, Pedro Sánchez, demana suports per al decret d'habitatge mig de protestes per aquest desnonament. Sílvia.
16: Sí, el president del govern espanyol ha demanat a la resta de partits polítics que siguin sensibles i uneixin els seus vots per aprovar el Reial Decret d'Habitatge, que està encallat des de fa mesos i, tal com estava previst en la seva última versió, serviria per prorrogar els contractes de lloguer i suspendre els desnonaments. Concretament, Pedro Sánchez ha promès que l'executiu enviarà al Congrés urgentment un nou Reial Decret d'Habitatge. No ha precisat dates, però ha demanat responsabilitat i altura de mires als grups parlamentaris per convalidar-lo i evitar una nova tragèdia, ha dit, com el cas de la Mari Carmen.
15: Deixem aquest cas per un moment, perquè 12 persones han estat ateses i diverses zones del Congrés han estat desallotjades després que una diputada del Partit Popular exhibís un esprai de gas pebre, però només el va ensenyar. No el va fer anar.
16: Ara t'explico, perquè jo no en tenia, perquè havien estat atesos. Ara t'explico.

0: restes tòxiques i ha admès que l'ha accionat sense voler. El treballador del PP ha dit que ell no s'ha vist afectat pel gas, però una dotzena de persones han hagut de ser ateses per malestar, picor als ulls, al coll i també nàusees. De fet, una treballadora de la cafeteria està de baixa laboral per intoxicació i una altra ha presentat una denúncia segons fonts parlamentàries.
1: Déu-n'hi-do. I Zapatero, que diu al jutge que les joies trobades al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí que li va fer l'any 2007.
0: Segons ha concretat la seva defensa en un escrit, el monarca li va entregar les peces el 2007, com deies, quan ell vivia al Palau de la Moncloa. En el text, l'expresident reclama cooperació a la monarquia saudí perquè acrediti el seu relat, ja que aquest dilluns Calama va donar a Zapatero 3 dies perquè aclarís l'origen de les joies.
1: I Salvador Illa admet errors greus en el fiasco de Pisa. Ahir l'escoltàvem i apunta al Consell d'Avaluació per no informar bé els centres.
0: Illa diu que les proves van incloure errors greus i inacceptables per l'exempció d'un percentatge d'alumnes molt superior al màxim que recomanava l'OCDE. I apunta al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar aquestes proves per no informar bé els centres. Segons ha detallat el president, amb les proves en marxa a l'abril de 2025, l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va avisar a Catalunya que no hi havia massa alumnes massa alumnes exempts. Una advertència, diu el president, que no va arribar als centres, tot i que encara no havien fet les proves. I ja apunta també que durant les setmanes següents el Consell d'Avaluació va rebre 6 informes tècnics arran d'això s'hauria d'haver reforçat el seguiment i advertir els centres. A més, ha revelat que la informació sobre aquesta incidència no va arribar als responsables polítics del departament en aquell moment. En el debat al Parlament, l'oposició ha carregat contra el govern. La portaveu de Junts ha demanat la destitució de la consellera d'Educació. Des d'Esquerra Republicana han dit que la dimensió de l'error és enorme i que el govern ho sabia des de molt abans. El Partit Popular diu que l'escàndol de les PISA, amb aquest escàndol, Illa ha convertit el sistema educatiu en la riota d'Europa. També des de Vox diuen que l'error de les PISA és un fracàs del govern d'Illa. Els comuns han assenyalat falta de transparència, mentre que la CUP ha lamentat que el govern va explicar el fiasco quan ja no el va poder amagar més. Per últim, des d'Aliança Catalana han definit l'executiu d'Illa com el govern dels intocables. Diuen que no cauen ni quan cometen errors.
1: I el nou contracte de serveis socials amb el món local puja a 2.318 milions.
2: La xifra del dia.
0: Es tracta d'un 66,4% més amb 1.000 nous professionals destinats als serveis socials, migracions i primera acollida i altres programes de protecció. L'acord preveu 1.100 places extra per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya i augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actuals als 27 euros al 2027, fins a arribar als 30 euros al 2030.
1: I els autònoms, alerta, cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral.
0: Així ho recull el darrer informe Situació del Treball Autònom de Catalunya 2025, que el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha presentat aquest dimecres. El document detecta una transformació del perfil del treballador per compte propi, amb un augment dels estrangers, que van créixer un 5,4%, un ritme gairebé 5 vegades superior al del conjunt d'afiliacions, i més participació de les dones, tot i que encara asseguren representen únicament el 37% del total.
1: Diu el diari Ara, per exemple, els autònoms cobren 650 euros menys de jubilació que els assalariats, tot i que retiren més tard, el que dèiem. I Renfe, què diu Renfe? Doncs apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesi del despreniment del sostre de Fabra i Puig. Però no deia que les obres no hi tenien res a veure. Ahir ho deia.
0: Sí. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe

0: es retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n puguin garantir la seguretat.
1: I el Departament de Salut ha registrat un rècord de 52.560 documents de voluntats anticipades aquest 2025 passat.
0: Aquesta dada representa un increment del gairebé el 52% respecte al 2024 i situa en 240.500 el nombre d'acumulat d'aquests documents registrats a Catalunya, segons ha informat el Departament de Salut. La consellera atribueix aquest increment a la consolidació de la formalització d'aquesta voluntat davant de professionals sanitaris arran de la modificació de la normativa el 2024.
1: I un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema.
0: És un estudi de Climate Impact Lab de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que fins al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus centígrads, un escalfament semblant al que es preveu d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. La suma d'aquest fenomen a l'escalfament global provocarà l'any que ve almenys un 44% de dies addicionals de calor extrema dels que s'esperarien en un any normal. A més, si s'allarga el Super Niño durant l'estiu, com es preveu que pugui passar, se'n podrien derivar més morts. Les zones més vulnerables a aquest impacte, tal com apunta l'estudi, es concentraran a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista de països on es preveu que hi hagi més morts, seguit d'Indonèsia i Sudan.
1: I en planes internacionals, Sílvia, l'Iran acusa els Estats Units i Israel de terroristes, però es mostra obert a negociar.
0: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha començat la seva intervenció davant l'Assemblea de les Nacions Unides presentant-se com a víctimes del terrorisme i acusant els Estats Units i Israel de ser estats terroristes que assassinen civils innocents en contra de les lleis internacionals, ha dit textualment. L'endemà que Donald Trump s'erigís en constructor de la pau mundial i alhora amenacés l'Iran a aniquilar-lo si no arriben a un acord, Pezeshkian l'ha acusat de ser ell el terrorista, una afirmació que ha fet que l'únic delegat estatunidenc que hi havia a la sala l'abandonés. El president de l'Iran ha dit que no necessiten el permís de ningú per desenvolupar la seva tecnologia militar de defensa, que no es rendiran ni abaixaran el cap, però que estan oberts a cooperar i col·laborar amb la continuïtat amb la comunitat internacional sense amenaces.
1: I ha marxat, de l'Assemblea General de l'ONU, dels Estats Units.
0: Sí, sí.
1: Ha agafat i ha marxat. Va, quines són les notícies més llegides al nostre portal, a bdn.com.cat?
0: Ràpidament, les notícies més llegides durant el dia d'ahir, la principal és la dels sindicats de l'Ajuntament, que denuncien un col·lapse intern i reclamen mesures urgents al govern local. També aquesta notícia, que els comuns demanen explicacions a l'interventor i secretari municipals per l'acte del PP. I per últim, aquesta actuació al metro de Sant Roc, on els usuaris retenen un lladre a l'andana després d'un intent de robatori amb violència.
1: Anem a les xarxes socials. Què hi hem trobat avui, Sílvia?
0: Doncs mira, poqueta cosa, la veritat. Hi ha dies que costa rascar coses de Badalona, a la xarxa X, en aquest cas, que és on ens fixem. Hem trobat una publicació de l'Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes que citen una altra publicació on es veu una àrea de gossos, si no m'equivoco, de Madrid, i diuen: a més d'un barri de Badalona ens agradaria tenir àrees de gossos com aquesta, però les que tenim no els arriben a la sola de les sabates o cauen a trossos. Una reivindicació veïnal,
1: sí, sí.
0: Doncs que aquí queda. També he vist que la Pilar Díaz, que ahir va passar per aquest estudi, per Badalona Matí, doncs ahir també publicava que va aprofitar la seva visita a la ciutat, doncs, per escoltar de primera mà què preocupa i què necessita el veïnat i els comerciants de la salut a Badalona. Diu: una estona de conversa de carrer, de mercat i de compartir inquietuds, perquè no hi ha millor manera de conèixer una realitat que parlar amb qui la viu cada dia. Això deia, doncs, la delegada del govern Catalunya en la seva visita ahir a Badalona.
1: Anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
1: Avui crec que no marxem enlloc, oi?
0: Avui podeu anar a Barcelona, que hi ha molts concerts. El que passa que sí que és veritat que el gran gruix de les festes de la Mercè, doncs,
1: es concentra al cap de setmana.
0: Cap de setmana. I aleshores ens hem avançat una miqueta, en concret, a demà, divendres, que demà tindrem una altra proposta, però demà divendres a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina i actuarà a partir de 8:45 Maria Jaume, que s'ha convertit en una de les veus imprescindibles del pop d'autor en català.

0: molt bé. Dos
1: aquesta
0: quarts de nou.
1: Aquesta està bé i és divendres.
0: Doncs sí, podrem haver fet migdiada, oi?
1: Vols que anem?
0: A mi m'encantaria, Maria Jaume m'agrada molt. A mi els accents m'agraden moltíssim. Ella és de Mallorca, ha fet col·laboracions amb la Muixca, la germana de l'Abat Guia, l'amiga teva, per cert.
1: Sí.
0: Que t'agrada moltíssim. I bé, Maria Jaume és una proposta d'aquelles encerclades a l'agenda dels concerts de cap de setmana.
1: En aquest escenari, per cert, Tuti, a l'avinguda de la reina Maria Cristina divendres, que sapigueu que després de Maria Jaume
0: ui,
1: hi actuaran
0: Marcos,
1: també...
0: el del pistatxo, es diu Festuc. El...
1: Ah, no sabia... Ah, mira, m'agrada molt.
0: Sí, sí,
1: aquest,
0: sí.
1: El Marcos amb K, els Amics de les Arts, els sí. Catarres i Teràpia de Xoc.
0: Ah, molt
1: bé. Que fins la matinada podreu gaudir de bona música en català.
0: I em sembla que demà també, però més tard, i en un altre lloc, a la platja del Bogatell, hi havia Love of Lesbian, que ho vam dir l'altre
1: sí,
0: dia.
1: Sí, això ho vam dir l'altre dia.
0: Això era la platja. Doncs Maria Jaume, aquest concert demà 2:15 a Barcelona, t'acomiadem, Sílvia. Que vagi bé.
1: Vinga, adéu.

0: 57 minuts, seguim en directe al Badalona Matí. Fem el repàs de continguts que tenim preparats per avui. Avui, a partir de les 9, d'aquí uns minutets, parlarem amb el gremi d'instal·ladors del barcelonès Nord i el Maresme, a Emifesa, sobre aquest pla de climatització a les escoles públiques que impulsa la Generalitat, que, recordem-ho, un dels 100 centres prioritaris és l'Institut Eugeni d'Ors, que ja es preveuen algunes actuacions relacionades amb plaques solars, entre d'altres. D'altra banda, també un quart de 10, com sempre, a la tertúlia d'actualitat. Abordarem diferents temàtiques. A partir de les 10 entrevistarem la presidenta del grup municipal dels comuns, Aida Llaurador. A 2:15 posarem el focus en la iatrogènia, que és els efectes no desitjats que poden provocar determinades actuacions mèdiques, i ho farem amb el cap del servei de geriatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol. I a última hora tindrem la nostra cita amb la història de la mà del Museu de Badalona, i parlarem també de teatre amb Jordi Oriol, director de l'Ultimàtum, que és l'obra que aquest divendres estrena la nova temporada de teatres al Teatre Zorrilla. Acabarem amb literatura i també versions musicals amb l'Emma Teixidor. Tot això i molt més fins a les 12 del migdia en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. I anem a interessant-nos també pels continguts de la Televisió de Badalona, perquè avui a les 8 hi ha el programa de la tertúlia de bàsquet, i li preguntem al Xavi Ballesteros a veure què ens tenen preparats per avui. Bon dia, Xavi.
1: Bon dia. Si avui és dijous, avui toca tertúlia i ve carregada de penya i de festa, perquè després de la Supercopa ACB aconseguida aquest cap de setmana, després d'aquest cap de setmana històric, després de 40 anys de no guanyar aquesta competició, després de 18 anys de no aixecar cap títol, ho volem continuar celebrant. I ho farem avui molt especialment amb un badaloní que és de la penya i que és el seu entrenador, Dani Miret, que ens explicarà com ha viscut ell des de dins tota la festa, tot el títol del seu equip. També li demanarem que ens expliqui què és conviure amb Nico Laprovítola i Ricky Rubio i Ante Tomic en l'equip. Un luxe d'entrenador format al planter de la penya, que a més ha estat a altres clubs de la ciutat. El bressol del bàsquet pot estar orgullós d'entrenadors com Dani Miret. Avui parlarem amb ell, també amb el president de la penya, Juana Morales, i amb el Ferran Govern, com sempre, a partir dels 8. No us ho perdeu.
0: Gràcies, Xavi Ballesteros. Sens dubte, no ens ho perdrem. I en Mateixidor, bon dia als serveis informatius. Avui, què serà notícia?
2: Molt bon dia. Doncs avui, marea pensionista que demana que es compleixi un compromís adquirit amb l'Ajuntament per tenir un espai en el qual doncs, poder utilitzar. D'altra banda, també des del Partit dels Socialistes, que demanen que s'acceleri el menjador social ara que s'apropa la tardor i que també doncs, més tard vindrà el fred. També avui, des de l'Ajuntament, que signaran un conveni amb Tuxal per mirar de buscar treballadors relacionats i vinculats amb l'INCO, amb l'IMPO, pel qual doncs, es promouria també la incorporació laboral de treballadors de la ciutat a aquesta empresa. Més qüestions. Doncs avui és dia de la Mercè i també la ciutat canvia, perquè moltes persones de Badalona treballen a Barcelona i, per tant, avui és el seu dia de festa i, per tant, la ciutat pot canviar una mica de, respecte a un dijous normal. Per tant, veurem aquests canvis que es veuen a la ciutat en l'àmbit comercial o fins i tot doncs, en les visites al metge. I finalment també ens aproparem fins als Maristes, on avui es fa un assaig del Meeting Gospel que se celebrarà aquest cap de setmana a Badalona i del qual doncs, us en parlarem, i que està organitzat per Gospel Sentits.
0: Molt bé, Emma, tot això, tota aquesta informació ampliada, tots els detalls a l'informatiu tant de ràdio com de televisió de Badalona a les 2 de la tarda i també a 9:15 del vespre. Moltes gràcies, Emma.
2: Molt bon dia.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Badalona. Les 9 del matí.
0: Passen 2 minuts de les 9 del matí. Aquests dies us hem explicat que la Generalitat ha posat en marxa un pla per climatitzar centres educatius i residències de gent gran d'aquí al 2031. Ho fa amb l'objectiu d'adaptar els equipaments públics al canvi climàtic i també garantir el confort tèrmic davant l'augment de les temperatures. Avui volem saber quines són les condicions per poder condicionar bé una escola on aquest estiu, en algunes d'aquestes, s'ha superat els 40 graus dins de les aules, amb tot això que implica organitzativament i que dificulta la feina tant dels docents com dels alumnes. Avui ens acompanya al Badalona Matí en Ricard Nogués, que és director general d'Aimifesa, que és el gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord i Maresme, i ell que també és degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
7: Badalona Matí. El primer cafè.
0: Ricard, primer de tot, com valora aquest pla clima, no?, que ha anunciat el govern de Salvador Illa, que preveu actuar en totes aquestes escoles públiques i també en algunes residències?
6: Bé, qualsevol pla sempre és benvingut, no? De fet, ja tenim unes lleis que s'han d'aplicar a l'educació. No sé si deien que el 6% del PIB des del 2009. En tot cas, el que sí és evident que amb aquesta situació de canvi climàtic, i que la tenim a sobre, i és evident la temperatura que estem ara i d'on venim, doncs sí, s'ha de fer alguna cosa i sobretot cercar la confortabilitat de no només de les persones que estan com alumnats, sinó també dels propis docents, i per tant que donen aquestes classes en les millors condicions, no? Per tant, endavant. Ara bé, sí, amb les reserves que cal, quan s'explica no es diuen coses que no es correspondrien al que hauria de ser la millor solució, no?
0: Ara hi entrarem. Arriba tard aquest pla? Recordem-ho, d'aquí al 2031 s'han de climatitzar 2.530 escoles i 51 residències. S'arribarà al termini previst? A quin ritme s'hauria d'anar? A quants centres l'any s'hauria d'arribar?
6: Clar, mira, Ràdio Sant Boi em va fer una entrevista com a degà a principi d'any. Vaig dir que és per tu l'enginyeria, que és extensible a molts ordres de la vida, no? I seria planificació i excel·lència, no? Planificació. Aquesta seria la primera paraula, no? En qualsevol moment que arriba i arriba tard, doncs ja arribem tard. Perquè la situació extrema, la que viu una escola, amb, en aquest cas 20 alumnes, 25 alumnes, amb una situació extrema de calor, doncs fa que la convivència sigui difícil i, a més, hi ha un calor latent provocat per la humitat generada per la pròpia persona humana, doncs que incrementa aquesta situació de no confortabilitat, no? Llavors és evident que, bueno, que s'ha d'invertir i no és fàcil. Des de FGCAT i, per tant, per extensió, nosaltres mateixos com a experts en la matèria, doncs el que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no?, o posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja. Perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no? És que no existirà. Llavors sí, s'ha de climatitzar, no? I no passa per posar splits com si es posaven antenes fa 80 anys quan va arribar o fa 50 anys la televisió, no? S'ha de fer un pla, una anàlisi per cada escola i per cada situació, per cada orientació, per cada ubicació, per veure l'envolupant de l'edifici i invertir allò que s'ha de fer, ni per quedar-te allunyat a la curta a nivell de quilowatts tèrmics, ni passar-te que pots tenir un excedent que suposi en aquest cas una despesa elèctrica més de la que toca, no? Aquesta seria la realitat.
0: Recentment parlàvem en aquest mateix espai amb la directora de l'Institut Eugeni d'Ors aquí de Badalona, la Cristina Stigman, que és de fet un dels centres prioritaris, d'un dels 100 centres prioritaris on la Generalitat preveu actuar. Ens deia que durant aquest mes, finals d'aquest mes, estava previst la visita d'experts, no?, per fer una diagnosi, no?, d'aquest centre. Va comentar que segurament s'apostaria per l'aerotèrmia i per la ubicació de plaques solars. És clar, aquest diagnòstic, Ricard, qui el fa? I va per aquí? L'aerotèrmia és la millor opció i la ubicació de plaques solars?
6: En primer lloc, és un expert, no? Llavors, des del gremi direm, home, si les potències són menys de 70 quilowatts, no fa falta projecte tèrmic, o projecte de climatització i, per tant, podia ser un, això sí, un instal·lador habilitat com els que tenim nosaltres agremiats i que tenen els carnets o en aquest cas, la certificació corresponent com a tal. I des de la perspectiva de projectes més grans de 70 quilowatts, doncs sí, s'ha de fer un projecte tècnic i en aquest cas és un enginyer el que ha de desenvolupar aquesta acció, no? El que sigui aerotèrmia, doncs sí, benvingut. És un sistema de bomba de calor que el que fa tenir un cop, vol dir que de 4 o fins a arribar a 5, un cop vol dir un coefficient of performance, que vol dir que per cada quilowatt elèctric, doncs, 3-4 quilowatts tèrmics són gratis, no? Són gratuïts. Per tant, vol dir que és eficiència. Aerotèrmia ben administrada és eficiència. Ara bé, és una bomba de calor on hi ha un kit hidràulic que també dona aigua calenta sanitària per les dutxes i per altres elements que puguin haver allà, no? En aquest sentit, no? Per tant, aerotèrmia sí. I fotovoltaica, evidentment, perquè la fotovoltaica, a més, actuaria mentre les noies estan a la, i noies estan a l'escola. Llavors, aquesta generació de les plaques, posem 2.000 watts o 3.000 watts, front a aquest consum quilowatt-hora vinculat al que fa, en aquest cas, la climatització, doncs podria, bueno, en aquest cas, donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica. Perquè, bueno, és l'hora solar i, per tant, l'hora d'acció i, per tant, l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar són sistemes de volum de cabal variable, vull dir, grans aportacions, amb un sistema de gestió energètica que moduli a cada aula el que toca, amb una temperatura de consigna que estigui ben posada, no? Recordem que el RITE diu que la temperatura ha d'estar entre 23 i 25, amb una humitat relativa, doncs, també vinculada, amb una ventilació que s'ha d'aportar, d'acord amb el reglament d'allà, no? Una renovació d'aire per segons les persones que hi són, uns metres cúbics hora de renovació d'aire. Per tant, clar, no és una mesura de dir vaig a posar un split o una màquina d'expansió directa en un sostre i amb això ja solventem, no? Perquè tot això sumat donarà més diners que una solució global ben plantejada, analitzada i, com bé has dit tu, la paraula diagnosi, no? Diagnostiquem per cada cas, no? I això me'n recordo, no? Fa molts anys, parlant amb el llavors director de manteniment, com a exemple, no? De l'Hospital de Can Ruti, deia, ostres, aquí tinc un problema que es va solventar, que la cara nord té fred i la cara sud es mora de calor en certs moments. Llavors, bueno, tot això es va solventar amb la tecnologia, amb quatre tubs, i que una mateixa gran bomba de calor podia generar fred i calor a l'hora, no? Llavors, aquí també hem de fer aquesta solució. I la solució d'un hospital de Can Ruti no és el mateix que en un hospital com el que pot haver a Bellvitge, que té unes altres condicionants externs d'envolupant i tal, no? Per tant, cada escola, com bé has dit, Eugeni Tors ara, però no es podrà extendre aquesta solució perquè seria una mala praxi de solució a un altre institut on està una part més obaga, una part més encarada al nord i amb un envolupant de l'edifici diferent, no? Aquesta és una clau important a tenir en compte.
0: Clar, depèn també aquesta diagnosi d'on estigui ubicada l'escola, la part on li toqui el sol. Recordem el que ens va explicar la Cristina Stigman, que deia que sobretot la calor s'acumulava al primer, segon pis, on tenen el laboratori, sí, sí. I tots els productes químics era un risc per les altes temperatures.
6: Sí, sí, la calor per un tema de convecció acostuma a pujar, no? Per això mateix, quan tu ara agafes i poses un ventilador de sostre, doncs primer de tot mirar si els ancoratges són els correctes i el sostre aguanta. Fixa't que ara l'estació aquesta de Fabra i Puig ha caigut a un sostre, no? Que ja tenia, que era d'encanyissat, pel que vaig veure per les imatges de televisió. Llavors vol dir que, ostres, les solucions aquestes, i llavors el que remouries és això. Per tant, per evitar que aquesta idea de l'acumulació d'aire a dalt i baixi el que hagi de baixar, que en aquest cas és l'acumulació de fred, doncs, bueno, s'ha de fer la solució i l'aportació i renovació d'aire corresponent, no? Això és clau. Per tant, la diagnosi prèvia, sigui enginyer, sigui amb un instal·lador habilitat i la instal·lació també amb un instal·lador, en aquest cas, habilitat, i bueno, en aquest cas, l'habilitació passa per un concepte que es diu RASIC, no? Registre de l'Agència de Seguretat Industrial de Catalunya, i l'enginyer, en aquest cas, col·legiat. Doncs aquesta mena de... aquesta col·legiació amb un col·legi professional doncs, seria a través d'un AMIFESA, que és un gremi d'instal·ladors, i el seu RASIC corresponent, que és aquest registre que et dona, que és una persona acreditada, no? Ja dic, i solucions d'aquelles de, bueno, com que tenim un espai de 100 metres quadrats, doncs mira, a raó d'uns 3.000 frigories hora per tal... No, això no funciona així. Això és una solució de poca diagnosi i no equiparable a la realitat del que es vol, per estalviar diners i perquè allò que s'inverteix tingui la millor solució, no? Que és que sigui el més eficient energèticament i el més eficient econòmicament, per suposat.
0: Actualment, en aquestes actuacions de climatització, es parla molt de que amb l'excedent d'energia s'aprofitin també, abasteixi altres equipaments propers.
6: Bé, si jo sóc capaç de generar a través de la fotovoltaica un excedent, doncs o tinc dues solucions, o faig emmagatzematge d'energia per fer-la servir, o en aquest cas la venga a través d'una comunitat energètica al voltant, no? Però pensem una cosa, no? Clar, la raó és que una compra d'electricitat són 15 cèntims el que tu pagues i el que et poden donar per l'excedent són 3 cèntims quilowatt-hora, que això és una altra història per un altre debat, no? Però vaja, llavors, l'avantatge que tindria és que, ostres, ben calculat el que tu necessites per la demanda en aquest cas tèrmica de l'edifici a través de les persones que hi són, tu pots calcular una fotovoltaica que pugui, a través d'una bona inversió, doncs, aprofitar al màxim aquesta energia solar per consumir-la, no? Perquè, clar, quin sentit té? Un emmagatzematge energètic serviria per aprofitar-ho la nit, però la nit l'escola està tancada, no? Llavors, o en aquest cas, doncs si no hi hagués emmagatzematge, doncs, bueno, no hi ha ningú al matí, fem classes nocturnes, doncs, bueno, serviria per vendre energia, però, bueno, en qualsevol cas, al matí venem energia, no, la necessitem nosaltres perquè allà l'aula i l'escola està en marxa, no? Vull dir, per tant, aquest és el moment clau. Per tant, aquí l'equilibri seria rodó. Genero energia fotovoltaica i la injecto en el consum energètic de l'aerotèrmia o el sistema que més sigui eficient per a aquesta tipologia d'escola i també la part de ventilació d'acord amb el que diu el reglament d'instal·lacions tèrmics, no? que seria aquesta bueno, aquest indoor air leader 2 d'una aula, etc., per la renovació corresponent d'acord amb el que es demana el propi reglament. No?
0: Ricard, quina seria la temperatura òptima en una aula que demostri que el permeti aquest rendiment òptim, no?, de l'alumnat, del professorat?
6: Clar, mira, el RITE parla de 23-25 graus, no? Hi ha informes que diuen que potser us hauria de baixar 22 per aquesta qüestió. Hi ha informes danesos que també diuen que ostres, que la concentració i aquesta capacitat cognitiva que tenim els humans per aprendre, doncs amb altes temperatures es dissipa, no? Mai millor dit. I per tant necessitem, no?, aquesta millora i de confort per aprofitar els continguts i tenir temperatures que realment siguin correctes, no? Per tant, d'acord amb aquests informes de la Universitat de Dinamarca, ja diuen que, bueno, que tenir 30 graus en una aula, doncs, home, i fins a arribar a 22 o 23, bueno, aquest increment doncs fa perdre la concentració, no?, en un 20%, no?, de concentració humana, diguéssim, no? Seguint aquesta línia, per cada grau podem baixar un 2%, no?, aproximadament, per cada grau que baixem, no?, incrementem aquesta concentració, aquesta capacitat cognitiva de millora en aquest 2%. Bé, són idees, són ràtios, són KPIs, són coeficients que ens ajuden a dimensionar bueno, el que tenim entre mans per fer la diagnosi i que sigui el més tecnològicament i més científic possible per aconseguir el millor per aquella escola, no? I no, ja dic, aplicar aquesta idea de posar un nyap aquí, un nyap a l'altre lloc, que això no servirà de res, no? Bé, i com bé diem, si es va parlar de ventilació en un sostre, doncs bé, això és una solució intermitja, però no definitiva, per suposar, no? Només mous aire calent, no? Aquesta seria la idea, no?
0: Ja per acabar, per dur a terme aquest pla de climatització, la Generalitat ha comptat amb vostès?
6: Bé, no, aquesta seria la primera pregunta, no? Tot això s'emet diria que des del propi des de la pròpia Conselleria d'Educació, i està molt bé, però penso que al final has d'anar a l'entorn. La Generalitat té l'ICAE, no té altres direccions generals que poden, bueno, poden també assessorar, no? També és veritat que per desenvolupar tot això es veu que, d'acord amb infraestructures.cat, que també és Generalitat, es parla de que es poden actuar sobre 30 escoles, no?, a l'any per fer-ho bé. Llavors, també ells parlaven de 50 escoles a l'any. Dit això, dius, ostres, i com es farà? Tenint en compte que ja sabeu que des de MIFESA i a MIFESA Formació desenvolupem i posem sobre la taula nous tècnics, nous persones qualificades, perquè hi ha una mancança d'aquests 4.000 famosos operaris qualificats en molts àmbits, no? Des d'electricitat, climatització i tal, no? Llavors, aquí, per muntar un sistema de climatització necessites operari RITE, operari d'electricitat i tota aquesta aportació. Per tant, falta gent, sí, i com s'invertirà amb gent qualificada? Bueno, doncs aquesta és la qüestió, no? De fet, nosaltres a MIFESA doncs, disposem de 19 certificats professionals i en fem 8-9 cada any aportant personal qualificat al mercat, no? I tenint en compte que som 16 gremis a tota Catalunya, que plega doncs, 5.000 professionals, voldrà dir que, bueno, que es pot comptar amb nosaltres, però també és veritat que hi haurà un coll d'ampolla amb tot això per aconseguir desenvolupar això amb gent qualificada, repeteixo, no? I al final, les solucions precipitades, nyap, o solucions no analitzades correctament o no, que tinguin una base científica, tecnològica, d'enginyeria, desenvolupada per un instal·lador o per un enginyer, doncs és evident que no conduiran cap a un bon sistema, no? I bé, en qualsevol cas, ens posem a disposició de qui calgui, perquè des de les institucions o des de les entitats que coneixem aquest sector i que coneixem la tecnologia necessària, doncs, per donar aquest assessorament que correspon a partir de les nostres persones, no? Sigui enginyers, col·legiats i col·legiades o en aquest cas, instal·ladors també habilitats, no? Aquesta seria la idea.
0: Però, clar, entenem que, en teoria, tot aquest pla de climatització es farà a càrrec d'empreses instal·ladores habilitades a Catalunya, però és una mica contradictori, no?, que no comptin amb vosaltres.
6: Bé, suposo que de vegades, ja sabem, la idea va per davant de moltes coses, no? I és evident, jo ara mateix penso, home, és una bona iniciativa. En qualsevol cas, a partir d'aquest moment que hi ha un pla estratègic d'aquest assumpte sobre la taula, el que sí que es demanaria a les institucions o a l'àmbit polític és que comptin amb aquells professionals que estem a la seva disposició per desenvolupar això. I és obvi que, bueno, a través del concurs públic i a través en aquest cas, entenc que Infraestructures o la pròpia, en aquest cas, Conselleria d'Educació, trauran els concursos que toqui d'acord amb les condicionants i bases tècniques necessàries, d'acord amb un sobre administratiu i tècnic, sobretot tècnic que reuneixi la millor anàlisi per cada cas, no? Anàlisi generalistes, que això des de la nostra perspectiva seria un fracàs, realment, perquè cada escola en la seva situació particular té la seva anàlisi diferenciada, i això de la regla de 3, això ho faig aquí, ho faig a tot arreu, la rèplica no seria, perquè, malgastaries diners d'una banda o et quedaries curt d'una altra a nivell tèrmic, no? Això és així de real, no? I realístic.
0: Mm-hmm. Veurem com s'acaba desenvolupant tot aquest pla de climatització. Ricard Nogués, director general d'EMIFESA i degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Gràcies per visitar-nos avui al Badalona Matí.
6: A vosaltres per convidar-nos.
0: Que vagi molt bé.
6: Gràcies.
8: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
9: Badalona 94.4.
10: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: El Dia Internacional.
1: Avui, 24 de setembre, es commemora el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, data que té per objectiu seguir impulsant projectes i investigacions que busquen ajudar en la lluita contra la malaltia. En l'actualitat existeixen 200 tipus de tumors. En els darrers 50 anys hem viscut grans avenços en aquesta matèria. Es calcula que el 2030 el càncer serà la principal causa de mort al món, amb un augment anual de 21,6 milions de nous casos.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: El Club Capbravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capbravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
4: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
5: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
4: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofía de Diego i Duendes del Parque.
5: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
4: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
7: 9 i 23 minuts. Ens posem ràpidament a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui una miqueta més tard, perquè hem estat parlant amb el gremi d'instal·ladors sobre aquest pla de climatització de les escoles, residències, sí. I és un tema de molta actualitat que n'hem parlat també a la tertúlia, però bé, avui aquí parlarem d'altres temes que també són d'interès. Donem la benvinguda avui en Jordi Casas, en Diego Marchante, la Juana Romero i en Rafa Flores. Què tal? Bon dia, com esteu?
8: Bon dia,
7: bé. Sí. Heu pogut arribar bé aquí? Avui està tranquil·la la ciutat o hi ha més gent? Perquè és la Mercè.
8: No, de gent gairebé, lo que pasa que las obras es que es, depende de donde vengas, es mortal,
7: A la plaça de la Vila, que ja comença ja està inoperativa, I s'ha habilitat, oi, Rafa, aquest caminet, no?, que connecta Francesc Layret amb el carrer de Mar, perquè la gent pugui passar, oi?
9: Lo que tú has dicho, un caminillo que bordea lo que es por delante de la Bertran y se puede coger a Carrer del Mar de momento.
7: Una segona fase que recordem, s'ha hagut d'endarrerir per aquella celebració de la penya, de la Supercopa, que tan ben merescuda, però...
8: I que tanta necessitat hacía, que hacía muchos años.
7: Hombre, por lo menos, prop de 20 anys sense un títol oficial,
8: sí, de verdad,
7: 40 anys des de la última Supercopa, per tant. Que ja tocava i ja ho hem celebrat, tots contents i que es mantingui així.
10: Buida.
7: L'autopista, sí, ho hem dit abans, però és clar, avui ja hem dit que la xarxa viària estava més tranquil·la, avui el ser festiu a Barcelona, doncs ja se sap, però contemplàvem aquesta possibilitat de que pogués venir potser més gent de Barcelona avui a comprar aquí a Badalona o a fer una visita, no sé, tot és possible, ho veurem, els nostres companys informatius sortiran als carrers a veure quin és l'ambient que es viu a la ciutat. Recordem, si us sembla... que sempre se m'oblida, de recordar als nostres oients i telespectadors les maneres que poden participar en aquesta tertúlia.
6: Participa a la nostra tertúlia.
11: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04.
7: Comencem pel primer tema, perquè ahir aquí al Badalona Matí ens va visitar la delegada del Govern de la Generalitat, la Pilar Díaz, va passar pels micròfons aquest programa i ens va dir, ens va confirmar que el perllongament de la L1 del metro, que és una reivindicació històrica, no?, aquí a la ciutat, es troba, continua entre les prioritats de la Generalitat. El projecte, com diem, ve de lluny i preveu 5 noves estacions, des de Montigalà fins a l'estació de Rodalies de Badalona, i permetria connectar millor barris com ara Lloreda, Sant Cris o Bufalà amb la xarxa de metro i rodalies. Ara bé, tot i que la delegada no s'ha atrevit a posar sobre la taula una data, no?, de materialització, sí que ha dit que les obres del perllongament d'aquesta L1 no estaran en marxa com a mínim fins al 2034. Veurem si això es compleix. De fet, escoltem la delegada, això és el que ens va dir ahir al Badalona Matí.
12: La planificació i el calendari que Mobilitat, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, que té en aquest moment a sobre de la taula, contempla de manera prioritària 3 perllongaments, línia 1, línia 3 i línia 4, per tant, sí, hi és la línia 1, i que en aquest calendari, en aquest moment, sí que contempla que en els propers anys, i que per tant, doncs, com a molt tard el 2035, això pugui estar fet. Després passen coses, perquè sabem que passen coses quan s'estan fent metros, i per tant, doncs, no voldria jo tampoc en aquest moment fer un titular o fer un anunci que no correspongui, però aquesta és la previsió que en aquest moment hi ha. Per tant, és un projecte a sobre de la taula, no en un calaix, s'està treballant.
7: Sou optimistes amb aquestes previsions a 8 anys vista, menys d'una dècada. Comencem per la Juana. Juana.
8: A ver, yo fui testigo de la construcción de la línea 4 del metro, pasa delante de mi casa, y en aquel momento, cuando se estaba concluyendo que ya estaba llegando a Pompeu Fabra, todos estábamos locos de contentos porque estaba el proyecto de subirla por Montigala y salirla a Santa Coloma. Pero es que estaba ya, o sea, era una cuestión que ya se había decidido, y te estoy hablando del año María Chimpún. Con lo cual, para mí, ojalá y Dios quiera que se haga en esas fechas, pero optimista, a ver, está clarísimamente que la Generalitat depende de presupuestos, depende de que se consoliden los modelos asentados de presupuestos y no de prórroga de presupuestos, y ahí nosotros poco podemos decir como ciudadanos, nada más que rezar, si el que quiera, el que no puede esperar, como buenamente se pueda, pero desde luego sería una notición, porque sí que es verdad que son, sobre todo con Santa Coloma, es muy difícil la unión. Si vas a San Adrián del Besós tienes muchísimos más recursos que los que tienes desde Badalona y en concreto de barriadas de Badalona, o sea que sería una ventaja enorme si realmente se pusiera en marcha, y ojalá sea para esas fechas, pero
7: veremos.
8: Con condicionantes.
7: Diego.
0: No sé, hay un punto en el que, claro, dice que sí, que es prioritario, entonces claro, decir, no voy a decir que está diciendo ya veremos, porque no, pero 8 años todavía, es como esto lleva 20 años encima de la mesa, ¿no? Como
8: sí.
0: Es agotador, de verdad, el tema de la planificación y sobre todo, bueno, y me preocupa que se, ¿no?, que sea y cuándo se va a hacer, pero sobre todo también me preocupa qué se va a hacer mientras tanto, ¿no? Porque al final, o sea, necesitamos soluciones intermedias que igual pasen, yo qué sé, por aumentar los autobuses, ¿no? Que pasen, no sé si líneas, no sé si cantidad, no sé si incluso frecuencias, o sea.
8: Y el aumento que están teniendo las ciudades que tendrían que estar unidas, que es que a veces no tenemos recursos porque no da de más de sí con el personal que se mueve diariamente.
0: Sí,
8: o sea, con lo cual el metro es un recurso.
0: Es básico, sí, y
8: totalmente
0: sobre todo tiene
8: necesario.
0: Que ver con la cuestión también como de, no sé, decirte, de justicia social básica,
8: sí,
0: ¿no?
8: Sí,
0: es como,
8: sí.
0: Al final, quién está utilizando el metro, quién no utiliza, ¿no?, el autobús. Y es
8: muy
0: como,
8: significativo, ¿no?
0: Es muy significativo,
8: razón,
0: y también
8: sí, es cierto.
7: Rafa.
9: Bueno, la noticia, la verdad es que da mucho que hablar, en el sentido de que es una prioridad, es una necesidad. Uh-huh. O sea, sinceramente, incluso, ahí está, lo que comentaba Joana, de comunicar el tema de Santa Coloma con Badalona, la parte de arriba, ya no solo Santa Coloma, sino el proyecto que había incluso de llegar a Can Ruti.
8: Sí, sí.
9: ¿Vale? Es una necesidad. O sea, para la gente que sube a Can Ruti, en autobús, las líneas que hay, o sea, son pocas, o sea, sinceramente. Luego, los que suben con coche, la problemática que tienen de aparcamientos, o sea, hay que facilitar. O
8: y
9: sea,
8: lo que es Can Ruti, que es que al final, ¿vale?, hay que dimensionar las cuestiones.
9: Está
8: que
9: claro.
8: Hemos puesto en Can Ruti, cómo está Can Ruti, que es toda la montaña,
9: bueno,
8: lo que hay allí puesto.
9: Y que es un complejo sanitario hoy por hoy.
8: A nivel de primer
9: ejemplar,
8: orden europeo.
9: A través de la Goodman, o sea, que tenemos unos servicios allí, que gente que viene de todos sitios,
8: pues
9: necesita sí, llegar, sí. O sea, hablamos. Y lo comentábamos, la parte de arriba de Bufalá y Oreda y tal, pues bueno, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, es una muy buena noticia, y comparto con Diego de que para mí son muchos años, 8 años, tendrían que achuchar un poquito y la llenita de ponerse un poquito antes, y empezar antes, y no sé.
0: Y hacer un plan de contingencia. Después,
9: exacto.
8: Sí.
7: Jordi?
10: Sí, dic algú?
7: Endavant.
10: A veure, primer, aquesta delegada del govern, no la conec, no sé qui és, i no sé de quin govern, del govern central, del govern autonòmic, del govern municipal...
7: És de la Generalitat. Va ser durant molts anys alcaldessa d'Esplugues, la Pilar Díaz.
10: Bueno, vale, doncs, vale. Tampoc sé si aquesta dona, quan diu alguna cosa, és fiable o no és fiable, si les vegades que ha dit alguna cosa s'ha complert o no s'ha complert. Per tant, ignoro tot això. Ara, com deia en Rafa, o com un projecte a 8 anys vista, projecte a 8 anys vista, estarem igual, d'aquí 8 anys estarem igual. Llavors el projecte serà 6 anys més. Però bueno, és notícia, vosaltres teniu feina amb les notícies, els diaris també, foten la publicitat, però la realitat, un transport, com ara deia en Rafa, vigent per anar a Can Ruti, una línia de metro àgil, etcètera, etcètera, ens estan fotent el pèl. Ens estan fotent el pèl. I a més, ens ho creiem, tu. Ens ho creiem. Hòstia, ens ho creiem tot. És que som bona gent, nosaltres, som bona gent.
7: De fet, parlant de la L1, el perllongament està previst en dues fases. La primera que aniria de Fondo a Lloret de Sant Crist, de 2,4 quilòmetres, i una segona fase de Sant Crist a Badalona, que serien uns 2 quilòmetres més. I, de fet, vull tocar el tema de Can Ruti, perquè ara el Rafa ho estàvem comentant, també la Juana, és un dels grans, com ara comentàveu, pols sanitaris i de recerca de Catalunya, que també reclama aquesta connexió de transport públic d'alta capacitat. La històrica reivindicació, que des de la taula de la mobilitat i l'accessibilitat de Badalona, que feien era la de posar un metro lleuger des de l'altura de la futura parada de Bufalà, en cas que es faci aquest perllongament, un cop perllongada la línia 1, però aquesta opció del metro lleuger sembla haver perdut pes i ara sembla que l'opció que hi ha per davant és la de crear carrils segregats d'alta capacitat. Bé, aquests noms tan estranys que sonen, que potser molta gent no els entén.
8: Ja
7: els
8: entén, ja
7: bé, un metro lleuger tindríem, per exemple, la línia 11 del metro, que és automàtica, que de fet no té ni conductor. Un metro lleuger és un híbrid entre un metro convencional i un tramvia.
10: A veure, no ho entenc.
7: És a dir, té la capacitat de passatgers superior a un tramvia, però inferior a un metro. O sigui, és un
8: intermedi.
7: És un híbrid.
10: És que avui dia es parla molt d'una guerra híbrida, de coses híbrides, i per mi una cosa híbrida és l'aparellament d'un cavall amb una mula i surt un ruc. És que...
7: Podria ser.
10: Híbrid, no ho sé. No.
7: Com els cotxes, que també són híbrids. No sé,
8: és
7: combustió.
8: És que se queda a camino de nada. O sea, quan parles de híbrido, se queden a camino de nada.
10: Sí.
8: O és una cosa o és l'altra.
7: Com aquest programa.
10: Un cavall, una mula, i surt un as o surt un ruc, diguem-ne com vulguem, és un híbrid.
7: Aquest programa també és híbrid, ràdio i televisió.
8: Sí, però és
7: que... Híbrid està molt de moda.
13: Jo també soy híbrid.
8: Sí, però és que... Com se utilitza la palabra? Que jo no crec que sea eso. Són complementarios, no híbrids.
10: És que ara s'utilitza tant que a la primera vegada que
13: va sortir. I el tema de los carriles, perdona, o sea, porque carriles de alta densidad,
7: sí,
13: com
7: sí,
13: le llaman
7: ahora? Sí, carrils segregats, que són carrils de circulació reservats a determinats mitjans de transport, no? Que està separat físicament de la resta de carrils. Una mica lo que hi ha als busos, no?
8: El carril bus, literalmente es esto. Pero con estaciones más, o sea, con paradas más espaciadas para que vaya mucho más rápido, tenga menos capacidad.
7: Però això tindria dificultat d'aplicar, no? A l'accés a Can Ruti, perquè és una muntanya, ja veiem les carreteres, la carretera
8: com és. És que el problema de Can Ruti es que cuando se diseñó muy bien, estas cosas se hacen antes.
7: Sí.
8: Y claro, en estas cuestiones somos la cola del mundo. Nosotros programamos después de construir, que nos está pasando con los colegios, con los aires, con todo. O sea, montamos todo y luego nos damos cuenta de lo que necesitamos. Y en Can Ruti ya se supo, porque yo me acuerdo del año María Chimpún, cuando empezó Can Ruti, que el parking que se quería poner de pago, ¿os acordáis la que se lió? Porque además no cabían ni los coches allí. Sí. Y estamos igual. Perdón. Con muchos más autobuses, con muchísimo más densidad de tráfico, pero igual.
10: Perdona una cosa, que es que sí t'entendré millor. Quan dius el año chimpum, ¿quin any és?
8: Pues fíjate, podría yo tener 20 años, tengo 60, pues 40 para atrás.
10: Ahí ets molt jove, et veus molt bé, dona.
8: Ah, porque me miras con buenos ojos, pero los años están ahí.
10: Yo siempre me he tratado con buenos ojos.
8: Y haces muy bien, yo también procuro.
7: De fet, parlem, si us sembla, d'aquestes dues opcions, que proposava la taula per la mobilitat i l'accessibilitat, tant el metro lleuger com els carrils segregats. Nosaltres li vam preguntar també ahir a la delegada del Govern de la Generalitat per aquesta qüestió, sobre l'arribada futura, possible arribada del metro a Can Ruti o altres opcions que hi hagi sobre la taula, i això és el que ens va dir.
12: Nosaltres en aquest moment, com a Generalitat, el departament que és competent en aquesta matèria, en mobilitat, el de territori, està treballant per reforçar les línies elèctriques de tots aquells ciutadans i ciutadanes, tant del Baix Maresme com de l'Alt Maresme, per poder arribar-hi. Durant aquest any es va fer també un reforç, una millora molt important, de 50 milions d'euros. Algunes línies estan concretades, aquestes estem acabant de concretar, per veure com qualsevol ciutadà, ciutadana, veí, veïna del municipi que sigui, doncs pugui arribar d'una manera ràpida i molt àgil al seu centre de referència, al seu centre de salut, al seu hospital de salut. La qual cosa no trobo, que com no ens agrada tirar pilotes fora, doncs al marge de que continuem reforçant aquestes línies interurbanes, que sí que són competència de la Generalitat per poder arribar a un municipi com aquest, que és metropolità, doncs continuem en conversa amb la pròpia àrea metropolitana i amb el municipi, però jo crec que doncs aquí també és potestat voluntat i competència d'executar de l'àrea, però de decidir què vol i com ho vol és el municipi.
7: És això, depèn a tres bandes, Generalitat, àrea metropolitana, també els municipis. No sé, Rafa, si des de l'Ajuntament hi ha novetats al respecte, o alguna trobada amb l'AMB, amb Generalitat, sobre, sobre aquest tema.
9: Sí, a nivell d'Ajuntament hi ha comunicació i se està treballant, ¿vale? Per les necessitats que hi ha. Aquí comentàvem molt, ja no són en el metro, en línia d'autobuses, ¿vale? Hay que facilitar. Les ciutats creixen, les coses canvien. Y hay que ir adaptándose también, sí, a las necesidades que se nos va generando en la ciudad.
8: Sí, sí, sí.
9: O sea, y ese, por una parte, a nivel de población se está creciendo y hay unas necesidades que hay que cubrir, ¿vale? Y aquí, bueno, pues como siempre, que si es la Generalitat, que si es de otra parte, que si es otra administración, y hasta que se pongan todos de acuerdo y realmente tiren para adelante, pues con lo que comentábamos aquí, 8 años, y ya veremos, como decía Jordi, si en esos 8 años no son 6 más. Yo creo que estas cosas, si realmente hay una necesidad, hay que poner un entente encima de la mesa y agilizarlo. Ya está, o sea, no hay más. O sea, trabajar en el proyecto y agilizarlo. No demorarlo a que, no sé, yo supongo que fácil no debe ser. Todas las administraciones son proyectos grandes, ¿vale? Pero hay cositas que no se pueden dejar en el letargo y decir, venga, va, que pasen 8 años y a ver qué.
10: Sí. Això és allò de...
8: Perdón, no, perdó.
10: És allò de... Entre todos la tenien i ella sola se murió.
9: Sí, senyor.
10: I murió sola, la desgraciada. El mateix, Generalitat, Ajuntament, govern d'aquí, govern d'allà, delegada que diu això, que no sé, una delegada del govern de la Generalitat...
7: A Barcelona.
10: A Barcelona. És delegada a Barcelona. O sigui, cada municipi té un delegat.
7: Bueno, a la zona, a la...
10: Sí?
7: Hi ha delegat a Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona...
10: Sí, sí. Estan carregats de funcionaris, no?
7: Diego?
13: Yo creo que un poco como también lo otro. Si quieren hacer metro ligero, que hagan metro ligero acá en Ruti, que tienen que hacer el carriles, que hagan carriles. Pero claro, si todo esto es decir al final, es para hacer un metro, para hacer carriles, lo básico que es, mientras que pasa todo eso durante los 8, 10, 15, 20 años próximos, o sea, no hacemos otra vez. Es decir, ¿qué tenemos? ¿Tenemos autobuses? ¿Es lo que se puede mover ahora? ¿Cómo podemos agilizarlo? O tienen que hablar los municipios para ver cómo... Venga, ¿dónde pones las paradas tú? Me da igual, desde Mataró y Badalona, ¿dónde pongo las paradas yo? Para que todo eso llegue hasta allá. Hay cosas que sí se pueden hacer. Y hay cosas que dice aumentar la frecuencia de autobuses o aumentar, es decir, ver qué líneas estratégicas tendrían que venir hasta aquí, se puede empezar a trabajar. Pero claro, entonces, no sé... Y luego lo de la excusa, entiéndeme, no excusa, pero la llene el ayuntamiento, oye, mira, la llene que vaya tarde, pero el ayuntamiento, que es lo que nos importa también aquí como ciudadanos de Badalona, pues que tenga su tarea hecha, ¿sabes? Para cuando la llene, ¿no? Sí, sí. Y que promueva, no solamente que vaya remolque.
8: Yo estoy con Diego, aquí el tema es definir qué es lo que se quiere hacer. Y esto lo que tienen que definirlo son los expertos, porque a mí me preguntan y yo diré en función de lo que me va bien. A mí lo que me va mejor es coger mi coche, poder llevar al enfermo y no tener ningún problema de aparcamiento ni de nada. Esto sería para mí lo ideal. Pero claro, yo entiendo también que eso tiene muy poco recorrido. Entonces, si realmente queremos definir el modelo, eso sí que le toca a la ciudad. Y eso, cuando hay un excedente de dinero, se puede contratar a los técnicos especialistas en reorganización urbana y estas cuestiones así, que son muy bonitas. Y decir, oiga usted, para cuando tengamos el dinero y el proyecto, nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer, qué. Porque al final todo puede cambiar, pero la montaña, como no se hunda, Dios no lo quiera, está ahí. Y todo lo que está construido está ahí. O sea, ya se puede tener un estudio previo preparado de si realmente como ciudad nos puede venir mejor una situación u otra. Y entonces cuando se tengan los recursos, si tenga que dar el pistoletazo de salida, que no tengamos que estar 2 años... peleando entre todos los grupos municipales, que ya llegará el momento para que lo veáis, de cuál es el mejor sistema. Si lo dicen especialistas en la materia y está cerrado el estudio, pues quizás con unos retoques valga cuando se quiere iniciar la obra.
13: Luego, es que hay que pensar,
8: yo trabajo así.
13: En Canruti al final es, si tú tienes, o sea, un transporte que es atractivo, o sea, sobre todo yo que tengo que hacerme una visita, es decir, que no voy de urgencias, es una visita a un especialista que puedo ir caminando, me cojo el autobús o me cojo el metro ligero, como le llamen.
8: Sí, sí.
13: Y estoy allí en 15, 20 minutos. Bien. O sea, entonces yo renuncio a coger mi coche porque es un lío, porque además voy a estar media hora aparcando, porque voy a sufrir por no sé qué. ¿Qué es lo que pasa al final? Es que es el cuento de
8: nunca
13: de es como el enfermo,
0: o sea, o el que va a urgencias, es decir, va en coche o si, ni siquiera, ya no va en coche porque no aparca y tiene prisa. Entonces va en taxi, ¿no?
8: Sí, sí,
0: entonces,
8: sí, sí, como, sí. Claro.
0: A ver, por favor.
8: Por eso digo que hay situaciones idílicas, pero cuando no son, tú tienes que tener la capacidad y la ciudad tiene que tener la capacidad de decidir cuál es el mejor sistema en aquellos casos que son los comunes. Los excepcionales ya vendrá otra historia, pero en lo común, y yo entiendo que cuando se pone a hacer una obra en su casa, tiene claro cómo la va a diseñar. Otra cosa es que luego venga alguien y le diga, no, mejor así. Vale, pero por lo menos lo grueso de los planos y demás, tener claro cuál es el proyecto que queremos. Y eso yo creo que se puede hacer.
0: Y consultar resumint, a la ciudadanía.
10: Resumint, lo mejor es no posarse malalt.
8: No, en Carruti sí se puede no poner malo, que tenemos de lo mejor, ¿eh? Sí, otra cosa sí, es cómo llegar. Sí,
0: que
8: eso
0: subvencionen
8: sí.
0: Los probióticos y algo mejoraremos.
7: ¿Eh? Sí, sí, sí, seguro. Parlem de Rodalies.
10: Hombre.
0: Bueno, amiga, hombre. La prima.
7: El clàssic, eh? Del metro a Rodalies. I parlem perquè, malauradament, torna a l'actualitat. Ahir ho explicàvem aquí al Badalona Matí. Ahir dimecres un nou robatori de cable entre el Clot i Badalona va obligar a la R1 a circular amb només 4 trens per hora i sentit i va provocar, com és habitual, retards. És un problema que repeteix. Adif, de fet, ha presentat 229 denúncies per robatoris de cable a Catalunya entre el gener i agost d'aquest any, més que en tot el 2025, aquesta xifra. Davant aquest increment, el govern espanyol insisteix en aquesta necessitat d'endurir les penes per a aquest tipus de delictes mitjançant una reforma de l'article 240 del Codi Penal. Adif, per la seva banda, també està reforçant les mesures de prevenció i de seguretat en col·laboració amb els Mossos i altres cossos policials per tal d'identificar els punts més vulnerables, també perseguir els responsables i combatre les xarxes de revenda d'aquest coure que moltes vegades es roba. Per tant, què hem de fer davant això? Perquè Rodalies, que encadena robatoris de cable, incidències elèctriques, problemes a la infraestructura, perquè recentment també va haver aquest despreniment del fals sostre del solar de l'estació de Fabra i Puig, que va haver tres ferits, si no m'equivoco. Sí. Renfe, per cert, va apuntar a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis d'aquest despreniment. Què n'opineu davant d'aquesta situació? Què hauria de tenir més pes? Mira, com ho solucionem, això?
10: Això dels trens, a mi em deixa bocabadat i esma perdut. Robatoris que multipliquen la seguretat, la vigilància, infraestructures que inverteixin en infraestructures... Final.

0: 1.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
4: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
5: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
4: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
8: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
7: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
8: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
7: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
10: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
12: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
13: 10:02, la Generalitat treballa perquè els ajuntaments puguin avançar les obres de climatització de les escoles públiques. Es farà amb aquells consistoris que tinguin romanent de tresoreria com el de Badalona i amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada del govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
14: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat, el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
13: És dijous 24 de setembre de 2026. Repassem altres titulars de la jornada.
12: Badalona Matí.
13: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Tuti García.
15: Un tancat que delimita l'accés a la plaça de la Vila, on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira el mobiliari urbà. Tot i així, s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça.
13: Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. Badalona en Comú Podem demana a l'interventor i el secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització de la Festa de les Migues impulsada pel govern local.
15: Un acte, recordem, que es va celebrar al Parc del Centenari diumenge passat i que va comptar amb el president del Partit Popular Estatal, Alberto Núñez Feijóo, i el líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández.
13: Des dels comuns asseguren que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o un míting del Partit Popular. Escoltem Aida Llaurador, la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem.
16: Com que volem que no torni a passar, no només hem fet una denúncia antifrau, sinó que també hem enviat una carta a l'interventor municipal i al secretari, perquè són els garants de la legalitat de l'Ajuntament i de la legalitat de l'ús dels recursos públics. Per tant, ells també hauran d'alertar de què ha passat, hauran d'investigar i hauran de veure i poder dir en el govern si s'ha fet un ús indegut de recursos públics i s'ha utilitzat la institució per fins partidistes.
13: Mercè Escudero és la candidata de Junts Badalona a les eleccions municipals de 2027.
15: Segons la nova cap de llista, un dels principals reptes a assolir als propers comicis és que el partit recuperi la representació municipal al Saló de Plens.
13: Recordem que durant les eleccions de 2023, la formació, aleshores encapçalada per David Torrents, va perdre el seu únic regidor a l'Ajuntament de Badalona. Escoltem Mercè Escudero.
0: Penso que tinc prou de força i ganes i il·lusió per tirar endavant aquest projecte i poder recuperar doncs, la representació a l'Ajuntament de Badalona, que penso que fa falta.
13: En el Dia Mundial contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, celebrat ahir dimecres, la Federació de Dones de Badalona ha alçat la veu al centre de la ciutat amb una cadena humana.
15: Desenes de dones vestides de blanc han denunciat una problemàtica que diuen afecta principalment nens, nenes i dones. El tràfic de persones està considerat un dels símbols d'esclavitud moderna del segle XXI.
13: A banda de la servitud domèstica, els treballs forçats o l'extracció d'òrgans, el col·lectiu ha posat el focus en el perill potencial d'internet, les xarxes socials i l'anonimat en la captació de víctimes. Ho explica Félix Llanyez, la presidenta de la Federació de Dones.
17: Que moltes d'elles són enganyades, les porten a un país diferent, enganyades que van estar en un do mejor i després no és la realitat.
13: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda al barri de la Mina, a Sant Adrià.
15: La policia catalana ha estat requerida cap a 17:45 després que la víctima s'hagi presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill.
13: La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. La unitat de glaucoma de l'Hospital Germans Trias i Pujol ha obtingut la certificació de qualitat assistencial en glaucoma.
15: Sí, un reconeixement que acredita la qualitat de l'atenció que ofereix, els seus resultats assistencials i el seu compromís amb l'excel·lència com a unitat de referència en l'atenció d'alta complexitat. La unitat, integrada en el Servei d'Oftalmologia, és la primera de Catalunya i la cinquena d'Espanya en rebre aquesta distinció.
13: Segons Jessica Botella, cirurgiana especialista de la sessió de glaucoma, la detecció precoç és clau per evitar la ceguera irreversible.
18: És una malaltia molt comuna. El problema, bàsicament, és que és una enfermedad silent. És una enfermedad que el pacient, normalment, si no fa els controls adients, no coneix. Llavors, és molt important, si hi ha factors de risc, fer una prevenció, anar a l'oftalmòleg, veure si realment en tenim més per adequar un tractament que sigui just, no? per controlar la pressió i a partir d'aquí doncs, fer els controls segons la severitat de cada pacient.
13: I seguim parlant de salut perquè la mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys.
15: Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. Precisament avui dijous és el Dia Mundial de la recerca contra el càncer.
13: En fa balanç de la recerca en càncer l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora programa Càncer a l'IGTP, Mireia Margeli.
19: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no, dels tractaments quirúrgics, ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs, amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
13: En plana cultural us parlem de Con los nenes i con las nenas, el nou single de la badalonina Naya González.

0: L'últim avançament del seu disc debut, Calent, coproduït amb Carlos Caro, un treball que combina estils com el pop, l'electrònica i les arrels llatines. El que va començar com un projecte solista de la Naia s'ha acabat convertint, diu, en un col·lectiu d'artistes i amics que es reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música.
1: I en esports, la penya s'emporta a la Lliga Catalana Femenina Challenge després de tombar Lima Horta en la final per 70-60.
0: Les badalonines van signar una gran segona part i de la mà del nou fitxatge, Xanaia Pinto, autora de 21 punts, es va imposar al conjunt barceloní. Escoltem el tècnic Fabián Tellez al postpartit.
2: Volem un ritme molt més alt que el d'avui. Evidentment, notem la falta de les dues interiors, però molt orgullós de la pedrera que tenim, no? De la base. Mira la Emma amb 16 anys, pagant-se aquí, lluitant amb les noies, la Gironella. Bueno, són la nostra força. En aquest sentit, molt content.
1: El Club de Futbol Badalona, amb la idea d'expandir-se al màxim a la ciutat i especialment als aficionats més joves, ha presentat el carnet Gavi.
0: Gavi és la mascota oficial del club, una gavina que expressa el símbol de la ciutat i també representa l'escut de l'entitat. Va néixer gràcies a la iniciativa d'en Neil, un jove aficionat escapulat de 10 anys que va crear una mascota per l'equip.
1: Ara el club impulsa el carnet Gavi amb la idea que els menors de 14 anys puguin ser socis del Badalona per 10 euros. El CEO del club, Marc Serra, ens explica aquesta iniciativa.
3: El carnet Gavi jo crec que és la conseqüència d'aquests 2 anys, no?, d'intentar reconnectar el club amb la ciutat i amb l'afició. Hem tingut la sort, no?, que el Neil en el seu moment ens va crear la mascota i li hem pogut donar forma i que és una realitat. I ara crec que és el pas natural, no?, de que les pròpies famílies del club i la gent més, els més petits en aquest cas, no?, doncs ens han demanat ser part del club, ser socis, òbviament amb un format doncs, específic, i rei de quin és el carnet Gavi, no?
4: Badalona Matí, 94.4.
1: Deu i 11 minuts, repassem el que és notícia fora de Badalona. Pedro Sánchez culpa Ayuso i Almeida del cas Mari Carmen i demana altura de mires al Congrés per aprovar el decret d'habitatge. El president del govern espanyol es refereix així al desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada del pis on vivia des de feia 7 dècades i on havia pagat religiosament el seu lloguer.
0: I a Catalunya, el Departament de Justícia sancionarà l'empresa d'intèrprets del judici a Roger Espanyol. El departament diu que la companyia s'ha compromès a adoptar mesures per millorar l'assignació dels professionals després que durant la sessió de dijous passat dues intèrprets del català al castellà tinguessin moltes dificultats per fer correctament la seva feina.
1: La Generalitat de Catalunya planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. A tot això, el Departament d'Agricultura confirma 5 nous casos positius dins de la zona del risc, que eleven el total a 396.
0: I l'Iran acusa els Estats Units i Israel de terroristes, tot i que es mostra obert a negociar. El president iranià ha advertit que les sancions, les pressions i les intimidacions que pateixen només serviran perquè creixi la resistència del poble iranià.
1: Obrim plana de serveis, Servei Meteorològic de Catalunya, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, continuem en aquesta mena de pilot automàtic pel que fa a la meteorologia a les comarques de l'àrea metropolitana, i és que els últims dies no hem tingut núvols importants, no hi ha hagut pluges, i així continuarà també aquest dia de la Mercè. Per tant, a Barcelona i Rodalies, que avui no s'hi veuran núvols, alguns desfilagarsats, de descafeinats, d'improductius, d'inactius, d'innocents i poca cosa més. Per tant, moltes hores de sol que tornaran a escalfar i faran que la tarda torni a ser de temperatura més alta del que toca. Arran de mar, justament, al voltant dels 27, 28, 29 graus, però ja novament al Vallès i al Penedès tocant els 30, 31 graus. El matí desperta frescal, per tant, almenys doncs ja tenim unes temperatures que toquen a primeres hores, però aquesta tendència de temps totalment estancat continuarà també les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi, pel que fa al trànsit. Recordar que hi ha un dispositiu especial amb motiu de la festivitat de la Mercè. Per aquest pont es preveu una sortida de l'àrea metropolitana de 580.000 vehicles i un retorn d'uns 270.000. El Servei Català del Trànsit ha habilitat carrils addicionals a la P7 i la C32 i ha previstes restriccions de mobilitat als camions. Més de 1.290 controls dels Mossos d'Esquadra permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres catalanes.
4: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
6: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
7: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
9: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
10: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
9: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
11: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
12: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
13: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la Sala Dos Rombos.
12: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
13: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
12: Organitza La Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
1: És un quart d'11 del matí. Moment ara de repassar tota l'actualitat local amb la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, Aida Llaurador. Bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Aida, primera entrevista del nou curs polític aquí al Badalona Matí. Com encaren els pròxims mesos?
14: Bé, hem començat el curs molt fort, amb notícies molt greus, com el desnonament d'ahir de Mari Carmen, una dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid després d'estar tota la vida pagant un lloguer i que li van pujar el lloguer fins a 2.650 euros al mes, que és impossible d'assumir, i quan nosaltres, sumar, estem exigint que s'expropiï aquest pis, que és d'un fons voltor, que s'està especulant amb la vida de la gent, i a Badalona, per exemple, tenim desnonaments cada setmana. Nosaltres estem fartes ja d'estar darrere del Partit Socialista per tirar endavant el decret de moratòria de desnonaments, fartes de que els partits de dretes votin en contra des de PP, Vox, però també Junts per Catalunya, i de tenir a Badalona un alcalde que també ha començat el curs polític, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic, i els únics que tenen, que els han subhastat ara recentment, que són només 8, els va construir un promotor privat que té l'obligació legal de donar-los a l'Ajuntament, i ell, l'alcalde, ha tingut la barra de dir que els havia construït l'Ajuntament, quan és mentida, i a més amb uns preus de subhasta que estan per sobre de la mitjana del que pot pagar la ciutadania de Badalona, que la major part de gent, doncs, són persones amb rendes humils. Per tant, nosaltres seguim denunciant la situació de l'habitatge, seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara vergonya, tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer, i ho han dit públicament, i nosaltres justament a l'abril estàvem amb la diputada Ina Vidal aquí a Badalona, aquí a la Morera, defensant dos blocs de famílies que vivien de lloguer, i que nosaltres ja estàvem alertant de que s'havia d'aprovar també el decret de pròrroga de lloguers, que ens l'estaven a punt de tombar un altre cop Junts, el PP i Vox, i a més, quan també aquells dos blocs els va comprar un fons voltor per fer fora les famílies i per especular també a Badalona amb l'habitatge. L'Ajuntament té la potestat de comprar per subhasta de manera prioritària aquests habitatges. L'Ajuntament no ho va fer, la Generalitat tampoc. Les dues administracions podien fer-ho. Si nosaltres tinguéssim l'alcaldia, haguéssim comprat aquests dos blocs, haguéssim permès que aquestes famílies haguessin seguit vivint de lloguer amb uns preus assequibles, i seria un patrimoni de la ciutat. Això és el que ha de fer un govern. No anunciar que farà pisos públics, no fer-ne cap i apropiar-se de coses que ja venen donades per llei i que ells ni tan sols haguessin defensat.
1: Aida, aquest mes de setembre ha estat ratificada pel seu partit com a candidat a l'alcaldia de la ciutat. Deia vostè, amb més força, confiança i il·lusió que mai. Com encara aquestes eleccions?
14: Bé, doncs les encarem amb molta lluita, perquè la situació política, la situació social de la gent cada cop és més greu. També la polarització de la societat. Estem veient com l'extrema dreta, com els discursos d'odi, està més fos que mai. A Badalona ho patim també amb un alcalde que fa veure que és una persona moderada i de centre i va demostrant cada cop més com aquests discursos d'odi, de discriminació, de racisme, els posa sobre la taula per un ús totalment partidista. Nosaltres hem vingut a Badalona a acabar amb les mentides de l'Albiol, acabar amb aquestes polítiques de discriminació, de desviar l'atenció dels problemes reals de la gent, que són aquest dret a l'habitatge, que la gent jove es pugui emancipar, que la gent es pugui separar i pugui viure lliure d'allò que vol. No pot ser que tinguem més llibertats que mai les dones i que siguem incapaces de poder independitzar-nos en solitari. Per tant, ahir parlàvem, no?, d'una dona de la tercera edat, però les famílies de la nostra ciutat són famílies que també necessiten viure en pau, i en comptes d'estar parlant d'aquests desnonaments que es produeixen, d'aquesta manca de drets i d'aquest augment de preus de l'habitatge que també patim a la nostra ciutat, tenim un alcalde que està en festes, que està amb xurrades i que, a més, està desviant el tema, fent fotos a persones que delinqueixen, a insultar persones i a dir barbaritats. I això és el que nosaltres no pensem permetre, i nosaltres ho lluitarem fins al final.
1: Feia referència ara a les festes. Parlem de la Festa de les Migues, no?, aquest acte del PP a Badalona del cap de setmana passat amb la presència de Núñez Feijóo. Des de Badalona en Comú han demanat a l'interventor i també al secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització d'aquesta Festa de les Migues. Assegureu que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o un míting del PP. Preveieu portar el tema antifrau?
14: El vam portar antifrau, ja està presentat, ho vam anunciar la setmana passada i està antifrau, perquè a més és que hi ha proves i evidents, tenim testimonis de treballadors que han vist a la intranet de BCA, per exemple, de Badalona Serveis Assistencials, que hi havia per part de l'Ajuntament el lliurament d'entrades gratuïtes a un acte del Partit Popular, d'unes migues del Partit Popular amb Núñez Feijóo i Xavier García Albiol. O sigui, és una vergonya que s'utilitzin recursos municipals per regalar entrades d'un partit polític, i per tant nosaltres com a partit polític també tenim l'obligació de denunciar això i de garantir que els recursos públics de tota la ciutat estiguin utilitzats pel bé comú, no per un ús partidista de l'alcalde. Això és algo tan bàsic, ens agradaria no estar parlant d'això, però el que no farem serà mirar cap a una altra banda quan estem parlant d'un ajuntament que fa, i un alcalde que fa confondre constantment el que són les festes de les migues tradicionals, que feia una entitat, que l'entitat ja no funciona, que ja no hi és, i que l'Ajuntament aquest maig va fer la seva pròpia Festa de les Migues com a ajuntament, fent-se un míting, l'Albiol utilitzant recursos públics per això, però ja el coneixem i sabem com fa ell les festes, però és que ara ja no és que faci una festa amb recursos públics que és de ciutat, és que fa el seu míting i regala entrades des de recursos de l'Ajuntament a nivell de comunicació interna. Ja, més enllà que les cadires, les taules, les pròpies migues les hagi pagat l'Ajuntament, ja no creiem que això hagi passat. Nosaltres, evidentment, hem fet preguntes també al govern, però ja sabem que el Partit Popular té diners de sobres per pagar-se un míting amb Feijóo. És que només faltaria que no se'l paguessin ells, amb l'odopats que estan a nivell de finançament. Però és que a sobre utilitzen recursos públics per fer aquesta difusió i per intentar que l'acte tingui molt d'èxit. Jo entenc que l'alcalde vulgui que el seu acte amb el Feijóo, cada bé amb el Feijóo, que tingui molt d'èxit, però que no utilitzi recursos públics per fer aquesta difusió o per tirar endavant aquest acte.
1: Des d'Esquerra Republicana, l'altre dia parlàvem amb l'Àlex Montornès, deien que no compartien el seu posicionament d'anar antifrau, que ja ens ha dit que ja han anat, anar antifrau sense evidències fermes. Deia Àlex Montornès en una entrevista a aquests micròfons, que ara l'escoltem.
6: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids. I era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
1: Què en pensa d'aquesta crítica?
14: Em sembla que... Ell pot preguntar el que vulgui dels policlins. A mi em sembla ridícul que Esquerra Republicana estigui qüestionant a l'oposició perquè ens preocupem per l'ús degut de recursos públics. O sigui, que qüestioni a Guanyem i En Comú Podem, que hem anat amb antifrau, quan estem parlant d'un... No, diu que no hi hagi indicis. Més indicis que tenir testimonis de treballadors que han vist a la intranet un anunci, i que aquest anunci tenim la foto on posa l'Ajuntament de Badalona regala entrades a 150 persones de BCA perquè puguin anar a la Festa de les Migues, i que sigui la Festa de les Migues del PP, que és el dia i l'hora de la Festa de les Migues del PP, a veure, més indici que això, o sigui, jo crec que Esquerra Republicana s'hauria de centrar en fer oposició a l'Albiol, no fer oposició de l'oposició, i és una falta de respecte que ens tracti com si no tinguéssim dos dits de front. O sigui, estem parlant d'algú seriós i no estem anant cada dos per tres antifrau. Això, què vol dir això d'anar cada dos per tres? És el primer cop que jo recordi que he anat antifrau en el nostre cas, però és que hi aniríem les vegades que fes falta si realment s'utilitzen d'aquesta manera partidista recursos públics. És l'únic que volem, que es compleixi la llei. És que ojalà no haguéssim d'estar parlant d'això. O sigui, jo prefereixo parlar dels problemes de la ciutat, però és que al final també el govern és un problema de la ciutat quan utilitza recursos públics per seus fins partidistes, i per tant també ho hem de tractar.
1: L'inici de curs, sens dubte, ahir ha estat mogut, podem dir. Comencem per aquesta també dimissió del gerent de l'Ajuntament de Badalona, en Jofre Clofent. Quina valoració en feu des dels comuns?
14: Doncs un cop més es demostra el fracàs de la gestió interna de l'Ajuntament, del govern. O sigui, el Partit Popular, un partit de dretes, profundament de dretes, que defensa la propietat, no només la propietat privada i els especuladors, sinó que és que ja defensa que els serveis públics siguin febles, que no siguin forts, que no hi hagin serveis públics de qualitat. Llavors, està clar que no tindran com a prioritat millorar l'administració per dintre, cada cop l'estan afeblint més, fins al punt de que a menys d'un any de les eleccions els hi dimiteix el gerent. Doncs em sembla que és, i ja no només és la dimissió del gerent, sinó que és qualsevol persona que parlis de dintre de l'Ajuntament et diu l'Ajuntament està pitjor que mai, jo ja no sé com pot estar. Però el que està clar és que de totes les promeses que fa aquest alcalde només compleix allò que fa l'àrea metropolitana, allò que ve de mandats molt anteriors. De fet, aquests 8 pisos públics que ha construït un privat venien d'una planificació urbanística de fa, no sé si 2 o 3 mandats, del mandat del govern del canvi, que al final tindrà el mèrit que tindrà, però és que no són iniciatives d'aquest govern ni d'aquest mandat. Per tant, deixa molt que desitjar. Tenim una piscina olímpica que l'alcalde va dir que començaria a construir el desembre del 2023. Estem a finals del 2026 i no ha començat a construir res. El mateix amb tot, o sigui, amb la sala d'estudis, o sigui, hi ha moltíssimes... Amb la CACI de la Ciutat de la Música no compleix res del que fa, però aquí el tenim.
1: I creuen que és necessària recuperar la figura del gerent perquè l'Ajuntament funcioni?
14: En un ajuntament gran com Badalona s'ha de tenir un gerent. O sigui, això és una cosa que sempre hem defensat i que, desgraciadament, no s'han escoltat mai. El govern del Partit Popular ha tingut aquest gerent durant aquest temps, però no només necessita un gerent. Un ajuntament perquè funcioni, i a més aquest, necessita un canvi radical en el funcionament de l'ajuntament. Jo crec que necessita algú de fora, algú que vingui net de fora, que tingui molta experiència en administració pública, i es necessita un equip directiu que també tingui la capacitat de planificar, perquè aquest és un ajuntament que no planifica, que fa anuncis polítics i fa propaganda política, però de planificar a curt, mig i llarg termini no ho fa, i per tant, bueno, estem a les beceroles de que això sigui una realitat.
1: Parlem d'aquest cas que investiga la Fiscalia, Xavier García Albiol, per un possible delicte d'odi per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Creu que amb aquestes paraules l'alcalde està fomentant l'odi?
14: Completament. Sí, Fiscalia torna a investigar-lo, i realment ell... aquest alcalde és una persona que està molt ben assessorat jurídicament i sempre juga a estar al límit de la llei, i el tenir tant de poder polític, el tenir tan bones relacions en tots els sentits, fa molt difícil que se'l pugui acabar jutjant i condemnant per aquests fets. El que nosaltres no deixarem de fer mai és denunciar la falta d'ètica que té una persona que és capaç, perquè ell... quan hi han hagut agressions sexuals recentment a unes noies, no ha dit, no ha obert la boca. Potser perquè eren homes blancs, potser perquè, no sé, no vull pensar més coses. Però, en tot cas, s'ha parlat de la presumpció d'innocència. Ara, quan és un immigrant, quan ningú el coneix, quan és una persona que no es pot defensar, treu la foto, no l'han jutjat ni res, l'insulta, diu que l'enviaria a nedar, o sigui, i a més, sempre ho fa coincidir amb el mateix perfil de persones. Nosaltres estem en contra de la delinqüència. Nosaltres creiem que s'ha d'invertir en que la gent tingui seguretat. El que no podem fer és invertir en odi, invertir en discriminació. I això és el que està fent aquest alcalde. Que la gent cada cop estigui més crispada, més enfadada, que cada cop miri els seus veïns i veïnes amb més... això, pensant que poden ser delinqüents potencials, doncs no es pot treballar d'aquesta manera. O sigui, aquest alcalde haurà de respondre pels seus actes i ha de ser responsable del que diu i del que fa.
1: Sobre la proposta d'Albiol, que insisteix en modificar la llei per lluitar contra la multireincidència, hi esteu d'acord?
14: No, el que fan, justament l'altre dia vaig a veure una entrevista on es parlava que tenim un país on hi ha moltíssima població doncs que està penitenciària perquè hi ha unes penes que són molt llargues i que això genera doncs, que hi hagi molta població penitenciària. El problema que tenim en aquest país és que hi ha una falta de recursos de poder judicial. Falten jutjats, falta que hi hagi celeritat. No pot ser que no surti una sentència per un robatori amb més un o dos anys. No pot ser que tu puguis estar robant diverses vegades perquè el teu primer judici tardi tant en fer-se. Per molt que empitjoris les penes, si la justícia és lenta, no ho resoldràs. Llavors el que hem de fer és que la justícia sigui ràpida, perquè si no és ràpida no hi ha justícia tampoc. Llavors és una de les qüestions que també el nostre partit porta molts anys defensant i que no tenim una majoria, perquè ni el Partit Popular, però tampoc el Partit Socialista, han volgut tocar el poder judicial, que és una de les qüestions que també està posant en jaque la nostra democràcia. La gent cada cop creu menys en la justícia. I llavors, fent de punitivista, de mano dura, de cada cop farem les condemnes més dures, no ho soluciones, perquè això està demostrat ja. I els països europeus, els països que hi ha menys delictes, no funcionen amb les propostes que fa el Partit Popular. Però, bueno, quan veiem que no hi ha solucions, doncs al final la gent, jo entenc que és difícil saber, no?, quina és la solució. El que està clar és que si hi ha un robatori s'ha de poder gestionar al moment i no esperar dos anys a que surti una sentència de si una persona ha delinquit.
1: Canviem de tema, perquè aquest setembre també hem sabut, n'hem parlat aquí àmpliament, l'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Fins aquí diríem que estan d'acord, no? El que no comparteixen és aquest ús que se li vol donar a l'espai.
14: Sí, nosaltres ens vam alertar de quan l'alcalde va anunciar que volia fer un museu del descobriment d'Amèrica, primer perquè Amèrica no el va descobrir ni Colón ni ningú, perquè ja existia, va ser un dels pitjors genocidis d'aquesta història a nivell, en tots els nivells, però és que, a més, Sant Jeroni de la Murtra, doncs sí que és veritat que estem totalment d'acord en que sigui públic, en que s'hagi d'expropiar. No ha sigut tampoc una decisió que de cop se li hagi ocorregut al govern, ha sigut una oportunitat, perquè el fet d'haver-hi un privat que estava interessat en comprar Sant Jeroni i el ser un vecín, no?, d'interès nacional, fa que l'Ajuntament tingui prioritat a l'hora de comprar-lo. Ha sigut l'única manera de que sigui possible, perquè abans, quan l'Ajuntament ja havia intentat comprar el monestir, d'haver-hi molts propietaris vinculats al monestir, doncs no es va arribar a un acord. Llavors, nosaltres volem que sigui un espai públic i creiem que pot tenir molts usos molt interessants. També es pot... Nosaltres sempre, des del món de la cultura, el que defensem és ser crítics amb la història, no? I s'ha de ser molt rigorós amb la història. Per tant, tot allò que sigui explicar la història del monestir, el que hi va passar, és molt important, però també és important ser crítics amb el colonialisme i ser crítics amb el que va passar. I sobretot per la respecte als drets humans i per no tornar a repetir els errors de la història. Per tant, és una gran oportunitat per parlar de història, també per relacionar aquest monestir amb la naturalesa, amb els conreus que hi ha, que ara ja estan llogats a conreu sereny, i hi ha usos molt interessants que també s'haurien de fomentar des del sector públic, i també com a centre de punt d'interès per excursionistes, hi ha diversos eixos que nosaltres hi hem posat sobre la taula per treballar al monestir, i creiem que també ha de ser això, un equipament de ciutat on la gent doncs pugui gaudir d'aquest equipament i també pugui tenir usos culturals. És l'Ajuntament el que ha de promoure i ha de liderar aquest procés, i la resta de les administracions hi han de poder col·laborar i han de posar també recursos perquè sigui un equipament que vagi més enllà del coneixement, no? I de l'ús de Badalona.
1: I un tema que sempre planeja sobre Badalona és el soterrament de la C31, o pacificar-la, o buscar alguna alternativa. Aquests dies la plataforma Transformem l'Autopista ha tornat a reclamar que s'obri la comissió d'estudi que proposi aquest pla alternatiu per aquesta via. Què ha de passar perquè s'entomi de nou aquest debat? És un tema prou important de ciutat, no?, per trencar aquesta frontera social, no?, i econòmica que representa.
14: Ha de passar que canviïn els governs. Jo crec que està clar que ni el govern de la Generalitat ni el govern de Badalona tenen cap interès en transformar l'autopista. I ja vaig veure el mandat passat que era molt difícil. Nosaltres portem molts anys defensant la transformació de l'autopista. Creiem sabem que justament el que fa és trencar la ciutat, que la divideix, i que el fet de transformar-la i de fer-la més permeable suposaria un canvi per la població, una millora de qualitat de vida de la gent que viu a l'entorn de l'autopista, bestial, que no ens fem ni la idea, no?, de com podria arribar a ser. Per tant, nosaltres celebrem que la plataforma s'hagi tornat a activar. Es demostra en aquests 3 anys de govern del PP que no ha fet res. O sigui, l'Albiol també va dir que sí, que s'hi posaria, que era un tema de consens. Hi ha temes de consens que, per molt importants i molt de consens siguin, no sé per què, al final, no acaben tirant endavant i acaben en un calaix. Doncs no, ja no ens sorprèn. Nosaltres no deixarem d'insistir, i quan depengui de nosaltres, doncs, evidentment, ho tirarem endavant i picarem les portes que sigui necessari, perquè està clar que primer has de tenir un lideratge municipal que es cregui el projecte, que tingui una proposta o que faci un concurs d'idees o que faci el que consideri, però ha de picar la porta de la Generalitat, de l'Estat i les que facin falta, perquè aquesta transformació és necessària.
1: Aida Llauradó, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, gràcies per visitar-nos avui al Badalona Matí.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
15: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
16: Ràdio Ciutat de Badalona.
17: 94.4.
16: La ràdio d'una gran ciutat.
18: El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar, i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
19: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: T'agrada la música i el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
10: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
9: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
11: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

0: 10 i 37 minuts, seguim aquí en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona, al Badalona Matí. Parlem de salut perquè l'Hospital Germans Trias estrena accions a pilot per a millorar la seguretat assistencial i reduir la iatrogènia en persones grans fràgils. Ara ens explicaran què és exactament la iatrogènia. El projecte s'anomena Stop Iatro i està liderat a Catalunya per la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. En parlem amb Miquel Mas, que és cap del Servei de Geriatria de l'Hospital Germans Trias i de la Direcció de Cronicitat Territorial. Bon dia, Miquel, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: La primera pregunta és obligada. Què és exactament la iatrogènia i per què és preocupant en les persones grans fràgils?
1: Doncs sí, la iatrogènia és un concepte que des del punt de vista de salut estem introduint ara i que segurament els que esteu escoltant des de casa direu que, de què va, no? La iatrogènia és aquell dany que fem a les persones amb la voluntat d'oferir-li un benefici a nivell del sistema de salut. Hi ha molts tipus de iatrogènia i sobretot en les persones que són més vulnerables, com sobretot les persones grans, les persones que tenen més fragilitat o més malaltia crònica, la iatrogènia són danys que apareixen vinculats a l'atenció.
0: Quins són aquests danys més habituals que s'acostumen a produir?
1: Doncs mira, jo diferenciaria dos tipus de iatrogènia. Per una banda, la iatrogènia vinculada als medicaments. Tots sabem que des del punt de vista de salut és molt important doncs, un bon compliment sobretot dels tractaments en patologies cròniques, però és molt complexa una bona adherència, que els pacients sàpiguen fer bé els tractaments, i hi ha una gran interacció amb els tractaments, sobretot quan s'acumulen moltes patologies cròniques i la persona és gran i té condicions de fragilitat. Per tant, els medicaments és una de les causes principals de consultes d'urgències i moltes vegades també d'ingressos hospitalaris, i és molt important ser molt cuidadors amb aquest aspecte. Aquest seria el primer gran aspecte. I l'altre gran aspecte que veiem molt en l'àmbit de l'hospitalització són les complicacions de l'alletament i de l'ingrés prolongat. Tenim el concepte de que les persones, quan arriben a l'hospital, han de tenir un repòs i una situació d'immobilitat, que sobretot en les persones grans fràgils és total i absolutament perjudicial.
0: Quins són aquests efectes adversos més habituals que poden patir les persones grans durant una estada llarga?
1: Doncs t'ho poso amb un exemple, no? Tu imagina't alguna familiar nostra de 80-90 anys que té les seves condicions a casa, amb una certa fragilitat, amb unes dificultats de mobilitat, però que va funcionant, alguns dèficits de memòria, i ingressa a l'hospital per una pneumonia, per exemple. Evidentment, les primeres hores de tractament, la persona està inestable i necessita tota una monitorització i una sèrie de seguiments més exhaustius. Però un cop ha arribat el primer o segon dia d'ingrés, aquesta persona, si no l'estimulem per treure-la del llit, per mobilitzar-la precoçment, perquè torni a la deambulació, perquè pugui fer la mobilitat que feia abans, apareixen complicacions. Bé sigui les caigudes, bé sigui un gran síndrome geriàtric, que és el delirium, és aquell empitjorament cognitiu per la falta d'estimulació, i després el deteriorament de la mobilitat, que en el cas de que no siguem capaços de revertir, moltes vegades condiciona necessitat de rehabilitació posterior a l'alta o inclús canvis socials perquè aquella persona no pot tornar a la vida prèvia.
0: La iatrogènia, s'està explicant, representa un risc per als pacients, però pel personal sanitari també?
1: Des del punt de vista de resultats de salut, el que nosaltres volem és el benefici, com t'he comentat abans. I si no som capaços de fer les coses de la manera més proactiva i preventiva possible, moltes vegades ens trobem amb aquesta iatrogènia i potser podem trobar una infermera al peu de llit en què veu que aquell pacient gran o aquella pacient gran ens està delirant. Llavors, és una conseqüència de la pròpia patologia aguda, però d'alguna manera té un impacte molt important doncs, amb la qualitat de les persones i en com podem atendre i donar resposta en aquestes situacions. Per tant, l'equip també ha d'aprendre aquesta manera proactiva d'atendre aquestes persones, que és el que ens farà d'alguna manera tenir més eines i evitar moltes d'aquestes complicacions.
0: Per tant, aquest és l'objectiu del projecte Stop Iatro, no? Que estudia aquestes causes de la iatrogènia. Com va sorgir aquesta idea d'impulsar-lo?
1: Bé, l'Stop Iatro ens va venir impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona. És un projecte europeu en què participen diversos països i es va alinear amb una estratègia que tenim tant al territori de l'Hospital Germans Trias com al propi Hospital Germans Trias, que és un projecte molt important de crònics, d'atenció a crònics i a pacients fràgils. I en el cas de la fragilitat tenim una estratègia que es diu Profràgils Germans Trias, en el qual l'objectiu és integrar totes aquelles millores assistencials i tots aquells projectes de qualitat en què puguem tenir més resultats. Per tant, va aparèixer aquesta oportunitat vinculada en el grup d'investigació en què treballem de la Universitat Autònoma i va ser fantàstic per fer uns canvis en el funcionament de la nostra planta de geriatria, que és on hem començat aquest projecte, i ara mateix estem en el procés d'aquests canvis i validant totes les accions dintre l'hospital i tota la continuïtat en el seguiment després quan el pacient torna al domicili.
0: Per tant, des que l'heu posat en marxa, feu una valoració positiva, en principi s'està comprovant, no?, si aquestes noves mesures realment aconsegueixen reduir aquesta iatrogènia.
1: Sí, sense cap dubte. El que estem fent és, hem fet un canvi en els protocols, que sobretot consisteix en, a través d'un full informatiu que treballem des del primer dia, l'equip assistencial amb els pacients i els seus familiars, aquest full indica tota una sèrie de recomanacions per aquesta estimulació de les persones hospitalitzades, i des del primer dia fem partícips a les persones, tant pacients com familiars, d'aquesta mobilització, d'aquesta intervenció multicomponent. Això és una de les grans eines que tenim, no? L'educació i fer partícips a les persones. I la segona gran eina són unes reunions que hem implementat actualment a la planta cinquena del nostre hospital, que són reunions de planificació de l'alta, en el qual totes aquestes intervencions multicomponent que s'han realitzat s'han d'organitzar i endreçar pel contínuum, perquè aquesta persona gran segueix en risc, els 30 primers dies posteriors a l'alta és quan hi ha més risc, i en aquest sentit aquestes intervencions s'han de continuar després per la família amb el seguiment de primària al domicili. I en aquest sentit agrupar aquest conjunt de professionals és molt útil, perquè entre tots detectem els riscos i treballem perquè el retorn a casa sigui més òptim.
0: Això forma part d'aquesta estratègia Profràgils, no? Són

0: ser avançar-nos a les complicacions, i això segur que ens donarà més eficiència a l'hora de gestionar l'estada a l'hospital i més facilitat per poder retornar al domicili amb la millor condició possible.
1: Hi ha grans trets per millorar aquesta transició de l'hospital al domicili a les famílies, que és important, no?, que també estiguin informades. Quines recomanacions els hi donen?
0: Doncs mira, des del dia 1 s'agafa aquesta carpeta, es treballa amb una carpeta, de moment és en paper, s'està treballant perquè sigui digital, i allà es van incorporant totes les recomanacions, i aquestes recomanacions són les que dia a dia anem treballant amb ells perquè puguin empoderar-se i d'alguna manera a l'alta tinguin clar com s'ha de fer la mobilitat, com s'ha de fer l'estimulació, quin és l'adequat tractament, vigilar segons quins fàrmacs. Ens donaria per una bona estona parlar dels fàrmacs i els problemes que donen, i aquí Stop Iatro és molt cuidadós en valorar l'adequació dels medicaments i que les persones sàpiguen com prendre-ho i vigilar els riscos d'un sobretractament o d'un infratractament.
1: Clar, és tot un repte, no?, aconseguir que una persona gran prengui només els medicaments que realment necessita, no?, especialment quan té diverses malalties i molts tractaments. Això com es controla?
0: Doncs bé, tots els que ens esteu escoltant i tingueu una persona gran al càrrec, o que sigueu grans, no?, i tingueu aquestes patologies cròniques, sabeu que hi ha uns canvis absolutament continus amb les pautes de tractament, i que el que diem polifarmàcia, prendre més de 5 o més de 10 fàrmacs, és la norma ara actualment, no? Cada vegada més prenem més medicaments, sobretot en l'edat avançada, no? I en aquest sentit hi ha una estratègia molt important des del Departament de Salut per intentar treballar tot aquest aspecte de com prendre bé el tractament, com adequar quin medicament és beneficiós per cada persona. I jo el que recomanaria a les persones que estan amb problemes és parlar amb el seu equip d'atenció primària i sobretot amb els professionals d'infermeria, doncs treballar molt clarament com prendre-ho, si hi ha dubtes, consultar, i crec que és un dels punts que s'ha de donar més importància amb les persones grans fràgils. Crec que està molt infratreballat, i aquests últims anys des de Catalunya estem treballant intensament amb aquesta situació.
1: Mirant cap al futur, què seria necessari perquè una persona gran pogués sortir de l'hospital amb les mateixes capacitats i autonomia amb què hi va entrar?
0: Doncs un canvi de model assistencial que signifiqui que hem de detectar els riscos que té des del primer dia, i a partir d'aquests riscos, que com hem dit en la majoria d'ocasions és la iatrogènesi, que l'hospitalització li provoqui dany, doncs el que hem de fer és minimitzar-lo al màxim. Llavors, el que heu d'imaginar com serà l'hospital del futur és un hospital en què estarem molt pocs dies ingressats per una sèrie de procediments molt concrets, i en el qual la persona, tal qual entri, ha de sortir. Per tant, se l'ha de mobilitzar precoçment, se l'ha d'estimular. Els hospitals han de ser més amigables, és a dir, a vegades estem en alguns entorns, no?, sense llum, sense saber si és de dia o de nit, amb uns espais que realment no s'adapten. Llavors, jo crec que l'hospital del futur serà un hospital molt més amigable, en el qual l'equip de professionals, sobretot d'infermeria, tindran una atenció exquisita, i en el qual els procediments seran molt absolutament hipertecnificats, però per altra banda, el que diem, hi haurà una alta cura. És a dir, tindrem uns protocols com els de l'Stop Iatro, uns protocols molt individualitzats, i que treballin per aquesta proactivitat de l'atenció, en la qual el propi pacient sigui el que estigui proactiu, i l'objectiu número 1 des del dia 1 és el retorn a casa, mantenint la funcionalitat que tingui cada persona.
1: Molt bé, doncs, Miquel Mas, cap del Servei de Geriatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol i de la Direcció de Cronicitat Territorial. Gràcies per haver passat avui pel Badalona Matí per parlar de la iatrogènia, que avui ja coneixem què vol dir.
0: Doncs és un plaer i encantat. Fins una altra.
1: Gràcies, fins aviat.
2: Badalona Matí, Ràdio Ciutat de Badalona.
3: 94.4.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
4: El Club Capbravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar, i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capbravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
5: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
7: Apunta't al cor Veus.

0: del mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
1: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
2: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

0: 19 minuts i arribarem a les 11 del matí. Esteu escoltant el 94.4 Ràdio Ciutat del Badalona Matí, el despertador de la ciutat. 4 hores de directe des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia, de dilluns a divendres. I de dilluns a divendres també és el moment, a aquesta hora, de repassar les tendències i les curiositats amb l'Edu Veciana, també el Néstor Duran. Bon dia, com esteu, nois?
1: Bon dia, bon dia. Bon dia.
0: Vinga, doncs, que estem de festa, no? Amb la Mercè, o què?
1: Sí, jo ho he gaudit avui. Sí? No hi ha ningú al carrer.
0: Oh,
1: venim cap aquí, hem passat sol.
2: I el
1: sol.
2: Tren tampoc, eh?
0: Ni trànsit,
1: tren,
0: ni
1: tren. Trànsit, ni res, quina meravella.
0: Quin relax, eh? Quin relax. Vinga, va, comencem el repàs a les tendències, notícies curioses, parlant de salut. I és que, segons el pneumòleg José Sanz, mira, va bé parlar de salut, perquè acabem de parlar de salut, de la iatrogènia.
1: Mm-hmm. Doncs més
0: coneixeu
1: salut.
0: La iatrogènia, vosaltres?
1: No. Jo sí, perquè vaig estar escrivint algunes preguntes de l'entrevista.
0: Clar, sí,
1: per això, però abans no ho sabia.
0: Va preparar el guió, molt bé, m'ha agradat molt. Doncs vinga, va, segons el pneumòleg José Sanz, tenir xiulets a la nit quan respires pot ser símptoma d'asma.
2: Això li passa a molta gent, que quan estàs en silenci al llit intentant dormir, de sobte sents un xiulet com si estiguessis arbitrant un partit de futbol. De sobte te n'adones que és el teu nas, que és la teva respiració. Doncs aquest xiulet, que molts de nosaltres normalitzem, podria ser una manifestació de l'asma, segons ha afirmat el doctor José Sanz a un podcast de RAC1. És a dir, portes mesos pensant que dorms tranquil·lament i tens una orquestra simfònica als teus bronquis. L'especialista parla que l'asma no es manifesta sempre amb sensació d'ofec, sinó que de vegades els xiulets es provoquen perquè l'aire passa per vies més estretes. Ho compara com si deixéssim una finestra mal tancada, quan fa molt de vent, i l'aire passa per un espai estret. En definitiva, no hauríem de normalitzar aquests símptomes i convé consultar amb un professional. O sigui que ja sabeu, si a la nit comenceu a escoltar xiulets, no estàs somiant que has tornat a classe de música a l'ESO, sinó que és el teu pulmó que està demanant auxili.
0: Doncs haurem d'anar amb compte, eh? O sigui, m'estaven recordant quan tocàvem la flauta al col·le.
1: Doncs sí, sí.
0: Aquell moment que era aquí no li sortia la cançó, que començava a sonar
1: el Titanic.
0: Malament. Sí, i tots ens començàvem a riure, a veure, un moment curiós, eh? Vinga, va, i continuem amb una curiositat de les grosses. A Perú estan buscant un ase per a que el papa Lleó XIV faci una entrada triomfal.
3: Visca el rum, visca el rum, visca el guarà, visca el borro català.
0: Que l'Edu ens troba cançons de per a tot, eh?
1: Jo tinc un bagatge musical i cultural.
2: És increïble.
1: Te'n faries creus. Mira, jo crec que amb aquest titular que ens has llançat cal posar una mica primer de context, i és que Robert Prevost, l'actual papa Lleó XIV, va ser el bisbe de la diòcesi de Chiclayo a Perú durant 8 anys i allà serà el punt de partida de la visita oficial del papa al país. De la mateixa manera que vam fer aquí, amb una visita a la Sagrada Família, l'espectacle de drons i tal, doncs allà també li tenen preparades algunes cosetes. Entre elles, doncs, li volen cuinar els seus plats preferits i també el volen fer pujar a un burro per a recrear una famosa foto que es va fer entrant amb ell com un gran missioner al santuari de Santo Toribio de Mogrovejo, a Zanya. Mm. L'actual bisbe de Chiclayo, Edinson Farfán, diu que muntar un cavall o un ase és l'única manera d'arribar a algunes comunitats a les muntanyes del país, i que estan gestionant el trobar la mateixa mula de la foto, i jo crec que si no la troben podríem enviar-los un burro català, que de ben segur farà una molt bona feina igual.
0: Segur que sí, segur que arribarà igual. I per cert, que el papa Lleó XIV va estar a Badalona, eh?
1: Sí, també.
0: Va estar aquí a l'Ateneu Sant Roc, sí, no sé si va arribar amb burro o no, suposo que va arribar d'una altra manera. Amb el papa mòbil, segur que sí. Vinga, va, i ara obrim un bloc musical amb un aniversari. I és que avui fa 35 anys es va publicar un dels discs més importants de la història de la música, el Nevermind de Nirvana.
1: Jo n'hi havia nascut, no sé vosaltres.
0: Jo tenia 2 anys.
1: Doncs mira, però, bueno, tot i no haver nascut o ser molt jove, aquest disc et marca la primera vegada que l'escoltes o la 150a vegada. Parlant una miqueta de dades, el disc va ser el segon àlbum del grup i obria amb aquest Smells Like Teen Spirit que estàvem escoltant, que és tot un himne del grunge, i de ben segur que us deu sonar la portada amb el nen a l'aigua,
0: sí,
1: amb un bitllet del dòlar davant seu. Doncs us porto una curiositat una mica polèmica, i és que el bebè de la portada, que es diu Spencer Elden, va acabar demandant al grup el 2021, quan aquesta criatura ja tenia uns 30 anys, dient que la foto que li van fer quan tenia 4 mesos era explotació sexual infantil. Doncs sí, sí. Finalment, el 2025 es va desestimar la demanda, ja que no es van considerar ni la posse ni la composició com a material sexualment explícit. Spencer, curiosament, porta anys anunciant-se com el nen de la portada i, de fet, porta tatuat al seu pit el nom de l'àlbum. Però va decidir tirar pel dret i carregar-se tot el llegat per intentar rascar uns calés.
0: Home, esclar, molt lleig, això, no?
1: Sí, una miqueta.
0: No sé, és curiós, eh? Aquí hi hauria un debat, perquè, és clar, no sé si els seus pares devien cobrar per...
1: Sí, van cobrar, van firmar contracte i tot, estava tot contracte, van cobrar $200.
0: $200 només?
1: A veure, en aquell moment tampoc...
2: Jo crec que era molt.
0: Amb la projecció que ha tingut el disc...
1: Sí, però en aquell moment el disc encara no havia sortit, no era tant.
0: Clar, hòstia, doncs clar, ara amb 30 anys ja volia passar el rascle de tot el que no va cobrar durant tots aquests anys. Però bé, sembla que no li va sortir bé. I seguim parlant de música, i en concret de música en català. Venim del rock català, parlem de música en català, i és que el grup Oques Grasses posa a la venda noves entrades pels seus concerts a l'Estadi Olímpic.
2: Sí, després que en el seu moment s'esgotessin totes les entrades, unes 220.000, els organitzadors confirmen una última oportunitat per anar al concert. No és només que hagin posat noves en una de les dates, sinó que estan a la venda en els 4 concerts que posaran un punt final a la trajectòria de la banda d'Osona. Els tiquets ja es poden comprar a través dels canals oficials i aquest alliberament d'entrades s'ha produït al saber de manera definitiva com serà la configuració de l'escenari. Les actuacions tindran lloc els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Després que les entrades pel concert s'exhaurissin als 21 minuts, van decidir fer un segon, que també es va vendre als 19 minuts, i així successivament fins a fer 4 dates i sumar aquestes 220.000. Sí. Segons els organitzadors, les localitats alliberades són l'última oportunitat, no el last dance, per assistir al comiat del grup.
0: Us agrada o que es grasses?
1: Doncs no pas, la veritat.
2: No, a mi no gaire. Sí.
0: Jo és que estic molt desconnectat de la música en general, de grups catalans, grups... L'altre dia teníem aquí a la Naya González, que és badalonina, amb ella la connecte perquè parlem aquí molt d'ella, no? I té talent, té futur aquesta noia. Doncs vinga, i continuem amb més música, i és que Amaia Montero, home, Amaia Montero, l'oreja de Van Gogh,
1: això no
0: falla. Ha tingut un petit inconvenient durant el seu segon concert a Madrid.
2: La cantant ha protagonitzat una d'aquelles anècdotes que fan un concert sempre més especial. Durant el show, una de les plataformes que pujaven a la cantant va decidir que es volia prendre un descans. Es va quedar embossada, provocant que continués cantant mentre només es podia veure el cap per sobre l'escenari, una imatge curiosa. Per sort, el problema es va poder solucionar mentre arribava al punt àlgid de la cançó, quan arribàvem a l'estribillo, doncs el concert va poder continuar amb normalitat. Això sí, de segur que tots els assistents no esperaven que la plataforma tingués complexa de diva i que quan Amaia volia pujar, ella li digués «Hoy no toca, reina». Tot i així, aquest tipus d'incidents fa més especial un concert i quan la gent miri enrere i li preguntin «Escolta, què tal el concert de l'altre dia de la Amaia?», doncs tenen una anècdota divertida a explicar que potser els de la primera data a Madrid
0: clar,
2: no en tenen.
0: Sí, això sempre està bé. Me'n recordo també, m'ha vingut al cap un concert de Michael Jackson que un fan va pujar amb aquella grua que s'elevava i el va agafar
1: i el tio
0: en plan a lo Titanic amb els braços oberts. Bueno, clar, és que això, els fans és el que tenen. Perden el cap, pels seus ídols.
1: Coses del directe.
0: I tant. I acabem aquest repàs a les tendències quan arribem a les 11 en punt en Festa Major. Ahir parlàvem de Santa Tecla, Tarragona i les begudes típiques i avui, amb motiu de la Mercè, a Barcelona parlem d'un altre element igual d'important a les festes, els castells.
1: Gralla, que se't queda gravat al cervell.
0: Graillat.
1: Doncs mira, jo sóc de Reus i em toca defensar els xiquets, però ja que avui és la Festa Major de Barcelona, em toca parlar de les colles de la ciutat, i és que avui al migdia, quan hagin acabat els balls dels gegants i l'àliga de la ciutat, la plaça de Sant Jaume arrenca la Diada Castellera de la Mercè. Hi participen les 8 colles de la ciutat, els castellers de Barcelona, els castellers de Sant, castellers de la Vila de Gràcia, castellers del Poble Sec, castellers de la Sagrada Família, la colla castellera jove de Barcelona, castellers de Sarrià i Escardats, colla castellera de l'Esquerra de l'Aixa i la colla castellera de la Rosa.
0: De colla en colla.
1: De colla en colla, i tiro perquè me toca. I si amb totes aquestes colles, que en són una pila, Us heu quedat amb ganes. El diumenge hi ha segona ronda de Diada Castellera organitzada pels castellers de Barcelona i en presència dels Minyons de Terrassa i la Colla Jove de Xiquets de Valls com a convidats especials. Aquí una salutació als Xiquets de Valls, també. Que...
2: Quantes colles, eh?
1: Molta sí. Colla.
0: Jo m'hauré de posar això d'aprendre de la magulla, folre i manilles. Això algun dia m'he de posar a veure si m'ho aprenc.
1: Algun dia sí, o algun dia ho esbrinarem, jo crec.
0: Algun dia ho esbrinarem. Doncs Edu Veciana, Néstor Duran, gràcies per aquest recull de tendències i curiositats.
1: Moltes gràcies.
0: Fins demà.
1: Fins demà.
0: Adéu.
4: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
5: La Bada, en Caco i la Nyam.
6: Wow.
4: Els personatges més divertits de Badalona.
5: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
7: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
8: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. Precisament avui, dijous, és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. En fa balanç de la recerca l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora del programa Càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
11: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no? Dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
10: I no deixem de parlar de l'Hospital Germans Trias perquè la seva unitat de glaucoma ha obtingut la certificació de qualitat assistencial en glaucoma, un reconeixement que acredita la qualitat de l'atenció que ofereix, els seus resultats assistencials i el seu compromís amb l'excel·lència com a unitat de referència en l'atenció d'alta complexitat. La unitat integrada en el servei d'oftalmologia és la primera de Catalunya i la cinquena d'Espanya en rebre aquesta distinció. Segons Jessica Botella, cirurgiana especialista de la sessió de glaucoma, la detecció precoç és la clau per evitar la ceguera irreversible.
12: És una malaltia molt comuna. El problema, bàsicament, és que és una enfermedad silent. És una enfermedad que el pacient, normalment, si no fas controls adients, no coneix. Llavors, és molt important, si hi ha factors de risc, fer una prevenció, anar a l'oftalmòleg, veure si realment en tenim més per adequar un tractament que sigui just, no? per controlar la pressió, i a partir d'aquí doncs, fer els controls segons la severitat de cada pacient.
10: I Mercè Escudero és la candidata de Junts Badalona a les eleccions municipals del 2027. Segons la nova cap de llista, un dels principals reptes a assolir els propers comicis és que el partit recuperi la representació municipal al Saló de Plens. Recordem que durant les eleccions del 2023, la formació aleshores encapçalada per David Torrents va perdre el seu únic regidor a l'Ajuntament de Badalona. Escoltem-me, Mercè Escudero.
13: Penso que tinc prou de força i ganes i il·lusió per tirar endavant aquest projecte i poder recuperar, doncs, la representació a l'Ajuntament de Badalona, que penso que fa falta.
10: I en esports, la penya s'emporta a la Lliga Catalana Femenina Challenge després de tombar a Lima Horta en la final per 70-60. El proper partit de la penya ja serà compromís de Lliga Challenge a l'Olímpic contra el València B. El maig serà diumenge, 4 d'octubre, a 1:15 del migdia. Ara mateix, 25 graus de temperatura a la ciutat.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
14: Badalona 94.4.
15: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
3: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
2: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
4: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
5: Passen 7 minuts de les 11 del matí. Seguim aquí connectats al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona, al Badalona Matí. I us volem fer una petició, perquè des del Badalona Matí tenim disponible el nostre telèfon de WhatsApp, el 689-81-63-73. I per què us diem això? Doncs perquè si teniu una petició musical, volem que ens envieu una nota de veu al WhatsApp del programa. Què heu de fer? Us heu de presentar. Dir hola, soc, per exemple, la Marieta de Casagemes, d'aquí de Badalona, i m'agradaria molt escoltar una cançó de Camilo Sesto, el Perdóname, doncs, per exemple, i ens expliqueu el per què. Doncs perquè em trasllada els records de la meva infantesa, o perquè sempre m'ha agradat molt, em recorda una anècdota de la meva vida, una experiència molt maca. Doncs aquest àudio, que com a molt hauria de durar com a molt un minut màxim, demanant-nos aquesta petició, ens la podeu enviar, repeteixo, al nostre WhatsApp del programa, al 689-81-63-73. I amb això, què farem? Doncs que la vostra petició sonarà en directe al Badalona Matí. Podreu escoltar la vostra cançó, com ha fet el Nil Rider.
6: Bon dia, sóc en Nil Rider. Podríem dir que visc d'explicar històries. I, de fet, això és el que vull fer amb la peça que demano, amb la cançó que demano. És una cançó poc coneguda, d'un artista poc conegut, d'un àlbum poc conegut d'aquest artista poc conegut. Per tant, feina difícil, però segur que ho aconseguiu. Mireu, el 2014... en Jaume Arnella, que és un dels membres de la més gran legió d'honor que té la nostra música tradicional i popular, va publicar amb en Rafael Sala, un dels seus col·laboradors habituals, podríem dir, un àlbum que porta per títol Les sabates d'en Jaume. Aquesta frase és d'un poema d'un poeta badaloní, en Josep Gual i Lloberes, a qui està dedicat tot l'àlbum. Totes les cançons són poemes d'en Gual. A banda de Paisatge de l'Ebre, que és aquesta d'on surt aquesta frase de les sabates d'en Jaume, n'hi ha moltes altres. De fet, en Gual, la vida i l'obra d'en Gual van lligades a la Batalla de l'Ebre, en la qual el poeta va anar amb 17 anys. Va ser un dels llevats de la lleva del biberó. Per tant, una persona marcada per les atrocitats d'una guerra que va començar ara fa 90 anys. La peça número 9 no batllaran el nostre son entre cap i coll. Són dos poemes que música Jaume Arnella i Rafael Sala musiquen per fer una sola peça per l'àlbum. A mi realment és una cançó que em deixa sempre el cor remenat amb un pal. Em provoca moltes sensacions perquè realment penso que descriu molt bé el nostre país, des de la geografia, la natura, la història, l'art, la memòria i també el futur, l'esperança. Espero i desitjo que la localitzeu, que la puguem sentir, i m'agradaria molt que a tots aquells que la sentin, espero que no per primera vegada, els hi transmeti també una sensació com la que a mi em transmet, indescriptible. Moltes gràcies, i això, no batllaran el nostre son entre cap i

0: Badalona Matí.
1: Passen gairebé 12 minuts a les 11 del matí. Com ja és habitual, cada mes fem una parada pel Museu de Badalona per estar al dia de les novetats i activitats que ens proposen. Ens acompanya la responsable de comunicació del museu, l'Esther Espejo. Bon dia, Esther.
2: Hola, molt bon dia. Què tal, Àlex?
1: Molt bé, content d'escoltar-te. Avui ens apropararàs a tres propostes diferents, oi? Música, teatre i literatura.
2: Perfecte, o sigui, ens n'anem a les arts. Doncs mira, la propera i la primera i més pròxima en el calendari de les activitats que farem és Dies Domini, que és una proposta de visita teatralitzada a la Masia de Can Miravitxes. I el que pretenem és veure la casa des de la perspectiva de les persones que van viure en el moment d'esplendor d'aquesta construcció, d'aquest edifici de Masia Pairal, en un moment de la història en què els propietaris de la casa doncs eren els terratinents que tenien unes grans extensions de camp de vinya a la zona alta de Pomar. I bé, doncs a través de tres personatges doncs ens aproparem al dia a dia de la vida d'aquesta masia, però prioritàriament i concretament en l'activitat és en diumenge, i per tant celebrarem el Dia del Senyor tal com ho feien en aquesta època. I això és aquest proper dissabte, aquest proper diumenge, dia 27 de setembre. I després, a continuació, la setmana que ve, a mitjans de setmana, el dia 30, comencem el Club de Lectura. És una proposta nova, és una iniciativa que posem en marxa com una novetat de la programació d'aquest any 26, una activitat de tardor que es desenvoluparà inicialment fins al desembre, que ha tingut molt bona rebuda per part de les persones vinculades i no vinculades al museu. Aquest club de lectura es diu Scriptamanen, i el que pretenem és analitzar, discutir, obrir un espai de debat per parlar sobre diverses obres de la literatura grecollatina. I bé, durant les primeres sessions ens acompanyarà la Isabel Roda, que és catedràtica especialista en arqueologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i bé, ens acompanyarà doncs això, per diverses obres cabdals de la literatura clàssica.
1: Això començarà el 30 de setembre, a les 7 de la tarda, i s'allargarà fins al 16 de desembre, eh?
2: Exacte, són quatre sessions, és una sessió per mes, cada mes es farà una lectura, i el dia que tenim estipulat el calendari doncs es farà una posada en comú, s'obrirà un espai de debat per comentar l'obra, però des de la mirada actual, una mica des de l'esperit crític de constatar com d'actuals són les obres clàssiques i com d'actuals ens plantegen els dubtes existencials actuals del planeta. O sigui, podem fer una lectura molt actual i també les possibles, no solucions, però sí una mica la reflexió filosòfica a l'entorn d'aquestes situacions transversals, internacionals i de plena actualitat, de les quals ja es parlava 2.000 anys abans de la nostra era. I com a colofó d'aquestes activitats que comencem ara, doncs estan les nits de tardor. Les nits de tardor és un replantejament d'una activitat que fa molts anys, fa més de 15 anys, que celebrem a la fàbrica de l'Anís del Mono. El segell d'aquesta activitat, la marca d'aquesta activitat, era les nits d'estiu
1: del
2: museu. I donades les circumstàncies climatològiques, donades les altes temperatures difícils de suportar al mes de juliol, doncs quan van planificar la programació d'aquest any, vam decidir que les traslladaven a l'octubre, amb el pensament de que l'octubre seria més suportable recórrer la fàbrica i aguantar la climatologia. Espero que així sigui, però portem un parell de dies que estem, no, amb uns graus i amb un grau d'humitat aquí a Badalona, sí. que bueno, això, que estem passant una mica de calor. Doncs bé, aquestes sessions seran tres, com ja és tradicional, i les celebrarem els tres primers divendres del mes d'octubre. Estem parlant del dia 2, del dia 9 i del dia 16.
1: I són estils diversos, oi? Canela en drama, Agustí Borriel, sí. Trio i la Rauxa,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí. Sí, o sigui, ens n'anem de la bossa nova, del tango, del bolero, passem a un recorregut per la discografia, per les cançons més rellevants i més de pel·lícula del gran Sinatra, i acabarem amb un homenatge de la música catalana dels anys 60-70, música mogudeta, que alegre, viva, que ens convida a moure les cames. I bé, queden poquetes entrades, però de ben segur que encara les persones que ens estan sentint, si accedeixen a la nostra pàgina web, en trobaran la possibilitat de poder venir i acompanyar-nos en aquestes ballades.
1: I què diries, Esther, algú que, per exemple, mai hagi pogut gaudir d'un concert a la fàbrica de l'Anís del Mono? Molt recomanable, no?, aquesta opció, que vingui.
2: Sí, o sigui, a veure, l'objectiu de l'activitat, evidentment, és donar a conèixer el patrimoni, és fer una visita a les instal·lacions de la fàbrica. Però, bueno, aquesta activitat, quan la vam planificar inicialment, des del bon punt que vam iniciar la seva programació, era anar una mica més enllà del patrimoni, no? I fer-ho d'una manera lúdica, fer-ho en un horari diferent, en un horari més vinculat a anar acompanyats de la família, anar acompanyats dels amics, i per això que vam complementar la visita amb un concert que sempre hem planificat i sempre hem tingut claríssim que no podia ser, molt respectable, però que no li volíem donar el format d'un DJ amb música enllaunada, sinó que el que volíem era el contacte amb la música en directe, amb els músics que volten per tot arreu, que són molts, que hi ha molt bons artistes, i d'alguna manera pues, volíem potenciar aquesta idea, no?, dels concerts en directe. I bé, el concert anirà acompanyat d'una degustació d'alguns productes, alguns combinats, alguns còctels, en els quals l'Anís és el protagonista, no? Begudes una mica refrescants.
1: Molt bé, Esther, doncs déu-n'hi-do, quin munt d'actes, d'activitats organitzades pel museu. Ens quedem primer aquest diumenge amb el Dominus Dei a Can Miravitlles,
2: sí.
1: Després aquesta novetat de literatura greco-llatina i, uh-huh. com a colofó, aquestes nits de tardor a l'Anís del Mono, per gaudir uh-huh. de literatura i d'art i descobrir el patrimoni de la ciutat.
2: Perfecte, sí senyor, aquesta és la idea.
1: Molt bé, Esther Espejo, del Museu de Badalona, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Moltes gràcies per explicar-nos...
2: Moltes gràcies a vosaltres sempre, per obrir-nos el vostre programa.
1: Gràcies, fins aviat, Esther, que vagi molt bé.
2: Fins aviat, adeu, Àlex, bon dia. Adeu, adeu.
0: Badalona Matí, al 94.4.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
1: I 21 minuts demà divendres tindrà lloc al Teatre Zorrilla el primer espectacle de la nova temporada, l'Ultimàtum, de la mà de Jordi Oriol a la direcció i professionals com Joan Carreras a la interpretació. Es tracta d'una peça que combina ciència, humor i joc escènic per parlar d'un món que s'esquerda i una realitat cada vegada més difícil d'interpretar.

0: Per conèixer una mica més sobre què podem esperar de l'obra, parlem amb el seu director, Jordi Oriol. Benvingut al Badalona Matí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Ultimàtum és l'obra encarregada, eh? Ara ho explicàvem, d'obrir la temporada de tardor-hivern. Tota una responsabilitat. Com la presentaríeu a algú que no n'ha sentit a parlar mai?
1: Doncs, no és fàcil d'explicar-ho així en quatre paraules, i la idea interessant és que la vinguin a veure i que gaudeixin de les múltiples capes que hi ha en l'espectacle. Però, d'entrada, el que parla sobretot és de la incertesa que ens ha envaït a la humanitat, sobretot des de que tenim uns caps governants, diguéssim, autoritaris com en Donald Trump o en Netanyahu, que es prenen el poder a les seves mans i fan el que volen i es peten els tractats internacionals, etc. Però jo ho poso en una cosa molt més prosaica, i me'n vaig a parlar una història d'una família en el que una parella, diguéssim, perd un fill, una filla en aquest cas, desapareix, i llavors han de, passats el temps, han d'acabar decidint si realment aquesta filla encara està viva o realment hauríem de passar pàgina i pensar que ja no hi és en aquest món, no? I llavors aquesta dualitat entre el fet de pensar que les coses són d'una manera o d'una altra, els hi passa a la parella, hi ha una contradicció. El pare, diguéssim, que vol creure que encara està viva passats molts anys, i la mare, doncs, necessita passar pàgina i pensar que està morta. I això, Rau, diguéssim, comença a connectar amb el principi d'incertesa i amb el gat de Schrödinger, diguéssim, tota la física quàntica, i llavors, d'alguna manera, apareix la idea de la física quàntica i la nova física, en el que les coses són i no són al mateix temps.
0: Mm-hmm. Per tant, l'Ultimàtum genera curiositat, aquest títol. Sí que es barreja, no?, aquest panorama actual que ara ens explicaves, aquesta incertesa que ha envaït a la humanitat de les actuacions que fan els grans líders, però també barreja ciència i humor, no? És una posada en escena molt vibrant.
1: Sí, la veritat és que ens agrada, amb la companyia Indigest, ens agrada sempre tocar actualitat, parlar de coses que ens passen avui dia, però a la vegada també donar-li un punt d'humor per poder-nos enriure de nosaltres mateixos, de les nostres desgràcies, de les nostres misèries, i veure-ho des d'un altre punt de vista. És un punt de vista que tots som humans, a tots ens poden passar coses, i és part de la gràcia de la vida. I això realment entroncava molt amb la idea aquesta de com la nova ciència, després de Galileu, de Newton, d'aquesta ciència en què les coses funcionaven com a causa-efecte, unes coses comportaven una altra cosa, és a dir, tot hi havia el principi de la causalitat, ara, en la física quàntica, que just ara fa 100 anys, perquè el 1927 es van... 26 i 27 es van donar les bases, diguéssim, de la física quàntica, doncs sabem que les coses no són així, que en realitat, en el fons, la física newtoniana funciona en entre planetes, entre les persones, bueno, entre el món més humà, però si anem més cap a dintre, cap a les parts més de cèl·lules i dels àtoms, etc., això no és així, no funciona així, i és més incert i és més aleatori. I llavors, quan parlem d'aquest caos, diguéssim, d'aleatori, que les coses no són el que semblen, llavors és quan ens entra el pànic com a humans, perquè volem saber, volem tenir ordre, volem saber les coses, i en canvi en el món atòmic no són així. I la física quàntica, que és el que porta també la IA, tot el que ens ha portat, diguéssim, a la nova tecnologia que prové d'aquí, de la quàntica, ens genera una mica d'incertesa. I això és el que ens fa una mica de certa por ara, avui dia, i que d'alguna manera parlar-ne va bé per treure-li ferro i veure les coses positives dintre del caos que genera tota aquesta nova tecnologia.
0: Al web del Teatre Zorrilla veiem que aquesta obra es descriu com una tragicomèdia apocalíptica tan intel·ligent com desbordant. Jordi, creus que hi ha algun punt de l'obra que sorprendrà especialment l'espectador? Així sense fer spoilers, perquè esclar, han d'anar a veure-la, però no sé, alguna pinzellada que diguis aquest moment sorprendrà.
1: Clar, no, bueno, jo crec que tot en si, o sigui, hi ha una part interessant, diguéssim, de l'obra, que és que aquesta parella, que té aquesta filla que explicava, un és físic quàntic i l'altre és lingüista. I llavors tenen dos punts de vista o dues maneres d'entendre el món diferents, no? I jo crec que aquí, d'alguna manera, l'espectador, a banda de seguir una història i de gaudir d'això, de l'entreteniment, d'una història que t'expliquen, també aprendrà moltes coses, estic convençut, tant de la física com de la llengua, no? I de com veiem el món i de com el projectem a través de la llengua i del llenguatge. I això realment a mi m'agrada moltíssim, perquè realment el teatre, que a diferència del cinema és una cosa que es passa en directe i els actors són persones que també els hi passen coses, diguéssim, d'alguna manera podran gaudir en directe, diguéssim, d'aquesta doble realitat, no? I que les coses són d'una manera, però a la vegada són d'una altra. I això només pot passar en el teatre, que nosaltres veiem un personatge que està patint, però a la vegada veiem un actor que potser està gaudint, no? I això està passant al mateix temps. O que un actor que està que ha perdut el text, diguéssim, i que a la vegada no sap si és el personatge que ha perdut el cap, d'alguna manera, no? I aquesta dualitat, diguéssim, aquesta doble capa, diguéssim, només la podem entendre si veiem, si no, a veure teatre, que ja sabem que hi ha una convenció, que la ficció no és la realitat.
0: L'Ultimàtum, diries que és una obra per gaudir-la i també per generar reflexió a l'hora, oi?
1: Exacte, sí, per gaudir-la, per poder riure, per poder passar-s'ho bé, i a la vegada això, per poder reflexionar sobre el món en què vivim i sobre la societat d'avui en dia. I jo crec que és una cosa universal el que expliquem, que ara, diguéssim, s'explica molt des d'aquest lloc, des d'aquesta novetat en la que estem vivint avui dia, de que les coses no sabem si creure'ns o no creure'ns les coses que ens expliquen a les xarxes, etc. No sabem si és IA o si és una foto real o un vídeo real, però en canvi és una cosa que totes les coses que expliquem, diguéssim, en aquesta història, jo crec que són vàlides des de fa milers d'anys, perquè els éssers humans, diguéssim, tenim unes emocions i uns sentiments i unes inquietuds i uns desitjos i unes pors que continuen vigents.
0: Jordi, com a director, què és el primer que busques quan reps un text i decideixes portar-lo a escena?
1: Clar, jo m'agrada això, justament portar el text, sigui escrit o quan sigui escrit, portar-lo a l'actualitat i que la gent pugui reflexionar sobre les seves vides, no? I que pugui connectar amb el que els hi passa en el seu món. A la vegada que puguin defugir de les seves vides també i veure i conèixer i entendre coses noves, no? Però clar, en aquest cas justament és una obra escrita contemporània que s'ha escrit aquest any i que és més vigent no pot ser. Jo quan l'he dirigit és perquè ja escrivint-la ja m'imaginava com seria representada d'alguna manera. I realment crec que no es pot discernir l'autoria de la direcció, és a dir, que tot està entrellaçat. No es podia fer d'una altra manera, tinc la sensació, aquesta obra.
0: El repte més gran que has tingut?
1: No sé, el repte sempre és intentar això, explicar allò que tens al cap, intentar-ho posar en escena i que la gent pugui arribar-hi, pugui entendre, pugui gaudir-ho. Expliquem coses molt complexes que a la vegada són super vigents i super fàcils d'entendre d'alguna manera. És a dir, si no, qui no arriba a entendre, que de fet els físics mateixos ja no entenen ni la física quàntica, no la saben ni explicar, però d'alguna manera crec que estem tan avasats, diguéssim, en la ciència-ficció i en les dobles realitats des de fa molts anys, en moltes pel·lícules de ciència-ficció, etc., que ja no ens hem d'explicar gaire per comprendre o a la vegada creure'ns que les coses estan passant al mateix temps, no? I que estem en universos paral·lels, etc. En aquest cas, en aquesta obra, no hi ha universos paral·lels, és tot molt prosaic, com et deia, i molt quotidià, però sí que ens expliquen coses que són d'això, de que els científics estan parlant avui dia, i els lingüistes a la vegada també, i que són complexes si ens ho llegim en un paper, però en canvi són molt fàcils de veure si ho veiem en una obra de teatre.
0: I Jordi, si poguessis seure demà entre el públic a veure l'obra i sentir les reaccions de la gent, que no sé si acostumes a fer aquest exercici, què t'agradaria sentir?
1: Home, m'agradaria sentir que estan connectats, que segueixen l'obra, que...
0: Que no mirin el mòbil, almenys, no?
1: Que no mirin el mòbil, exacte, que no estiguin pendents de quan s'acabarà l'obra, sinó al contrari, de que en vulguin més, que es quedin més aviat curts que no pas que ho hagin... que ja s'hagin cansat d'hora, que jo espero que no, perquè això ho he anat veient des de... Això vam estar fent-ho més d'un mes al Teatre Goya i vaig veure que funcionava moltíssim. Vam fer un vol fa poc a Terrassa i també a gent de totes les edats entrava moltíssim i les reaccions que hi havia, no només durant l'espectacle, que ja ho vèiem, sinó després, a l'acabar, doncs em fa entendre que realment aquí a Badalona la gent ho pot gaudir moltíssim i es pot passar bé i a la vegada sortir amb unes idees noves al cap.
0: Doncs la cita demà divendres, 25 de setembre, a les 8 del vespre, al Teatre Zorrilla, una obra que té una durada d'una hora i 40 minuts. Jordi, què li diries a la gent que ens està escoltant? Que vingui, no?
1: Doncs que vinguin, que gaudeixin, que veuran uns actors meravellosos, boníssims, i crec que una obra que els farà reflexionar.
0: Doncs això és tot. Moltes gràcies, Jordi, pel teu temps, i ens veiem al Zorrilla per gaudir d'aquest ultimàtum. Que sigui
1: allà us esperem.
0: Tot un èxit. Gràcies per ser amb nosaltres al Badalona Matí. Bon dia.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
7: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
8: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
7: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
8: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
2: Badalona Matí.
0: Onze i 35 minuts, ens acompanya ja aquí a l'estudi en directe la Laura García, que és periodista literària, impulsora de Book Life. Bon dia, Laura.
9: Què tal? Encantada de conèixer-te, eh?
0: Que ara m'explicaves, Book Life, que és aquest projecte pioner a l'estat de biblioteràpia, eh?
9: Sí.
0: Que a través de la lectura, doncs, acompanya emocions, recomanes tot un seguit de lectures, eh?
9: Sí. Ja fa un temps que ho fem i la veritat és que funciona molt bé. Estic molt contenta perquè la biblioteràpia cada cop té un raconet, més ampli, no només a biblioteques i a llibreries, que és on vam començar, sinó també hospitals, ara ho dèiem, centres educatius, fins i tot presons, no? Com la lectura ens acompanya en els diferents moments vitals de la nostra vida i com ens pot ajudar.
0: De fet, avui a l'espai de Book Life parlem del coratge, eh?
9: Sí, perquè vivim temps difícils en molts àmbits i en moltes situacions actuals, i el coratge és una mica diferent que la valentia, perquè el coratge té més a veure amb una valentia a llarg termini, no? Que és el que, com podem afrontar els moments difícils, com podem fer front a circumstàncies adverses, i el coratge també es pot treballar a través de la literatura, i tu et preguntaràs com ho podem treballar a través de la literatura.
0: Exacte.
9: Et diria que gairebé tot es pot treballar o es pot acompanyar a través de la literatura, perquè la literatura parla de la vida i aleshores podem trobar gairebé un llibre per cada moment i per cada persona, i també ens pot ajudar a treballar el coratge. Com? Doncs, per exemple, modelant o veient personatges valents i amb coratge que han fet front a les nostres a diferents circumstàncies vitals. Això ens pot fer veure que nosaltres també podem fer aquest esforç i podem i també som capaços o tenim eines per fer front a diferents circumstàncies. Com identificar-nos amb els protagonistes? Que això és una cosa molt pròpia de la literatura. També fomenta la reflexió personal. La lectura, i ja ho anirem veient en els diferents espais, és gairebé un dels únics o últims espais de reflexió profunda. Per això hi ha molta gent que li costa llegir, perquè requereix un esforç cognitiu, però quan hi connectes és molt, molt, molt gratificant, precisament perquè ens permet fer una reflexió personal sobre el moment en el que estem, la situació que estem passant i com ho afrontaríem. Ens dona perspectiva, ens permet veure els problemes de manera més àmplia, no? Ordenar-los també, ara veurem diferents llibres de diferents situacions, ens permet ordenar què ens està passant i això ens dona molta perspectiva, però també alhora molta tranquil·litat. Per què? Doncs perquè ens permet posar blanc sobre negre del que estem vivint. Acceptar el fracàs com una part del camí, a vegades tenim situacions en les que perdem alguna cosa o simplement canvia la nostra vida i a vegades ens costa acceptar això. Doncs la literatura també ens ho dona. I finalment, la que més m'agrada de totes és que la lectura ens dona esperança i ens fa molta falta en el món en què vivim, l'esperança, perquè a vegades sembla que no n'hi hagi, però sí que n'hi ha.
0: Sempre hi queda una mica un bri d'esperança, eh? I els llibres ens la dona. Sí, Laura, quins llibres ens portes avui?
9: Mira, avui he agrupat els llibres en diferents. Us en porto molts, ja veuràs que sempre en porto molts i sempre ets escurçar una mica.
0: Això no m'hi cap a la prestatgeria
9: no
0: que tinc a casa.
9: No m'hi cap a la prestatgeria, no ens hi cap a ningú. I a més no tenim temps per llegir. Molta gent em diu és que em recomanes molts i després no tinc temps. Bé, es tracta de fer una tria. Us he agrupat el llistat de llibres en diferents parts. El primer apartat, us porto dos llibres que parlen de dues dones que en un moment determinat de la història van fer front a una circumstància molt complexa, no només perquè la circumstància ho era, sinó perquè eren dones. La primera és La cartera, de la Francesca Genoné. És un llibre que segurament us sona perquè l'any passat va ser un dels llibres més venuts de Sant Jordi i en any, doncs, ja ha sortit l'última novel·la d'aquesta autora, precisament per l'èxit de La cartera. La cartera és la història d'una de les primeres dones carteres que va existir a Itàlia en un moment en què les dones no podien exercir diferents professions que estaven només ocupades per homes. Doncs la protagonista d'aquesta història no només aconsegueix ser la cartera del seu poble, sinó que a més aconsegueix fent front a tot el seu entorn, fins i tot a la seva família, i al final aconsegueix fer-se un lloc i fer-se un nom. Una miqueta igual passa amb La passadora, de la Laia Perarnau, que és la història d'una noia que s'acaba convertint en un dels protagonistes que van ajudar a traspassar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, experts en muntanya, però també alhora grans supervivents que van fer front amb circumstàncies molt adverses i que van salvar vides gràcies doncs, a que van poder salvar molta gent que venia de la Segona Guerra Mundial traspassant-lo de manera clandestina a través dels Pirineus. Aquesta seria la primera part d'aquest espai que us porto, dos exemples de dues dones que, malgrat tot estava en contra, van decidir que farien cas al seu instint i allò que eren elles, perquè el coratge també té molt a veure amb qui som
0: i
9: què volem, no? A vegades tenir coratge és mantenir-nos en allò que volem i allò que som, malgrat tothom ens digui que no ho podem fer, no? I això és tenir molt de coratge. Durant les guerres, la Txell Feixas ens ho explica molt bé en el llibre d'Aliades, però Khaled Husseini també ho va fer en Mil sols esplèndids. Durant les guerres, avui dia, malauradament, en tenim, la supervivència i el dia a dia dels que viuen aquestes circumstàncies requereix també molt de coratge. A vegades és un coratge silenciós, és un coratge que no surt als llibres de text, però que realment fa la diferència en diferents circumstàncies. I aquests dos llibres, Aliades i Mil sons esplèndids, ens parla d'això. Igual que La bibliotecària d'Auschwitz, del Toni Turbe, o La biblioteca de les mujeres valientes, dos llibres que també ens parlen de la Segona Guerra Mundial, però ens parlen des del punt de vista de com els llibres ens ajuden a tenir l'esperança que dèiem al principi, aquest bri d'esperança que ens fa tanta falta per tenir coratge. L'esperança està molt relacionada amb el coratge, igual que els objectius vitals. Si nosaltres tenim objectius vitals, per petits que siguin, tenim esperança i el coratge és més fàcil que ens surti, no? i que el tinguem present. Canviem de tema radicalment. A vegades a la vida ens toca viure circumstàncies molt difícils en l'àmbit emocional i en l'àmbit, jo diria que fins i tot traumàtic, no? I Alejandro Palomas i James Rodés ens porten dos llibres d'assaig que ja fa temps que es van publicar, però que jo crec que són importants per veure dos exemples de dues persones que han passat per abusos sexuals quan eren petits i que han trobat en l'art, en el cas de James Rhodes en la música i en el cas d'Alejandro Palomas en la literatura, una baula de salvació per poder tirar endavant. Són dos exemples de com el coratge és silenciós, perquè sovint aquests assetjaments no es diuen, les persones que els pateixen els viuen en silenci, però és un coratge indispensable, no només per afrontar-ho, sinó també per continuar vivint quan ha passat una circumstància així. Jo recomano molt aquests dos llibres, Això no es diu, d'Alejandro Palomas, i Instrumental, de James Rhodes, perquè en ells trobareu no només coratge, sinó com l'art i la literatura ens poden salvar en un moment determinat de la vida. Són dos exemples claríssims. Aviat serà la Setmana Mundial de la Salut Mental, falta molt pocs dies, i és, m'ha semblat, una bona oportunitat per recuperar dos llibres que jo crec que ens parlen de la salut mental des d'un punt de vista molt important, dos clàssics, diria, La campana de vidre, de la Sílvia Plath, Innocència interrompida, de la Susana Kaysen. Perquè els he portat com a exemple de coratge. S'ha de ser molt valent i tenir molt de coratge per fer front a les malalties mentals i, sobretot, per dir-ho públicament en un món que comença, no?, a normalitzar-ho, però que també fa falta, doncs, que continuem parlant. I aviat serà la Setmana Mundial de la Salut Mental i us he portat aquests dos llibres que penso que si no els heu llegit, ens poden també fer una idea de com les persones que viuen i conviuen amb aquesta malaltia tenen molt de coratge. Acabem amb tres llibres, dos d'ells relacionats amb el dol. La pèrdua és un moment molt difícil a la vida, sigui un dol per una persona estimada, sigui un dol per un canvi de vida, sigui un dol perquè hem perdut alguna cosa de la nostra vida, per una malaltia, per exemple, que teníem i que ja no tenim. I us he portat dos llibres que ens parlen sobre el dol, L'any del pensament màgic, de la Joan Didion, i La ridícula idea de no volver a verte, de la Rosa Montero. Dos llibres que ens parlen del coratge i de la valentia de fer front a la pèrdua, quan tot sembla desmoronar-se i sembla que tot ha perdut el seu sentit. Com podem fer front a això i com podem tirar endavant? Doncs Rosa Montero i Joan Didion ens donen dos exemples de com davant de la pèrdua i del dol el coratge es tira de nosaltres, no? Fa que puguem tirar endavant. I acabo amb un llibre que ha quedat sota la pila de llibres de la Maggie O'Farrell, però que va ser el primer llibre amb la qual Maggie O'Farrell va donar-se a conèixer en català, aquí a casa nostra. Maggie O'Farrell, que és autora, entre d'altres llibres, del best-seller que s'ha fet pel·lícula Hamnet, doncs va escriure un llibre de relats ja fa molt de temps, que va traduir l'altre editorial i es va donar a conèixer en català aquí, que es diu Visc, Visc, Visc. És un llibre de relats sobre les 17 vegades que Maggie O'Farrell va estar a punt de morir, reals, no? L'autora ha estat 17 vegades a punt de morir, en diferents circumstàncies, i com afronta algú que ha estat 17 vegades a punt de morir la seva vida, doncs ho veureu, però sobretot és un cant a l'esperança i un cant al coratge pensar que quan la vida és tan fràgil i quan som tan vulnerables, només ens cal valorar-la i estar agraïts per viure una miqueta millor.
0: Ui, tant. I de fet, amb aquest cant a la vida, oi?
9: Sí.
0: Visc, visc, visc,
9: visc, visc, visc.
0: Acabem aquesta secció avui. Laura, periodista literària i impulsora de Book Life. Déu-n'hi-do, quantes recomanacions.
9: No ens hi caben, no ens hi caben, no ens hi caben. Temps,
0: i però... temps tampoc per llegir-les.
9: Però es tracta de triar.
0: Clar,
9: hem de triar. De tot això, heu d'escollir aquell que us hagi...
0: Que ens ajusti més a les nostres emocions i moment vital,
9: mateix,
0: eh?
9: Això mateix.
0: Doncs gràcies per passar avui pel Badalona Matí i ens retrobem d'aquí un mes.
9: Igualment, moltes gràcies.
0: Gràcies, Laura.

0: de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
2: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
1: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
2: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.

0: i 47 minuts, seguim en directe, 94.4 al Badalona Matí, i avui comencem una nova temporada de la secció Versions amb l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Bon dia de nou, com estàs?
1: Molt bon dia, aquí estem.
0: Estem escoltant Be My Baby de Ronettes, que és aquesta original cançó del 1963, aquest trio vocal femení de Nova York, format per tres familiars, Verònica, Rooney Bennett, a la veu principal, la Estelle Bennett, germana de Rooney, i la Nedra Talley, que és cosina de totes dues. Avui aquesta és la... A partir d'aquesta cançó original farem les versions, eh?
1: Doncs com sempre farem aquestes versions, veurem quines propostes han sorgit a partir d'aquesta original, com deies, de 1963. Com bé deies, de Ronettes eren aquestes tres noies que tenien vincles familiars. Eren noies molt joves de l'Spanish Harlem que van començar cantant juntes quan encara eren adolescents i que assajaven, doncs, harmonies vocals i abans de triomfar discogràficament també actuaven i ballaven a locals de Nova York. La imatge era una part important del seu atractiu. Aquells cabells crespats, així, amb aquell pentinat afro tan peculiar de l'època, el maquillatge molt marcat, faldilles ajustades, una actitud bastant descarada, no? Que no era molt habitual a l'època. No eren presentades com les típiques, doncs, noies innocents, yeah, no? Dels anys 60. I això és important perquè no eren, doncs, unes tres cantants contractades per aquest productor Phil Spector que les va, doncs, promocionar, sinó que elles ja venien de fàbrica, doncs, amb una personalitat ben marcada. A partir d'aquí, Phil Spector, doncs, les escolta, decideix escriure una cançó, aquesta cançó en concret, i les produeix. La cançó s'enregistra el 5 de juliol de 1963 als estudis Gold Star de Los Angeles i es va publicar aquell mateix estiu. Quan escoltes Be My Baby, sembla que hi hagi una banda enorme tocant alhora. Sí. Això té un nom que en va ser creador, el Phil Spector, que és la tècnica que es coneix com el Wall of Sound, que és un mur de so. A través, doncs, de molts músics que estan al darrere, el que aconsegueix, doncs, és aquesta, com si tinguessin una orquestra només per elles. I a partir d'aquí, doncs, és una mica la marca d'aquesta cançó.
0: De fet, la cançó comença amb un dels patrons de bateria més famosos de la història del pop,
1: per tant, doncs, ja, o sigui, tota la cançó en si, doncs, té, doncs, una estructura molt marcada i molt determinada. Si vols, el que fem és escoltar altres versions. Comencem per una molt estranya, la més estranya.

0: crec que ja el coneixeu amb ell.
1: Sona, sí, sí. Hi ha una secció que fem amb la Laura Ferrer del Tallat, que també és de Tiny Tim, eh?
0: Doncs vinga, Tiny Tim també ha sortit en altres versions. És un personatge molt excèntric. Aquesta versió és de 1967, per tant, 4 anys més tard de l'original. Com bé dèiem, doncs, els seus tons són freak pop, novelty, interpretació, evidentment, com escoltem, força kitsch. Aquesta probablement, com us dèiem, és una de les versions més peculiars. Tiny Tim, el seu personatge aquí a darrere, és el Tiptoe Through the Tulips, agafa el tema de les Ronettes i el porta al seu univers vocal absolutament estrafolari. La cançó deixa de sonar com un clàssic del girl group i es converteix, doncs, en aquesta caricatura del pop romàntic dels anys 60. Recordem qui és Tiny Tim, és nascut el 1932, va morir el 96, es diu Herbert Crowley, era un músic nord-americà conegut per la seva veu en falset, com sentim, l'ukelele i una estètica deliberadament també excèntrica, com
1: un geni, sentim, sí, un geni.
0: La seva inclusió entre les versions està documentada, doncs, en els repertoris dels covers d'aquesta cançó del Be My

0: Baby. Si vols, anem a una altra versió, una mica més estàndard, si vols, vinga.
1: The night we met, I knew I needed you so.
2: Ai, aquesta m'agrada més, eh?
0: Sí, és més tranquil·la, té una veu peculiar i força coneguda. Ella és la Cissy Houston. Houston, et sona?
2: Home, la mare de Whitney Houston.
0: Doncs la mare de Whitney Houston va fer aquesta versió el 1971, en aquesta versió més soul, rhythm and blues, i en aquesta to de balada sofisticada. Cissy Houston el que fa és que elimina bona part de l'energia d'aquest adolescent que tenien de ronets i la porta cap a aquest soul més adult, no? Que sembla que aquesta cançó doncs, hagi madurat d'un any per un altre, no? Del 63 que es publica a aquesta versió del 72, doncs també madura i ho fa amb aquesta versió. La Cissy Houston, dir-vos que va ser una extraordinària cantant de soul, gospel i una veterana dels cors d'estudi abans de desenvolupar també la seva carrera en solitari. I si volem altres versions, de vegades està marcat per la llengua i aquesta és super peculiar perquè la llengua també és important perquè li dona un to i una autenticitat peculiar.
2: Això sembla una intro de Doraemon, eh?
0: Sí, és veritat, sembla una cançó de Doraemon, de qualsevol dibuix japonès. Sí. Doncs sí, no vas mal encaminat. És una versió en japonès de Mieko Hirota i el nom de la cançó és Watashi no Baby. És, com bé diem, doncs, pop japonès dels anys 60 i fa aquesta adaptació també lingüística. Es tracta gairebé d'un document històric, no només agafa la gravació americana i la tradueix, sinó que també forma part de l'enorme fenomen de l'època en què el pop occidental era reinterpretat per artistes japonesos. Mieko Hirota és una de les grans cantants japoneses del pop dels anys 60 i 70, amb una carrera que va passar pel Kayo Kyoku, el jazz i el soul. I si vols ens anem a una versió també amb un idioma diferent.
2: Vinga.
0: I amb un toc ye-ye.
2: Una altra joia, eh?
0: Una altra joia, sí. Aquesta, en aquest cas, és cantada en castellà, però en realitat són unes els intèrprets parlarien en llengua francesa, per això aquest to, clar, aquest accent diferent. Elles són les Surfs i la cançó es diu Tu seràs mon baby. És la tipologia ye-ye francès i és també, doncs, com deies, una altra joia. Les Surfs eren un grup format per germanes originàries de Madagascar, que van tenir molt d'èxit a França durant aquesta època ye-ye, van adaptar aquest Be My Baby pràcticament immediatament el mateix any que es va publicar el 63, i aquí passa una cosa molt divertida, que l'esperit de les Ronettes es barreja també amb aquesta tica ye-ye francesa, molt més llegera i europea, bé, una versió més.
2: I John Lennon també.
0: Vinga, escoltem-lo. Això sí que és una autèntica joia,
2: això
0: eh?
2: Això sí que ja val or, no, més que or.
0: Aquesta versió arriba 10 anys després, al 1973, tot i que es va publicar el 98. Com bé deies, és de John Lennon, és un enregistrament d'estudi amb una reinterpretació molt íntima. Et fa pensar en aquell John Lennon no hi ha marcat molt per la presència de la Yoko Ono, no? Amb aquest... Sí, en aquesta època més hippie, no tant la primerenca, no, dels Beatles. És també una de les versions més fascinants. Lennon, com dèiem, la van registrar durant les sessions de 1973 amb el mateix productor que van fer les Ronettes, el Phil Spector, però aquella gravació no es va publicar fins al 98, a l'Anthology. El més interessant és que aquí tenim doncs, el Phil Spector, el productor de Ronettes, d'alguna manera, perquè pren aquesta cançó i John Lennon enregistrant aquesta producció en l'òrbita del mateix Spector, però amb una versió totalment diferent. És gairebé doncs, un punt de retorn i origen, no? És com un infinit, no? Que van fent. I és una versió reinventada, sinó és com un document de Lennon que deixen el seu llegat doncs, abans de la seva desaparició. Anem a una altra versió, vinga. The night we met, I knew I
2: Això és tipus bubblegum pop. Això sí que no ho coneixia, eh?
0: Jo tampoc, ho he quedat a buscar, evidentment. És un subgènere del pop molt més enganxós, alegre i senzill, pensat sobretot per arribar a un públic jove. Aquesta versió és del 1970. Podríem dir-te, si et dic que és una versió que han fet els Beatles, també t'ho creuries,
2: sí, colaria,
0: de veritat, no?
2: Sí, colaria, i tant.
0: Doncs és una versió d'Andy Kim. Va tenir el seu auge, sobretot a finals dels anys 60 i principis dels 70, aquest bubblegum pop. El nom ve de nom de pop de xiclet, no?, perquè fa referència a aquesta música enganxosa, més fàcil de consumir i molt addictiva, evidentment barrejat amb aquest pop rock. Aquesta és menys estranya, però molt important. Andy Kim era un cantant i compositor canadenc que va aconseguir un èxit enorme amb el pop comercial de finals dels 60 i principis dels 70. Si vols, anem a una altra versió. En aquest cas, doncs ens posem en una interpretació dels 80 ja.
2: Baby i Rooney, eh?
0: Sí, és una versió peculiar, perquè no és exactament una versió, sinó que és una cançó que es diu
2: Take Me Home Tonight, exacte,
0: però que incorpora com una part dels càntics d'aquesta cançó.
2: Una barreja, eh?
0: Sí, fa com una barrejota. Mm-hmm. Ells els que canten són Eddie Money, Ronnie Spector, i aquesta és probablement la més curiosa per precisament això, perquè no és un cover exactament. Eddie Money va gravar el 1986 aquesta Take Me Home Tonight, una nova cançó que incorpora la melodia i sobretot la frase emblemàtica del Be My Baby, i aquí apareix la mateixa Ronnie Spector, que també hi col·labora.
2: Ja, jo em quedo amb aquesta perquè sóc amant dels 80. O sigui,
0: a veure, que
2: 80,
0: bé.
2: Però vinga, anem a per una de l'any 2013.
0: O? Del 2013, però no et quedis amb cap,
2: no?
0: Perquè et sorprendrà encara.
2: Vinga, va. Ui.
0: Si t'agrada ballar,
2: la
0: aquesta te la quedes.
2: Aquesta per ballar millor, sí, sí.
0: Ella és la Leslie Grace, amb aquesta versió del 2013, com deies, bachata, pop, música llatina. Aquesta és, evidentment, molt diferent, perquè aquesta es pot ballar doncs, en una festa major, si vols. La seva versió combina l'estructura del Be My Baby amb ritmes i producció llatinoamericana. Si vols, anem ràpid, perquè anem, sí, a una altra versió. En aquest cas, una versió rock del 2017. Força rock aquesta, és d'unes canadenques, de Beaches, van fer una versió en directe de Be My Baby en un concert que van fer a Ottawa, i en aquest cas doncs, l'hem trobat aquesta versió al YouTube. Si vols, ens anem amb una altra, amb una que la veu secundària és important, som-hi.
2: Parlant de Amy Winehouse.
0: Doncs sí, tot i que la que canta principalment és Mutia Buena Fit, en aquest cas fan una versió adaptada, perquè la lletra també la canvien, ja no és Be My Baby, sinó Be Boy Baby, o sigui, ja pren un altre protagonisme, la dona ja agafa més les regnes i ja és una versió bastant més avançada, com dèiem, del 2007. I en aquesta versió hi participa, doncs, com bé deies, la Amy Winehouse. I si vols, ens anem a la darrera, que potser per mi és la més interessant de totes, perquè dona la volta
2: a tot.
0: Dona tantes voltes que ja no saps on para. Som-hi. The night we met,
2: I knew I needed you so. Pop punk alemany, estem parlant de Bates.
0: Sí, els alemanys fan aquestes coses, agafen coses així i les tornen al punk.
2: Són,
0: sí. Aquesta és una versió de 1998, com deies, punk rock, punk alemany. The Bates eren un grup alemany, com dèiem, de punk rock. La seva versió és interessant precisament perquè agafa aquesta cançó associada a una producció enorme, orquestral, sofisticada, i la porta al seu llenguatge.
2: Doncs Emma Teixidor, déu-n'hi-do, quantes versions, ens ha encantat. Ens ha encantat i ens retrobarem d'aquí un mes amb una altra cançó, eh?
0: Vinga, a veure, encara l'hem de pensar.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga. I'll make you happy, baby.
2: Badalona Matí. I abans d'acabar, fem un cop d'ull, com sempre, a l'actualitat. Sílvia Villarroel, bon dia.
3: Què tal, Àlex? Bon dia.
2: Què ens explicaràs avui?
3: Doncs mira, avui farem, ens en farem ressò del que alguna de les qüestions justament que has comentat amb l'entrevista amb l'Aida Llaurador, la presidenta de Badalona en Comú Podem, i avui és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. Mm. Aleshores parlarem també de Can Ruti.
2: Molt bé, doncs ara t'escoltarem en aquest butlletí informatiu de les 12. Gràcies, Sílvia. I nosaltres tornem demà a partir de les 8 del matí fins a les 12 del migdia, aquí al Badalona Matí, el despertador de la ciutat. Gràcies per acompanyar-nos en aquestes 4 hores de directe. Fins demà.
4: Riu, canta i viu el teatre en família amb...
5: La Bada, en Caco i la Nyam.
6: Wow.
4: Els personatges més divertits de Badalona.
5: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
7: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
8: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Notícies Badalona.
0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona en Comú Podem lamenta com la crisi de l'habitatge s'agreuja cada vegada més i alerta que els fons voltor estan especulant amb la vida dels ciutadans. Així posa com a exemple el cas de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha residit 70 anys al mateix pis de Madrid i que ha estat desnonada aquest dimecres. Una situació similar diu que es repeteix a Badalona, on cada setmana desenes de famílies són desallotjades del seu domicili. Els comuns reclamen al govern espanyol que estiri endavant amb el decret de moratòria de desnonaments i critica que els partits de dretes hi votin en contra. Per la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador, cal posar remei a assenyalar aquesta greu problemàtica.
10: Seguim anunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del cas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
0: I la mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. Precisament avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. En fa balanç de la recerca l'oncòloga mèdica de l'ICO de Badalona i codirectora també del programa Càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
11: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
0: I en plana cultural us parlem de Con los nenes y las nenas, el nou single de la badalonina Naya González. És el primer avançament del seu disc debut, Calent, coproduït amb Carlos Caro, un treball que combina estils com el pop, l'electrònica i les arrels llatines. El que va començar com un projecte solista de la Naya s'ha acabat convertint, diu, en un col·lectiu d'artistes i amics que es reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música. I en esports, la penya s'emporta a la Lliga Catalana Challenge després de tombar Lima Horta en la final per 70 a 60. Ara mateix 26 graus de temperatura a la ciutat.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Cocodrulo?
2: Que més brillarà.
1: Com va això?
2: I sé que en som.
1: Per cert, tu ets dels veterans? O potser t'has incorporat al club recentment com per casualitat, tot passejant per al dial? En qualsevol cas, espero que t'agradi el que aquí fem de tant en tant. Perquè aquí ens agrada recuperar antics programes del nostre arxiu per tornar a disfrutar-los o per descobrir-los, si és que en el seu dia no estaves en connexió.
2: Gràcies per ser ràdio.
1: Ah, tant de bo que a la vida real també sempre poguéssim tenir aquesta segona oportunitat, eh?
2: I me sento sol sense tu.
1: Tot seguit, el Cocodril Club, emès originalment el 16 de juliol del 2005.

Permeteu-me que en aquest dia especial dediqui una estona a fer revival, però no tan sols musical, sinó també radiofònic. És el meu desig recordar els noms i les veus dels radiofonistes que més em van influir en els meus inicis professionals. La gent que em va ensenyar l'ofici i em va fer estimar la ràdio com la companya indispensable de la meva feina i de la meva vida particular. Per molts, la vida és ràdio. Per tots, la ràdio és vida. Connecto.

Disculpeu la qualitat de so d'algunes gravacions fetes de forma domèstica, amb mitjans molt primitius per poder enregistrar de la ràdio. Tot va començar amb Salvador Escamilla i el seu mític programa Radioscop. Ell va ser el primer que em va donar un petit espai fix en el seu programa. Ara em sentireu quan tenia només 13 anys i amb la primera cançó que vaig presentar per ràdio. Però primer recordem l'indicatiu, el jingle del Radioscop.

corria 1971. Sí, va ser la primera tasca meva a la ràdio. Sortir al carrer amb la unitat mòbil, que era el meu casset particular, sense rodes, però amb peus i sabates, i preguntar per la gent quina creus que serà la cançó de l'estiu del 1971.

Anys més tard, recordàvem junts aquells temps heroics d'en Salvador quan defensava poder fer ràdio en català quan n'estava prohibit.

0: digue'm, Albert.
1: Sí, no, que jo abans d'acomiar aquesta trucada volia agrair-te, com ha dit en Ferran, doncs que, en fi, penso que pots estar ben content de que el teu programa i la teva tasca no va ser tan sols una plataforma pels cantautors d'aquella nova cançó, sinó també pels locutors i per la gent, perquè de tota aquella colla que anava amb el Toreschi, el Radioscop i el Club Juvenil, sí, doncs ara pràcticament la majoria estem amb ràdio, amb premsa, amb teatre, eh?
0: O sigui, des del Mario Scarol fins a tu, l'altre, el Fernando i tanta gent.
1: Exacte.
0: Jo penso que el que vam fer és que vam saber quin objectiu teníem que trobar-nos i ens hi vam trobar. I després cadascú va fer el que tenia que fer, però mira, ens en recordem que vam ser companys d'aventures. I això compta, i això és important, i això s'agraeix.

Aquesta era una de les sintonies, Tia Úrsula de los Pequeniques, que utilitzava habitualment també a la mateixa Ràdio Joventut el mestre Josep Maria Bax. Per cert, un dels professors d'aquella escola de radiofonisme inoblidable per molts professionals de Ràdio Joventut. En el seu famós programa Quissi Coses, que es va mantenir en antena durant molts anys, el comentari de les notícies curioses del món, fet amb humor, sense molestar ningú, amb elegància, amb intel·ligència, amb molta gràcia, tot combinant-les amb les novetats. I, com a crític musical, en el Quissi Coses, en Bax comptava amb el seu personatge Rodolfo. L'escoltarem, per exemple, al donar l'opinió després de presentar el fantàstic Vincent, dedicat a Vincent Van Gogh, de Don McLean, del 1972. Sí.

0: Joventut de Barcelona també va ser pionera en canviar l'estil dels locutors musicals. D'aquell to rígid, encorsetat de la ràdio d'abans, a la frescura dels millors discjòqueis internacionals. Però per aconseguir-ho van tenir molta importància les influències, sobretot de dues emissores estrangeres, que es podien captar bastant bé, sobretot al vespre, a Catalunya. Escoltem els seus indicatius. Una d'elles, evidentment, era Radio Luxembourg.
1: It's a 208 featured record of the week. Radio Luxembourg.
0: I l'altra, Radio Monte Carlo.

0: tratamos al Club Cocodril Club. Seguim recordant el programa emès originalment la tarda de dissabte 16 de juliol del 2005. Eren talls de gravacions domèstiques. Les fonoteques oficials de les emissores, malauradament, no es guardaven gairebé res del que emetien d'aquella ràdio màgica, la ràdio musical especialment creativa dels anys 70.
1: Albert Malla t'acompanya. Això és Cocodril Club.
0: Estem dedicant una estoneta a fer el nostre petit homenatge a la ràdio que es feia a la Catalunya dels anys 70. És un revival no tan sols musical, sinó també radiofònic. I com heu escoltat en la veu de José María Pallardó, en el Mil per Mil, també hi era en Jordi Estadella, que, a banda de presentar la seva música, va crear un personatge singular, Tito B. Diagonal. I va ser el primer d'aconseguir audiència a mitjanit. Recordem que en aquell temps la ràdio esperava més o menys a les 12 de la nit i només sortia a l'aire Ràdio Nacional d'Espanya fins a les 6 del matí. Aquesta era la careta d'entrada de l'espai, per cert, amb veu de Tino Romero.
2: Las noticias trascendentales para la buena marcha del país, extraídas y presentadas por nuestro colaborador recomendado, Tito B. Diagonal.
3: A beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital.
4: Buenas noches, adelantados, días, días que me escucháis. Buenas noches tengáis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno.
5: ¿Qué pasaba antes en los fines de semana? Pues que uno bailaba o pensaba en el guateque cuando se iba a encontrar con ella o con él, cuando se iba simplemente a bailar inocentemente, se iban a tomar sus Coca-Colas con, o colas con algún brebaje infecto, y se iban, bueno, simplemente a poner cariñosos o a poner marchosos, depende. Vamos a escuchar canciones que podrían ser aptas para un guateque de hace ya algunos años, como este tema de Elvis Presley, It's Now or Never, ahora o nunca.

0: gràcies per tornar a la ràdio. I mentre en aquells 70, a Ràdio Barcelona, un boig encantador, el savi Luis Arribas Castro, que va fer moltes frases seves famoses, per exemple, "Qué bonita eres, Catalunya", o "Arribita el ánimo", i a l'estiu, "A l'agua, chicas".
1: Buenos días, Catalunya. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Catalunya! ¡Qué bonita eres, Catalunya!

0: Per cert, que el mateix Rafael Túria, al costat de Constantino Romero i Àngel Casas, realitzaven un altre programa musical mític de l'època. El Trotadiscos. Quin equip de luxe. Aquesta era la seva careta d'entrada.
1: Así empieza. Cada noche. A las 9:15. De lunes a viernes. Con Rafael Túria, Constantino Romero.

0: records d'una ràdio inoblidable i d'un tipus de fer ràdio que gairebé s'ha perdut. Els temps i les tendències canvien. I parlant de pèrdues, en aquest modest homenatge a la meva gent, de la meva estimada ràdio, el record pels tres companys que ens han deixat en els últims mesos. Ángel Álvarez.
1: Hola, bienvenidos a bordo. Vas a volar alto, en vuelo 605 en Radio Minuto. Hoy con música de Italia, volando en el jet rumbo al

0: record per Àngel Álvarez, Joaquín Looking i, evidentment, Pere Bernal, que ens deixava fa molt poc, el passat 22 de maig.
1: Jo sóc d'aquell temps encara, ja sóc
2: molt... No, però són aquelles...
1: Molt
2: passada. No, però, Joana, són aquelles cançons que les portes amb el cap.
1: Sí.
2: I que quan les escoltes no et dones compte i la lletra, sí, han passat un fotimer d'anys.
1: I la lletra continua sent bonica.
2: I la lletra et ve al cap. És a dir, no et ve tota la lletra, però n'hi ha una part de la lletra d'aquesta cançó, sí, que paf, immediatament la recordes perquè són cançons que t'han marcat amb la teva vida. I això és lo bonic, no? I és la maco, eh? Que profunda...
1: Sí.
3: Cançons per després d'una dècada. Amb Pere Bernal.

0: heaven. Heu escoltat un cocodril emès originalment la tarda de dissabte 16 de juliol del 2005, en el que vam voler una vegada més retre homenatge als nostres mestres radiofònics, aquells màgics de la paraula i de la música que als anys 70 ens feien somiar des d'una ràdio creativa i innovadora.
1: És la una.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Avui dia mundial de la recerca contra el càncer, us volem explicar que la mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental, sobretot per la identificació i la personalització del tractament en funció dels tipus de tumor. El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. En fa balanç de la recerca l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora del programa Càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
5: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
4: I Badalona en Comú Podem lamenta com la crisi de l'habitatge s'agreuja cada vegada més i alerta que els fons voltor estan especulant amb la vida dels ciutadans. Així posa com a exemple el cas de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha residit 70 al mateix pis de Madrid i que ha estat desnonada aquest dimecres. Una situació similar, diu, que es repeteix a Badalona, on cada setmana desenes de famílies són desallotjades del seu domicili. Els comuns reclamen al govern espanyol que es tiri endavant amb el decret de moratòria de desnonaments i critica que els partits de dreta s'hi votin en contra. Per la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llauradó, cal posar remei i assenyala aquesta greu problemàtica.
6: Seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
4: I en esports, la penya s'emporta a la Lliga Catalana Femenina Challenge després de tombar l'Himahort en la final per 70 a 60. El proper partit de la penya ja serà compromís de Lliga Challenge a l'Olímpic contra el València B. El maig serà diumenge 4 d'octubre a 1:15 del migdia. Ara mateix 26 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
0: I bon dijous 24 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Martí González.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i a l'estrena de la Champions femenina 5-2 contra el París Futbol Club, una victòria amb remuntada inclosa després del gol inicial de les franceses en un Barça en quadre amb nombroses baixes i amb Pere Romeu havent de fer malabars per fer un 11 amb garanties. De fet, només 11 jugadores de camp tenia Pere Romeu ahir del primer equip per disponibles. Parlem molt de futbol, també de l'empat a 1, en aquest cas a la primera federació masculina entre el Sant Andreu i el Real Madrid Castilla, també disputat ahir, i amb la mirada ja posada en el cap de setmana, el cap de setmana amb aturada de seleccions a la primera divisió masculina, però, per exemple, demà juga el Girona a la segona divisió, un Girona que també perd 6 internacionals en aquesta aturada, i dissabte, com dèiem, la selecció espanyola, amb 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, Roberto Fernández, que avui l'escoltarem, jugarà contra Anglaterra, a Wembley en aquest cas. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Cadí Basseu ahir a la Lliga Catalana Femenina i l'inici del Barça de l'Eurolliga masculina aquest vespre al Palau Blaugrana contra l'EFES Istanbul. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp, el primer equip disponible, Espera Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb dos gols de la nouvinguda Kerolin, que es va estrenar a l'11 i com a golejadora Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Kerolin Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va obtenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
0: El Barça que suma els 3 primers punts, però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez.
1: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar el Lovaina 0-Roma 0. Precisament el conjunt italià és el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent en el torn de tarda a 7:15.
0: Veurem si ja pot recuperar efectius per a Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
1: Carles Julià i Aixa Càmara amb fitxa del primer equip, a més de Noa Jiménez, Rosalía Domínguez i Júlia Torres, es jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes, Ainhoa Gómez i Celia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
1: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: L'Anglaterra, per exemple, d'una altra valorana, com és Anthony Gordon. No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i ahir vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
1: Empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau D'Arbre va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
0: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina rebent el Palau a l'Efes d'Istanbul.
1: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui a partir de 8:45 del vespre al Palau servirà a més per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
0: I en categoria femenina també en bàsquet, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana Femenina a Reus.
1: Les urgellenques van superar a la final l'Espart Girona per 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser la MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
0: Les gironines, per cert, que ja saben qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina.
1: L'equip de Roberto Íñiguez haurà de superar l'AMLAC Cornut Turk, que ahir es va imposar clarament al Panathinaikos grec. Serà dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
0: Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge,
1: que se'l va endur la penya guanyant 70-60 el Lima Horta. Canaia Pinto va ser l'MVP per a un joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
0: En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina amb 4 partits.
1: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i finalment triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
0: En categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
1: Duel en què en aquest cas és avançat a la tercera jornada amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
0: I un últim apunt de Waterpol amb un resultat d'ahir de la divisió nord masculina.
1: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants en el duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Divendres, dissabte, Carme, volíem dir, tindrem futbol i hoquei patins.
1: Doncs a les 4 de la tarda les televisions locals i a la xarxa més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i l'hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda a les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Dijous 24 de setembre, festiu a Barcelona i en altres indrets de Catalunya, però aquí seguim fent l'enjoc. 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Victòria ahir del Barça en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans, amb el debut golejador de la nouvinguda Caroline, que també s'estrenava com a titular, i Dianes també declara ser de Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Pajor i Graham Hansen. Amb el 4-1 al marcador, el Barça va contemporitzar una mica la segona meitat, tot i que Pajor va tornar a marcar per fer el seu doblet, i les franceses també van tenir aproximacions, una de les quals va acabar amb el 5-2 definitiu. Escoltem una de les protagonistes del partit, la jove migcampista Clara Serra Jordi, que, com dèiem, s'estrenava com a golejadora de la Champions, completant una molt bona jugada d'estratègia.
1: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts. Sumant minuts i intentant agafar el ritme de l'equip de nou i contenta d'avui haver pogut sumar minuts. Bueno, sí, al final totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell, intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
0: La bona notícia més enllà de la victòria és que l'ensurt de Clàudia Pina sembla que es quedarà només amb això i la de Montcada i Reixac no té cap lesió. El Barça suma els primers 3 punts però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què van tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olímpic de Lió, de Jonathan Giraldez, que va fer un cop de puny sobre la taula i va passar per sobre del Servet suís per 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, ahir només va poder guanyar 1-0 per la mínima a l'Àustria Vienne. També ahir es va jugar l'Ovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià és el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, la setmana vinent a la capital italiana, dimecres, en el torn de tarda, 6:45. Més futbol en categoria masculina. Recordem que tenim ara més de 2 setmanes d'aturada a la primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debutarà l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria amb l'absoluta espanyola, va comparèixer ahir en roda de premsa i va aprofitar per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat de que l'ha fet ser on és ara, formant part de la vigent campiona del món.
2: Al final es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
0: Un Roberto Fernández que asegurava també que s'havia de seguir guanyant i que s'havia de passar pàgina del passat.
2: A ver, nosotros al final lo que queremos enfocarnos es en querer ser mejor que lo que ya se ha cumplido, ¿no? Ahora vamos por Inglaterra, que es el siguiente partido. Nosotros vamos ahí partido a partido y claro, demostrando que porque hemos sido campeones, pero para demostrarlo pues tenemos que seguir ganando y clasificarnos, ¿no?, para la Nations.
0: La selecció espanyola, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra en aquesta primera jornada de Nations League. I tornant als clubs, ahir es va jugar un partit de primera federació masculina pendent de la quarta jornada amb un empat a un entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, ha passat per aquí a l'enjoc, va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares, amb una bona actuació de la porteria d'Iñaki, que va ser novetat a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valuós punt. En parlava així l'entrenador Cuadribarra, Nacho González.
3: Las sensaciones de tranquilidad, ¿no? Y eso quiere decir que estoy satisfecho, ¿no?, con lo visto. Un punto creo que es sumar. Lógicamente, antes del partido, pues quieres encontrar los 3, pero también eres consciente de lo que tienes enfrente, mucho, mucho, mucho talento que tienes que contrarrestar continuamente.
0: I en aquest mateix sentit es passava també el defensa menorquí del Sant Andreu, Andreu Hernández, en declaracions a BTV.
4: Sobretot pel rival i per com s'ha posat a l'inici, perquè hem anat per darrere, pues, bueno, el punt pot ser positiu. Les sensacions són millors que l'empat, Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens han fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar per jugar a dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i han tingut per poder marcar, però bueno.
0: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. La Unió Esportiva Sant Andreu que tornarà a jugar dissabte al nou estadi Costa Daurada contra el Nàstic de Tarragona, el primer duel català de la temporada d'aquesta primera federació. Diumenge al migdia jugarà a l'Europa, precisament a Can Dragó, a l'estrena a la banqueta de Luis Blanco, el nou entrenador contra el Rayo Majadahonda. I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaugrana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Aleksandar Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa, diumenge passat contra la Penya. Escoltem el tècnic eslové a la prèvia, conscient de l'exigència que ha de tenir el Barça, malgrat tots aquests condicionants.
5: No puc esperar per sentir aquesta energia blaugrana. Tant de bo puguem tenir el pavelló ple amb tants aficionats com sigui possible en l'inici de temporada. Crec que amb el Palau ple i l'energia que ens aporta l'afició ens pot ser de gran ajuda en aquest partit tan important contra un equip amb molta qualitat. Per part dels jugadors, el primer és que necessita una reacció després d'aquest partit de 101 punts contra la Penya. Hem de tenir una reacció especialment en l'energia i també la intensitat en defensa ha d'estar a un altre nivell, perquè aquest equip, l'Efes, està construït per jugar almenys als play-offs.
0: Continuen lesionats Ebuam i Makundu per part blaugrana, que també esperen l'arribada d'una última incorporació per al joc interior. Avui visita el Palau l'Efes, com sentíem, el Sekulić que li va donar com a mínim construït per als play-offs, un Efes entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat aquest estiu al Barça, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció, el partit a 8:45 del vespre. I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu va ser proclamat campió de Lliga Catalana a Reus, superant a la final a l'Espart Girona 72-67, un partit que les usellenques van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser l'MVP amb 14 punts i 16 de valoració, mentre que per part gironina la millor va ser Iana Martín, nou fitxatge de l'equip de Roberto Íñiguez i que ahir debutava. És la vuitena Lliga Catalana del Cadí la Seu, que se situa només 4 en el palmarès general de les 11, que, de fet 12 que ha guanyat l'Uni. La crònica és de UAU Lleida de Ràdio, Sergi Guiu.
6: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que Laia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Tursellenc per capgirar un marcador que portava el 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadira Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al 7-6. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadira Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu vuitè títol català. L'entrenador Pepe Vázquez destacava la qualitat humana, la feina diària i la voluntat de representar la Seu d'Urgell com els ingredients que va dur al seu equip a emportar-se la Lliga Catalana.
7: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy bien, creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta, jugadoras muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la Seu. Hoy han luchado como jabatas, ¿no?
6: Per la seva part, una de les destacades del Cadí la Seu, Laia Reventós, deixava clar a TV3 que la Lliga torna a ser el Tursellenca, tot i la dificultat que té sempre jugar contra el bàsquet Girona.
8: O sigui, estic molt contenta d'haver recuperat el títol, perquè l'any passat se'ns va escapar i crec que l'equip ha fet molt bona feina. Sí, i tant, l'Uni Girona té un gran equip i sabem que ha fet una gran pretemporada, però nosaltres hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i crec que ens ha funcionat.
6: Marina Mata del Cadí la Seu va ser escollida l'MVP de la final.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'aquesta final s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge, que se'l va endur la Penya, guanyant 70-60 al Lima Horta. Ràdio Ciutat de Badalona, Xilia Pujol.
9: La Penya s'emporta la Lliga Catalana Challenge després de tombar el Lima Horta en la final per 70-60. Les badalonines van signar una gran segona part i de la mà de l'oficiatge Chanaya Pinto, autora de 21 punts, es va imposar el conjunt barceloní. La Penya va arribar a tenir 10 punts de renda al tercer quart amb el 45-35. Van anotar totes les jugadores que van jugar a l'equip de Fabián Téllez, incloses les quatre júniors, amb un paper destacat d'Emma Lorbeck. I això que encara faltaven dues dues de les darreres incorporacions, Acullo i la nord-americana Ros Michó, que han de sumar un plus físic important a l'equip. Escoltem el tècnic al postpartit.
10: Ha sigut el pitjor partit el que hem fet, i mira que era només el tercer, no? Bueno, paciència per seguir construint, sabem on estem, qui falta, que són les dues grans i que ens donen una mica més de solidesa, i fallant-ho tot, pues hem ficat 70 punts, no?
9: El proper partit de la penya ja serà compromís de la Lliga Challenge a l'Olímpic contra el València B. El maig serà diumenge 4 d'octubre a 1:45 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits, empat a 4, entre Mataró i Sant Cugat, un partit de disputat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Empat de mèrit del Club Hoquei Mataró en el debut a la Lliga Catalana. En el partit corresponent a la primera jornada de la fase de grups, les mataronines han empatat a 4 davant del Sant Cugat, un equip de nivell que porta temporades a l'Hoquei Lliga. El Mataró ha posat distància a l'electrònica en els primers 10 minuts. Les mataronines s'han avançat amb un gol de Marc Parés, l'1-0, que ha rematat una jugada embolicada a l'àrea rival. Tot seguit, la capitana Farners Prat ha fet el segon després de culminar una jugada personal. Automàticament, però, el Sant Cugat ha retallat distàncies amb el 2-1 d'Ari Martínez. Ja a la segona part, les visitants han empatat a 2 amb un altre gol de Martínez. I, a més, el Sant Cugat ha pogut capgirar el marcador amb el 3-2. Montbrú ha tornat a empatar per les mataronines en l'intercanvi de cops entre tots dos equips a la segona part. I Prat, en el seu segon gol del partit, tornava a avançar al Mataró. A menys de mig minut del final, però, l'equip del Vallès ha empatat amb el definitiu 4-4, amb hat-trick d'Ari Martínez. Tot i l'avantatge de dos gols inicial al marcador, el nou entrenador, Climent Muñoz, creu que no han entrat prou bé al partit.
12: Bueno, les sensacions han sigut bones. Hem sortit una miqueta fredes a la primera part, però bueno, això ho hem arreglat. Al final jo crec que hem dominat el partit, hem tingut ocasions, hem arribat molt a porteria. En línies generals, la valoració que faig és una valoració positiva. Les jugadores ho han donat tot, l'actitud ha sigut molt bona. Sant Cugat és un equip ja consolidat a l'Hockey Lliga. Nosaltres veníem amb jugadores que no havien jugat mai a Hockey Lliga.
11: El Club Hoquei Mataró jugarà el segon partit del grup a la pista del Cerdanyola dissabte al vespre.
0: Gràcies, Oriol. D'altra banda, golejada del Palau, 6-1 contra el Cerdanyola, en el duel Vallèsà. Victòria del Vigues i Riells, 4-2 contra el Manlleu. I finalment, triomf clar del Voltregà, 2-5 contra l'Alpicat. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: El debut a la Lliga Catalana Femenina 26-27 no ha estat ni de bon tros el desitjat per part del lleidanet Hoquei Club Alpicat. Les del Segrià han estrenat la fase de grups amb derrota davant el Voltregà, l'únic partit que tindran a casa seva. Un enfrontament on el conjunt visitant va obrir la llauna quan faltaven poc més de 15 minuts per la fi de la primera meitat. El Voltregà va ampliar distàncies a falta de 9 minuts i amb el 0-2 va arribar la primera reacció al Picat. Inés Joanola, pocs segons després del segon gol visitant, va retallar distàncies amb l'1-2, amb el qual el partit se'n va anar al descans. Ja a la segona meitat, a falta de 14 minuts, el Voltregà va tornar a obrir escletxa amb l'1-3, marcador que no es mouria fins als darrers 6 minuts de partit, quan Maura Santo, de l'Alpicat, tornava a posar el conjunt local a un gol de diferència amb el 2-3. Les opcions de l'Alpicat, però, es van esfumar un parell de minuts després, quan el Voltregà va col·locar el 2-4 i, a falta d'un minut, sentenciava definitivament amb el 2-5. Aquest diumenge, el lleidanet Hoquei Club Alpicat visita el Manlleu a les 12 del migdia en la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana Femenina.
0: Gràcies, Sergi. En categoria masculina, per cert, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hoquei Lliga Catalana, en què en aquest cas és avançat a la tercera jornada, amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre. I un resultat d'ahir de waterpolo: ahir es va recuperar un partit pendent de la primera jornada de Lliga, la divisió nord masculina, amb victòria del Sabadell ajustada, 15-17, a la piscina del Mediterrani, la Josep Vallès.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Avui dia mundial de la recerca contra el càncer, us volem explicar que la mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental, sobretot per la identificació i la personalització del tractament en funció dels tipus de tumor. El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. En fa balanç de la recerca l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora del programa Càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
3: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
2: I Badalona Comú Podem lamenta com la crisi de l'habitatge s'agreuja cada vegada més i alerta que els fons voltor estan especulant amb la vida dels ciutadans. Així posa com a exemple el cas de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha residit 70 al mateix pis de Madrid i que ha estat desnonada aquest dimecres. Una situació similar, diu, que es repeteix a Badalona, on cada setmana desenes de famílies són desallotjades del seu domicili. Els comuns reclamen al govern espanyol que estiri endavant amb el decret de moratòria de desnonaments i critica que els partits de dreta s'hi votin en contra. Per la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llauradó, cal posar remei i assenyala aquesta greu problemàtica.
4: Seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del cas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer, i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
2: I en esports, la penya s'emporta a la Lliga Catalana Femenina Challenge després de tombar Lima Hort en la final per 70-60. El proper partit de la penya ja serà compromís de Lliga Challenge a l'Olímpic contra el València B. El maig serà diumenge 4 d'octubre a 1:15 del migdia. Ara mateix, 26 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Badalona 94.4.
7: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Joc Interior.
1: Benvinguts a Joc Interior, el nou podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Cada setmana donarem veu als i les protagonistes d'aquest esport per descobrir diferents projectes i per conèixer la tasca que fan els clubs arreu del territori. Ho farem des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós. El primer programa comencem amb el millor ambaixador del bàsquet català al món. El badaloní Jordi Fernández engega la tercera temporada al capdavant de la banqueta dels Brooklyn Nets a l'NBA. Ho fa amb molts reptes. Recent homenatjat com a fill predilecte de Badalona, parlem amb el tècnic de present i futur. També anirem fins al Bages per saber com ha viscut un aficionat del Quitzenes Manresa els entrenaments amb el primer equip durant una setmana. Ens desplaçarem fins al Maresme per conèixer la tasca que fa l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. I acabarem descobrint la feina del fisioterapeuta del bàsquet Girona. Us parla Montse López i això és Joc Interior. Comencem.
0: El podcast del bàsquet català.
1: Jordi Fernández és el millor ambaixador del bàsquet català al món. Tot just encara la tercera temporada al capdavant de la banqueta dels Brooklyn Nets, la major fita aconseguida per un entrenador espanyol. Aquest estiu, la seva ciutat l'ha homenatjat després d'anomenar-lo fill predilecte de Badalona, ciutat que recorda allà on va i on torna sempre que pot.
2: Fill predilecte és un honor i, com jo dic amb la meva feina, arribar-hi està bé, però mantenir-se és el que més costa. Els èxits segurament arribaran, que això és el que normalment es veu més. I quan arribin, espero que sapigueu que no només són meus, sinó que són nostres.
1: Jordi Fernández, com estàs?
3: Doncs molt bé, disfrutant dels últims 3 dies de vacances.
1: Tornes a marxar als Estats Units, ho has fet els darrers 16 anys, però ara amb la màxima distinció de la teva ciutat. Què significa per tu ser fill predilecte?
3: Significa el màxim, va ser no només un honor, però un dia increïble per mi, la meva família, els meus amics. Ho vam disfrutar molt i bé, va ser una reunió de molta gent del bàsquet, de la ciutat, com t'he dit, amics i família, i bé, m'emporto un record molt maco que m'omple el cor i que em fa doncs, tenir més ganes de tornar i seguir treballant i la responsabilitat d'aquest nomenament, sense que sigui una feina, però sí una responsabilitat de seguir doncs, representant no només la ciutat, sinó el bàsquet badaloní i fer doncs, el màxim que pugui doncs, per seguir endavant.
1: Durant tota la teva trajectòria a l'NBA, en actes, en entrevistes, sempre t'has recordat de Badalona com a ciutat bressol del bàsquet. Per què?
3: Doncs perquè segurament si no hagués nascut a Badalona, doncs el meu camí hauria sigut diferent. És bastant simple. I ho agraeixo molt. I no només, evidentment, és la ciutat, és la meva família, són els meus amics, ha sigut el camí que he fet. I sí que Badalona és un lloc molt especial quan parles de bàsquet, i Badalona no només és bàsquet, perquè hi ha moltes coses doncs, increïbles en aquesta ciutat, una comunitat doncs, que va creixent, que va millorant, moltes coses a fer i a treballar, però sí que és cert que per mi, per el que m'ha portat a on soc el dia d'avui, doncs, la passió per la meva feina doncs, va començar aquí.
1: A l'acte hi eren Pedro Martínez, millor entrenador Eurolliga, Jaume Ponsarnau, un dels millors entrenadors a CB. Quin és l'estat, quina és la salut del bàsquet català ara?
3: Doncs crec que està molt bé. Potser ho parlo una mica sense màxim coneixement, no? Però jo sí que el segueixo molt. Tinc contacte amb gent que respecto molt i que tinc amistat, com tu has dit, amb el Jaume, amb el Pedro. I després doncs, vaig poder veure doncs, des d'excompanys amb els quals havia jugat, com l'Albert Miralles, exjugadors que, quan jo era molt petit, anava a Ausi Esmarc a veure el jugar, com el Rafa Jofrés o el Matraco. I et dic, entrenadors que m'havien entrenat a mi, entrenadors amb els quals jo havia entrenat. La salut del bàsquet de Badalona crec que està molt bé. Sí que és cert que hem de seguir treballant i millorant doncs, infraestructures i de més doncs, perquè les nenes i els nens doncs, puguin tenir unes condicions molt, molt bones, que això el dia a dia no sé exactament com està, però hem de seguir doncs, oferint salut i esport, que això és el més important.
1: Abans de marxar de Badalona, segueixes també la penya,
4: Aquest estiu hem sabut que Ricky Rubio continuarà una temporada més. Com ho veus? Suposo que Ricky Rubio és d'aquells jugadors que tothom voldria tenir amb ell.
3: Sí, molt il·lusionant, doncs, perquè el Ricky no només representa el que és pel club ara mateix, sinó per la ciutat i el tipus de persona que és ell. Una persona molt involucrada amb el projecte, més que amb el resultat al moment. I jo crec que això és el més maco, perquè... crec que el Ricky ofereix molt més de del que la gent pot veure per la il·lusió que té ell, no només d'anar a guanyar un partit, sinó de crear alguna cosa que es pugui sostenir en el futur. I el fet que ell, doncs, ara comprometre's a jugar un altre any, l'any passat va ser prou obvi, la sèrie de play-off guanyant el Baskonia i arribant a la semifinal de la Lliga CB, i el primer partit amb el València, crec que va ser dels millors partits que he vist en molts anys, doncs et diu del tipus d'equip i de com ell vol ser part d'un equip guanyador, perquè al final ell mai es posa a ell primer de tot, el Ricky sempre posa l'equip per davant. I bueno, ara amb els fitxatges amb el Lab, però a veure si tots els jugadors poden estar bé físicament. L'any passat, doncs, van tenir les lesions. Crec que això és molt important. I ja et dic, jo com a seguidor del bàsquet de Badalona, doncs evidentment el seguiré i el donaré suport, i el bàsquet català, evidentment.
4: És un luxe pel bàsquet català tenir a Ricky Rubio, a Badalona encara més. Tu et volies implicar amb la selecció catalana, per dates no va ser possible. T'hagués fet il·lusió?
3: Sí, molta il·lusió, un somni, espero que algun dia es pugui complir. No va poder ser, però bueno, vaig sentir-me part, doncs, del partit, i va ser un partit, doncs, que vam competir molt bé, el Jaume i el grup els entrenadors ho van fer molt bé, els jugadors ho van donar tot, i crec que va ser molt maco, un dia molt maco per celebrar el bàsquet català.
4: Comences la tercera temporada a la banqueta dels Brooklyn Nets. Quins són els reptes aquest any?
3: Els reptes són millorar i competir, ser més competitius. Jo crec que aquest estiu, doncs, hem donat aquests passos endavant que ens ajudaran, i ara, evidentment, no ens falta passar per la pretemporada i demostrar-ho a la pista, no? Amb el dia a dia, que moltes coses poden passar, però a priori portant jugadors encara més joves, que l'any passat vam ser l'equip més jove de la història de NBA. Aquest any una miqueta més una barreja entre més talent jove encara i també jugadors consolidats, amb el que vaig dir el Julio Randle, que és tres vegades All-Star de la NBA, i crec que tot això ens ajudarà molt, perquè el que volem també nosaltres, doncs, una mica com comentava abans, amb el que volia fer el Ricky, és... trobar la manera de competir al màxim nivell, però durant molt temps. Un any no val. Jo crec que un any al final és relativament fàcil de fer. S'han de fer coses que bueno, que et puguin donar l'opció de competir per lo màxim.
4: Precisament fa uns mesos que et van renovar amb aquest contracte multianual. Entenc que aquesta aposta per tu és clara.
3: Sí, que et diguin que confien en tu és una cosa, però que t'ho demostrin amb fets jo crec que és molt més important, no? I això és el que en aquest món de l'esport, que és tan competitiu, doncs significa molt, i bueno, només puc estar molt agraït al propietari, al director esportiu, però ara em toca a mi demostrar que aquest acte que han fet no només cap a mi, sinó cap al cos tècnic, doncs que ara els hi retornarem, però els hi retornarem inclús amb més valor, i és una miqueta la competitivitat que tenim nosaltres, no? Que si ens has donat això, nosaltres serem compromesos i et donarem encara més.
4: Tu et veus acabant la teva carrera professional a l'NBA a Brooklyn?
3: A l'NBA sí, a Brooklyn. Jo sempre he dit que el primer equip que confies en mi, la meva il·lusió seria, doncs, només entrenar aquest equip i retirar-me amb aquest equip. Llavors, això seria, si pogués escriure la meva història perfecta, doncs seria el que faria. Però en aquesta vida no hi ha res perfecte, hi ha coses que no pots controlar, i el que puc fer és dedicar-me a la meva feina, el màxim de bé que pugui fer-ho, amb il·lusió, acceptant que hi haurà vegades que t'equivocaràs i que has d'anar tirant endavant.
4: Jordi, acabo. Tu et veus algun dia tornant a entrenar a casa, a Catalunya?
3: Sí, sens dubte. Passarà o no passarà, no ho sé, perquè és una cosa que tampoc controlo jo, no? Però la il·lusió de seguir el bàsquet... no només professional de formació, amateur, sobretot d'aquí, doncs jo el segueixo molt, perquè tinc molts amics que hi treballen o que competeixen, el que sigui, i bé, a mi em fa il·lusió. Ara, que passarà, no ho sé, però sí que et dic que el vincle el tinc i que el seguiment hi és, des de la Champions aquest any passat, l'Eurolliga amb el Barça, Bueno, tot el Manresa, tots els equips que puc veure, sobretot que tinc vincle, els seguiré veient i amb il·lusió, i si algun dia doncs, tinc la sort de poder-ho fer, em faria molta il·lusió.
4: De moment ens quedem aquí amb aquesta nova temporada. Jordi Fernández, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquesta tercera temporada que comença.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Joc interior.
1: Què significa per a un seguidor del Manresa poder entrenar amb el seu equip? Això és el que ha aconseguit el Martí Rauric després de passar unes proves de selecció al costat d'una desena d'aficionats. Una gran iniciativa que li ha permès compartir tècnica i tàctica amb l'equip dirigit per Diego Campo. En Jordi Gibert, de Ràdio Sant Fruitós, ens explica aquesta proposta innovadora.
5: Us imagineu poder entrenar una setmana amb un equip de la Lliga CB? Doncs això és el que li ha passat a un aficionat de la Manresa. El Martí Rauric, ell ha estat el guanyador del Somni, una iniciativa de la Fundació Bàsquet Manresa que després d'unes proves de selecció li ha permès fer la pretemporada amb el primer equip del club. Nosaltres hem mantingut una conversa amb ell després d'aquesta experiència per conèixer tots els detalls. Ell ens explicava que juga habitualment a bàsquet, que és un jugador federat, i que des de ben petit ha jugat aquest esport.
6: Sí, jo jugo federat a bàsquet. He jugat a Igualada, als Jacs Sants, vaig començar a Calaf, i a Cervera també he jugat. I bueno, jo m'ho prenc bastant en sèrio el bàsquet i m'agrada, però no, de moment no tinc el nivell per arribar a professional, però segueixo prenent.
5: Aquesta història va començar a mitjans d'estiu quan l'Ander Mirambell, el gerent de la Fundació Bàsquet Manresa, va anunciar que el club buscaria, entre els seus aficionats, un que pogués fer la pretemporada amb l'equip d'ACB.
7: I avui presentem aquest projecte que li diem a prova o al somni, amb l'objectiu d'oferir la possibilitat a qualsevol jugador major de 18 anys estar dins la pretemporada del primer equip del Kids and Nats Bàsquet Manresa. Què vull dir amb això? Que el 12 i 13 d'agost es faran unes proves de selecció i el millor jugador dels dos dies començarà la pretemporada amb l'equip del Diego.
5: Nou valents, jugadors tots ells de bàsquet a nivell amateur, van acceptar el repte de posar-se a la disposició de l'equip tècnic de Diego Campo per intentar superar aquestes proves. El Martí, que va ser l'escollit, ens explicava la duresa amb la que els van entrenar.
6: Doncs van ser unes proves físiques, primer, i després vam passar ja les tècniques i tàctiques, ja més de bàsquet, i doncs van ser una mica exigents, no?, físicament, amb sprints, amb testos de gimnàs, de press banca, i després ja vam passar al bàsquet, i això, buscaven algun defensa amb ritme, amb físic, i jo doncs complia les característiques i em van agafar a mi.
5: El Martí va tenir poc temps per assimilar l'haver aconseguit ser l'escollit perquè la setmana següent ja havia de començar la pretemporada amb l'equip de Diego Campo. I, de fet, just en acabar les proves, ja va conèixer a un dels jugadors del bàsquet Manresa, Pierre Oriola.
6: Sí, va ser el Pierre Oriola, com el vaig trobar després de les proves. Li van dir, mira, aquest nano vindrà a entrenar amb vosaltres uns dies i això va dir que benvingut i que li fotés ganes.
5: El ritme de joc més alt, la força i velocitat de les passades dels jugadors de CB són alguns dels aspectes que més van cridar l'atenció en el primer moment en Martí. I, de fet, el que més el va sobtar va ser la llargada dels entrenaments, que eren molt més extensos i específics que els que fa un club amateur.
6: El canvi principal és la durada dels entrenaments. Aquí vam fer 4 o 5 hores, perquè fan físic, fan mobilitat, prevenció de lesions, fan estiraments, després d'acabar, fan... És molt complet l'entrenament. Normalment els entrenaments d'aquests equips, el Cervera i tots els equips que he estat jo, doncs és més anar a entrenar i cadascú fa el físic a casa.
5: Un altre dels aspectes distintius són el cos tècnic molt més ampli, el d'un equip professional, que el que està acostumat en el bàsquet català, en Martí. Sobretot agraïa l'ajuda que li han donat des del cos tècnic el mateix Diego Campo o els seus ajudants.
6: El Carlos Flores, també, el tècnic assistent, també ha estat molt per mi en temes de defensa. També el Lluís ha estat més en temes d'atac, també m'ha donat consells sobre la passada, que si passes en bot.
5: El Martí Rauric ha estat l'enveja dels aficionats del bàsquet Manresa perquè ha pogut conèixer de primera mà els nous jugadors del club, una entitat que es caracteritza per treure jugadors revelació de la Lliga ACB. Escoltem què ens explicava d'aquests nous fitxatges i d'algun que ja coneixem.
6: Jo destacaria el Colenda, sobretot, i també m'agrada molt el Benítez, que l'any passat estava bastant lesionat i jo l'he vist bastant bé físicament. I el Bassas, és molt difícil prendre-li la pilota, ja es veu quan va votant.
5: Una experiència, la d'entrenar amb un equip de Lliga CB, que el Martí podrà explicar als seus nets.
0: Joc interior.
1: Cada setmana, a Joc interior, descobrirem com són els clubs de bàsquet que tenim arreu del territori. Sabrem què els fa especials, com s'organitzen i quin és el secret del seu èxit. Avui anem fins al Baix Maresme a conèixer l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. 300 jugadors i jugadores formen un projecte ambiciós que compta amb el tècnic Salva Maldonado en un dels seus equips i que aquest any, com a novetat, incorpora un equip inclusiu. Ho descobrim amb en Marc Rodríguez, de Premià Mèdia.
8: 92 anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
9: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell...

0: de muy pequeño en la escoleta y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen: yo algún día quiero formar parte de esos equipos, senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
1: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, la B Premià Fe de Mar.
2: Estem molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra també des d'una vessant social de l'esport inclusiu. Aquest any doncs tenim un equip de bàsquet que entrena els dilluns i els dimecres com un equip més del club, que està vinculat a la Fundació Fe de Mar, que ajuda doncs a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a integrar-se a l'esport. I aquest és el nostre granet de sorra. Competiran a la Lliga Catalana de la Federació ASEL.
0: Y también un evento muy importante que es en octubre, que son los Jocs Olímpics de deporte adaptado. Estamos muy orgullosos de poder incorporar este año al club y de aportar sobre todo a la sociedad y a la sociedad de Premià un desarrollo tan importante como un baloncesto inclusivo.
1: Es tracta de posar en valor la vessant humana. Més enllà de la tècnica, de les hores de pràctica i la competitivitat, l'agrupació Bàsquet Premià aposta des de fa un curs per una metodologia única amb la qual sentir-se representada.
0: Nuestra filosofía es que el jugador aprenda a entender el baloncesto. No queremos simplemente que sepan hacer ejercicios o que ejecuten bien los ejercicios. Queremos que los jugadores sepan a tomar decisiones, a interpretar, a tener esa responsabilidad del compañerismo, del sacrificio, pero también a ser creativos y que aprendan también del error, que creemos que el error es fundamental para el aprendizaje. Queremos conseguir buenos jugadores, pero para eso necesitamos que tengamos buenos entrenadores. Por eso es muy importante nuestro proyecto. Y este proyecto hay personas muy importantes dentro del club que hemos incorporado recientemente, como Salva Maldonado, o gente que ya lleva con nosotros un tiempo, como es Xavi Espósito.
1: Hem descobert que el secret és cuidar els detalls i el sentiment de pertinença i de grup.
2: Els fa il·lusió venir al pavelló, els fa il·lusió venir a veure companys d'altres equips, els fa il·lusió i els agrada veure partits de bàsquet dels equips sèniors, i la prova més evident també és que aquest cap de setmana passat hem anat d'estaix tot el club, des de preminis fins a júniors, i hi ha hagut una comunió i una sintonia brutal entre tots els jugadors i jugadores i també amb l'estaf tècnic.
0: Cuando entras al pabellón y ves a los niños y a las niñas entrenando, cuando ves a la escoleta, a los minis, a los preminis, a los infantiles, cadetes, junior y a los senior, entiendes lo que significa realmente un club, que es esa unidad de grupo. Yo quiero que AB Premià sea ambicioso, sea un proyecto ambicioso, que quiera competir y crecer, pero nunca sin perder la identidad de formación. Hay que competir sin pensar en el resultado, simplemente desarrollar a los jugadores y a las personas y que las familias estén orgullosos de representar. Para mí sería fundamental que en muchas ocasiones nuestros propios jugadores sean los que transmiten que el AB Premià sea mi club.
3: Per mi formar part de l'AB Premià és sinònim de formar part d'un projecte que estimes. Temporada darrere temporada decidim seguir aquí a casa nostra.
1: Una nova temporada que es presenta plena de reptes, aprenentatges i, sobretot, bones estones de bàsquet.
4: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
5: A Joc Interior també volem conèixer aquelles persones que treballen perquè el bàsquet funcioni des de dins. Avui ens fixem en la figura del fisioterapeuta, amb l'Adrià Ribas, del Bàsquet Girona. Una entrevista que ens porta l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat de Tarragona.
6: En un equip professional, quan pensem en bàsquet, normalment pensem en els jugadors, els entrenadors o els partits. Però perquè un jugador pugui arribar al cap de setmana en les millors condicions, hi ha tot un equip de professionals que treballa entre bastidors. Un d'ells és Adrià Ribas, fisioterapeuta del Bàsquet Girona, que ens acompanya avui a Joc Interior per explicar-nos què passa quan s'acaben els entrenaments i com es treballa perquè els jugadors estiguin sempre a punt per competir. Adrià, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
7: Gràcies per pensar en mi.
6: Doncs comencem, si et sembla, per començar, i per aquells que no tinguin clar del tot quina és la vostra tasca, què fa un fisioterapeuta dintre d'un equip professional de bàsquet?
7: Bueno, intentem ajudar en tot el que podem, ja sigui els jugadors, l'estaf, intentem facilitar i que el jugador estigui en el més

0: mitjans possible per entrenar, competir, rendir al màxim nivell. Comencem el dia al pavelló treballant més amb els lesionats, si hem de fer algun embenat abans dels entrenos, i llavors entre tots intentem que els jugadors estiguin per rendir al màxim i que i facilitar-les la vida una mica és això, que puguin estar el dia a dia el millor que puguem, i des de tractaments, des de treball al gimnàs, parlar amb ells, que estiguin a gust, al matí preguntar-los com han dormit, si van fatigats, si els molesta alguna part del cos.
1: Sovint quan pensem en el fisioterapeuta ho pensem quan un jugador es lesiona, però suposo que la vostra feina va més enllà de tractar les lesions. Quin és una mica el vostre dia a dia?
0: Bueno, intentem també fer molta tasca de prevenir, molta tasca de pedagogia amb els jugadors, intentar convèncer-los, explicar per què fem les coses, entendre les seves rutines, els seus hàbits, intentar, si alguna cosa creiem que es podria fer millor, intentar ajudar-los per intentar prevenir lesions i anticipar-nos a que no passin coses. Intentem aconseguir el que no passin, sempre hi ha lesions que a vegades no es poden evitar, i quan passa una lesió, llavors tracta la lesió. Però és tot aquest treball previ de pedagogia, sobretot, i intentar-nos anticipar coses i parlar molt amb ells i saber com estan i conèixer-los molt. Tot aquest treball previ jo crec que és molt important i clau, i treballant en equip, a la nit parlant com ha anat el dia, ens reunim bastant i anem parlant de cada jugador, i llavors això, crec que aquest treball en equip ajuda que després puguin estar a disposició dels entrenadors per entrenar i jugar.
1: En el teu cas portes ja uns quants anys com a fisioterapeuta, a més has jugat abans com a jugador de bàsquet. No sé si hi ha alguna lesió especialment habitual entre els jugadors de bàsquet que teniu detectada, o si més no, quines són les que més us preocupen?
0: Bueno, al final sempre intentem evitar les lesions així greus de creuats, lesions de tendinoses com Aquiles, rotulians, però al final les lesions més comuns, esguinces de turmells, dits, alguna espatlla, alguna lesió muscular, però tot aquest treball de prevenció intentem, com sabem, les lesions que es produeixen més, intentem evitar-les dins de lo que es pugui. Intentem controlar els màxims factors externs i interns possibles dintre les nostres possibilitats i els recursos que tenim.
1: Molt bé, doncs ja per tancar, Adrià, i et faré una pregunta que farem a partir d'ara a tots els entrevistats, i és que què és allò del món del bàsquet que et treu més de Polleguera, Adrià?
0: Que em treu més de Polleguera? A veure, estic en aquest món perquè m'agrada molt el bàsquet, i al final, si no m'agradés, no estaria, perquè és aquí gent, li dediquem moltes hores, i això, que em tregui de Polleguera. Potser alguna actitud a la grada, sobretot en bàsquet de formació, d'alguns pares o així, crec que potser és el que em treu una mica de Polleguera, que deixin que els nens s'ho passin bé, que aprenguin, i ja, si han d'arribar, ja arribaran, igualment amb un professional.
1: Doncs amb aquestes paraules ho deixem. Adrià Ribas, fisioterapeuta del bàsquet Girona, moltes gràcies per haver passat per Joc Interior i per ajudar-nos a conèixer una mica millor aquesta part del bàsquet que moltes vegades no veiem, però que és imprescindible perquè tot funcioni. Gràcies, Adrià, i molta sort aquesta temporada.
0: Gràcies a vosaltres i una bona temporada a tothom.
2: Fins aquí la primera edició de Joc Interior. El proper programa, més històries relacionades amb l'esport de cistella. Bona setmana i bon bàsquet.
3: Joc Interior, el podcast del bàsquet català de la xarxa.

0: La mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït en un 50% en els últims 40 anys. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Aquest descens de la mortalitat s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. De seguida us ampliem aquesta informació, una de les més destacades d'avui dijous 24 de setembre, quan es commemora el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. Però en repassem altres temes als titulars.
1: Badalona migdia.
0: Una trentena de persones es podran incorporar a Tuxal gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. Us parlarem també del Partit Socialista, que reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal. Segons el govern, el projecte està aturat per culpa de l'Incasòl. I us explicarem que Mercè Escudero és la candidata de Junts Badalona a les eleccions municipals del 2027.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. La mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. Precisament avui dijous, com dèiem, es celebra el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. Les campanyes de cribatge poblacional i el coneixement de les causes han permès diagnosticar més aviat el càncer i a curar-lo amb més bons resultats. A més, la recerca ha estat imprescindible per descobrir millors tècniques quirúrgiques que permetin arribar a zones que abans no eren accessibles i que deixin menys seqüeles. També s'ha descobert tractaments biològics que utilitzen components naturals del cos o rèpliques creades a laboratoris per ajudar el sistema immunitari a reconèixer i destruir les cèl·lules malignes. Una fórmula que permet actuar d'una forma més personalitzada en funció del tumor. Escoltem l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora del programa Càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
3: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
0: Un bon exemple de recerca en aquesta línia és el projecte dedicat a càncer de mama de l'ICO, que es desenvolupa conjuntament amb MIRS i Caixa. La iniciativa ha permès que en els darrers 10 anys els metges puguin oferir a les pacients tractaments més personalitzats. I una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tuxal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral hi puguin accedir. Un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada no el té. Tuxal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el director general de Tuxal Grup Direxis, Rafael Miera.
4: Poder incorporar persones que estan aturades a un projecte professional que té un valor afegit, i després fer-ho doncs, amb una empresa amb solvència com Tuxal. No? I per tant, aquests dos elements per mi com a alcalde són importantíssims.
2: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet, i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació, i el que volem és incorporar gent del territori.
1: Badalona migdia.
0: El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal. Alerten que l'equipament no estarà disponible per principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Segons el govern, el projecte està aturat per culpa de l'Incasol. Pels socialistes, la situació és especialment greu, tenint en compte que l'únic recurs públic que hi havia a la ciutat per atendre persones sense sostre, l'alberg de Can Bofí Vell, es va tancar fa més de 2 anys. Escoltem el president del grup municipal socialista, Fernando Carrera.
5: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació, i aquest govern està condemnant a la gent que viu al carrer permanentment, operació fred de l'operació fred, a viure al carrer a temperatures insuportables. Aquesta és la realitat d'aquest govern.
0: Per la seva banda, el govern municipal acusa la Generalitat d'aturar el projecte. Expliquen que la primera intenció era pagar un lloguer pel local on s'ha d'ubicar el menjador, però davant l'elevada inversió que s'havia de fer per adequar l'espai, es va decidir comprar-lo. L'executiu assegura haver comunicat a l'Incasol la seva intenció i encara no haver rebut resposta. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
6: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasol. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasol per saber a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració per tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
0: El projecte de menjador social municipal es va anunciar el passat mes de maig. S'ubicarà a l'avinguda Alfons 13, a Sant Roc, i oferirà menjar en 2 torns per 32 persones. L'espai té 2 plantes i a l'Altei es podran fer gestions telemàtiques i allotjar persones sense sostre en episodis de baixes temperatures o davant emergències com ara esfondraments d'edificis. Badalona en Comú Podem alerta que la crisi de l'habitatge s'agreuja i denuncia l'especulació dels fons voltor. En una entrevista al Badalona Matí, la presidenta del grup municipal, Aida Llauradó, ha posat com a exemple el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid. Els comuns asseguren que situacions similars es repeteixen a la nostra ciutat. Reclamen al govern espanyol que tiri endavant el decret de moratòria dels desnonaments i critiquen el rebuig dels partits de dretes. L'escoltem.
7: Seguim anunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del cas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer, i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
0: Llauradó també reclama més recursos per agilitzar els processos judicials, especialment en casos de robatoris, i frenar així, diu, la multireincidència.
1: Badalona migdia.
0: Més qüestions. Mercè Escudero és la candidata de Junts Badalona a les eleccions municipals de 2027. La militància ha pogut votar de forma telemàtica en un procés de primàries que s'ha celebrat aquest dimecres, on Escudero ha obtingut el 87% dels vots. Segons la nova cap de llista, un dels principals reptes a assolir als propers comicis és que el partit recuperi la representació municipal al Saló de Plens.
8: Penso que tinc prou de força i ganes i il·lusió per tirar endavant aquest projecte i poder recuperar doncs, la representació a l'Ajuntament de Badalona, que penso que fa falta.
0: Mercè Escudero milita la formació des de 2017, és consellera nacional de Junts i vocal de l'estructura comarcal. Vinculada professionalment a l'educació, ha treballat durant més de 30 anys com a professora a l'Institut La Pineda, on ha estat directora durant 8 anys. També ha exercit la seva tasca professional al Departament d'Educació, així com assessora en l'àmbit de formació a la Cambra de Comerç de Barcelona. Són les 2:10. En el Dia Mundial contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, celebrat aquest dimecres, la Federació de Dones de Badalona alça la veu al centre de la ciutat amb una cadena humana. Desenes de dones vestides de blanc han denunciat una problemàtica que diuen afecta principalment nens, nenes i dones. La Federació ha demanat més visibilitat per part de les institucions, així com més atenció a les víctimes. Denuncien que actualment no es fa front a un problema que afecta diàriament la vida i els drets de moltes persones. Escoltem la presidenta de la Federació de Dones, Celes Llàñez.
9: El que s'implique més l'Ajuntament, l'Estat, en aquestes coses, perquè jo crec que estan donant la cara cap a darrere, no fan cas. Aquestes coses són com una cosa normal, ja s'ha normalitzat. I nosaltres aquí sí que diem, la federació demanem que esto estigui visible i que ajuden aquestes persones.
0: L'acte ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Badalona, qui s'ha compromès a treballar per la prevenció, la sensibilització i l'acompanyament a les persones afectades. És moment de repassar altres notícies del dia en format més breu. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La víctima es va presentar a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc. L'home va ser atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. Arran de l'incident s'ha reforçat el patrullatge a la zona. I els bombers han treballat aquesta passada nit per apagar dos focs al barri d'Artigues. L'avís el van rebre passat 10 minuts de les 9 de la nit perquè cremava un sofà al carrer Mariscal Cabanes. Un cop allà també van haver d'apagar un incendi que s'havia produït a la via pública al carrer Santiago, a pocs metres. I adjudicades les obres per transformar la primera planta de l'edifici de Correus en oficines municipals. El projecte preveu que les oficines, que estaran formades per un únic espai de treball amb dos despatxos tancats i una sala de reunions, puguin allotjar 38 treballadors. I la Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat la denúncia interposada contra la badalonina Pilar Rahola per delictes d'incitació a l'odi i complicitat amb el genocidi a Gaza. La periodista, que va ser pregonera a Badalona l'any 2011, afirma que sempre ha confiat en l'arxivament d'aquesta causa. Segons considera, no tenia cap fonament jurídic, sinó que responia a la voluntat de censura de l'opinió lliure. Obrim Plana Cultural.

0: Con los nenes i les nenes és el nou single de la badalonina Naya González. Es tracta del primer avançament del seu disc debut, Calent, coproduït amb Carlos Caro. El nou treball combina estils com el pop, l'electrònica i les arrels llatines. El que va començar com un projecte solista de la Naya s'ha acabat convertint, diu, en un col·lectiu d'artistes i amics que es reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música. La cantant manifesta la il·lusió de poder viatjar pel món per mostrar la seva música tenint el cor sempre a la seva ciutat, ho ha explicat el Badalona Matí.
1: Hi ha una gran cosa que és la col·lectivitat. Per mi aquest projecte és un projecte que no tindria sentit si fos una cosa individual, perquè s'ha creat amb col·legues, es toca amb col·legues i per mi és molt representatiu, no? Perquè jo al final el que em mou ara mateix és fer la música i l'art que m'agrada, però fer-ho amb la gent que estimo i que admiro. Bueno, Badalona es té dins. Badalona
2: això no es deixa mai, no?
1: Això no es deixa. Però sí, jo m'encantaria també poder viatjar pel món i conèixer altres coses i que sigui per l'excusa de fer música, no? I de...
0: El nou videoclip, que s'ha gravat en part a les platges de la nostra ciutat, ja s'ha publicat a totes les plataformes. El nou disc sortirà del forn abans que acabi aquest 2026.
3: Badalona migdia.
0: Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
5: A Obramat sabem que en una obra necessites palets de plaques de guix tant com 10 finestres i 4 portes. Per això t'oferim més de 20.000 productes perquè compris el teu magatzem més proper o a Obramat.es i te'ls enviem en 24 hores a peu d'obra, fins i tot els materials més pesants. O si ho prefereixes, pots recollir-los en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
6: Els esports amb Ramon Duran.
7: El Joventut Femení se suma a la festa verdinegra i s'emporta la Lliga Catalana Challenge. Ahir va imposar el Lima Horta per 70 a 60. En futbol escoltarem avui a Lauri Requena, la exjugadora del Granada, una institució en el Granada que s'enfrontarà al seu exequip ara defensant la samarreta del Badalona Women. I parlarem també d'aquest carnet Gavi, pels més joves, perquè també puguin ser partícips i se sentin socis del Club Futbol Badalona, el carnet Gavi que va adreçat als menors de 14 anys. I ens hi posem perquè en el món del bàsquet, ja amb l'expectació de l'espera de la Lliga CB, de l'inici de la Lliga CB, la penya disputarà diumenge al migdia a la pista del Breogán la primera jornada. Ahir el Joventut Femení, que es va voler sumar a una jornada o a una setmana festiva pel conjunt verd i negre, i se'n va endur la Lliga Catalana Challenge. Es va imposar a la final al Lima Horta. Recordem doncs, que es disputava aquest partit únic, aquesta final entre els dos conjunts catalans d'aquesta categoria, 70 a 60, l'equip de Fabián Téllez, que, tot i que encara està, diríem, un pèl coix en el joc interior, on falten jugadores que han de ser peces importants en aquest equip, doncs ahir va signar, sobretot, una gran segona part, molta intensitat, i de la mà del nou fitxatge Xanaia Pinto, que va fer 21 punts, es va imposar al conjunt barceloní. Una de les dades positives del partit va ser que totes les jugadores que van participar ahir en el partit, incloses les quatre júniors, van tenir un paper destacat i, a més, totes van anotar, destacar especialment a Emma Lorbeck, la filla del jugador del Barça, recordem, i que en aquest cas doncs, va ser una de les destacades. Com dèiem, faltaven les dues jugadores del joc interior, les dues darreres incorporacions, Acullo i la nord-americana Rosé Michó, que han de portar aquest físic que vol, sobretot, Fabián Téllez, el tècnic verdinegre. Un Fabián Téllez que estava feliç al final del partit i deia que si des de fora s'havia vist una bona imatge i, sobretot, un equip aguerrit, un equip que anava a per totes, doncs es mostrava molt satisfet.
2: Pues me n'alegro que ho veieu així, perquè realment comentàvem amb les nenes que no van fer un pre-entreno, pre-game. You know? Era molta, molta, molta, molta canya perquè volem arribar la setmana que ve bé. Aleshores, ahir van acabar molt, molt cansades. I avui es notava al principi aquesta falta de ritme. Volem un ritme molt més alt que el d'avui. Evidentment, notem la falta de les dues interiors, però molt orgullós de la pedrera que tenim, no? De la base. Mira la Emma amb 16 anys, pagant-se aquí, lluitant amb les noies, la Gironella. Bueno, són la nostra força. En aquest sentit, molt content.
7: Doncs molt content. Incidir en el tema de les quatre júniors que van disputar minuts, que s'entrenen habitualment amb el primer equip, i diu que el missatge és clar. Si entrenen habitualment amb el primer equip, pertanyen al primer equip.
2: Dic, elles s'entrenen com una sènior, jo sempre els dic el mateix. Si entreneu amb els sèniors, sou sèniors. Per tant, tota la confiança del món. Ja ho vam parlar l'altre dia, nosaltres no som com altres clubs, volem fer una cosa diferent, tenim la base que tenim i els entrenadors fent creixent a les jugadores i té tot el sentit del món que des de dalt al primer equip compti amb elles.
7: Doncs felicitats al Joventut Femení per conquerir aquesta Lliga Catalana Challenge. Ara ja centrar-se en la primera jornada de Lliga, en aquest campionat, per intentar lluitar per tornar a ascendir a la màxima categoria. El primer partit de la penya, recordem, serà el 4 d'octubre a 1:15 del migdia contra el València B, un partit que es disputarà al Palau Olímpic de Badalona. Parlem de futbol del Badalona Women, que també encara una setmana on espera aconseguir el Municipal de Palamós els 3 punts contra el Granada. Un conjunt sempre doncs, a tenir molt en compte en aquesta Lliga Femenina i precisament serà un partit especial, un partit per Lauri Requena, l'actual davantera del Badalona Women, que ha passat doncs, una etapa molt important de la seva vida en el conjunt natzarí. Per tant, Lauri Requena, com dèiem, serà una de les jugadores en les quals estarà posat més a l'ull des del punt de vista que serà una protagonista que retrobarà segurament doncs, amb companyes del passat, de la temporada passada. És veritat que el Granada ha patit diversos canvis en relació a la temporada passada, però Lauri Requena reconeix la jugadora del Badalona Women que serà un partit realment doncs, d'aquells que per ella, bé, es presenta amb molta emoció.
8: És un partit especial, és una setmana diferent. És verdad que bueno, hemos salido muchas jugadoras de allí y ya quedan pocas de, pues, bueno, de esa base que teníamos, pero siempre va a ser un club especial para mí y contenta también de enfrentarme a compañeras, a amigos y bueno, pues con muchas ganas.
7: I, clar, després del seu passat a Granada, on era feliç, ara on ha continuat trobant la felicitat. I realment l'ha sorprès, perquè ha estat des del primer dia, ha estat a Badalona, on creu que la connexió que té amb les seves companyes d'equip doncs, l'han fet que s'hagi adaptat el més aviat possible.
8: Pues para mí lo más importante que es felicidad. O sea, ha sido llegar aquí y sentirme feliz, y no porque allí no lo fuera, sino porque desde el primer día que llegué me he sentido muy cómoda, me he sentido en casa, las compañeras me lo han puesto muy fácil, el cuerpo técnico también, la ciudad de Badalona me encanta y me siento como en casa desde el primer día, y creo que para mí eso ha sido muy importante en el rendimiento del equipo, en el personal y en el colectivo, y ojalá y lo siga manteniendo en el tiempo.
7: Important, eh? Aquestes arrels que està fent ja des d'un bon començament a Badalona. A més, és que ve d'un club on el sentiment del Granada, el sentiment andalús, es palpa a l'ambient. És un sentiment molt especial, com reconeix Lauri Requena quan estava en el Granada.
8: Y el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo. Y bueno, que espero que vaya a ser un partido bonito y disputado.
7: Doncs Lauri Requena, com dèiem, una de les protagonistes d'aquest duel entre el Badalona Women i el Granada. Demà ens aproparem a la darrera hora d'aquest partit, que com sempre serà seguit per Ràdio Ciutat de Badalona des de mitja hora abans de les 12, en aquesta ocasió, un altre cop des del municipal de Palamós, a l'espera d'aterrar en el municipal de Badalona mitjans finals d'octubre. Bé, la data concreta no està clara, però també s'especula que pot ser l'1 de novembre en el duel, en el derbi contra el Barça, no? Veurem què passa. El cert és que ara mateix ja la gespa ja es pot visualitzar en tot el rectangle de joc, i qui espera també, evidentment, el seu torn serà el Club Futbol Badalona, i qui espera també sortir a la gespa del nou del municipal de Badalona és la mascota escapulada Gavi, que es presentava en societat en el partit contra l'Hospitalet de Lliga del passat mes de maig, no el del playoff, sinó el de Lliga, i un Badalona doncs, que ha impulsat ara el carnet Gavi, no?, que fa referència a aquesta mascota, a aquesta gavina, que està dins de l'escut del Badalona i que també representa doncs, el que és una part del símbol de la ciutat, no? la gavina. No? Gavi, que va néixer gràcies a la iniciativa d'en Neil, un jove aficionat escapulat de 10 anys que va crear aquesta mascota per l'equip a finals de la temporada passada. Com dèiem, es va presentar amb societat, i ara el que ha fet el club és impulsar el carnet Gavi amb la idea que els menors de 14 anys puguin ser socis del Badalona per una mòdica quantitat de 10 euros. Tot plegat ho explica el CEO del Badalona, Marc Serra.
9: El carnet Gavi jo crec que és la conseqüència d'aquests dos anys, no?, d'intentar reconnectar el club amb la ciutat i amb l'afició. Hem tingut la sort, no?, que el Neil en el seu moment ens va crear la mascota i l'hem pogut donar forma i que és una realitat. I ara crec que és el pas natural, no?, de que les pròpies famílies del club i la gent més, els més petits en aquest cas, no?, doncs ens han demanat ser part del club, ser socis, òbviament amb un format doncs, específic, i rei, d'aquí neix el carnet Gavi, no?
7: El carnet Gavi, que ja està físicament damunt la taula, es pot aconseguir per 9-10 euros a les oficines del club i fer-te soci del Badalona, que, per cert, ara una mica el que és la intenció, el que és l'objectiu, és endinsar-lo, no?, en societat, que surti més enllà de les fronteres del club, no?, que pugui ser presentat a les escoles badalonines, no?, que a través de la Fundació del Badalona doncs, també sigui un reclam per la joventut, pels que els hi agrada el futbol i pels que realment doncs, volen i estimen el Club de Futbol Badalona. Marc Serra diu que aquest és l'objectiu de la Fundació del Badalona.
9: Sí, això ja va a través de lo que seria la Fundació, que amb la incorporació de la Mònica Suárez ho estem treballant, que el Gavi no sigui només una mascota, sinó que també, no?, tingui certs valors, abogui per certes, no?, praxis en aquest sentit, i podem també anar a les escoles i també doncs, treballar en diferents causes socials a través de la Fundació, però amb el Gavi com a principal figura.
7: Doncs el Gavi, que esperem que voli molt alt, com també el Badalona, que va començar a volar al camp del Vilassar i ara ho vol continuar fent en el duel de diumenge contra el Sant Cristóbal de Terrassa. Atenció, perquè el partit es juga definitivament a la travessera de Montigalà, el remodelat estadi, s'estrenarà amb aquest partit oficial. Badalona-Sant Cristóbal, gespa nova, última generació, graderia nova, més comoditat, amb visera, pels que assisteixin al partit. I en tot cas, un Badalona que ve de guanyar, setmana diferent, ho reconeix l'entrenador Genís Sampietro, que sempre s'afronta d'una altra manera la setmana en els entrenaments quan vens de guanyar.
10: Sí, sempre la setmana és diferent, no? Per molt que tu vulguis, quan es perd, doncs, animar i donar confiança, al final no hi ha res més valuós que guanyar, el mateix que en un partit marcar gol. I llavors, bueno, aviam si aconseguim aprofitar una mica la inèrcia també, la confiança que ens hagi donat aquesta victòria i tractar encara d'anar una altra a casa.
7: El Badalona que buscarà el 6 de 6, buscarà la segona victòria consecutiva en aquest duel i apropar-se a la zona noble de la classificació, que ja seria un cop d'efecte després d'haver començat els dos primers partits de Lliga perdent. Demà, totes les prèvies del cap de setmana, en bàsquet, en futbol, aquí en Ferran Vinaixa, en el Temps d'Esports. Adéu-siau.
11: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
14: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
15: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
12: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
16: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
17: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
12: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
16: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
12: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
16: En total, 3.800 megawatts afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
12: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
16: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
12: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
18: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
12: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
12: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, i ha, per tant, retencions en els dos sentits. I també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt. També aturades en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden a un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
12: Gràcies, Eduard Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el que s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
16: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya, i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
20: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
16: El president de la Generalitat, Salvador Illa, resposta a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
15: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
12: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
16: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
21: El govern, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
22: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
16: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
12: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4è d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
23: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
24: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
23: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
1: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix institut.
2: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
5: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
6: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
5: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
6: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
5: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
25: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
26: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
27: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
25: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
28: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
29: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, la qual cosa està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
28: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
0: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
4: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
7: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
4: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
0: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
8: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
9: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
8: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
1: L'avís s'ha rebut en 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
0: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Noia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
1: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
1: Els Mossos han rebut un avís a 10:15 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
1: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat

0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui a Montmatí, on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda, una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, dos, tres, fins a quatre castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produïts. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes de el programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
1: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Diada de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el cas casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 amb folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
0: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
4: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la

0: Champions League femenina.
1: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
2: Com un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
4: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt vallesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 1:45 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavalla de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta... Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt vallesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 1:45 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavalla de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
1: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
0: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal. Alerten que l'equipament no estarà disponible per principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Segons el govern, el projecte està aturat per culpa de l'incasòl. Pels socialistes, la situació és especialment greu, tenint en compte que l'únic recurs públic que hi havia a la ciutat per atendre persones sense sostre, l'Albert de Can Bofivell, es va tancar fa més de 2 anys. Defensen que l'obertura del servei de menjadors socials està allargant en excés i no estarà disponible de cara als mesos més freds de l'any. Fernando Carrera és el president del grup municipal socialista.
4: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació i aquest govern està condemnant a la gent que viu al carrer permanentment, operació fred de l'operació fred, a viure al carrer a temperatures insuportables. Aquesta és la realitat d'aquest govern.
3: Per la seva banda, el govern municipal acusa la Generalitat d'aturar el projecte. Expliquen que la primera intenció era pagar un lloguer pel local on s'ha d'ubicar el menjador, però davant de l'elevada inversió que s'havia de fer per adequar l'espai, es va decidir comprar-lo. L'executiu assegura haver comunicat a l'incasòl la seva intenció i encara no n'ha rebut resposta. El projecte de menjador social municipal es va anunciar el mes de maig. S'ubicarà a l'avinguda d'Alfons 13, al barri de Sant Roc, i oferirà menjar en 2 torns per 32 persones. L'espai té 2 plantes i a l'Altell es podran fer gestions telemàtiques i allotjar persones sense sostre en episodis de baixes temperatures o davant emergències, com ara esfondraments d'edificis. I una 30ena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tuxal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'INPO i que vulguin millorar la seva situació laboral hi puguin accedir. Un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada no el té. Tuxal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. I avui, Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer, us expliquem que la mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental, sobretot per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. I el Festiu de la Mercè ha deixat aquest dijous una imatge poc habitual entre setmana a la ciutat. Molts badalonins que es desplacen cada dia a Barcelona per treballar han aprofitat aquest festiu de la capital catalana per quedar-se a Badalona i gaudir d'una jornada de platja, passeig i activitats a l'aire lliure. Barcelona celebra aquest dijous el dia gran de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge. La programació inclou activitats de cultura popular, música i espectacles repartits per diferents espais de la ciutat. El dispositiu especial de la Mercè també afecta les connexions entre Badalona i Barcelona, però el metro està reforçat aquest 24 de setembre i funcionarà fins a la mitjanit. Els dies 25 i 26 hi haurà servei de metro durant tota la nit. Els badalonins que es desplacin aquest dijous a Barcelona hauran de tenir en compte també les afectacions derivades dels actes de la Mercè, especialment de cara a la tarda amb la cavalcada, que obligarà a modificar el recorregut de diverses línies d'autobús. En canvi, les connexions ferroviàries entre la ciutat de Badalona i Barcelona mantenen el servei habitual amb les línies de rodalies que connecten la ciutat amb la capital catalana. I en esports, el Club Futbol Badalona, amb la idea d'expandir-se al màxim a la ciutat i especialment als aficionats més joves, ha presentat el carnet Gavi. Gavi és la mascota oficial del club, una gavina que expressa el símbol de la ciutat i també representa l'escut de l'entitat. Ara el club impulsa el carnet Gavi amb la idea que els menors de 14 anys puguin ser socis del Badalona per 10 euros. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Arriba l'últim programa de l'any i el compartim amb la Misha, que ens ha preparat una secció feta a mida per a aquestes dates i per als més joves de la casa.
2: Avui us porto un parell de recomanacions de literatura infantil i juvenil ideals per a aquestes festes.
1: Continuarem amb la Cinta Arasa, amb un llibre preciós i també per als més joves, No goseu en sinistre, el meu drac, publicat per Ànima Llibres. Una història d'amistat i diversitat, d'autenticitat i empatia, amb les il·lustracions de Susana Zelech.
3: No hi ha una decisió molt conscient ni molt racional al darrere. Hi ha una sèrie de temes que des que tinc més o menys consciència m'han marcat i m'han condicionat per a bé per a mal, o suposo que també sóc molt sensible a una sèrie de temes i llavors les tinc a dins i van sortint en forma de novel·la, en forma de conte, i el tema de l'acceptació, el tema de la normalitat, l'excepcionalitat, la llibertat, la creativitat, que són aquests temes, els temes d'aquest llibre, doncs són uns d'aquests temes meus que són essencials per a mi i ara han sortit en forma d'aquesta novel·la.
1: I arrodonirem amb una novel·la que ens ha enamorat, Els cossos, de Marina Martori, publicada per Viena. Dues cases, dues famílies, dos passats i una dona, l'Elisè, que arriba al poble sense saber que hi trobarà molt més que una nova vida.
4: La novel·la és la història de l'Elisè, aquesta dona que després d'una crisi personal vital, com hi ha tantíssimes a la vida, decideix fer un gir radical i es compra una casa en un poblet que fa 80 anys que està tancada, aquesta casa. Clar, quan ella hi entra, igual que hi entra el lector, descobrim aquesta casa que s'ha quedat aturada en el temps, en aquests últims anys de la Guerra Civil, i quan l'Elisè es decideix a fer obres, ni més ni menys li apareixen que uns cossos emparedats, que ja no són cossos, que són uns ossos emparedats.
0: El Calaix, edició 322, de la temporada 7, capítol 17. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El Calaix.
2: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix dels llibres infantils i juvenils amb les recomanacions de la Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Avui us porto un parell de recomanacions de literatura infantil i juvenil ideals per a aquestes festes. Començant pel públic infantil, us recomano un àlbum il·lustrat molt divertit d'Òscar Vendrell i Jaume Bosch, que publica l'editorial Baula per a nens i nenes a partir de 5 anys. Com muntar el pessebre i evitar que el caganí faci caca on no toca. Què és un pessebre? Què representa? I com es pot muntar? Quins tipus de pessebres hi ha i amb quin us ho passareu més bé? Heu de posar un caganer al pessebre? N'hi pot haver més d'un? I sobretot, convé que el caganer es quedi parat just davant de l'establia? En aquest llibre trobareu molts consells per muntar el vostre propi pessebre i compartir l'experiència amb la família i amics. A més, ens dona consells per fer que els nostres pessebres siguin sostenibles i molt divertits. De fet, l'altre dia, un amic anglès em va dir que havia intentat explicar la tradició del caganer a altres amics anglesos i no l'havien cregut. Però és que és tan especial aquesta figura. Tal i com diu Òscar Vendrell al llibre, cal posar un caganer als nostres pessebres perquè, fins i tot en la nit més màgica i meravellosa, sempre hi ha algú, com el caganer, que ens recorda que hem de tocar de peus a terra. O sigui, que tot és important, les coses més grans i les més petites. I el caganer, a més, aconsegueix una cosa meravellosa, ens fa somriure. D'altra banda, pel públic juvenil, i de fet per a totes les edats, us recomano mil Nació, de Terry Pratchett, amb traducció de Lluís Delgado, que ha publicat Mai Més. Com ja sabeu, Terry Pratchett és el meu escriptor preferit, i ell considerava que Nació era la seva millor obra, d'entre la cinquantena de títols que va arribar a escriure. Definitivament, també és un dels meus títols preferits. Per a Mau, a mig camí entre un nen i un home, aquesta història comença quan una onada enorme arrasa tot el seu poble. Per a la Daphne, esdevé quan la mateixa onada estavella el vaixell en què viatja a l'illa que un dia va ser la llar d'en Mau. Tot el que tenien ara és un record remot, perdut en el temps i en la distància. Tanmateix, tan bon punt la Daphne deixa de disparar en Mau i es disculpa com cal i rescata una targeta per convidar-lo a prendre el te, tots dos descobreixen que poden compartir una nova llar. Amb el temps, noves persones arriben a l'illa, algunes de molt bones i d'altres de molt dolentes. I ben aviat es fa palès que la Daphne i en Mau hauran de lluitar per la seva nació. I llavors fan un descobriment que canviarà el món sencer. Una novel·la històrica punyent, divertida i molt emotiva que us farà reflexionar sobre la naturalesa humana. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions d'avui. Si en voleu més, em podeu trobar a totes les xarxes com a @mishaql i al web parauladamisha.com. Per últim, però no menys important, us desitjo que passeu unes molt bones festes carregades de llibres i moments màgics. Fins a la propera. Adéu!
0: Misha, prescriptora cultural. El calaix dels llibres infantils i juvenils. El Calaix, amb Mònica Socies, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Continuarem amb la Cinta Arassa, amb un llibre preciós i també per als més joves, No goseu ensinistrar el meu drac, publicat per Ànima Llibres. Una història d'amistat i diversitat, d'autenticitat i empatia, amb les il·lustracions de Susana Zeleg.
0: Sí.
5: Cinta Arasa és escriptora i politòloga, llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració. Escriu des que tenia 11 anys i ha publicat més d'una vintena de llibres per a infants i joves. Entre ells, Missió Trobairits, La paraula màgica, Sant Jordi i el Drac, Una abraçada amb olor de xocolata i La missió secreta de la Mercè. Ha estat guardonada amb el Premi Enric Valor 2013 i Premi Crítica Serra d'Or 2021, amb dos, en la modalitat juvenil. Tenir un drac no és gens normal, però és que la Constança mai no ha estat normal. Ella sempre imagina aventures fantàstiques i planifica expedicions meravelloses amb la iaia Cleo, amb la seva gosseta, el seu millor amic i, és clar, amb l'Artau, el seu drac. Hi ha qui pensa que és rara, i que li diguin, la fa sentir com si un exèrcit de mosquits li piqués alhora. Per això, un dia, la Constança comença a pensar que potser tot seria més fàcil si fos normal. Un homenatge a la llibertat i a la fantasia. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
4: No goseu ensinistrar el meu drac. Però ja us dic jo que ni el drac, ni el gat, ni el gos. I la Cinta Arasa ho té claríssim i ho podreu descobrir amb Ànima Llibres, que és qui ha publicat, i amb les il·lustracions de la Susana Celec. Són precioses. Cinta, benvinguda.
6: Moltes gràcies per tornar-me a convidar i estic d'acord amb tu que les il·lustracions són espectaculars.
4: Són absolutament meravelloses. O sigui, que enhorabona també. Gràcies, Ànima Llibres, perquè ens heu regalat aquest nou projecte. Dius, gràcies per tornar-me a convidar, però és que ets una de les autores, estem parlant ara de literatura juvenil, Cinta, que realment jo et posaria, és lleig posar etiquetes, però m'agrada molt com parles dels valors, amb quina naturalitat ho fas, i el títol és tota una declaració d'intencions, la paraula, el mot ensinistrar. Que lleig, no?
6: Lleigíssim.
4: És molt lleig.
6: Per això va un no al davant, perquè...
4: No goseu ensinistrar el meu drac.
6: És una advertència.
4: Allò... No...
6: Vigila.
4: Sí, que posen... vigileu amb el gos? No, sí. Doncs una mica és això, no? Sisplau, no ensinistrem, no? Parlem dels petits, parlem dels joves, però també ens podem aplicar als adults, Cinta. Jo a les penso... Hi ha moltes guspires en el dia a dia, després d'haver llegit aquest llibre, que segurament t'han inspirat, però n'hi ha alguna en concret? Com decideixes, ja no només amb aquest llibre, com tries les temàtiques per escriure els llibres per als més petits?
6: No hi ha una decisió molt conscient ni molt racional al darrere. Hi ha una sèrie de temes que des que tinc més o menys consciència m'han marcat i m'han condicionat per a bé, per a mal, suposo que també sóc molt sensible a una sèrie de temes i llavors les tinc a dins i van sortint en forma de novel·la, en forma de conte. I el tema de l'acceptació, el tema de la normalitat, l'excepcionalitat, la llibertat, la creativitat, que són aquests temes, els temes d'aquest llibre, doncs són uns d'aquests temes meus que són essencials per a mi i ara han sortit en forma d'aquesta novel·la.
4: A mi sí que hi ha un mot que m'agrada molt i que apareix al llibre, que és, i l'acabes de dir tu, excepcional. Mm. És tan bonic... ser excepcional. És tan bonic ser únic. Mm-hmm. I obviem això.
6: Sí.
4: Ho matem.
6: I és el positiu del negatiu rar, estrany, friki, que es diu ara, no? Com empobrint més la llengua catalana. Ostres, si ets estrany, és perquè no entres dins del ramat, no? Ets excepcional.
4: Però si jo prefereixo ser excepcional.
6: Jo també.
4: Infinitament.
6: Jo també, absolutament. El que passa és que jo crec que les persones, quan... i ara estic parlant en persones com a col·lectiu, com a amalgama, quan veiem alguna... i segurament m'incloc, quan veiem alguna peça que no esperem, sigui una persona, sigui un paisatge, d'entrada ens posem en alerta. I això d'entrada. I després segurament tenim actituds doncs una mica poc acollidores cap a aquella persona que no ens encaixa, no?, d'entrada. I llavors hi ha moltes persones excepcionals que no troben el seu lloc per això, per aquesta tendència natural de les persones a buscar la normalitat.
4: I l'acceptació.
6: I l'acceptació.
4: Perquè ens estimin hem de ser com els altres volen.
6: Exactament.
4: Sí. Doncs no.
6: No.
4: Hem d'aprendre... És una frase que ens han dit tant de grans, perquè de petits no ens costa, però ens han d'estimar com nosaltres som.
6: No com esperen els altres que siguem, perquè llavors estem perdent molt la nostra personalitat, no? Fa poc vaig llegir amb una manifestació de suport a la llengua catalana un cartell que deia, no sé si és la frase d'algun intel·lectual, si és així, perdoneu, perquè no posava el nom en aquell cartell, però posava, jo parlaré amb la llengua que vulgui, no amb la que tu esperes sentir. I això és aplicable a moltes coses, no? Jo faré el que a mi em sembli que, de fet, tenint en compte que vivim en comunitat, però, doncs, escolta, no està de moda llegir tota la tarda, doncs a mi em ve de gust, o està de moda escoltar reggaeton i jo vull escoltar un altre tipus de música i ja està.
4: Sí, perquè moltes... aplica molt a la quotidianitat. Quantes vegades passem pel carrer i veiem grups de joves i de xiquetes i van totes vestides absolutament igual.
6: Absolutament.
4: Són fotocòpies, que jo ho entenc, perquè estan en revolució, perquè necessiten sí. sentir-se part
6: d'un grup. D'una col·lectivitat.
4: Exacte, sí. És cert. Mm. Però, mare meva... Quan veus una que va diferent i va de colorins, penses, quina alegria.
6: Sí.
4: No? O que marca un estil personal. És complicat, això. Això és important, la literatura infantil i juvenil, remarcar tota aquesta sèrie de valors, que realment és la tasca que tu fas.
6: Mm. Ho intento. O sigui, de tota manera, no hi penso. El que sí que quan escric, una de les màximes que tinc molt presents, o intento, i espero sortir-me'n, és que jo vull escriure literatura. La literatura és el pal de paller. La resta d'aspectes, no? Siguin els valors, sigui la transmissió d'informació, és fantàstic, no? És com de més a més, però jo pretenc escriure literatura i per a mi la literatura té una sèrie de potes que, sobre les quals se sustenta, i una és la transmissió de coneixement, però és una. L'altra seria la bellesa, que no té per què voler dir fer una cosa atractiva, sinó bella, amb ve alta, que pot ser molt desagradable, però bella. L'emoció, essencial, i la reflexió. Si un text no et canvia una mica... Canviar vol dir fer-te pensar d'una manera diferent o fer-te pensar en aspectes amb els quals abans no hi havies pensat, abans de llegir, doncs segurament no compleix o no del tot o només fins a un cert punt el que jo crec que ha de complir la literatura. No? La literatura, d'alguna manera, més o menys mesura, ens ha de canviar una miqueta. I és el que intento jo. I si a més puc aportar alguns valors, doncs fantàstic.
4: M'agrada molt el que dius perquè això que acabes de dir realment ha de ser un dels objectius dels papers del que és la literatura dintre de l'art, dintre de la cultura i realment els petits sempre ho dient són les esponges, són el futur sí. I aquí en tenim una bona colla i a més has aplicat tots els papers de l'auca perquè tenim la Constança que és la protagonista però està envoltada d'un equip. La diversitat és meravellosa, eh? Què tenim? L'Artau, que és el seu drac, la Carmesina, que és el seu gos, la Cleo, que és la... Quina superiaia! Quin homenatge has fet a les iaies en aquest llibre!
6: Sí, sí.
4: Que bonic, Cinta!
6: Sí, sí. Les iaies són les grans sàvies de la vida, a nivell individual i a nivell col·lectiu, no? Les dones de la història han salvat molt sovint la humanitat i les dones de les famílies, que són les mateixes, però si les mirem en perspectiva individual o col·lectiva, doncs canvia la mirada, han salvat les famílies i han sustentat les famílies.
4: I després, evidentment, tenim el Marcel, que és el millor amic de la Constança. Ara ja tenim aquí... bàsicament tot el trencaclosques, sí. Després també hi ha els pares, sí. Però els més importants són ells. I comença el llibre, diu, llegir s'assembla a viatjar, com diu la iaia Cleo, que de seguida la coneixereu. Quan emprens un viatge, sovint passes per llocs desconeguts, sents llengües que no entens, arribes a ciutats i pobles fantàstics que abans de marxar de casa no sabies ni que existien. I molt important, coneixes persones que no havies vist mai. I aquí coneixerem, doncs, tota aquesta colla. I amb aquesta iaia tan, tan salerosa que dic jo, quan acabem el viatge del llibre, ens haurà canviat la mirada. Perquè acabo de dir que hi ha tots els papers de l'auca, els que ens agraden i els que no. I això és un viatge cap a l'empatia, és una invitació a l'empatia, perquè tots ens hi veiem reflectits. Explica'ns, Cinta, una miqueta aquesta història que hi has posat una miqueta, quins són els punts més importants?
6: Una mica ho has anat dient molt bé. Jo volia, volia amb aquest llibre, i sempre ho intento amb, quan escric per a infants i per a adults també, que els llibres tinguin diferents capes de lectura, perquè jo no sé en quin moment de la vida de la criatura aquest llibre els caurà a les mans. Potser en un moment molt més, més introspectiu, en un moment que tot just estan començant a gaudir de la lectura, perquè hi ha molts nens i nenes que de seguida s'enganxen a llegir, i alguns que els costa una mica més. Llavors, d'entrada hi ha una aventura, hi ha un conflicte, tenim una nena i un nen que aquí els diuen que són rars, perquè tenen una fantasia sense cap tipus de límit, i tenim un solar d'una antiga fàbrica que el poble reivindica per a si. Això són
4: elements, el context, sí.
6: Això és l'argument. I llavors el nen i la nena, doncs, s'han d'enfrontar, no?, amb aquests companys d'escola que els diuen rars per diferents motius, la Constança perquè té una fantasia, com deia, sense cap tipus de límit, el Marcel també, però a més el Marcel confessa que el seu gran somni és ser una sirena i li encanta anar vestit amb vestits de princesa, i clar, no, això no és normal i això no encaixa, no? I això seria una mica el que dic, l'argument. A banda, hi ha una lluita per recuperar un espai per al poble, no?, per a la natura. I aquesta és una primera capa de lectura, i després hi ha diferents capes de lectura que tenen a veure, doncs, amb el que comentàvem dels valors, de què és normal i què no és normal, què és positiu i què no és positiu de ser normal o de ser excepcional... quines pors hi ha al darrere de la gent que ataca els que d'alguna manera no encaixen. Això seria una altra capa de lectura. I després hi ha una altra capa de lectura també, que és l'aportació de l'àvia, que ve amb tot el seu bagatge cultural de tota la vida, que ella diu que... com que ella ha sigut exploradora i viatgera al llarg de la vida, mai s'ha hagut de jubilar, perquè els exploradors i els viatgers no es jubilen, i transmet tot el seu coneixement als seus amics beduïns del desert, les grans exploradores, els llibres que ha llegit, i tot això és una altra capa de lectura que intento, doncs, que convisqui amb l'argument, que és més senzill, amb la capa dels valors.
4: Ara has dit una cosa que també m'agrada molt, perquè amb tot això dels viatges i exploracions i d'aprendre, hi ha notes a peu de pàgina pels més petits de la casa que estan molt bé, no? En aquest cas, jo ara tinc aquí tres conceptes que són Cleopatra, Egipte i Amazones, però n'hi ha molts al llarg de la lectura. I, per tant, allò que dius, ostres, això no ho conec, tens aquell peu de pàgina, sempre ho pots anar a buscar. Per tant, és un llibre super complet. Hi ha una cosa que també m'ha agradat moltíssim. Jo t'haig de preguntar si tens les receptes. Perquè escolteu això. Jo demà per esmorzar vull deliciosos panets de lluna amb salsa d'estels, petons de ninfa o magdalenes amb farina del cel i trossets de cacau. Sí. Això no sé si ho voldrà dir públicament, però després, si quan tanquem micro...
6: Et passo la recepta?
4: Clar, també hi ha tota aquesta part de fantasia, d'imaginació... que en realitat és fer la vida més bonica.
6: Sí. I de fet, clar, potser no, no amb aquest nivell, no? Una torrada amb aurora boreal, potser no amb aquest nivell, però quan érem petits a mi em deien sopa d'estrelles, jo no havia menjat sopeta d'estrelles, sopa de lletres, no? Ja tot, que això s'ha perdut una mica perquè mengem per marques, no? Fem l'hamburguesa de marca X, no sé què. Sí, i en canvi, sí, sí. Tot aquesta aquest endolciment del menjar que ve de les àvies també, no? Doncs l'hem anat perdent i trobo que és bonic. Jo no sé si l'editor, no ho he parlat amb ell i potser em matarà, però publicar el receptari del llibre és una idea que em va pel cap, o sigui que...
4: És que seria... És fantàstic, eh?
6: Jo, sí, aquí, Ivan, Clara, si ens esteu sentint, doncs és una
4: això és,
6: idea
4: és
6: que
4: un
6: tenim.
4: Clam, és un clam, perquè, sisplau, feu-ho, ho volem saber. I clar, i aquesta part... I he comentat això dels plats perquè ens hem posat molt filosòfiques parlant de realment el que hi ha al darrere, però que és important que els pares sàpiguen quan compren un llibre per als seus fills o les tietes o els avis o els amics, que sàpiguen realment que hi ha més enllà, que estan regalant coses tan boniques com aquestes fantasies i que els nens gaudiran perquè és un llibre creatiu, però a més estan inculcant uns valors, unes idees, una manera de viure, una manera de ser.
6: Sí, és el que intento, i fer-ho d'una manera que no tingui cap mena de to adoctrinador i que tampoc no marqui una forma unívoca de ser. És, al final, la Constança i el Marcel són molt diferents entre ells, però tots dos pateixen el fet que els diguin rars i tots dos reivindiquen la llibertat, i dins la llibertat hi caben moltes maneres de ser. Vull dir que no intento tampoc... establir formes estrictes de ser o d'actuar.
4: I és que en la diversitat, no? Jo penso que també s'hi troba amistat, s'hi troba... Jo penso que es complementa, les persones ens podem totalment complementar. No hem de ser tots iguals, hi ha d'haver 50.000 mirades, perquè el que no veu un, veu l'altre. I és una de les coses també molt boniques que he trobat al llibre. Ara, tu que n'has explicat l'escena de la sirena, l'he trobada tan bonica.
6: Aquesta escena, si em permets, jo abans vivia a una casa on tenia uns veïns, una família, que tenien un nen i una nena, i a l'estiu posaven una petita piscina al pati i sentia les converses dels nens. I un dia el nen va dir que ell volia ser una sirena, i la nena li va dir, no, tu no pots ser una sirena perquè ets un nen. I ell deia, però per què? O sigui, ho vaig trobar tan fantàstic. Dic, això, en algun moment, en aquell moment encara no tenia l'Artau al cap, no m'havia inventat el drac, però sí, ho he posat aquí. El Jan i la Laia, els meus antics veïns, em van regalar aquesta escena i l'he posada.
4: I és que a mi em va fer reflexionar, i mira que jo amb aquestes coses tot em sembla bé, vull dir... Mentre no traspassis els límits de fer mal a una altra persona, a mi m'és igual, posar vestit de blanc, de verd, de groc, no m'importa. Però, en canvi, quan ho vaig llegir, vaig tirar-me... Saps jo? Que deixes el llibre i penses, ostres, on t'està escrit?
6: Clar. També perquè jo crec que el feminisme, no, i la mirada violeta a la vida ens aporta molt, perquè al nen li diuen, al Marcel i al Jan li van dir, tu no pots ser una sirena perquè ets un nen. A moltes nenes al llarg de la història els han dit, tu no pots ser astronauta, tu no pots ser científica, tu no pots ser escriptora. Tu, per què? Perquè sóc una nena. Llavors, crec que aquesta mirada i intentar canviar, no, canviar, o sigui, que algú li digui a un nen, tu no pots ser una sirena o qualsevol cosa perquè ets un nen, doncs ens serveix per a tornar al feminisme, no? que és aquesta gran lliçó de vida, i alhora veure diferents realitats. No? A qui estem dient que no i per quina raó li estem dient que no. I és això el que hi ha darrere d'aquesta escena i de la relació també entre la Constança, el Marcel i la resta de nens i nenes que li diuen, no, a la Constança, és que tu no pots anar vestida amb una granota per anar a l'escola, és que tu no pots portar una capa d'estels. I això és un joc de criatures, no? Però és que arriba un moment que algú li diuen, és que tu no pots tenir un càrrec de poder perquè... X, no? Perquè vas néixer allà, o perquè vas néixer dona, o perquè vas néixer amb la pell no sé com, no? I és això una mica el que hi ha al darrere. I el que deia abans de les diferents capes de lectura, doncs jo sóc molt conscient que hi haurà criatures que es quedaran amb la primera capa de lectura del Marcel vol ser una sirena, i n'hi haurà, i segurament si es fa lectura acompanyada, que veuran... Ostres, el Marcel vol ser una sirena, li diuen que no perquè és un nen, però és que al Mohamed li diuen que no perquè no sé què, i a la Laia li diuen que no perquè no sé què. I és això, no? També les diferents capes de lectura.
4: És que, us ho dic de debò, és fantàstic llegir-la, perquè no és un llibre alliçonador. Tu el vas llegint i tu no te n'adones, i et va entrant, i vas gaudint de la seva narrativa, però alhora... No? Et vas amarant una mica d'aquest espai de llibertat. Com a mínim que la literatura ens doni un espai de llibertat. Sí. Són llavors, no deixen de ser llavors, sí. Aquests llibres.
6: Ho Cinta. Intento, i també m'agrada molt que hagis dit això, no? Espai de llibertat, perquè l'Artau, que és el drac transparent de la Constança, el seu millor amic, un dels seus millors amics, l'Artau és un drac. És un drac transparent, que només la Constança té la sort de poder-lo veure, i la Iaia, i el Marcel, i la Carmesina, però el drac representa una altra cosa. El drac representa la llibertat. El drac representa la creativitat, molt lligada a la llibertat, perquè sense llibertat la creativitat està castrada, no? I és això, el drac té aquesta funció, és això.
4: És una meravella, no ens podem allargar més, però sí que hi trobareu tot el tema del medi ambient, del reciclatge, de respirar, de la natura, dels boscos. Mireu, ai, és que al final el que creen, el que construeixen, és tan bonic. Jo no sé d'on treus aquestes idees, però vaig pensar, si mai jo tinc diners, a casa meva faré el mateix en petit. I no explicarem el què, però és meravellós. És preciós. Jo penso que és un viatge meravellós. Aprendreu paraules que jo no sabia ni que existien. Cinta, t'ho he dit abans. Dic, jo és que anava llegint i pensava, això no ho he sentit mai. I aquesta paraula, per tant, també és un aprenentatge a nivell lingüístic. No res, no goseu ensinistrar el meu drac, de la Cinta Arasa, les il·lustracions de la Susana... Celeig, sí, ho haig de mirar bé, perquè sí. És publicada per Ànima Llibres, ens ha acompanyat avui la Cinta, i és meravellós. No ensinistreu, compartiu, complementeu-vos.
6: I gaudiu de la llibertat i creu espais de llibertat.
4: I arrodonirem amb una novel·la que ens ha enamorat, Els cossos, de Marina Martori, publicada per Viena. Dues cases, dues famílies, dos passats i una dona, l'Elisè, que arriba al poble sense saber que hi trobarà molt més que una nova vida.
7: La novel·la és la història de l'Elisè, aquesta dona que després d'una crisi personal vital, com n'hi ha tantíssimes a la vida, decideix fer un gir radical i es compra una casa en un poblet que fa 80 anys que està tancada, aquesta casa. Clar, quan ella hi entra, igual que hi entra el lector, descobrim aquesta casa que s'ha quedat aturada en el temps, en aquests últims anys de la Guerra Civil, i quan l'Elisè es decideix a fer obres, ni més ni menys li apareixen que uns cossos emparedats, que ja no són cossos, que són uns ossos emparedats.

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Marina Martori és gestora cultural, psicòloga i escriptora, autora de 14 novel·les. En destaquem els títols Blau Turquesa, Dones Salvatges, Una casa lluny del mar i Nit Americana. També ha publicat contes, llibres, biogràfics i articles. Les cases i les persones abandonades sempre guarden secrets, però potser cap com aquest. L'Elisée s'ha comprat una casa que fa 80 anys que està tancada al poble de la seva infantesa. Ella guarda un secret, però la casa també. Tres cossos emparedats i la seva història, que espera ser descoberta i explicada. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Una història que ens atraparà. Els cossos que són els nostres, que són el nostre temple, els cossos dels altres, i tants misteris i secrets. I una paraula que no direm fins que no tinguem, ja haguem donat la benvinguda a la nostra convidada, Marina Martori.
2: Hola, encantada de ser amb vosaltres, com esteu?
1: Marina, estem molt bé perquè la primera va ser una intentona fallida, ho havíem de dir.
2: Sí, anem parlant dels cossos, anem repetint converses i al final coneixeràs la novel·la més que jo.
1: Per aquí vaig, per aquí vaig. Una novel·la que, a més, no em sap greu de presentar-la, no em sap greu de tornar-la a parlar, perquè és un dels llibres top 10, precisament, que he tingut a les mans aquest any. Està publicat per Viena Edicions. Jo no havia llegit mai la Marina, és la primera vegada, i he fet una estrena espectacular, perquè dintre dels cossos hi ha molta teca, molta Marina.
2: Que bé, m'agrada molt.
1: Per què comencem? Perquè podem començar per les cases, podem començar per la Guerra Civil, podem començar pels emparedaments, podem començar per tants punts.
2: Mira, si et sembla, comencem per fer una mica de sinopsis, no? La sinopsis així una mica més formal, que és que la novel·la és la història de l'Elisée, aquesta dona que després d'una crisi personal vital, com n'hi ha tantíssimes a la vida, decideix fer un gir radical i es compra una casa en un poblet que fa 80 anys que està tancada, aquesta casa. Clar, quan ella hi entra, igual que hi entra el lector, descobrim aquesta casa que s'ha quedat aturada en el temps, en aquests últims anys de la Guerra Civil, i quan l'Elisée es decideix a fer obres, ni més ni menys li apareixen que uns cossos emparedats, que ja no són cossos, que són uns ossos emparedats, però que en direm sempre els cossos. I a partir d'aquí la novel·la saltarà també aquests últims anys de la Guerra Civil a descobrir qui són aquests cossos, què fan aquí, què els hi va passar i per què van morir o qui els va matar, no? Per tant, una vegada hem fet una mica aquesta sinopsis, que de fet no desvetlla cap dels secrets de la novel·la, perquè això ho tenim a la contraportada, l'editorial no ens renyarà si hem explicat tot això. De què podem parlar? Podem parlar de... Jo penso que és molt important, i tu ho has dit al principi quan has començat, aquesta idea del cos també com a casa, que a mi m'agrada molt aquesta idea, i no tothom que llegeix la novel·la arriba aquest matís, i m'agrada molt que tu sí que ho hagis fet, no? El cos és la casa on nosaltres vivim, és la casa on hem d'estar a gust, és aquest espai per on transitem i on hem d'estar feliços i bé, no? I per tant la novel·la també és una reivindicació de totes les belleses que hi ha en la multiplicitat de cossos que hi ha pel món, no? I aquest és un dels temes de la novel·la. Després també hi ha un tema misteriós i un tema històric i hi ha algun fantasma, si ho volem dir així. Però els cossos són molt importants, no només els cadàvers emparedats que troba la protagonista, sinó també tots els cossos físics que trobem a la novel·la.
1: És una dansa entre el passat, entre dos passats, jo diria, el passat de l'Elisée i el passat de la Guerra Civil. Per tant, molts direu, és un altre llibre de la Guerra Civil, i ho dic precisament perquè no. Hi ha tantes coses en aquesta història que al final no saps, vas passant, vas fluint, però tenim aquests dos passats, tenim aquestes dues cases, tenim aquests dos temps, no? L'actual i aquesta guerra civil que bueno, ens descobreixes moltíssimes coses. Jo no sabia com funcionava tot el tema de l'avituallament, no? En una guerra i com s'organitzaven, quin paper tenien els soldats, és meravellós. I les dones.
2: I les dones. Això sobretot és el que més m'interessa i penso que no és una altra novel·la de la Guerra Civil, no. I al mateix temps sí, perquè la Guerra Civil és un temps que és molt important que seguim parlant-ne i que seguim tocant-lo, no? Ho comentàvem també l'altra vegada que vam parlar. Jo quan he vist aquest vídeo en moviment de Federico García Lorca en aquest camió, amb la seva companyia de teatre, no? que aquestes coses encara ens arribin, encara ens sorprenguin, encara ens emocionin, això significa que aquest període no està suficientment treballat, entès i posat a lloc, no? I penso que és important que en seguim parlant i que el seguim explorant i que el seguim endreçant, que de fet la novel·la també va d'això, d'entendre el passat, no només el gran passat com pot ser la Guerra Civil, sinó també el passat personal, les coses que hem fet, qui som, les nostres decisions, els nostres encerts, les coses que hem fet malament, els dolors que hem causat, els que ens han causat, i com tot això ho posem, ho endrecem i d'alguna manera ho estimem, no? Ho integrem. Penso que això també és un tema. I no podria ser un altre temps que no fos el de la Guerra Civil, perquè la Guerra Civil és una ferida, és un secret sobre un secret sobre un secret, no? I és aquest l'ambient que es necessita per entendre la història d'aquesta casa, no? No ens en podríem anar als anys 60, no sé, seria una altra història totalment diferent.
1: No, està molt ben trobat perquè uneixes molts punts i una de les coses que ja t'havia preguntat i que sempre vaig pensar, aquesta dona fa una mica de por, segons com, ara l'escoltareu, com t'inspires? Què passa amb els emparedaments? I explica'ns-ho perquè té una tècnica ja, té una tècnica que si algú vol fer alguna cosa mal feta d'aquest estil, truqueu-la.
2: Ja em pot trucar, sí. Mira, jo he après, a part de que aprenent a escriure llibres, aprens moltes coses de tu mateixa, no? I del procés creatiu cada vegada, però he après dues coses molt interessants escrivint els cossos. Una, la creació de sabó artesanal, que això és un d'aquests sabers populars tan com fàcils, tan senzills, perquè ho podem fer tots a casa, però que s'està perdent i que a més, bueno, és una llàstima que es perdi. Això d'una banda. I de l'altra, sí, he après a emparedar cossos. Que dit així, sona molt surrealista i no us penseu que tinc a ningú emparedat a casa, però la història dels emparedaments és com molt fascinant. Des de l'edat mitjana, i segur que abans, no? Però aquesta tècnica d'emparedar que es feia servir, per exemple, a l'edat mitjana, però no amb cossos que estaven morts, sinó amb persones que estaven vives, que les posaven en espais superpetits, les tancaven allà dins i els hi tiraven el menjar i l'aigua per un mini forat, com a càstig, com a penyora, com a presó minúscula, no? I en deien així els emparedaments, però gent viva. Però després hi ha aquesta com tècnica d'intentar ocultar un cadàver dins de casa teva. No, un cadàver que, clar, entenc que o l'has mort tu o se t'ha mort allà a casa i crees una paret falsa davant d'una altra paret i poses el cos allà perquè es descomposi i ningú no el trobi, perquè, i això és una veritat policíaca, no? Si no hi ha cos, no hi ha crim. Si no hi ha cos, el que hi ha és una desaparició, és una persona que desapareix, però la que hi ha un cos, aleshores ja hi ha un crim. I va haver-hi un cas que a mi em va impactar bastant fa uns anys a Granollers, que és a prop d'on jo visc, d'una dona que havia matat el seu marit, farta de que aquesta persona la pallissés, no?, li fes mal, i que l'havia emparedat a casa seva. Clar, què passa? Que els cossos es van podrint, van generant residus, van generant olor, llavors els emparedaments acaben sent poc exitosos. Tenen una durada doncs, limitada fins que allò es fa insostenible. Aleshores jo em vaig imaginar, ostres, què hauria de passar, com es podria fer perquè aquest emparedament fos exitós? I llavors, doncs, preguntant amb un bon amic que tinc, que és policia, que és investigador dels Mossos, no? amb temes químics, amb temes etcètera, etcètera, com es pot fer perquè surti exitós? Clar, també et diré, és una casa que porta tancada 80 anys, amb la qual és... bueno, pues s'ha amagat, clar, s'ha amagat bé perquè ningú ha passejat per allà, no?, també. Però jo crec que encara que hi haguessin viscut gent, hagués sigut exitós aquest emparedament.
1: La casa, les cases, perquè les cases també tenen el seu què. Aquesta casa està tancada 80 anys, però són dues cases bessones, amb dues històries diferents.
2: Jo me n'adono que el tema de les cases em fascina bastant, perquè les cases acaben sent com aquesta metàfora de les herències familiars, no? No només de les herències familiars de les pedres, sinó de les herències familiars emocionals, de les herències familiars de costums, de relacions, de pensaments, no? Som una mica com ens han criat. I les cases representen una mica això. Aleshores, aquestes dues són dues cases que comparteixen una paret, la del mig, i que són simètriques, i que han tingut unes històries molt diferents. En una hi ha viscut un mestre i s'ha vist com una casa doncs, plena de llum, plena de vida, plena d'amor, i en l'altra hi va viure un soldat que sembla que va desertar.

0: no saber realment què és el que ha passat.
1: A mi m'agrada molt explicar que jo escric d'una manera molt, molt fluida. Jo no sóc una persona molt endreçada quan escric les històries i sóc d'aquestes que es fa esquemes. I... No, jo vaig fent, vaig fent, vaig fent. I heu de pensar que vosaltres com a lectors descobriu la història una mica com jo la vaig descobrir també, però escrivint-la. És a dir, a cada sorpresa que vosaltres teniu quan ho llegiu, d'alguna manera jo l'he tingut escrivint perquè fins i tot a mi em sorprèn el que acaba passant quan escric, no? No vull dir que salga de mi cuerpo i alguien escriba per mi i aquestes coses, no? Però sí que hi ha com aquest moviment molt orgànic de dir, pues, jo sé que vull explicar això i que vull explicar una història sobre pues, una casa, un misteri, un emparedament que sigui mig policíaca però també un punt històric i que les dones hi tinguin una veu i una presència molt important, però a partir d'aquí la història va sorgint, no? Es va creant. I aleshores, quan vosaltres us sorpreneu, heu de pensar que jo com a escriptora també m'he sorprès i he dit, ah, que xulo això, anem aquí, no? I m'agrada molt que tanquem el llibre tots plegats i diguem, uau, no?
0: Uau, exactament, és així.
1: Uau. I penso que en el llibre no només hi ha el uau final, sinó que n'hi ha com a mínim tres, un per cada trama, la del present, la de l'abans, ara, abans i molt abans, jo penso que en cadascuna de les trames hi ha un uau. I això m'agrada molt. M'agrada que la gent no es pugui oblidar de la novel·la així, pim-pam, no? Sinó que se l'endugui una miqueta amb ell.
0: Jo penso que sí que te l'endús. A més, ara ho has explicat molt bé perquè hi ha l'ara, l'abans i el molt abans. Aquest abans també va molt lligat l'abans i el molt abans, que és la vida de l'Elisè, no? Aquest passat de l'Elisè i aquest passat de la Guerra Civil. Clar, s'hi barregen els cossos, la família, els adeus, l'amor i la mort.
1: Sí, sí. És que la mort i l'amor són dos temes com molt fonamentals, no? És veritat que és una novel·la que d'alguna manera transita aquesta fina línia que hi ha entre la vida i la mort, que al cap i a la fi és una fina línia que tots creuem, no? I la mort és un tema present, és cert. És cert perquè a part que hi ha morts i esquelets i perquè també a la història de l'Elisè n'hi ha bastantes de mort, la mort acaba sent com una cosa viva, no? Com una, sé que és un oxímoron això, però és com una cosa que et va acompanyant al llarg de la vida. Se't va morint la gent, se't van morint les relacions, es van morint les etapes de la vida, no? Però al mateix temps també reneix alguna cosa. Llavors, és com aquest cicle infinit, aquest canviar, avançar, morir, deixar enrere una cosa, agafar-ne una altra, que això també està en la novel·la, sobretot amb el personatge de l'Elisè. Que també ella té tota una història amb l'amor i amb l'art i amb l'amor que explica molt bé tot això.
0: Ai, l'Elisè, ai, aquesta nova etapa. No es poden començar noves etapes si no has tancat les antigues.
1: Totalment.
0: Les cases són com els cossos i guarden molts secrets. En aquest cas ja hem dit, no? Hem parlat d'emparedaments, hem fet aquest tastet, però tampoc no estem fent... Estem dient res que no toqui. També hi ha la part de l'amor.
1: Sí.
0: És molt bonica. Amb l'abans, l'ara, el molt abans. L'amor hi és present, eh? Hi ha històries que boniques. D'aquelles que tant ens agraden algunes.
1: És que la vida sense amor seria molt trista. Jo penso que seria molt trista. I també diré la vida sense amors. Perquè d'amors n'hi ha de molts tipus. I quan parlem d'amor sempre ens n'anem a l'amor romàntic, no? Que és un dels motors, evidentment, que hi ha en aquesta història i que hi ha a la vida, espero, de tothom, perquè l'amor és el motor més poderós. Però també hi ha amors, pares, fills, germans, persones que no són de sang, però que sentim com molt més properes que si ho fossin. També un amor de veïnatge, d'amistat, genuïna. I és aquest calidoscopi, no? Aquest ventall d'amors és molt

0: bonic, és el que dona sentit a la vida, no? Per això potser la novel·la és simplement això, una història de vida, de vides i de personatges que transiten les seves vides, els seus camins. I és molt important el que has dit, que sí, que s'ha de tenir ben endreçat. Ningú és perfecte. Ningú és perfecte. Exacte. Tots l'hem cagat. Hem fet coses bones, hem fet coses dolentes, hem fet mal, ens han fet mal, hem fet bé, ens han fet bé, ens hem enamorat, l'hem cagat. Però si això no ho tenim endreçat, no tenim espai.
1: I t'ha recit una cosa que a mi també m'agrada molt. Penseu que el context precisament és un ambient rural. Sí. I ens imaginem l'ambient rural en aquell molt abans i l'ambient rural ara, que no dista tant, eh? Perquè tot és petit, tot queda a casa i tot se sap. Tot o no?
0: O no. O almenys es pensa que sí, però després no. Sí, a mi m'agrada molt situar les històries en espais així una mica més petits, perquè és això que dius, no? Al final tothom es coneix, tot acaba sent com una reunió de vells amics, no? I aquesta idea, que és un mite també, perquè jo visc en un poble que cada vegada és més gran i al final ja no ens coneixem amb la gent, no? Vull dir, això passa, que les persones, pues, ja, la manera de viure d'abans es va morint, es va canviant també, i jo, gent del meu carrer ara no sé ni com es diuen, no?
2: Sí.
0: Però m'agrada aquesta idea, un punt romàntica, que en soc conscient que és un punt romàntica de la vida de poble, de la comunitat de poble. I potser perquè penso que aquesta idea del veïnatge, de l'ajudar-se, és molt bonica. També és veritat que l'altre dia comentàvem això en un club i una de les senyores em va dir: bueno, això es va viure amb el Covid també, no? Que ens vam ajudar a tots i que els veïns es van ajudar els uns als altres i que era igual si estaves a la ciutat o tal, no sé què, estaves pendent del veí, literalment. I això també és bonic, és veritat, potser és això, no? Sigui ciutat o poble, que posem nom i vinculacions a les coses.
1: Posar nom i vinculacions és important. Jo penso que en aquests llocs, doncs, més petits, en els ambients rurals, que encara no han crescut excessivament, que costa, perquè ja ara tot és molt, molt gran, però encara queden aquests reductes. Jo penso que fins i tot les històries són com a més misterioses, no? Perquè sí. Si aconsegueixes guardar un secret en un poble petit, creu-me, ets una crac.
0: Bueno, jo no en tinc, eh? No sé per què ho dius així, eh? Home, algun tindré, però no de l'alçada dels de la novel·la, eh?
1: No, jo parlo de la novel·la. Ja no li preguntarem a la Marina amb totes aquestes tècniques d'emparedament que he fet, però nosaltres la tenim per bona persona, sí. Direm que no. Hi ha un fragment que m'agradaria llegir perquè penso que arrodoneix tot el que hem dit. Diu: cada casa guarda encara una caixa que obre poc i que parla de les desgràcies d'una guerra que uns alimenten, sembla, i d'altres obliden, inconscients. Mm. Això ho has dit tu a l'inici, no? Encara queden moltes ferides. Mm. I en aquest cas, en el cas de la Marina, ens serveix per enganxar-nos a la lectura, perquè troba misteris per tot arreu. Visca la creativitat, Marina.
0: Moltes gràcies. Contenta que us agradi.
3: El calaix,

0: tenim a tocar les últimes campanades d'un any on la cultura novament ha estat el llenguatge que hem compartit. Per nosaltres és l'últim programa de l'any, tot i que alguns ens escoltareu ja el 2026. Des del Calaix desitgem que aquest nou any que estrenem no ens aturi les ganes de llegir, d'aprendre i de descobrir. Us agraïm des del cor la confiança, les interaccions i tot el que hem compartit. I acabem programa amb un poema de Joan Vinyoli, Primer d'any. He sortit aviat a voltar pels carrers de la matinada. He mirat els horts de la nit freda, que finalment ha deixat entrellocar el nou dia. He pensat que faríem alguna cosa junts. Inventarem un núvol de foc? Desviarem un riu? Abaixarem les muntanyes? Aturarem el mar? Les mudes flors d'un altre jardí, potser, se'm tornaran paraules. Aquest és el primer dia de l'any. Et donaré dos llibres que t'he comprat. En un cafè t'hi posaré minuciosament endreces. Veurem després alguna copa junts.
1: El Calaix, edició 322, de la temporada 7, capítol 17. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: 4.
1: Són les 4.
2: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal. Alerten que l'equipament no estarà disponible per a principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Segons el govern, el projecte està aturat per culpa de l'Incasòl. Per als socialistes, la situació és especialment greu, tenint en compte que l'únic recurs públic que hi havia a la ciutat per atendre persones sense sostre, l'alberg de Can Bofí Vell, es va tancar fa més de 2 anys. Defensen que l'obertura del servei de menjador social s'està allargant en excés i no estarà disponible de cara als mesos de més freds de l'any. Per la seva banda, el govern municipal acusa la Generalitat d'aturar el projecte, explicant que la primera intenció era pagar un lloguer per al local on s'ha d'ubicar el menjador, però davant l'elevada inversió que s'havia de fer per adequar l'espai, es va decidir comprar-lo. L'executiu assegura haver comunicat a Incasòl la seva intenció i encara no n'ha rebut resposta. Cristina Hueras, la primera tinenta d'alcaldia.
5: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasòl. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasòl per saber a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració per tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
4: Badalona en Comú Podem lamenta com la crisi de l'habitatge s'agreuja cada vegada més i alerta que els fons voltors estan especulant amb la vida dels ciutadans. Així posa com a exemple el cas de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha residit 70 anys al mateix pis de Madrid i que ha estat desnonada aquest dimecres. Una situació similar, diu, que es repeteix a Badalona, on cada setmana desenes de famílies són desallotjades del seu domicili. Els comuns reclamen al govern espanyol que estiri endavant amb el decret de moratòria de desnonaments i critica que els partits de dretes hi votin en contra. Per la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador, cal posar remei, assenyala aquesta greu problemàtica.
6: Seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del cas Pimienta, que ens cau la cara vergonya, tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer, i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
4: I ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Ta mare és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també a altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó. Ah. I que per tant esta paraula en concret la tinc molt i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit, hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal, no sé vosaltres sí. En quin equip esteu?
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
2: Doncs David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap
3: quan
2: vincle.
3: Quan tu vas a comprar
2: al mercat... No té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara són servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Els quicos també mencionen xalera, que ve de xalà, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
2: Sí.
3: Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres dieu picar.
3: Tenim maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
2: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per al teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
3: Com de moure's, no?
2: Anar a dormir.
3: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
2: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions. Per exemple, escurar.
2: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se el tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, vés a escurar els plats. Pues vol dir netejar-los, però en aigua i sabó. Neteja els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí.
2: No? Per context, ho he tret.
3: Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
3: és
2: més
3: és una mica estès. Més estàndard, no?
2: Sí.
3: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última.
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
2: Ostres.
3: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
3: Vol dir fer ganyotes.
2: No. Ganyotes.
3: Fer ganyotes.
2: Ah.
3: Sí, el típic que un nen treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir... fer momos, nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós, fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma.
3: Ostres,
2: ja.
3: És complicat estar a dir, eh?
2: Sí, però és bonica, jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
3: sí.
2: que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no
3: una cosa
2: per
3: molt particular.
2: No sé per què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja així com
2: doncs
3: un altre
2: repetirem,
3: capítol per parlar-ne més.
2: Pues,
3: i tant.
2: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
3: molt
2: convé,
3: bé.
2: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
3: fem
2: sigui
3: un concurs,
2: jo,
3: molt
2: exacte,
3: bé,
2: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra.

0: Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
1: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sió, Agramunt.
1: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha. Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
3: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54, perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
1: Doncs ara mateix no massa, quina?
3: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet de que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
1: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
3: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
1: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
3: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
1: Efectivament.
3: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
1: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
3: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
4: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí de Gramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
3: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
4: Doncs arbitrant sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit, i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
1: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
4: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
1: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
4: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
4: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale? Però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
4: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit. Uh-huh.
3: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
4: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet, que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
4: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
1: Mhm.
3: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu, s'arbitre. Bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
4: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
3: A tu t'agrada patir, pel que ve.
1: Sí, no?
4: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, es va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hòstia, bueno, va, vinga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent, en aquest cas, i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment, l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
4: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I bons, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins el camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
5: Ara aquesta.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: I ara l'última.
6: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant a la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment, i evidentment aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Canta la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava, i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 es feia aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio. Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, gràcies. Bona tarda.
4: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
6: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
5: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
6: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
5: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
6: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
4: Eva,
6: qui el tingui, li hem de crear.
4: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
6: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
4: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
6: que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
5: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que pareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
6: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
4: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
6: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo que és de Vilanova, podria ser no.
4: No.
6: És un tauronet. Que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
4: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
5: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
6: gràcies.
5: Bé.
6: Gràcies.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
4: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem amb ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume, envoltat de gegants, ballant. Això és afició, i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
9: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
4: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
9: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
4: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
9: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya central.
4: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
9: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro.

0: diu la Focaifa, i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
1: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
0: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona, i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta
1: sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continua sent?
0: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt, i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
1: Entenc que és un carrer molt dependent.
0: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera, i els hi costa. És difícil de pujar-la, i a més encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
1: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
0: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotiar roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas i molts d'altres també, però aquí Sallent us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa.

0: però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima, i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
1: La nostra gegantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes, i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
2: Porta un farcell amb herbes, deien, perquè era una remeiera, oi o no?
0: Exacte, i el que és important d'aquesta gegantona és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
2: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge, i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
0: I tant.
2: Moltes gràcies i fins aviat.
0: Adéu.

0: Cadena La Rambla. Arambla 54.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. Precisament avui, dijous 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. També s'han descobert tractaments biològics que utilitzen components naturals del cos o rèpliques creades al laboratori per ajudar al sistema immunitari a reconèixer i destruir les cèl·lules malignes. Una fórmula que permet actuar d'una forma més personalitzada en funció del tumor. En fa balanç de la recerca en càncer l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora Programa Càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
4: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
3: Mercè Escudero és la candidata de Junts Badalona a les eleccions municipals del 2027. La militància ha pogut votar de forma telemàtica en un procés de primàries que s'han celebrat aquest dimecres. Els resultats s'han donat a conèixer en una assemblea. Els membres de la secció local de la formació podien escollir entre dos perfils amb trajectòria a l'àmbit municipal de Junts. Per una banda, Òscar Neira Soler i, d'altra banda, Mercè Escudero Guiu, que ha obtingut el 87% dels vots. Segons la nova cap de llista, una de les principals reptes a assolir els propers comicis és que el partit recuperi la representació municipal al Saló de Plens. Recordem que durant les eleccions del 2023 la formació aleshores encapçalada per David Torrents va perdre el seu únic regidor a l'Ajuntament de Badalona.
5: Penso que tinc prou de força i ganes i il·lusió per tirar endavant aquest projecte i poder recuperar doncs la representació a l'Ajuntament de Badalona, que penso que fa falta.
3: Adjudicades les obres per transformar la primera planta de l'edifici de Correus en oficines municipals a l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes. Tot i que l'Ajuntament de Badalona havia fixat un pressupost base de 723.000 euros aproximadament, finalment pagarà 620.000 euros per la reforma. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 24 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general es manté força fluida de la xarxa viària amb poques complicacions i amb poc volum de trànsit. Únicament algunes incidències que poden entorpir la mobilitat. En aquest cas, hem de destacar un parell de punts. L'autovia 2 a l'altura de Castellolí, on hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Hi ha un sol carril per passar. Això genera, de moment, uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autovia. I d'altra banda, a la N141C, a l'altura de Muntanyola, el trànsit es troba tallat per un incendi de vegetació en aquest punt de la via. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: avui al Connectats parlarem de protocols. Protocols de les festes majors i de mesures de seguretat a propòsit de les novetats que hi haurà a la del Prat de Llobregat. Conversarem amb la Laia Chimeno, que és presidenta del NUS. Continuarem amb l'espai dedicat al món dels animals per saber com afecta les mascotes la tornada a la rutina. També parlarem amb Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. I acabarem amb l'hora del conte de l'associació de veïns Sant Oleguer, Sol i Padrís de Sabadell, amb l'U Conta Contes. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: El moment de posar-nos al dia i saber què és el que destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats amb aquesta ronda que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Partit Popular portarà al ple municipal de Terrassa una proposta de resolució per incorporar els dispositius conductors d'energia coneguts com a Taser a la dotació de la policia municipal. Demanen que aquesta eina sigui utilitzada exclusivament pel personal autoritzat i habilitat que hagi superat la formació corresponent impartida o reconeguda per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La proposta inclou l'acord de garantir que les unitats que disposin d'un tàser operatiu vagin acompanyades d'una dotació o vehicle que inclogui un desfibrilador extern automatitzat i de personal format en la seva utilització. També demanen que els agents portin dispositius personals de gravació per capturar les intervencions segons els termes previstos legalment. Els populars de Terrassa demanen, a més, establir un sistema d'avaluació i seguiment anual de la utilització de les pistoles elèctriques, així com les situacions en les quals s'hagin realitzat una descàrrega i les circumstàncies que hagin motivat la seva utilització i les lesions eventuals que es puguin produir. El Partit Popular recorda que l'ús del Taser per les policies locals de Catalunya es troba específicament regulat des de 2010.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
2: Punt i final al litigi per la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell. El Ministeri d'Interior ha avalat la desafectació de l'edifici i això vol dir que l'Ajuntament de la ciutat en torna a ser el titular i ara el podrà cedir a la Generalitat per ubicar-hi en el futur les noves consultes externes del Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Farrés ha fet l'anunci aquest matí des del mateix hospital en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: El Ministeri de l'Interior ha acordat aquesta desafecció de l'edifici i el seu retorn a l'Ajuntament i, per tant, donem fi a una reivindicació històrica de la ciutat de Sabadell que, com els deia, portem més de 20 anys.
2: L'alcaldessa Farrés ha reivindicat la negociació política com el desllorigador que ha fet possible que la caserna torni a ser la ciutat i que, per tant, es pugui desencallar el projecte de les consultes externes del Parc Taulí.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral i puguin accedir, un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada encara no el té. Tossal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem el director general de Tossal Grup Direxis, Rafael Miera.
5: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació i el que volem és incorporar gent del territori.
4: Tossal compta avui dia amb una plantilla de 3.100 persones. A banda del servei a Badalona, l'empresa opera amb la seva flota d'autobusos a Olesa de Montserrat, Saragossa, València i Igualada. Des del mes de juny també presta el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord i està impulsant diverses promocions d'habitatge assequible arreu del municipi.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. La majoria del ple ha reformat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031 i de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge en contra, a Barcelona. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no escrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. Precisament, el primer ple municipal del nou curs polític ha aprovat dues qüestions més per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació, i de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per a aquest ús per un període d'un any i durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La temporada estable d'espectacles de l'Auditori Municipal Miquel Pont arrenca aquest divendres 25 a 8:45 del vespre amb Permagel, una producció de Dagoy Dagom basada en la novel·la homònima d'Eva Baltasar, publicada l'any 2018 per Club Editor. L'espectacle, protagonitzat per Maria Rodríguez i dirigit per Victoria Spungberg, arriba a castellà gràcies a l'adaptació signada per la mateixa Spungberg i Albert Pijuan. Aborda amb humor negre i intel·ligència temes com el desig lèsbic, el suïcidi i la maternitat, desafiant la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de supervivència. A banda, la coral Pas a Pas celebra 15 anys d'història d'una trajectòria que ha anat creixent i que ha convertit la música coral en un espai de trobada, participació i expressió. El concert de celebració dels 15 anys tindrà lloc el 27 de setembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Miquel Pont.
0: Gràcies, Albert. Continuem al Vallès. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí parlem de Zacaria Gordou, un jove actor rubinenc que fa el salt al cinema amb la pel·lícula Cronos, de Fernando González. El jove, de només 19 anys, interpreta un dels terroristes hospitalitzats després del 17A. Ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge, una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva trajectòria.
9: M'he quedat com que és el meu somni. L'actuació és com que vull dedicar-me i poder viure d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
8: La seva història té, a més, un punt poc habitual. Zacaria no ha estudiat interpretació. Va començar el 2024 gairebé com una afició i ha anat acumulant experiències en projectes de televisió, curtmetratges i produccions independents. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coach d'actors abans del rodatge. Ara Zacaria mira cap al futur amb un objectiu clar: continuar fent càstings i aconseguir noves oportunitats davant les càmeres.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, farem un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirasol abans d'acabar el mandat. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, que inclou la sala de fitness, d'activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Sentim Núria Escamilla.
11: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir. Perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
10: Exteriorment, les obres del complex aquàtic de Mirasol poden semblar acabades, però el procés encara té recorregut.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Bé, com sabeu, estem endinsats en la tardor, moment en què molts municipis celebren la seva festa major. És el cas del Prat de Llobregat, que a més estrena noves mesures relacionades amb les entitats de cultura popular i tradicional i que cada cop són més presents en aquest tipus de celebracions. En parlem marxant cap allà on demà tot donarà el seu tret de sortida a la plaça de la Vila del Prat. Lluís Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. I ho fem de la mà de la presidenta de NUS, la plataforma d'entitats de cultura popular i tradicional del Prat, i ella és la Laia Chimeno. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I pràcticament bona festa major, podríem dir.
2: Exacte, ja estem aquí, a punt de tocar-la.
1: Explica'ns una mica, la festa major compta des d'aquest any amb un protocol que estableix una miqueta com s'organitzarà cada acte de cultura popular, no?
2: Exacte, aquest protocol ens mostra d'on venim i cap a on volem anar. Simplement el que vol és preservar tots els actes de cultura popular que portem anys i anys fent a la nostra ciutat i d'aquesta manera una mica és protegir-los de cara a un futur que es puguin mantenir. És un protocol que està viu, que no ens tanquem en banda en noves modificacions. Per això s'ha creat la comissió de protocol, no? Per anar avaluant aquesta execució del protocol i poder fer modificacions, si s'escau, en els propers anys.
1: Fins a quin punt també això protocolaritzar tant és necessari? És a dir, establir, doncs això, fil per randa, directament detalls com s'organitza cada acte de cultura, qui serà la persona responsable, quines figures, per exemple, no, participaran.
2: És important perquè així estableix un ordre i hi ha una estructura en tots els actes de cultura popular i no està subjecte a persones individualistes, no, que puguin anar en els propers anys afectant aquests canvis, no, i d'aquesta forma s'estableix un criteri com per tothom igual.
1: O sigui, es blinda, per dir-ho d'una manera, no?
2: Exacte, però de la mateixa forma no és el que comentàvem, que està obert, vull dir, s'ha fet de tal forma que no estem tancats a possibles modificacions en el futur.
1: Com s'ha elaborat el protocol? No sé si, per exemple, us heu inspirat en altres municipis o altres municipis, de fet, tenen aquest protocol, no?, suposo, de com s'ha d'organitzar una festa major o qualsevol altra que impliqui entitats de cultura popular.
2: Sí, hi ha molts municipis arreu de Catalunya que ja tenen un protocol de festa major. Hi ha municipis que els tenen enfocats fins i tot a les figures i a les partitures que s'ha de tocar en cada moment. Nosaltres, bueno, de moment hem volgut establir el que seria l'estructura principal de la festa i ens hem anat inspirant, però sempre tenint en compte totes les entitats i membres de la federació i qui participen de la festa major. Ha sigut un treball col·laboratiu amb l'Ajuntament, els tècnics de cultura i les entitats, sempre buscant l'equilibri i trobant totes les necessitats que cada entitat té, no?, de poder-les salvar i poder mantenir tot el que cadascú necessita.
1: En realitat, no deixa de ser posar sobre paper o sobre escrit alguna cosa que ja feia o que cada entitat ja feia, no? De posar i dir, doncs mira, farem això i ho farem d'aquesta forma.
2: Exacte. És posar per escrit i mantenir-ho.
1: Laia, volem preguntar-te també, una altra de les mesures, o una altra, si més no, de les novetats que presenta aquesta festa major tenen a veure amb la seguretat. Estem aquí a la plaça de la Vila, on serà un dels espais que ja s'acullen càmeres de seguretat, unes càmeres de seguretat que es retiraran un cop acabi la festa major. En qualsevol cas, com valoreu des del NUS, i no sé si us traslladen des de l'entitat també a les colles, que s'hi sembla, doncs, aquesta instal·lació de càmeres de seguretat, no només aquí, sinó doncs, en aquells indrets en els quals hi hagi, o s'espera que hi hagi, una forta aglomeració de gent.
2: Bé, són mesures de protecció que a vegades poden ser una mica fins i tot abusives, no? Crec que també hem de treballar la pedagogia prèvia i sobretot fer pedagogia de com actuar abans de començar ja amb la vigilància, potser com estem posant, no? Intentar prevenir que passin aquestes coses en comptes de vigilar que passin.
1: També una altra de les mesures que es posen en marxa i aquest cop sí que també és per primer cop aquí a la Festa Major i es va estrenar per Sant Pere i Sant Pau és aquests controls aleatoris que es fan a les colles, sobretot de foc. Explica'ns una mica també, no sé, les entitats de foc que us han traslladat d'això, d'aquesta mesura.
2: Doncs aquesta mesura no s'estableix en tot arreu, tampoc. És una mesura que han decidit des de la policia d'aquí del Prat. Bé, hem pogut arribar a pactes amb la policia per intentar controlar aquests controls i que no hagin de ser també un control abusiu sobre les entitats, no? Simplement també s'ha de confiar en aquestes i això. I les entitats, bueno, s'ho reben una mica a vegades com nosaltres des de la federació, que deiem pros i contres al final d'aquests controls d'alcoholèmia. També estan tota l'estona, no?, doncs, vigilant i controlant aquest accés, a vegades, en excés.
1: Aquests controls es van estrenar, com dèiem abans, per Sant Pere i Sant Pau. Com anava la cosa?
2: Bé, va anar molt bé, la veritat. No va haver cap accident ni incident i tot va sorgir com havia de sorgir.
1: Comentaves que és molt important també tot aquest treball previ que feu des del NUS i també les pròpies colles de les entitats de cultura popular i tradicional del Prat. Com us prepareu, doncs, per un gran acte com és la Festa Major, això, en termes de seguretat?
2: Doncs mira, amb molta preparació també, moltes reunions prèvies. Tenim tot un control en cada moment, mapes per saber on han d'estar ubicades certes persones de l'organització perquè garantir aquesta seguretat. I a punts, doncs, la influència de la gent també, com a la plaça de la Vila, no?, que hi ha molta afluència, doncs també s'ha d'anar controlant perquè al principi de la plaça també es pot veure, no? És com una molla, està tota la plaça plena de gent i de cop i volta el cercle del mig es va fent cada vegada més gran a mesura que s'aproven també les entitats i les colles de foc. Llavors, és un control que portem i que tenim bastant ja per la mà.
1: Hem parlat molt de les colles de foc, però també hi ha una colla que és la Trabucaires, que també té les seves pròpies mesures, no?
2: Exacte, Trabucaires sí que a tots els seus actes tenen uns controls d'alcoholèmia pel fet d'utilitzar armes de foc, sí, sí.
1: Volem preguntar-te també per altres coses, i és que abans hem fet referència a Sant Pere i Sant Pau, ara doncs començarem 4 dies de Festa Major aquí al Prat, però no és la festa primigènia. La Festa Major del Prat d'ara s'ha dedicat als dos copatrons, que són Sant Cosme i Sant Damià, però també hi havia la Festa Primigènia, que de fet tu mateixa va ser una de les impulsores també, amb tot l'equip de la comissió de la parròquia, de recuperar aquesta festa de Sant Pere i Sant Pau. Explica'ns una mica.
2: Bé, doncs la Festa de Sant Pere i Sant Pau, que era la festa d'estiu que es deia antigament, no?, doncs es va perdre en el transcurs dels anys i des de ja fa uns quants anys que es va impulsar des d'un grup pues, tornar a recuperar aquesta essència també de la Festa Major del Prat d'estiu i a poc a poc doncs, s'ha anat sumant i s'ha anat creant un calendari festiu també per la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau que ja fa goig, no?, que vam començar només fent la processó dels Sants i a poc s'ha anat sumant les entitats i s'ha creat tot un cap de setmana, 3-4 dies festius molt, molt, molt plens de cultura popular també.
1: Com valoreu aquesta evolució que ha tingut la festa?
2: No, la valorem molt positivament i esperem que també en un futur, doncs, picant pedra i seguint treballant amb l'Ajuntament, puguem aconseguir també establir unes bases i creant compartidament aquesta Festa Major.
1: Què li falta a Sant Pere i Sant Pau perquè sigui com la Festa Major que tenim i que comencem demà?
2: Bueno, sempre hi ha una part econòmica que sempre aniria bé per acabar de definir, no?, aquests certs espais també de festa. Ara està molt centrada en la cultura popular i ha de seguir així, però potser també es poden afegir altres elements festius en aquestes festes majors de Sant Pere i Sant Pau.
1: No sé si sobre la taula, per exemple, doncs, a la Festa Major també doncs, hi ha concerts i hi ha altres activitats també més enllà, com tu deies, la cultura popular. No sé si això està sobre la taula de parlar-ho amb l'Ajuntament, per exemple, no sé.
2: Bueno, estarà. En algun moment haurà d'aparèixer aquesta possibilitat d'obrir front i també, doncs, igual que hem fet protocolaritzar la Festa Major de setembre, no? Sí. Doncs potser mirar també cap a un futur de protocolitzar la Festa Major d'estiu, també per preservar-la com hem fet, no?, amb aquesta idea de poder mantenir-la i cuidar els nostres orígens.
1: És comú en altres municipis també que tinguin doncs, això, dues festes majors per entendre'ns, no sé, una d'estiu i una de tardor, com aquesta?
2: Sí, sí, és bastant tradicional que hi hagin dues festes majors, la d'estiu i la d'hivern, no? Ara, per exemple, ens trobem amb la comparativa més a prop, que és la Festa Major de Barcelona, no?, que tenim la Mercè, però que després també a l'hivern tenim les festes de Santa Eulàlia, que també tornen a ser igual de festives, no? Igual en altres llocs de Catalunya, que tenen doncs, dues festes majors en relació també a les festivitats religioses dels sants patrons del poble.
1: El NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, acabeu de fer 10 anys. Felicitats. I com ho valoreu, aquesta evolució també, de passar de tenir doncs, diverses colles d'entitats, a vegades doncs, amb les seves desavinences, a tenir una plataforma, un paraigua, sota el qual doncs, tothom ja està representat?
2: Doncs la veritat és que molt bé, ho valorem molt bé. La veritat ha sigut un creixement molt positiu. Vam començar, com dius, fa 10 anys, amb un número d'entitats molt més reduït de l'actual, per tant, ens dona força el fet de créixer en número d'entitats de cultura popular del Prat i vol dir també que hi ha una certa importància cap a aquest aspecte, no?, i que estem creixent, que es va tot diversificant i van apareixent noves entitats i això sempre estem oberts i molt contents, no?, que això passi, que vol dir que hi ha vida popular. I res, ha sigut molta feina de treballar amb les entitats, molt esforç per part de tots. Al final, cada entitat, doncs, també ho comentàvem abans, té les seves necessitats i a vegades no són compartides amb les altres entitats, però l'esforç és posar-ho en comú, no?, i trobar les solucions. I fins ara ho hem estat treballant molt bé. I, bueno, i del fruit també de la federació d'aquests 10 anys és aconseguir un protocol signat per totes les entitats en el qual totes s'han dedicat al seu esforç i han posat la seva voluntat perquè tot això surti bé. No? Llavors, d'aquí es veu que quan les coses es fan amb unió i força, doncs sempre surt també.
1: De fet, això es veu en els actes de cultura popular del cap de setmana, perquè hi ha moltes persones que no només estan en una colla, sinó que estan en diverses. També et dic, no sé fins a quin punt això és sostenible, en tant que tantes entitats també doncs, requereixen al final un mínim de persones, no?
2: Clar. Sí, sí, és veritat que ens trobem que hi ha certa gent que és fanàtica per la cultura popular i que no estan una, sinó estan més d'una i de dos i de tres. Però, bueno, la qüestió també és trobar l'equilibri i repartir-se en tots els actes que hi ha de festa major. Sempre es pot acabar tenint un moment per cada de les entitats. Uh-huh.
1: Com deies, l'entitat ANUS, la federació, ha crescut molt, vau començar poques entitats, ara mateix no sé quantes sou en total, però 10 en total, exacte. No sé si hi ha sobre la taula obrir-ho a noves entitats que, per exemple, ara mateix no hi siguin.
2: Bé, ara tenim una nova entitat al Prat, que és la cultural dels Sants Metges, sí. I bé, ens ha picat la porta a la federació del NUS i durant els propers mesos doncs, es portarà a terme les decisions per incloure aquesta entitat a dins de la federació, si s'escau, clar. Uh-huh.
1: L'AMPA Venedor del Carme crec que no està inclosa. No sé si serà a la taula o si s'han picat a la porta també o si estaríeu oberts a això, a acollir-lo també sota el paraigua del NUS.
2: Bé, amb l'AMPA Venedor del Carme hi ha hagut uns grans diàlegs perquè des de fa temps no, que van picant a la porta de la federació. Sí que és veritat que el fet de ser una escola, això a vegades complica les circumstàncies perquè el NUS sí que és veritat que des de la federació hi ha com un protocol també establert i uns estatuts que ens marquen doncs, quina ha de ser la seu de les figures, uh-huh. Quina ha de ser tot un seguit d'aspectes i criteris, no? Llavors, a vegades ha de ser, és complicat poder trobar l'equilibri, no? Però, bueno, tot és posar-s'hi i acabar de trobar el punt de decidir si sí o si no.
1: També recentment, abans parlàvem del nombre d'entitats, de les entitats i les colles noves que s'han anat creant, hi ha doncs, Vall de Diables, per exemple, i també Vall de Gitanes. No sé, com ha estat la incorporació d'aquestes dues entitats i no sé si Elvira, alguna possible nova colla aquí al Prat.
2: No, de moment jo crec que, a més enllà de la nova que ha aparegut ara dels Sants Metges, crec que està tot bastant quiet i que no hi haurà cap nou naixement de cap entitat cultural. I aquestes dues entitats, doncs molt bé, la veritat és que també aporten molta relleu generacional a la federació i això sempre és de profit perquè ens dona més nous punts de vista.
1: Uh-huh. Respecte a les entitats i colles que hi ha, per exemple, en altres municipis, no sé si hi ha alguna que diguéssiu, ostres, faltaria una colla o un ball de no sé què aquí al Prat.
2: Ui, això segur. Si ens anem a Vilanova, doncs hi ha encara moltes entitats sí, de cultura popular que tenen, que nosaltres encara no tenim, però bueno, també s'ha de trobar l'equilibri entre el que és nostre i els nostres orígens i el que a vegades sorgeix no, d'arreu.
1: Quan et fixes en Vilanova, no sé, estàs pensant segurament en una colla en concreta o algunes colles en concret?
2: Bueno, hi ha unes quantes colles en concret a Vilanova, sí, sí, però bueno, deixem-ho aquí. No sigui que de cop i volta apareguin més entitats.
1: Potser animem algú que s'apunti o formi una colla, qui sap. Laia, volíem preguntar-te també, perquè ara recentment el sopar d'Amics del Prat, que és aquest sopar tradicional previ a la Festa Major, un dels premis s'ha recaigut precisament a la Federació del NUS. Com valoreu també doncs, aquest guardó?
2: Doncs amb molt agraïment, molt agraïts de cara Amics del Prat per aquest reconeixement. És un reconeixement pels nostres 10 anys de trajectòria i res, va ser un plaer compartir aquella nit i també agrair també, i felicitar la resta de guardonats que van ser uns guardonats molt bonics, entre els quals també estava el Prat Ràdio.
1: Gràcies, també. I ja per acabar, volíem preguntar-te, 10 anys, quins són els reptes que teniu per endavant com a federació?
2: Doncs encara tenim uns quants reptes per davant, entre un d'ells també és el que comentàvem de les festes de Sant Pere i Sant Pau, trobar un equilibri i protegir-les d'alguna forma, no?, perquè es puguin mantenir en un futur. Aquest seria un gran repte. I després, doncs, també, bueno, establir més bases cap a un futur de les entitats de cultura popular del Prat. Mm-hmm. És veritat que el relleu generacional també és un aspecte que a vegades teníem allà d'intentar motivar el jovent del Prat a formar part de les entitats de cultura popular, perquè veiem que és necessari, no?, tenir aquesta xarxa social, i creiem que la cultura popular és un bon lloc per poder donar-ho. Llavors també és un objectiu que tenim per allà rondant, de com poder fer arribar a tots els públics.
1: No sé si és un exemple, de fet, és la colla de sardanes, no? Amics de la Sardana, que abans doncs era gent molt gran, no? I que ara doncs cada cop hi ha més colla jove, no?, que s'integra i que doncs pren, no?, el relleu generacional aquest que comentaves.
2: Exacte, és un bon exemple per fer servir. Si teníem una entitat amb una estructura de persones amb una edat elevada ja gran, i ens deien, no?, fins i tot ens demanaven, ostres, és que necessitem relleu, necessitem que hi hagi gent jove aquí, perquè si no al final hi ha el risc de poder perdre aquesta entitat, no?, i perdre l'essència. Llavors això sempre s'ha d'intentar cuidar i mantenir, i aquesta també serà un dels objectius, no?, doncs el fet del relleu generacional ens garanteix aquesta estabilitat i protecció cap a les entitats de cultura popular perquè tinguin més durada.
1: Doncs Laia Chivino, presidenta del NUS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Connectats. Molt bona tarda i, sobretot, molt bona Festa Major.
2: Moltes gràcies. Visca la Festa Major.
3: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Bé, la veritat és que no només les persones acusem els canvis en l'estat d'ànim quan tornem de vacances, també les nostres mascotes. Sobre els motius d'aquest estrès postvacacional dels animals i de les possibles solucions que existeixen, parlem de seguida amb l'Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Edu? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Edu, la tornada a la rutina, la tornada a l'escola, la tornada a la feina, és una cosa que realment ens preocupa molts i això a vegades genera estrès. De fet, en aquest programa també n'hem parlat sobre això de l'estrès dels humans, però ens pensem que aquest estrès pot ser una cosa exclusivament humana, però realment a les nostres mascotes, ja siguin gats o gossos, que són els més comuns, també els passa que poden tenir ansietat o estrès quan tornem a la rutina?
2: Com bé dius, l'estrès no és exclusivament humà, no? Evidentment, ells no tenen aquesta preocupació de, ostres, torno a treballar, torno a anar a l'escola, torno... Però sí que poden notar molt els canvis de rutina. Durant les vacances doncs, hem passat moltes més estones a casa, hem dedicat molt més temps a sortir a fer passejades, a estar més estona fent excursions amb ells, els horaris són molt diferents, i de cop un dia doncs, marxem pel matí i tornem al cap de bastanta estona. No? Doncs, el que poden patir ells no és exactament estrès postvacacional com sí que ho patim nosaltres, però sí que és un estrès davant d'un canvi d'hàbits, d'horaris i d'estona de companyia, no?
1: Quins senyals ens han d'alertar o ens indiquen que les nostres mascotes poden estar patint cert estrès?
2: Doncs sobretot quan comencen a fer comportaments una mica més nerviosos, no? Que puguin començar a destrossar coses, que vulguin deixar de menjar, que quan arribem nosaltres a casa estiguin molt, molt excitats... Aquestes petites coses que no veiem habitualment són els que ens han d'alertar una mica, de dir, ostres, aquest gos o aquest gat o aquest conill està patint una mica d'ansietat, no?
1: Hi ha diferències entre com ho gestionen els gossos, que potser estan més acostumats a sortir a l'aire lliure, i diferències amb els gats, que podríem dir que són animals molt més territorials i de costums fixos?
2: Doncs sí, hi ha bastanta diferència. Com bé dius, el gos és un animal molt social, no? Per tant, sol notar especialment aquests canvis amb la nostra presència. Si durant 3 setmanes, el que parlàvem abans, hem estat pràcticament tot el dia amb ell i de cop doncs, passa hores sol, doncs això ho noten moltíssim. El gat, com bé dius, també està molt més vinculat al seu entorn, als seus hàbits, és un animal molt més de costums. Aleshores, és possible que no protesti tant visualment com ho pot fer un gos, però també els canvis d'horari, l'alimentació, els sorolls, tot això també els hi afecta. Cada animal és un món. N'hi ha que s'adapten molt ràpid i altres que necessiten més temps.
1: Vull dir que, independentment de l'espècie d'animal, potser, al final, com els humans, no? Que cadascú té una personalitat una mica diferent.
2: Exacte, com bé dius.
1: I el dia abans de tornar a la feina, imagino que almenys la majoria ens passa, els que tenim mascotes, que el dia abans acostumem a fer-los cas a totes hores, i estem 24/7 pendent d'ells, i en canvi el dia següent desapareixem la majoria del dia. Aquest canvi radical és el principal error que cometem?
2: Bueno, nosaltres quan els nostres clients a Nature Center ens ho pregunten, sí que els intentem recomanar que si poden evitar-ho, doncs millor que millor, no? No es pot passar de 100 a 0 d'un dia per l'altre. No cal fer un pla complicadíssim, simplement doncs, els últims dies de vacances o que sabem que hi haurà una altra tornada a la rutina, doncs començar a recuperar progressivament aquests horaris o costums habituals. Si durant les vacances ens llevem més tard, doncs començar a llevar-nos una miqueta més aviat, que els passejos no siguin tan llargs, que els àpats siguin més o menys a les hores que tindrem la previsió de fer-ho, i sobretot doncs, també els podem acostumar de manera paulatina a tenir petites absències, no? És a dir, sortir una estona, tornar a sortir, que l'animal vagi recuperant aquesta normalitat de no tenir-nos al costat 24/7, com si diguéssim.
1: Podríem dir que siguin conscients que està arribant el moment de tornada, no?
2: Bueno, que vagin acostumant-se a una rutina, però de manera més paulatina, que no sigui tan brusc el canvi.
1: Imagino que al final, almenys a mi em va passar, quan tornes a la feina, que estàs una mica més baix d'ànims o potser estàs una mica més estressat perquè se't tira tot a sobre, això els animals també ho noten i ho copien? És a dir, els pot afectar el nostre estrès?
2: Els animals ens interpreten superbé a nosaltres. Si nosaltres tenim un dia trist, si tenim un dia alegre, tots ells ho noten, no? Aleshores, coneixen les nostres rutines i perceben els nostres canvis de comportament, i si nosaltres estem nerviosos, el que comentaves, no? Canviem els horaris, anem corrents, estem més irritables, evidentment que ho poden percebre, no? Més que parlar d'un contagi de l'estrès, perquè l'animal no rep aquest estrès, però sí que nota que alguna cosa no funciona com sempre, no? Aleshores, tot el que podem, el que parlem i anem insistint sempre, no? Tot el que podem fer-ho de manera tranquil·la i que l'animal no ho noti tant de cop i que ho visqui amb totalment normalitat, és molt més fàcil d'aconseguir aquest benestar per ells.
1: Per tant, si encara som a temps o per futures ocasions, la transició ideal de passar de vacances a rutina seria, com bé deies abans, anar-los acostumant els dies previs i intentar, doncs, quan estem amb ells, quan estem a casa, doncs, mostrar-nos el més tranquils o relaxats possible, no?
2: Exacte. Nosaltres, a Naturcenter, sempre prioritzem quatre aspectes quan parlem d'això, no? Que és el que parlàvem, intentar anar recuperant paulatinament aquests horaris, recuperar progressivament els moments de solitud, que li diem, no? Que deixar l'animal que estigui sol durant unes estonetes, no deixar-lo de cop 10 hores en un dia sol, mantenir l'activitat física i mental també dels animals, i fer que el moment que nosaltres marxem de casa tampoc sigui un drama, que a vegades som nosaltres mateixos els que exagerem moltíssim el fet de sortir de casa, no? Aleshores, fer-ho algo més normal i habitual.
1: Ara situem-nos en el moment en què ens trobem, que és ja hem tornat a la rutina, ja hem tornat a la feina, ja hem tornat a l'escola. Quines solucions tenim al nostre abast per tal que les nostres mascotes pateixin menys durant el dia?
2: Bueno, en els centres i les botigues especialitzades com la nostra, el que podeu trobar, doncs, són joguines adequades per a aquests casos, snacks i mossegadors també adequats per a aquests casos, i també després hi ha altres complements, ja siguin a nivell de feromones o a nivell de complements nutricionals, que ajuden a relaxar una miqueta més aquest estat o fer que aquest trànsit sigui més fàcil per ells.
1: Quin tipus de joguines destacaries que podrien anar bé per superar aquest estrès o per superar aquestes hores de solitud?
2: Aquí m'agrada diferenciar entre les joguines que nosaltres coneixem habitualment, la pilota, l'os i tot això. Això són joguines molt interactives, no? I el que busquem en aquest cas són joguines que els facin treballar mentalment, joguines d'enriquiment, dispensadors de joguina, d'snacks, perdona, joguines que els obliguin a buscar, a olorar, a resoldre algun tipus de patró per poder aconseguir un premi final, no? Aleshores, l'estimulació mental és molt més poderosa que no pas una joguina que li podem deixar un peluix, una pilota o un os, perquè si no, això al final no acaba estimulant la ment i no els hi produeix aquesta sensació de tranquil·litat, no?
1: Com quan nosaltres ens posem a fer sudokus o sopes de lletres,
2: exacte,
1: pràcticament.
2: Exacte.
1: Clar. No, amb això realment sí que almenys s'hi estarien més estona. És a dir, no sé si el gaudi és més immediat com portar-los la pilota i que te la tornin al moment, però com a mínim sí que s'allarga més en el temps aquesta estona.
2: Exacte. L'ideal és que tu puguis jugar amb el teu animal, però hi ha moments en què haurà d'estar sol. Doncs en aquest moment és quan traiem les estores d'aquestes olfactives, joguines que estan pensades perquè intenti donar-li la volta, moure-les cap aquí, moure-les cap allà, perquè els hi caigui un petit snack o un petit premi. Doncs aquestes són les que fan que durant una estona estigui entretingut l'animal.
1: I ara que els comentaves, els snacks, quins en recomanaries?
2: Bueno, nosaltres a Naturcenter tenim una varietat amplíssima d'snacks i avui en dia, per sort, en el mercat podem gaudir de molts snacks i de molta qualitat, no? Nosaltres recomanem primer de tot que es miri molt bé quin tipus d'snack estem donant, val? Que sigui el màxim natural possible i adequat sobretot a la mida de l'animal, a la mida de la joguina, al pes de l'animal, perquè pugui ser l'adequat, i també poder gaudir no només d'snacks, sinó d'altres elements naturals, no? D'alta resistència, perquè existeixen mossegadors naturals que parlàvem abans, per exemple, banyes de cérvol, banyes de búfal, tots aquests mossegadors naturals que, òbviament, són recollits de la natura, no estan tractats de cap manera, sinó són recollits de quan els cérvols fan els canvis de banyes i tot això. O, per altra banda, també doncs, tens fustes naturals especials, com pot ser de l'arbre de l'olivera o del cafè, sempre ho diem que siguin tractades i especialment per animals, perquè no produeixin doncs, aquestes petites estelles que poden donar qualsevol tipus de perjudici per a ells.
1: Com els ajuden a aquests snacks o aquests mossegadors a les mascotes? Imagino que els destensa durant aquesta estona.
2: Els destensen perquè al final hem de pensar que, sobretot en el cas dels gossos, que és en el que més estem pensant, la seva boca és el seu principal canal de comunicació, no? I és per on alliberen tot l'estrès que puguin tenir. Aleshores, mossegar un snack que sigui natural, que els hi aporti gust, que els hi aporti sabor, que els hi agradi, però que a més els hi tregui aquesta tensió que puguin tenir a la boca, és el que més ajuda a que puguin portar millor aquesta sensació de canvis de rutina.
1: Sí, sí, és interessant perquè no som tan diferents com ens podríem pensar respecte a les mascotes, i també nosaltres segur que necessitem elements que com ells doncs, els ajuden a destensar. També has comentat l'ús de feromones o també se m'acut, per exemple, música relaxant. Això els ajuda a les mascotes a estar més tranquil·les?
2: Sí, són complements que recomanem moltíssim perquè sí que ajuden a donar un espai o un entorn de tranquil·litat que ajuda a rebaixar aquest estrès d'ansietat, no? En aquí, per exemple, sí que els gats són molt més sensibles a aquests tipus de complements o d'ajudes, no? Els difusors de feromones, que el que fan és crear un entorn on el gat està tranquil, on aquest entorn està protegit, on si hi ha altres persones, altres gossos, fins i tot, o altres gats que formen part de la comunitat, doncs, ostres, els ajuda que hi hagi una millora de lo que és l'harmonia a casa, no? Crear un ambient més tranquil. Comentaves el tema de la música, doncs pot ajudar, no?, a que puguin estar més tranquils, però sobretot necessiten una zona de confort, una zona de descans, una rutina, evitar sorolls innecessaris, i això és el que ajuda a que una mica tot, val?, perquè no hi ha un producte màgic que ho pugui fer, és el que ajuda a que aquesta rebaixa d'estrès pugui aconseguir-se.
1: Doncs són unes quantes les solucions que ens has comentat i que ara almenys doncs, ja tenim al nostre abast i coneixem. Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

Dokas grasses i us vau quedar sense entrades per als concerts de comiat d'aquest octubre a l'estadi Lluís Companys. Bones notícies, sembla que hi ha noves entrades disponibles per als quatre concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Avui comencem a escalfar motors amb aquest Pataró del grup osonenc.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Avui parlem de contes, però de contes molt especials, històries inventades que, a més d'entretenir, ajuden els més petits a entendre les seves emocions, superar pors i afrontar situacions del dia a dia amb una mirada positiva. És la proposta del grup QI, on la Lourdes Miguel, coneguda com Lu Conta Contes, posa veu a aquestes històries mentre la resta del grup dona vida als diferents personatges. Cada mes, un nou conte vinculat a una temàtica o a un moment concret de l'any, sempre amb un punt pedagògic per als més petits. Un projecte de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer Sol i Pedrís de Sabadell. En Pol Peiró ha parlat amb ella.
1: Tenim el plaer de saludar a la Lu Conta Contes del grup QI. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, com neix això del grup de QI i com sorgeix aquesta idea?
2: Doncs mira, el grup QI és un contacontes que neix de la mà de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer, d'aquí de Sabadell. Som 5 membres que no només llegim històries, sinó que li donem vida d'una forma única. I la nostra relació sorgeix de... Bueno, som un grup de companys, amics, coneguts, que ballem zumba, tots plegats, al centre d'esports Joan Serra. I de la mà de l'associació, doncs, vam fer una crida per reprendre, no?, dins del barri l'amor per la lectura, els contes i tot plegat, doncs, donar-li vida i arribar, no?, als més menuts del barri i de fora del barri, perquè ve gent també de fora.
1: Tinc entès que el nom de QI ve per un drac, oi?
2: Sí, senyors. QI és el nostre drac. És l'amic i fil conductor de les nostres històries. Perquè un drac, potser us preguntareu, però per nosaltres, doncs, el drac ja forma

0: el compte. Sí.
1: Clar, i en el teu cas, que t'hem presentat com a l'1 compte comptes, entenc que el teu rol precisament és aquest, no? El d'explicar el compte, el de narrar-lo.
0: Sí.
1: I els teus companys, imagino que tindran altres rols dintre del compte o us aneu tornant? Com ho feu, això?
0: Doncs mira, jo normalment m'encarrego d'escriure el conte. Com us deia al principi, no només expliquem històries, sinó que les escenifiquem. Per tant, la posta en acció és com la nostra eina més forta que tenim. Llavors, jo dissenyo aquest conte, que són diàlegs del fi al cap, i llavors creo personatges específics per cadascun d'ells. I llavors aquests personatges van variant en funció dels contes que expliquem cada mes. Intentem que els contes estiguin relacionats amb el que passa aquell mes, si s'escau, no? Doncs, per exemple, ara al setembre, que retornem després de les vacances de l'estiu, doncs serà de la tornada a l'escola. I llavors, bueno, tot això no vull esbrinar més detalls perquè m'encantaria que poguéssiu venir el tercer diumenge.
1: I tant.
0: A veure'ns i no deixo més. Llavors, cadascú d'ells, doncs, bueno, té el seu paper i bueno, va variant en funció. L'única que sóc fixa sempre sóc jo, que sóc la conta contes.
1: I per la gent que ens estigui escoltant, i que han de saber que aquests contes són històries pròpies vostres, que no és que expliqueu contes, jo què sé, expliqueu clàssics o us alimenteu de contes que ja existeixen, sinó que són històries que vosaltres heu creat.
0: Així és, o sigui, realment nosaltres volem que l'hora del conte sigui, la funció és diversió assegurada, que és el que volem. Evidentment, totes tenen una visió pedagògica, doncs que creiem que bueno, que és necessari també en l'educació dels nens, no, independentment de la part de diversió, no, però que realment, o sigui, el que volem és que la fantasia es fusioni amb la tradició i la imaginació, no, obri la porta doncs als valors que ja coneixem, no, com l'amistat, la família, la generositat, la igualtat, o sigui, tots aquests valors, però que sigui una estoneta que passem tots plegats, tant nens com adults, que ens ho passem tots bé i que realment neixen tots de la nostra mà, o sigui, des de lo que és el conte com a tal, a fins i tot pues, tot el vestuari i tot el que n'hi ha darrere, no?, per escenificar-ho.
1: I quina rebuda té els vostres contes, les vostres històries, ja no només entre els nens i nenes, sinó també de cara als seus pares?
0: Doncs la veritat és molt curiós, o sigui, m'encanta aquesta pregunta perquè és curiós el que et comentava inicialment. Nosaltres ens veiem i ens trobem fent esport al Joan Serra, i allà, clar, també les famílies del barri hi van amb els nens, que van a fer els seus cursets de piscina o a fer esport amb els seus pares. I llavors et coneixen, o sigui, ja quan passen diuen, mira, doncs està la Rous, o està la Lu, o ei, que sóc el Martí, que sóc l'Anna, no? Que et vaig veure, que anava al drac, saps? I llavors està molt xulo perquè tenim gent que està fixa, o sigui, fins i tot després s'acosten els pares o els avis, que molts venen amb els avis assidus el tercer diumenge de cada mes a veure'ns, i realment, o sigui, veus com se t'acosten i et donen les gràcies, no? Perquè, clar, tot això no deixa de ser altruista entre els membres que formem, i a més és gratuït per tothom que es vulgui acostar a veure-ho i a disfrutar-ho.
1: I sobretot remarcar això, no? Que al final el que voleu vosaltres és amb les vostres històries que els nens també aprenguin una sèrie de valors, no? Que no sigui una història simplement entretinguda, que també, sinó que també els ajudi a conviure amb les seves emocions o amb situacions que potser no es poden desenvolupar o tenen certes pors. Entenc que això també els ajuda.
0: Exacte. Sí, afrontar, doncs, el que dius tu precisament, o sigui, les petites pors que

0: puguin tenir, a tornades al col·le, o a, bueno, o a dormir sols, o a ser més independents, perquè, clar, la variabilitat d'edats que venen a escoltar el conte, doncs, fluctua en funció del diumenge, no? Doncs, perquè com al ser gratuït i ser obert a tot el públic, doncs, tenim des de nadons que no caminen a nens, doncs, amb 6, 7 anys o 8, que això, clar, també el que et fa és que els teus contes s'adaptin una mica a les possibles edats que et puguin venir a veure. Sí, sí.
1: Lourdes Miguel, Lu Conta Contes, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que seguiu explicant moltes històries i fent feliços als nens i nenes.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos el que fem als nostres barris de la ciutat i us animo a tots a venir, evidentment, a l'Associació de Veïns de Sant Oleguer a veure-ho en persona i a disfrutar-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
1: Allà hi serem. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Una nova proposta que assumem i us oferim des d'aquí, des del Connectats. Acabem aquí aquesta edició de dijous, esperant que demà ens acompanyeu per tancar una nova setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Badalona 94.4.
3: Són les 6.
4: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal, alertant que l'equipament no estarà disponible per a principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Segons el govern, però, el projecte està aturat per culpa de l'Incasòl. Per als socialistes, la situació és especialment greu, tenint en compte que l'únic recurs públic que hi havia a la ciutat per atendre persones sense sostre, l'alberg de Can Bufí Vell, es va tancar fa més de 2 anys. Defensen que l'obertura del servei de menjador social s'està allargant en excés i no estarà disponible de cara als mesos més freds de l'any. Escoltem Fernando Carrera, president del grup municipal socialista.
7: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació i aquest govern està condemnant a la gent que viu al carrer permanentment, operació fet de l'operació fred, a viure al carrer a temperatures insuportables. Aquesta és la realitat d'aquest govern.
6: Per la seva banda, el govern municipal acusa la Generalitat d'aturar el projecte. Expliquen que la primera intenció era pagar un lloguer per al local on s'ha d'ubicar el menjador, però davant l'elevada inversió que s'havia de fer per adequar l'espai, es va decidir comprar-lo. L'executiu assegura haver comunicat a l'Incasòl la seva intenció i encara no n'ha rebut resposta. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
8: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasòl. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasòl per saber a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració per tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
6: Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral hi puguin accedir. Un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada encara no el té. Tossal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, i el director general de Tossal Grup Direxis, Rafael Miera.
9: Poder incorporar persones que estan aturades a un projecte professional que té un valor afegit i després fer-ho doncs, amb una empresa amb solvència com Tossal. No? I per tant, aquests dos elements per mi com a alcalde són importantíssims.
10: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació i el que volem és incorporar gent del territori.
6: Badalona en Comú Podem lamenta com la crisi de l'habitatge s'agreuja cada vegada més i alerta que els fons voltor estan especulant amb la vida dels ciutadans. Així posa com a exemple el cas de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha residit 70 anys al mateix pis de Madrid i que ha estat desnonada aquest dimecres. Una situació similar, diu, que es repeteix a Badalona, on cada setmana desenes de famílies són desallotjades del seu domicili. Els comuns reclamen al govern espanyol que estiri endavant amb el decret de moratòria de desnonaments i critica que els partits de dretes i votin en contra. La parla presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llauradó, cal posar remei i assenyala aquesta greu problemàtica.
11: Seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
6: I en esports, la penya femenina s'emporta la Lliga Catalana Challenge després de tombar el Lima Horta a la final per 70-60. El proper partit de la penya ja serà compromís de Lliga Challenge a l'Olímpic contra el València B. El maig serà diumenge 4 d'octubre a 1:15 PM. I ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: El millor del Badalona Matí.
5: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
12: Els millors moments.
13: I aquests dies us hem explicat que la Generalitat ha posat en marxa un pla per climatitzar centres educatius i residències de gent gran d'aquí al 2031. Ho fa amb l'objectiu d'adaptar els equipaments públics al canvi climàtic i també garantir el confort tèrmic davant l'augment de les temperatures. Avui volem saber quines són les condicions per poder condicionar bé una escola on aquest estiu, en algunes d'aquestes, s'ha superat els 40 graus dins de les aules, amb tot això que implica organitzativament i que dificulta la feina tant dels docents com dels alumnes. Avui ens acompanya el Badalona Matí en Ricard Nogués, que és director general d'AIMIFESA, que és el gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord i Maresme, i ell, que també és degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia.
13: Ricard, primer de tot, com valora aquest pla clima, no?, que ha anunciat el govern de Salvador Illa, que preveu actuar en totes aquestes escoles públiques i també en algunes residències?
14: Bé, qualsevol pla sempre és benvingut, no? De fet, ja tenim unes lleis que s'han d'aplicar a l'educació, no sé si deien que el 6% del PIB des del 2009. En tot cas, el que sí és evident que amb aquesta situació de canvi climàtic, i que la tenim a sobre, i és evident la temperatura que estem ara i d'on venim, doncs sí, s'ha de fer alguna cosa i sobretot cercar la confortabilitat de no només de les persones que estan com alumnats, sinó també dels propis docents, i per tant que donen aquestes classes en les millors condicions, no? Per tant, endavant. Ara bé, sí, amb les reserves que cal, quan s'explica no es diuen coses que no es correspondrien al que hauria de ser la millor solució, no? Mm.
13: Ara hi entrarem. Arriba tard aquest pla? Recordem-ho, d'aquí al 2031 s'han de climatitzar 2.530 escoles i 51 residències. S'arribarà al termini previst? A quin ritme s'hauria d'anar? A quants centres l'any s'hauria d'arribar?
14: Clar, mira, Ràdio Sant Boi em va fer una entrevista com a degà a principi d'any. Vaig dir, què és per tu l'enginyeria? Que serà extensible a molts ordres de la vida, no? I seria planificació i excel·lència, no? Planificació. Aquesta seria la primera paraula, no? En qualsevol moment que arriba i arriba tard, doncs ja arribem tard. Perquè la situació extrema, la que viu una escola, amb, en aquest cas 20 alumnes, 25 alumnes, amb una situació extrema de calor, doncs fa que la convivència sigui difícil i, a més, hi ha un calor latent provocat per la humitat generada per la pròpia persona humana, doncs que incrementa aquesta situació de no confortabilitat, no? Llavors és evident que, bueno, que s'ha d'invertir i no és fàcil. Des de FGCAT i, per tant, per extensió, nosaltres mateixos com a experts en la matèria, doncs el que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no?, o posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no? És que no existirà. Llavors sí, s'ha de climatitzar, no? I no passa per posar splits com si es posaven antenes fa 80 anys quan va arribar fa 50 anys la televisió, no? S'ha de fer un pla, una anàlisi per cada escola i per cada situació, per cada orientació, per cada ubicació, per veure l'envolupant de l'edifici i invertir allò que s'ha de fer, ni per quedar-te allunyat a la curta a nivell de quilowatts tèrmics, ni passar-te que pots tenir un excedent que suposi una, bueno, en aquest cas una despesa elèctrica més de la que toca, no? Aquesta seria la realitat.
13: Recentment parlàvem en aquest mateix espai amb la directora de l'Institut Eugeni d'Ors aquí de Badalona, la Cristina Stigman, que és de fet un dels centres prioritaris, d'un dels 100 centres prioritaris on la Generalitat preveu actuar. Ens deia que durant aquest mes, finals d'aquest mes, estava previst la visita d'experts, no?, per fer una diagnosi, no?, d'aquest centre. Va comentar que segurament s'apostaria per l'aerotèrmia i per la ubicació de plaques solars. És clar, aquest diagnòstic, Ricard, qui el fa? I va per aquí? L'aerotèrmia és la millor opció i la ubicació de plaques solars?
14: En primer lloc, és un expert, no? Llavors, des del gremi direm, home, si les potències són menys de 70 quilowatts, no fa falta projecte tèrmic o projecte de climatització i, per tant, podria ser un instal·lador habilitat com els que tenim nosaltres agremiats i que tenen els carnets o en aquest cas, la certificació corresponent com a tal. I des de la perspectiva de projectes més grans de 70 quilowatts, doncs sí, s'ha de fer un projecte tècnic i en aquest cas és un enginyer el que ha de desenvolupar aquesta acció, no? El que sigui aerotèrmia, doncs sí, benvingut. És un sistema de bomba de calor que el que fa tenir un cop, vol dir que de 4 o fins a arribar a 5, un cop vol dir un coefficient of performance, que vol dir que per cada quilowatt elèctric, doncs, 3-4 quilowatts tèrmics són gratis, no? Són gratuïts. Per tant, vol dir que és eficiència. Aerotèrmia ben administrada és eficiència. Ara bé, és una bomba de calor on hi ha un kit hidràulic que també dona aigua calenta sanitària per les dutxes i per altres elements que puguin haver allà, no?, en aquest sentit, no? Per tant, aerotèrmia sí. I fotovoltaica, evidentment, perquè la fotovoltaica, a més, actuaria mentre les noies estan a l'escola. Llavors, aquesta generació de les plaques, posem 2.000 watts o 3.000 watts, front a aquest consum quilowatt-hora vinculat al que fa, en aquest cas, la climatització, doncs podria, bueno, en aquest cas, donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica. Perquè, bueno, és l'hora solar i, per tant, l'hora d'acció i, per tant, l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar són sistemes de volum de cabal variable, vull dir, grans aportacions, amb un sistema de gestió energètica que moduli a cada aula el que toca, amb una temperatura de consigna que estigui ben posada, no? Recordem que el RITE diu que la temperatura ha d'estar entre 23 i 25, amb una humitat relativa, doncs, també vinculada, amb una ventilació que s'ha d'aportar, d'acord amb el reglament d'allà, no? Una renovació d'aire per segons les persones que hi són, uns metres cúbics hora de renovació d'aire. Per tant, clar, no és una mesura de dir vaig a posar un split o una màquina d'expansió directa en un sostre i amb això ja solventem, no? Perquè tot això sumat donarà més diners que una solució global ben plantejada, analitzada i, com bé has dit tu, la paraula diagnosi, no? Diagnostiquem per cada cas, no? I això me'n recordo, no? Fa molts anys, parlant amb el llavors director de manteniment, com a exemple, no?, de l'Hospital de Can Ruti, deia, ostres, aquí tinc un problema, que es va solventar que la cara nord té fred i la cara sud es mora de calor en certs moments. Llavors, bueno, tot això es va solventar amb la tecnologia, amb quatre tubs, i que una mateixa gran bomba de calor podia generar fred i calor a l'hora, no? Llavors, aquí també hem de fer aquesta solució. I la solució d'un hospital de Can Ruti és el mateix que en un hospital com el que pot haver a Bellvitge, que té unes altres condicionants externs d'envolupant i tal, no? Per tant, cada escola, com bé has dit, Eugeni d'Ors ara, però no es podrà extendre aquesta solució perquè seria una mala praxi de solució a un altre institut on està una part més obaga, una part més encarada al nord i amb un envolupant de l'edifici diferent, no? Aquesta és una clau important a tenir en compte.
13: Clar, depèn també aquesta diagnosi d'on estigui ubicada l'escola, la part on li toqui el sol. Recordem el que ens va explicar la Cristina Stigman, que deia que sobretot la calor s'acumulava al primer, segon pis, on tenen el laboratori, sí, sí. I tots els productes químics era un risc per les altes temperatures.
14: Sí, sí, la calor per un tema de convecció acostuma a pujar, no? Per això mateix, quan tu ara agafes i poses un ventilador de sostre, doncs primer de tot mirar si els ancoratges són els correctes i el sostre aguanta. Fixa't que ara l'estació aquesta de Fabra i Puig ha caigut a un sostre, no? Que ja tenia, que era d'encanyissat, pel que vaig veure per les imatges del d'això, de televisió. Llavors vol dir que, ostres, les solucions aquestes, i llavors el que remouries és això. Per tant, per evitar que aquesta idea de l'acumulació d'aire a dalt i baixi el que hagi de baixar, que en aquest cas és l'acumulació de fred, doncs, bueno, s'ha de fer la solució i l'aportació i renovació d'aire corresponent, no? Això és clau. Per tant, la diagnosi prèvia, sigui enginyer, sigui amb un, evidentment, amb un instal·lador habilitat, i la instal·lació també amb un instal·lador, en aquest cas, habilitat, i bueno, en aquest cas, l'habilitació passa per un concepte que es diu RASIC, no? Registre de l'Agent de Seguretat Industrial de Catalunya, i l'enginyer, en aquest cas, col·legiat. Doncs aquesta mena de... aquesta col·legiació amb un col·legi professional, doncs, seria a través d'un AMIFESA, que és un gremi d'instal·ladors, i el seu RASIC corresponent, que és aquest registre que et dona, que és una persona acreditada, no? Ja dic, i solucions d'aquelles de, bueno, com que tenim un espai de 100 metres quadrats, doncs mira, a raó d'uns 3.000 frigories hora per tal... No, no, això no funciona així. Això és una solució de poca diagnosi i no equiparable a la realitat del que es vol, per estalviar diners i perquè allò que s'inverteix tingui la millor solució, no? Que és que sigui el més eficient energèticament i el més eficient econòmicament, per suposat.
13: Actualment, en aquestes actuacions de climatització, es parla molt de que amb l'excedent d'energia s'aprofitin també, abasteixi altres equipaments propers.
14: Bé, si jo sóc capaç de generar a través de la fotovoltaica un excedent, doncs o tinc dues solucions, o faig emmagatzematge d'energia per fer-la servir, o en aquest cas la venga a través d'una comunitat energètica al voltant, no? Però pensem una cosa, no? Clar, la raó és que una compra d'electricitat són 15 cèntims el que tu pagues, i el que et poden donar per l'excedent són 3 cèntims quilowatt-hora, que això és una altra història per un altre debat, no? Però vaja, llavors, l'avantatge que tindria és que, ostres, ben calculat el que tu necessites per la demanda, en aquest cas tèrmica, de l'edifici, a través de les persones que hi són, tu pots calcular una fotovoltaica que pugui, a través d'una bona inversió, doncs, aprofitar al màxim aquesta energia solar per consumir-la, no? Perquè, clar, quin sentit té un emmagatzematge energètic? Serviria per aprofitar-ho la nit, però la nit l'escola està tancada, no? Llavors, o en aquest cas, doncs, si no hi hagués emmagatzematge, doncs, bueno, no hi ha ningú al matí, fem classes nocturnes, doncs, bueno, serviria per vendre energia. Però, bueno, en qualsevol cas, al matí venem energia, no, la necessitem nosaltres perquè allà l'aula i l'escola està en marxa, no? Vull dir, per tant, aquest és el moment clau. Per tant, aquí l'equilibri seria rodó. Genero energia fotovoltaica i la injecto en el consum energètic de l'aerotèrmia o el sistema que més sigui eficient per a aquesta tipologia d'escola, i també la part de ventilació, d'acord amb el que diu el reglament d'instal·lacions tèrmics, no? que seria aquesta, bueno, aquest indoor early de 2 d'una aula, etc., per la renovació corresponent, d'acord amb el que es demana el propi reglament, no?
13: Ricard, quina seria la temperatura òptima en una aula que demostri que el permeti aquest rendiment òptim, no?, de l'alumnat, del professorat?
14: Clar, mira, el RITE parla de 23-25 graus, no? Hi ha informes que diuen que potser us hauria de baixar 22 per aquesta qüestió. Hi ha informes danesos que també diuen que ostres, que la concentració i aquesta capacitat cognitiva que tenim els humans per aprendre, doncs amb altes temperatures es dissipa, no? Mai millor dit. I per tant necessitem, no?, aquesta millora de confort per aprofitar els continguts i tenir temperatures que realment siguin correctes, no? Per tant, d'acord amb aquests informes de la Universitat de Dinamarca, ja diuen que, bueno, que tenir 30 graus en una aula, doncs, home, i fins a arribar a 22 o 23, bueno, aquest increment, doncs, fa perdre la concentració, no?, en un 20%, no?, de concentració humana, diguéssim, no? Seguint aquesta línia, per cada grau podem baixar un 2%, no?, aproximadament, per cada grau que baixem, no?, incrementem aquesta concentració, aquesta capacitat cognitiva de millora en aquest 2%. Bé, són idees, són ràtios, són KPIs, són coeficients que ens ajuden a dimensionar el que tenim entre mans per fer la diagnosi i que sigui el més tecnològicament i més científic possible per aconseguir el millor per a aquella escola, no? I no, ja dic, aplicar aquesta idea de posar un nyap aquí, un nyap a l'altre lloc, que això no servirà de res, no? Bé, i com bé diem, si es va parlar de ventilació en un sostre, doncs bé, això és una solució intermitja, però no definitiva, per suposar, no? Només mous aire calent, no? Aquesta seria la idea, no?
13: Ja per acabar, per dur a terme aquest pla de climatització, la Generalitat ha comptat amb vostès?
14: Bé, no, aquesta seria la primera pregunta, no? Tot això s'emet des de la pròpia Conselleria d'Educació, i està molt bé, però penso que al final has d'anar a l'entorn. La Generalitat té l'ICAE, no té altres direccions generals que poden també assessorar, no? També és veritat que per desenvolupar tot això es veu que, d'acord amb infraestructures.cat, que també és Generalitat, es parla de que es poden actuar sobre 30 escoles, no?, a l'any per fer-ho bé. Llavors, també ells parlaven de 50 escoles a l'any. Dit això, dius, ostres, i com es farà? Tenint en compte que ja sabeu que des de MIFESA i a MIFESA Formació desenvolupem i posem sobre la taula nous tècnics, nous persones qualificades, perquè hi ha una mancança d'aquests 4.000 famosos operaris qualificats en molts àmbits, no? Des d'electricitat, climatització i tal, no? Llavors aquí, per muntar un sistema de climatització, necessites operari RITE, operari d'electricitat i tota aquesta aportació. Per tant, falta gent, sí, i com s'invertirà amb gent qualificada? Bueno, doncs aquesta és la qüestió, no? De fet, nosaltres a MIFESA doncs, disposem de 19 certificats professionals i en fem 8-9 cada any aportant personal qualificat al mercat, no? I tenint en compte que som 16 gremis a tota Catalunya, que plega doncs, 5.000 professionals, voldrà dir que es pot comptar amb nosaltres, però també és veritat que hi haurà un coll d'ampolla amb tot això per aconseguir desenvolupar això amb gent qualificada, repeteixo, no? Al final, les solucions precipitades, nyap, o solucions no analitzades correctament o no, que tinguin una base científica, tecnològica, d'enginyeria desenvolupada per un instal·lador o per un enginyer, doncs és evident que no conduiran cap a un bon sistema, no? I bé, en qualsevol cas, ens posem a disposició de qui calgui perquè des de les institucions o des de les entitats que coneixem aquest sector i que coneixem la tecnologia necessària doncs, per donar aquest assessorament que correspon a partir de les nostres persones, no? Sigui enginyers, col·legiats i col·legiades o en aquest cas instal·ladors també habilitats, no? Aquesta seria la idea.
13: Clar, entenem que en teoria tot aquest pla de climatització es farà a càrrec d'empreses instal·ladores habilitades a Catalunya, però és una mica contradictori, no?, que no comptin amb
14: vosaltres. Bé, suposo que de vegades, ja sabem, la idea va per davant de moltes coses, no? I és evident, jo ara mateix penso, home, és una bona iniciativa. En qualsevol cas, a partir d'aquest moment que hi ha un pla estratègic d'aquest assumpte sobre la taula, el que sí que es demanaria a les institucions o a l'àmbit polític és que comptin amb aquells professionals que estem a la seva disposició per desenvolupar això. I és obvi que, bueno, a través del concurs públic i a través en aquest cas, entenc que Infraestructures o la pròpia, en aquest cas, Conselleria d'Educació, trauran els concursos que toqui d'acord amb les condicionants i bases tècniques necessàries d'acord amb un sobre administratiu i tècnic, sobretot tècnic que reuneixi la millor anàlisi per cada cas, no anàlisi generalistes, que això des de la nostra perspectiva seria un fracàs, realment, perquè cada escola en la seva situació particular té la seva anàlisi diferenciada. I això de la regla de 3, això ho faig aquí, ho faig a tot arreu, la rèplica no seria, perquè, malgastaries diners d'una banda o et quedaries curt d'una altra a nivell tèrmic, no? Això és així de real, no? I realístic.
13: Mm-hmm. Veurem com s'acaba desenvolupant tot aquest pla de climatització. Ricard Nogués, director general d'EMIFESA i degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Gràcies per visitar-nos avui al Badalona Matí.
14: A vosaltres per convidar-nos.
13: Que vagi molt bé.
14: Gràcies.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
13: Moment ara de repassar tota l'actualitat local amb la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, Aida Llaurador. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
13: Aida, primera entrevista del nou curs polític aquí al Badalona Matí. Com encaren els pròxims mesos?
11: Bé, hem començat el curs molt fort, amb notícies molt greus, com el desnonament d'Aida Mari Carmen, una dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid després d'estar tota la vida pagant un lloguer i que li van pujar el lloguer fins a 2.650 euros al mes, que és impossible d'assumir, i quan nosaltres, sumar, estem exigint que s'expropiï aquest pis, que és un fons voltor, que s'està especulant amb la vida de la gent, i a Badalona, per exemple, tenim desnonaments cada setmana. Nosaltres estem fartes ja d'estar darrere del Partit Socialista per tirar endavant el decret de moratòria de desnonaments, fartes de que els partits de dretes votin en contra des de PP, Vox, però també Junts per Catalunya, i de tenir a Badalona un alcalde que també ha començat el curs polític, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic, i els únics que tenen, que els han subhastat ara recentment, que són només 8, els va construir un promotor privat que té l'obligació legal de donar-los a l'Ajuntament, i ell, l'alcalde, ha tingut la barra de dir que els havia construït l'Ajuntament, quan és mentida, i a més amb uns preus de subhasta que estan per sobre de la mitjana del que pot pagar la ciutadania de Badalona, que la major part de gent, doncs, són persones amb rendes humils. Per tant, nosaltres seguim denunciant la situació de l'habitatge, seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara vergonya, tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer, i ho han dit públicament, i nosaltres justament a l'abril estàvem amb la diputada Ina Vidal aquí a Badalona, aquí a la Morera, defensant 2 blocs de famílies que vivien de lloguer, i que nosaltres ja estàvem alertant de que s'havia d'aprovar també el decret de pròrroga de lloguers, que ens l'estaven a punt de tombar un altre cop Junts, el PP i Vox, i a més, quan també aquells 2 blocs els va comprar un fons voltor per fer fora les famílies i per especular també a Badalona amb l'habitatge. L'Ajuntament té la potestat de comprar per subhasta de manera prioritària aquests habitatges. L'Ajuntament no ho va fer, la Generalitat tampoc. Les dues administracions podien fer-ho. Si nosaltres tinguéssim l'alcaldia, haguéssim comprat aquests 2 blocs, haguéssim permès que aquestes famílies haguessin seguit vivint de lloguer amb uns preus assequibles, i seria un patrimoni de la ciutat. Això és el que ha de fer un govern. No anunciar que farà pisos públics, no fer-ne cap i apropiar-se de coses que ja venen donades per llei i que ells ni tan sols haguessin defensat.
13: Aida, aquest mes de setembre ha estat ratificada pel seu partit com a candidat a l'alcaldia de la ciutat. Deia vostè, amb més força, confiança i il·lusió que mai. Com encara aquestes eleccions?
11: Bé, doncs les encarem amb molta lluita, perquè la situació política, la situació social de la gent cada cop és més greu. També la polarització de la societat. Estem veient com l'extrema dreta, com els discursos d'odi, està més fort que mai. A Badalona ho patim també amb un alcalde que fa veure que és una persona moderada i de centre, i va demostrant cada cop més com aquests discursos d'odi, de discriminació, de racisme, els posa sobre la taula per un ús totalment partidista. Nosaltres hem vingut a Badalona a acabar amb les mentides de l'Albiol, acabar amb aquestes polítiques de discriminació, de desviar l'atenció dels problemes reals de la gent, que són aquest dret a l'habitatge, que la gent jove es pugui emancipar, que la gent es pugui separar i pugui viure lliure d'allò que vol. No pot ser que tinguem més llibertats que mai les dones i que siguem incapaces de poder independitzar-nos en solitari. Per tant, ahir parlàvem, no?, d'una dona de la tercera edat, però les famílies de la nostra ciutat són famílies que tercera edat, però les famílies de la nostra ciutat són famílies que també necessiten viure en pau, i en comptes d'estar parlant d'aquests desnonaments que es produeixen, d'aquesta manca de drets i d'aquest augment de preus de l'habitatge que també patim a la nostra ciutat, tenim un alcalde que està en festes, que està amb xurrades i que, a més, està desviant el tema, fent fotos a persones que delinqueixen, a insultar persones i a dir barbaritats. I això és el que nosaltres no pensem permetre, i nosaltres ho lluitarem fins al final.
13: Feia referència ara a les festes. Parlem de la Festa de les Migues, no? Aquest acte del PP a Badalona del cap de setmana passat amb la presència de Núñez Feijó. Des de Badalona en Comú han demanat a l'interventor i també al secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització d'aquesta Festa de les Migues. Assegureu que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o un míting del PP. Preveieu portar el tema antifrau?
11: De fet, el vam portar antifrau, ja està presentat, ho vam anunciar la setmana passada i està antifrau. Perquè, a més, és que hi ha proves i evidents, tenim testimonis de treballadors que han vist a la intranet de BCA, per exemple, de Badalona Serveis Assistencials, que hi havia, per part de l'Ajuntament, el lliurament d'entrades gratuïtes a un acte del Partit Popular, d'unes migues del Partit Popular amb Núñez Feijó i Xavier García Albiol. O sigui, és una vergonya que s'utilitzin recursos municipals per regalar entrades d'un partit polític. I, per tant, nosaltres, com a partit polític també, tenim l'obligació de denunciar això i de garantir que els recursos públics de tota la ciutat estiguin utilitzats pel bé comú, no per un ús partidista de l'alcalde. Això és algo tan bàsic, ens agradaria no estar parlant d'això, però que no fa

0: Temps serà mirar cap a una altra banda quan estem parlant d'un ajuntament que fa, i un alcalde que fa confondre constantment el que són les festes de les migues tradicionals, que feia una entitat, que l'entitat ja no funciona, que ja no hi és, i que l'Ajuntament aquest maig va fer la seva pròpia festa de les migues com a ajuntament, fent-se un míting, l'Albiol utilitzant recursos públics per això, però ja el coneixem i sabem com fa ell les festes, però és que ara ja no és que faci una festa amb recursos públics que és de ciutat, és que fa el seu míting i regala entrades des de recursos de l'Ajuntament a nivell de comunicació interna. Ja, més enllà que les cadires, les taules, les pròpies migues les hagi pagat l'Ajuntament, ja no creiem que això hagi passat. Nosaltres, evidentment, hem fet preguntes també al govern, però ja sabem que el Partit Popular té diners de sobres per pagar-se un míting amb Feijó. És que només faltaria que no se'l paguessin ells, amb lo dopats que estan a nivell de finançament. Però és que a sobre utilitzen recursos públics per fer aquesta difusió i per intentar que l'acte tingui molt d'èxit. Jo entenc que l'alcalde vulgui que el seu acte amb el Feijó, quedar bé amb el Feijó, que tingui molt d'èxit, però que no utilitzi recursos públics per fer aquesta difusió o per tirar endavant aquest acte.
1: Des d'Esquerra Republicana, l'altre dia parlàvem amb l'Àlex Montornès, deien que no compartien el seu posicionament d'anar a antifrau, que ja ens ha dit que ja han anat, anar a antifrau sense evidències fermes. Deia Àlex Montornès en una entrevista a aquests micròfons, que ara l'escoltem.
2: No podem anar a antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids. I era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
1: Què en pensa d'aquesta crítica?
0: Em sembla... Ell pot preguntar el que vulgui dels policlins. A mi em sembla ridícul que Esquerra Republicana estigui qüestionant a l'oposició perquè ens preocupem per l'ús degut de recursos públics. O sigui, que qüestioni a Guanyem i en Comú Podem, que hem anat a antifrau, quan estem parlant d'un... No, diu que no hi hagin indicis. Més indicis que tenir testimonis de treballadors que han vist a la intranet un anunci, i que aquest anunci tenim la foto on posa l'Ajuntament de Badalona regala entrades a 150 persones de BCA perquè puguin anar a la Festa de les Migues, i que sigui la Festa de les Migues del PP, que és el dia i l'hora de la Festa de les Migues del PP. A veure, més indici que això, o sigui, jo crec que Esquerra Republicana s'hauria de centrar en fer oposició a l'Albiol, no fer oposició de l'oposició, i és una falta de respecte que ens tracti com si no tinguéssim dos dits de front. O sigui, estem parlant d'algú seriós i no estem anant cada dos per tres a antifrau. Això, què vol dir això d'anar cada dos per tres? És el primer cop que jo recordi que he anat a antifrau en el nostre cas, però és que hi aniríem les vegades que fes falta si realment s'utilitzen d'aquesta manera partidista recursos públics. És l'únic que volem, que es compleixi la llei. És que ojalà no haguéssim d'estar parlant d'això. Jo prefereixo parlar dels problemes de la ciutat, però és que al final també el govern és un problema de la ciutat quan utilitza recursos públics per seus fins partidistes, i per tant també ho hem de tractar.
1: L'inici de curs, sens dubte, ahir ha estat mogut, podem dir, i comencem per aquesta també dimissió del gerent de l'Ajuntament de Badalona, en Jofre Clofent. Quina valoració en feu des dels comuns?
0: Doncs un cop més es demostra el fracàs de la gestió interna de l'Ajuntament, del govern. O sigui, el Partit Popular, un partit de dretes, profundament de dretes, que defensa la propietat, no només la propietat privada i els especuladors, sinó que és que ja defensa que els serveis públics siguin febles, que no siguin forts, que no hi hagin serveis públics de qualitat. Llavors, està clar que no tindran com a prioritat millorar l'administració per dintre, cada cop l'estan afeblint més, fins al punt de que a menys d'un any de les eleccions els hi dimiteix el gerent. Doncs em sembla que és... I ja no només és la dimissió del gerent, sinó que és qualsevol persona que parlis de dintre de l'Ajuntament et diu l'Ajuntament està pitjor que mai, jo ja no sé com pot estar. Però el que està clar és que de totes les promeses que fa aquest alcalde només compleix allò que fa l'àrea metropolitana, allò que ve de mandats molt anteriors. De fet, aquests 8 pisos públics que ha construït un privat venien d'una planificació urbanística de fa, no sé si 2 o 3 mandats, del mandat del govern del canvi, que al final tindrà el mèrit que tindrà, però és que no són iniciatives d'aquest govern ni d'aquest mandat. Per tant, deixa molt que desitjar. Tenim una piscina olímpica que l'alcalde va dir que començaria a construir el desembre del 2023. Estem a finals ja del 2026 i no ha començat a construir res. El mateix amb tot, o sigui, amb la sala d'estudis, o sigui, hi ha moltíssimes, amb la CACI de la Ciutat de la Música, no compleix res del que fa, però aquí el tenim.
1: I creuen que és necessària recuperar la figura del gerent perquè l'Ajuntament funcioni?
0: Amb un ajuntament gran com Badalona s'ha de tenir un gerent. O sigui, això és una cosa que sempre hem defensat i que, desgraciadament, no s'han escoltat mai. El govern del Partit Popular ha tingut doncs, aquest gerent durant aquest temps, però no només necessita un gerent, un ajuntament perquè funcioni, i a més aquest necessita un canvi radical en el funcionament de l'ajuntament. Jo crec que necessita algú de fora, algú que vingui net de fora, que tingui molta experiència en administració pública, i es necessita un equip directiu que també tingui la capacitat de planificar, perquè aquest és un ajuntament que no planifica, que fa anuncis polítics i fa propaganda política, però de planificar a curt, mig i llarg termini no ho fa, i per tant, bueno, estem a les beceroles de que això sigui una realitat.
1: Parlem d'aquest cas que investiga la Fiscalia, Xavier García Albiol, per un possible delicte d'odi per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Creu que amb aquestes paraules l'alcalde està fomentant l'odi?
0: Completament. O sigui, Fiscalia torna a investigar-lo, i realment ell, aquest alcalde és una persona que està molt ben assessorat jurídicament i sempre juga a estar al límit de la llei, i el tenir tant de poder polític, el tenir tan bones relacions en tots els sentits, fa molt difícil que se'l pugui acabar jutjant i condemnant per aquests fets. El que nosaltres no deixarem de fer mai és denunciar la falta d'ètica que té una persona que és capaç, perquè ell, quan hi ha hagut agressions sexuals recentment a unes noies, no ha dit no obert la boca. Potser perquè eren homes blancs, potser perquè, no sé, no vull pensar més coses. Però, en tot cas, s'ha parlat de la presumpció d'innocència. Ara, quan és un immigrant, quan ningú el coneix, quan és una persona que no es pot defensar, treu la foto, no l'han jutjat ni res, l'insulta, diu que l'enviaria a nedar, o sigui, i a més, sempre ho fa coincidir amb el mateix perfil de persones. Nosaltres estem en contra de la delinqüència. Nosaltres creiem que s'ha d'invertir en que la gent tingui seguretat. El que no podem fer és invertir en odi, invertir en discriminació. I això és el que està fent aquest alcalde, que la gent cada cop estigui més crispada, més enfadada, que cada cop miri els seus veïns i veïnes amb més... això, pensant que poden si són delinqüents potencials, doncs no es pot treballar d'aquesta manera. O sigui, aquest alcalde haurà de respondre pels seus actes i ha de ser responsable del que diu i del que fa.
1: Sobre la proposta d'Albiol, que insisteix en modificar la llei per lluitar contra la multireincidència, hi esteu d'acord?
0: No, el que fan, justament l'altre dia vaig a veure una entrevista on es parlava que tenim un país on hi ha moltíssima població doncs que està penitenciària, perquè hi ha unes penes que són molt llargues i que això genera doncs, que hi hagi molta població penitenciària. El problema que tenim en aquest país és que hi ha una falta de recursos de poder judicial. Falten jutjats, falta que hi hagi celeritat. No pot ser que no surti una sentència per un robatori amb més un o dos anys. No pot ser que tu puguis estar robant diverses vegades perquè el teu primer judici tardi tant en fer-se. Per molt que empitjoris les penes, si la justícia és lenta, no ho resoldràs. Llavors, el que hem de fer és que la justícia sigui ràpida, perquè si no és ràpida, no hi ha justícia tampoc. Llavors, és una de les qüestions que també el nostre partit porta molts anys defensant, i que no tenim una majoria, perquè ni el Partit Popular, però tampoc el Partit Socialista, han volgut tocar el poder judicial, que és una de les qüestions que també està posant en jaque la nostra democràcia. La gent cada cop creu menys en la justícia. I llavors, fent de punitivista, de mano dura, de cada cop farem les condemnes més dures, no ho soluciones, perquè això està demostrat ja. I els països europeus, els països que hi ha menys delictes, no funcionen amb les propostes que fa el Partit Popular. Però, bueno, quan veiem que no hi ha solucions, doncs al final la gent, jo entenc que és difícil saber, no?, quina és la solució. El que està clar és que si hi ha un robatori s'ha de poder gestionar al moment, i no esperar dos anys a que surti una sentència de si una persona ha delinquit.
1: Canviem de tema, perquè aquest setembre també hem sabut, n'hem parlat aquí àmpliament, l'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Fins aquí diríem que estan d'acord, no? El que no comparteixen és aquest ús que se li vol donar a l'espai.
0: Sí, nosaltres ens vam alertar de quan l'alcalde va anunciar que volia fer un museu del descobriment d'Amèrica, primer perquè Amèrica no el va descobrir ni Colón ni ningú, perquè ja existia, va ser un dels pitjors genocidis d'aquesta història a nivell, en tots els nivells, però és que, a més, Sant Jeroni de la Murtra, doncs sí que és veritat que estem totalment d'acord en que sigui públic, en que s'hagi d'expropiar. No ha sigut tampoc una decisió que de cop se li hagi ocorregut al govern, ha sigut una oportunitat, perquè el fet d'haver-hi un privat que estava interessat en comprar Sant Jeroni i el ser un vecín, no?, d'interès nacional, fa que l'Ajuntament tingui prioritat a l'hora de comprar-lo. Ha sigut l'única manera de que sigui possible, perquè abans, quan l'Ajuntament ja havia intentat comprar el monestir, d'haver-hi molts propietaris vinculats al monestir, doncs no es va arribar a un acord. Llavors, nosaltres volem que sigui un espai públic i creiem que pot tenir molts usos molt interessants. També es pot... Nosaltres sempre, des del món de la cultura, el que defensem és ser crítics amb la història, no? I s'ha de ser molt rigorós amb la història. Per tant, tot allò que sigui explicar la història del monestir, el que hi va passar, és molt important, però també és important ser crítics amb el colonialisme i ser crítics amb el que va passar. I sobretot per respecte als drets humans i per no tornar a repetir els errors de la història. Per tant, és una gran oportunitat per parlar d'història, també per relacionar aquest monestir amb la naturalesa, amb els conreus que hi ha, que ara estan llogats a conreu sereny, i hi ha usos molt interessants que també s'haurien de fomentar des del sector públic, i també per, com a centre de punt d'interès per excursionistes. Hi ha diversos eixos que nosaltres hi hem posat sobre la taula per treballar al monestir, i creiem que també ha de ser això, un equipament de ciutat on la gent, doncs, pugui gaudir d'aquest equipament i també pugui tenir usos culturals. És l'Ajuntament el que ha de promoure i ha de liderar aquest procés, i la resta de les administracions hi han de poder col·laborar i han de posar també recursos perquè sigui un equipament que vagi més enllà del coneixement, no?, i de l'ús de Badalona.
1: I un tema que sempre planeja sobre Badalona és el soterrament de la C31, o pacificar-la, o buscar alguna alternativa. Aquests dies la plataforma Transformem l'Autopista ha tornat a reclamar que s'obri la comissió d'estudi que proposi aquest pla alternatiu per aquesta via. Què ha de passar perquè s'entomi de nou aquest debat? És un tema prou important de ciutat, no?, per trencar aquesta frontera social, no?, i econòmica que representa.
0: Ha de passar que canviïn els governs. Jo crec que està clar que ni el govern de la Generalitat ni el govern de Badalona tenen cap interès en transformar l'autopista. I ja vaig veure el mandat passat que era molt difícil. Nosaltres portem molts anys defensant la transformació de l'autopista. Creiem sabem que és un... que justament el que fa és trencar la ciutat, que la divideix, i que el fet de transformar-la i de fer-la més permeable suposaria un canvi per la població, una millora de qualitat de vida de la gent que viu a l'entorn de l'autopista, bestial, que no ens fem ni la idea, no?, de com podria arribar a ser. Per tant, nosaltres celebrem que la plataforma s'hagi tornat a activar. Es demostra en aquests 3 anys de govern del PP que no ha fet res. O sigui, l'Albiol també va dir que sí, que s'hi posaria, que era un tema de consens. Hi ha temes de consens que, per molt importants i molt de consens siguin, no sé per què, al final, no acaben tirant endavant i acaben en un calaix. Doncs no, ja no ens sorprèn. Nosaltres no deixarem d'insistir, i quan depengui de nosaltres, doncs, evidentment, ho tirarem endavant i picarem les portes que sigui necessari, perquè està clar que primer és de tenir un lideratge municipal que es cregui el projecte, que tingui una proposta o que faci un concurs d'idees o que faci el que consideri, però ha de picar la porta de la Generalitat, de l'Estat i les que facin falta, perquè aquesta transformació és necessària.
1: Aida Llauradó, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, gràcies per visitar-nos avui al Badalona Matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I avui comencem comencem una nova temporada de la secció Versions amb l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Bon dia de nou, com estàs?
4: Molt bon dia, aquí estem.
1: Estem escoltant Be My Baby de Ronettes, que és aquesta original cançó del 1963, aquest trio vocal femení de Nova York, format per tres familiars, Verònica, Rooney Bennett, a la veu principal, la Estelle Bennett, germana de Rooney, i la Nedra Talley, que és cosina de totes dues. Avui aquesta és la... A partir d'aquesta cançó original farem les versions, eh?
4: Doncs com sempre farem aquestes versions, veurem quines propostes han sorgit a partir d'aquesta original, com deies, de 1963. Com bé deies, de Ronettes eren aquestes tres noies que tenien vincles familiars. Eren noies molt joves, de l'Spanish Harlem, que van començar cantant juntes quan encara eren adolescents, i que assajaven, doncs, harmonies vocals, i abans de triomfar discogràficament també actuaven i ballaven a locals de Nova York. La imatge era una part important del seu atractiu. Aquells cabells crespats, així, amb aquell pentinat afro tan peculiar de l'època, el maquillatge molt marcat, faldilles ajustades, una actitud bastant descarada, no?, que no era molt habitual a l'època. No eren presentades com les típiques, doncs, noies innocents, yeah, no?, dels anys 60. I això és important perquè no eren, doncs, unes tres cantants contractades per aquest productor Phil Spector que les va, doncs, promocionar, sinó que elles ja venien de fàbrica, doncs, amb una personalitat ben marcada. A partir d'aquí, Phil Spector, doncs, les escolta, decideix escriure una cançó, aquesta cançó en concret, i les produeix. La cançó s'enregistra el 5 de juliol de 1963 als estudis Gold Star de Los Angeles i es va publicar aquell mateix estiu. Quan escoltes Be My Baby, sembla que hi hagi una banda enorme tocant alhora. Sí. Això té un nom que en va ser creador, el Phil Spector, que és la tècnica que es coneix com el Wall of Sound, que és un mur de so. A través, doncs, de molts músics que estan al darrere, el que aconsegueix, doncs, és aquesta, com si tinguessin una orquestra només per elles. I a partir d'aquí, doncs, és una mica la marca d'aquesta cançó.
1: De fet, la cançó comença amb un dels patrons de bateria més famosos de la història del pop.
4: Sí, per tant, doncs, ja, o sigui, tota la cançó en si, doncs, té, doncs, una estructura molt marcada i molt determinada. Si vols, el que fem és escoltar altres versions. Comencem per una molt estranya, la més estranya.

0: crec que ja el coneixeu amb ell.
1: Sí, hi ha una secció que fem amb la Laura Ferrer del Tallat, que també és de Tiny Tim, eh?
0: Doncs vinga, Tiny Tim també ha sortit en altres versions, és un personatge molt excèntric, aquesta versió és de 1967, per tant, 4 anys més tard de l'original. Com bé dèiem, doncs, els seus tons són freak pop, novelty, interpretació, evidentment, com escoltem, força kitsch. Aquesta probablement, com us dèiem, és una de les versions més peculiars. Tiny Tim, el seu personatge aquí a darrere, és el Tiptoe Through the Tulips, agafa el tema de les Ronettes i el porta al seu univers vocal absolutament estrafolari. La cançó deixa de sonar com un clàssic del girl group i es converteix, doncs, en aquesta caricatura del pop romàntic dels anys 60. Recordem qui és Tiny Tim, és nascut el 1932, va morir el 96, es diu Herbert Crowley, era un músic nord-americà conegut per la seva veu en falset, com sentim, l'ukelele i una estètica deliberadament també excèntrica, com
1: un geni,
0: sentim,
1: geni.
0: La seva inclusió entre les versions està documentada, doncs, en el repertori, en els repertoris dels covers d'aquesta cançó del Be My Baby. Si vols, anem a una altra versió, una mica més estàndard, si vols, vinga. The night we met, I knew
1: I needed you so. I aquesta m'agrada més, eh?
0: Sí, és més tranquil·la, té una veu peculiar i força coneguda. Ella és la Cissy Houston. Houston, et sona?
1: Home, la mare de Whitney Houston.
0: Doncs la mare de Whitney Houston va fer aquesta versió el 1971, en aquesta versió més soul, rhythm and blues, i en aquesta to de balada sofisticada. Cissy Houston el que fa és que elimina bona part de l'energia d'aquesta adolescent que tenien de Ronettes i la porta cap a aquest soul més adult, no? Que sembla que aquesta cançó, doncs, hagi madurat d'un any per un altre, no? Del 63 que es publica aquesta versió del 72, doncs també madura i ho fa amb aquesta versió. La Cissy Houston, dir-vos que va ser una extraordinària cantant de soul, gospel i una veterana dels cors d'estudi abans de desenvolupar també la seva carrera en solitari. I si volem altres versions, de vegades està marcat per la llengua i aquesta és super peculiar perquè la llengua també és important perquè li dona un to i una autenticitat peculiar.
1: Això sembla una intro de Doraemon, eh? O algo així.
0: Sí, és veritat, sembla una cançó de Doraemon, de qualsevol dibuix.

0: altra joia, eh?
1: Una altra joia, sí. Aquesta, en aquest cas, és cantada en castellà, però en realitat són unes els intèrprets parlarien en llengua francesa, per això aquest to, clar, aquest accent diferent. Elles són les Surfs, i la cançó es diu Tu seràs mon baby. És la tipologia yeye francès i és també, doncs, com deies, una altra joia. Les Surfs eren un grup format per germanes originàries de Madagascar, que van tenir molt d'èxit a França durant aquesta època yeye. Van adaptar aquest Be My Baby pràcticament immediatament el mateix any que es va publicar, el 63, i aquí passa una cosa molt divertida, que l'esperit de les Ronettes es barreja també amb aquesta tica yeye francesa, molt més llegera i europea. Bé, una versió més.
0: I John Lennon també.
1: Vinga, escoltem-lo. Això sí que és una autèntica joia,
0: això,
1: eh?
0: Això sí que ja val or, no, més que or.
1: Aquesta versió arriba 10 anys després, al 1973, tot i que es va publicar el 98. Com bé deies, és de John Lennon, és un enregistrament d'estudi amb una reinterpretació molt íntima. Et fa pensar en aquell John Lennon no hi ha marcat molt per la presència de la Yoko Ono, no? Amb aquest... Sí, en aquesta època més hippie, no tant la primerenca, no, dels Beatles. És també una de les versions més fascinants. Lennon, com dèiem, la va enregistrar durant les sessions de 1973 amb el mateix productor que van fer les Ronettes, el Phil Spector, però aquella gravació no es va publicar fins al 98, a l'Anthology. El més interessant és que aquí tenim, doncs, el Phil Spector, el productor de Ronettes, d'alguna manera, perquè pren aquesta cançó, i John Lennon enregistrant aquesta producció en l'òrbita del mateix Spector, però amb una versió totalment diferent. És gairebé, doncs, un punt de retorn i origen, no? És com un infinit, no?, que van fent. I és una versió reinventada, sinó és com un document de Lennon que deixen el seu llegat, doncs, abans de la seva desaparició. Anem a una altra versió, vinga.
0: Tipus bubblegum pop. Això sí que no ho coneixia, eh?
1: Jo tampoc, ho he quedat a buscar, evidentment. És un subgènere del pop molt més enganxós, alegre i senzill, pensat sobretot per arribar a un públic jove. Aquesta versió és del 1970. Podríem dir-te, si et dic que és una versió que han fet els Beatles, també t'ho creuries,
0: sí,
1: de veritat,
0: colaria,
1: no?
0: Colaria, i tant.
1: Doncs és una versió d'Andy Kim. Va tenir el seu auge, sobretot a finals dels anys 60 i principis dels 70, aquest bubblegum pop. El nom ve de nom de pop de xiclet, no?, perquè fa referència a aquesta música enganxosa, més fàcil de consumir i molt addictiva, evidentment barrejat amb aquest pop rock. Aquesta és menys estranya, però molt important. Andy Kim era un cantant i compositor canadenc que va aconseguir un èxit enorme amb el pop comercial de finals dels 60 i principis dels 70. Si vols, anem a una altra versió. En aquest cas, doncs, ens posem en una interpretació dels 80 ja.
0: Debbie i Rooney, eh?
1: Sí, és una versió peculiar, perquè no és exactament una versió, sinó que és una cançó que es diu
0: Take Me Home Tonight, exacte,
1: però que incorpora com una part dels càntics d'aquesta cançó.
0: Una barreja, eh?
1: Sí, fa com una barrejota. Mm-hmm. Ells, els que canten, són Eddie Money, Ronnie Spector, i aquesta és probablement la més curiosa per precisament això, perquè no és un cover exactament. Eddie Money va gravar el 1986 aquesta Take Me Home Tonight, una nova cançó que incorpora la melodia i sobretot la frase emblemàtica del Be My Baby, i aquí apareix la mateixa Ronnie Spector, que també hi col·labora.
0: Ja, jo em quedo amb aquesta perquè sóc amant dels 80, o sigui, els 80, però vinga, anem a per una de l'any 2013. O?
1: Del 2013, però no et quedis amb cap, no? Perquè et sorprendrà encara.
0: Vinga, va. Ui.
1: Si t'agrada ballar, aquesta te la quedes.
0: Aquesta per ballar millor, sí, sí.
1: Ella és la Leslie Grace, amb aquesta versió del 2013, com deies, bachata, pop, música llatina. Aquesta és, evidentment, molt diferent, perquè aquesta es pot ballar, doncs, en una festa major, si vols. La seva versió combina l'estructura del Be My Baby amb ritmes i producció llatinoamericana. Si vols, anem ràpid, perquè anem, sí, a una altra versió. En aquest cas, una versió rock del 2017. Força rock aquesta, és d'unes canadenques, de Beaches, van fer una versió

0: versió en directe de Be My Baby en un concert que van fer a Ottawa, i en aquest cas doncs l'hem trobat aquesta versió al YouTube. Si vols ens anem amb una altra, amb una que la veu secundària és important, som-hi.
1: Parlant de Amy Winehouse.
0: Doncs sí, tot i que la que canta principalment és Mutia Buenafit, en aquest cas fan una versió adaptada, perquè la lletra també la canvien, ja no és Be My Baby, sinó Be Boy Baby, o sigui, ja pren un altre protagonisme, la dona ja agafa més les regnes i ja és una versió bastant més avançada, com dèiem, del 2007. I en aquesta versió hi participa, doncs, com bé deies, la Amy Winehouse. I si vols, ens anem a la darrera, que potser per mi és la més interessant de totes, perquè dona la volta
1: a tot.
0: Dona tantes voltes que ja no saps on para. Som-hi. The night we met,
1: I knew I needed you so. Pop-punk alemany, estem parlant de Bates.
0: Sí, els alemanys fan aquestes coses, agafen coses així i les tornen al punk.
1: Són,
0: sí. Aquesta és una versió de 1998, com deies, punk rock, punk alemany. The Bates eren un grup alemany, com dèiem, de punk rock. La seva versió és interessant precisament perquè agafa aquesta cançó associada a una producció enorme, orquestral, sofisticada, i la porta al seu llenguatge.
1: Doncs Emma Teixidor, déu-n'hi-do, quantes versions, ens ha encantat, ens ha encantat. I ens retrobarem d'aquí un mes amb una altra cançó, eh?
0: Vinga, a veure, encara l'hem de pensar.
1: Moltes gràcies. Vinga.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Badalona 94.4.
4: Bona tarda, són les 7.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 78 anys a Madrid, Jordi Fortià.
6: Suma apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
7: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
4: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
6: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
8: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
11: Aquest no és un model de societat com ho veiem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
4: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
6: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
8: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
4: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
6: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
12: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
4: En cultura, en marxa a aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
6: La cavalgada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
4: En esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
13: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions i oblidar la desfeta a la Supercopa és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
14: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes vides que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes de fluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do, n'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contra rellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent, i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
6: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un camp popular en contra de l'especulació, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix, és a Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
7: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
2: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
6: A les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
4: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
6: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
11: Aquest no és el model de societat que volem. No. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumnat. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària. Un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
4: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
6: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes.
4: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme els investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i Lidivell.
6: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
4: Mar Dalmau.
3: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
15: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
3: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
15: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
3: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
4: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
16: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
17: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No? Però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
16: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura, el 2025. Una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
4: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
6: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
4: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
6: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
4: Més encara en successos. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
6: L'avís s'ha rebut a 10:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
4: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
6: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi han estat 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Uibas.
18: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
19: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
12: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
18: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
20: Doncs encara parlant d'energia, l'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
22: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida una vegada més a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
21: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
20: Més coses, Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
24: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
23: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
20: I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila. Unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
25: El futur emissari submarí d'un quilòmetre de llargada recollirà l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir a la zona marítima de la vila i la provinent de la part alta dels masos per tot seguit propulsar-la directament al mar, just a l'alçada del port de Coma-ruga. Una obra de gran envergadura que hauria de solucionar els problemes d'inundacions del litoral vendrellenc, tal com assegura l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez.
26: És imprescindible, és necessari, ha arribat el moment. Veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació. Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva. I en aquests moments l'Ajuntament doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra per tota la vida i resoldre definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
25: Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i 6 milions d'euros i que no començarà fins a la tardor de 2027. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i estiu, reprenent-se novament per a la tardor de l'any següent, o caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treball.
20: En cultura ja està immersa Barcelona en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el Dia de la Patrona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
0: Bona tarda, doncs aquí a la plaça Sant Jaume ja pràcticament tota la cavalgada dins de l'Ajuntament.
1: Comandada pels gegants de Barcelona i l'Àliga, que estan esperant solemnament a les portes de l'Ajuntament a que la resta de gegants i de seguici popular i cultura popular entrin a l'Ajuntament. Ara mateix s'està tancant un dels actes més emblemàtics i que més furor causa als carrers des de les 5 de la tarda a la Via Laietana, el carrer més llarg per on han desfilat els elements de la cavalcada. Ja hi havia famílies, menuts i grans, preparats per veure doncs, com els gegants ballen al costat, els capgrossos saluden els més petits i tot el ritme de les gralles i dels timbals. Enguany també acompanyats del Rolling Lantern Show, arribats de Shanghai per aquesta desfilada, gràcies a l'agermanament aquesta ciutat convidada per enguany a la Mercè. Fins les 9 durarà aquí la festa, però ara mateix us està sent la rebuda institucional a l'Ajuntament.
20: Moltíssimes gràcies, Pau. En canvi, Tarragona viu avui el darrer dia de Festa Major. Santa Tecla clou aquesta nit amb el correfoc, que posa el punt final a 10 dies d'activitats lúdiques i tradicionals. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
2: Bona tarda, tarda tranquil·la a Tarragona després del migdia. Casteller amb actuació de les quatre colles de la ciutat i els tradicionals pilars caminant que han recorregut, de fet, els més de 400 metres que hi ha entre les escales de la catedral i l'Ajuntament de Tarragona. Totes les colles, excepte els xiquets de Tarragona que ha caigut a la plaça de la Font, han aconseguit fer arribar els pilars de quatre al Palau Municipal. Ha estat la tercera cita castellera de Santa Tecla, una festa que acaba avui després de 10 dies i prop de 500 actes programats. El correfoc de Santa Tecla protagonitzarà a partir de les 10 de la nit la darrera nit de festes. Els Diables i Elements de Foc de Tarragona estaran acompanyats avui dels Diables de Vilanova, dels de Ribes, dels de la Riera. Sortiran de la mitja lluna per acabar la Rambla Nova a tocar del balcó del Mediterrani, des d'on es veurà i se sentirà la traca final. Els tarragonins començaran aleshores a comptar els dies que queden fins la Santa Tecla de 2027.
20: Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa. I afluència massiva també a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar tria i remena entre els centenars de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és, de fet, un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro.
7: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
10: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
7: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa del passat diumenge. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà a 9:15 del vespre. Això pel que fa avui. Ahir el Cadí la Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana per 67-72. Ens ho explica el Joan Ignasi Cervera de Ràdio Seu.
4: El Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Uni Girona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. Del Seu, per l'entrenador de l'Espart Girona, Roberto Íñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
2: En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. Pons Lleida contra Vilafranca. Ens en porta l'última hora Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un top molt oficial i en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
6: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:45 del vespre i el 7 del mateix mes davant l'Igualada, 9:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins a l'1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els primers classificats s'enfrontaran en la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:15 de la tarda. I un darrer apunt, l'Ali, perquè avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics a Granollers. Una edició dels Especials Olímpics que començaran el dia 9 d'octubre i acabaran el 12 a la ciutat de Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider.
3: Està ara encallada en la valoració d'Incasol.
4: Una persona dependent, pues necessita una atenció.
5: Porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
6: Poder incorporar persones que estan aturades a un projecte professional que té un valor afegit.
7: I el que volem és incorporar gent del territori.
8: Poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
9: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal, alertant que l'equipament no estarà disponible per a principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Escoltem Fernando Carrera, president del grup municipal socialista.
2: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació i aquest govern està condemnant a la gent que viu al carrer permanentment, operació fred de l'operació fred, a viure al carrer a temperatures insuportables. Aquesta és la realitat d'aquest govern.
9: Per la seva banda, el govern municipal acusa la Generalitat d'aturar el projecte. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
3: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasol. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasol per saber a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració per tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
9: La Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Pedro Jesús Rodríguez és el portaveu de l'entitat.
4: El que farem és demanar una reunió als municipals a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt i el que cal és que ningú oblidi. Una persona dependent pues necessita una atenció i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
9: Badalona en Comú Podem lamenta com la crisi de l'habitatge s'agreuja cada vegada més i alerta que els fons voltor estan especulant amb la vida dels ciutadans. Per la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llauradó, que al posar remei assenyala aquesta greu problemàtica.
5: Seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, a Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltors especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
9: Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossà al grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral hi puguin accedir. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el director general de Tossà al grup Direxis, Rafael Miera.
6: Poder incorporar persones que estan aturades a un projecte professional que té un valor afegit i després fer-ho doncs, amb una empresa amb solvència com Tossal. No? I per tant, aquests dos elements per mi com a alcalde són importantíssims.
7: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de consolidació i el que volem és incorporar gent del territori.
9: El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. Precisament avui, dijous 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. La mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. En fa balanç de la recerca en càncer l'oncòloga mèdica de l'ICOBA Badalona i codirectora programa càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
8: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
9: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
0: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: amb Xavi Ballesteros.
1: Déu-n'hi-do, quina setmaneta portem. No estem acostumats a tants èxits i a tantes celebracions, però realment val molt la pena. I avui ens volíem sumar per tancar aquesta setmana i tenim amb nosaltres dos convidats que els tenim aquí a l'esquerra, que són aquesta Supercopa ACB i també la Lliga Catalana de Challenge, que es va aconseguir ahir a Reus. Per tant, agraïm moltíssim al Joventut perquè ens ha cedit, podríem dir, aquests trofeus, i el que també ens ha cedit, però de forma diferent, són els seus responsables, els seus entrenadors, el Fabián Castilla, el Fabián Tellez, primer. Molt bona nit.
2: Bona nit.
1: Fabián Castilla és l'entrenador del Joventut en cadira de rodes. Fabián, una victòria important per continuar il·lusionats, eh?
2: Sí, una victòria més en aquesta pretemporada i en aquest procés de construcció de l'equip, i evidentment per reivindicar la nostra lliga, no? La Lliga Catalana.
1: La Lliga Catalana, un repte també aquest any el que tenia el Joventut per tornar a l'elit, i també nosaltres avui el Dani Miret, entrenador del Joventut d'ACB. Dani, felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: I has descansat o encara no?
3: He descansat.
1: Com ha anat?
3: La celebració, que vols saber?
1: Sí, la celebració ens interessa.
3: Ja ho vaig dir, que crec que celebrant no som el millor equip, jugant a bàsquet ho fem bastant millor, però va haver-hi una barreja d'alegria i emotivitat que va fer doncs, que féssim una miqueta de show postpartit.
1: Em va agradar bastant un detall, perquè t'estaven enfocant i els hi vas dir als jugadors, fem la volta, no? Com a mínim la intenció hi era, i al final se us en va anar de mà i us vam veure anar a la graderia. Crec que és una imatge pel record, eh?
3: Sí, són impulsos del moment que no saps mai com sortiran, no? Perquè ara ho penso i dic, ostres, portar la copa allà al mig, si hagués caigut tothom diria que era el que havia de passar,
1: no?
3: Però mira, el risc va valer la pena, i la veritat és que és el que et surt, no? Cuidar la gent que et dona suport sempre, tot l'any, que és el que demanem, aquesta energia i aquesta intensitat al camp, i quan les coses van bé, doncs està bé compartir-ho.
1: 40 anys després de la Supercopa, se ve que havia guanyat la penya l'any 86-87, on Juanan, molt bona nit.
4: Bona nit.
1: Felicitats com a president, primer.
4: Moltes gràcies.
1: I no sé si ho recordes, fa 40 anys. Devies ser molt jove, tu, perquè...
4: Sí, bueno, jo ja estava en la penya, no en el primer equipo. Y sí, lo que pasa es que creo que Ricky dijo una cosa, y creo que tiene razón. Cuando eres joven, muchas veces a estas cosas no les das importancia, y luego a medida que vas madurando y te das cuenta lo difícil que es hacerlo, dices, pues igual le debería haber dado más importancia, ¿no? Y sí, además en aquella época el Juventud estaba claramente de subida, ¿no? O sea, se incorporaron una serie de nuevos jugadores y después de ese triunfo vinieron muchos más y muy importantes.
1: Fíjate que aquí en la Copa está grabado, ¿eh? Això, Ron Negrita, Juventud. Encara alguns guarden aquell record del Ron Negrita, ¿eh? Ostres, ara seria, no sé si impensable, ¿no?
4: Ara estaria prohibit, bastant.
1: Prohibit, per això, impensable que una beguda d'alcohol, doncs, patrocinés un equip. Però, en tot cas, té raó, Ricky, quan ets jove no valores tant els títols, perquè jo m'han passat volant i avui m'he posat allò de dir, ho he de valorar més, eh? Els joves tenim això.
4: Bon intento, Ballester, bon intento.
1: Fabián, tu vas estar de comentarista amb nosaltres i t'agraïm durant aquesta Supercopa, l'especial que va fer per la comunicació. Tu ja entens de bàsquet. Què va fer bé la penya? Perquè jugaven contra, teòricament, un dels equips que ha de ser referent a Europa.
2: Jo crec que el pla de partit, sense parlar-ho amb el Dani en aquest cas, va anar molt bé tot els 40 minuts, jo crec. Hi havia tres claus, no?, que era dominar el rebot, no?, dominar les pèrdues de pilota i tenir també el control de quan havíem de córrer, quan havíem de parar una mica i jugar, no? Jo crec que amb aquestes tres claus les vam aconseguir mantenir, pues, així, durant el llarg del partit.
1: Dani, amb 12.000 persones al camp, que jo t'ho preguntava després de la recepció de l'Ajuntament, de dir, ostres, quin impacte, no?, tanta gent, i la gent està molt posada des de fa temps.
3: Sí, és veritat que el nostre patrimoni més important ara és aquesta connexió, no?, que vam començar a generar especialment a l'alça la temporada passada, i que ara, en l'inici, tornar a compartir i fins i tot doncs, augmentar, no?, aquesta connexió, és una cosa que des de dins del vestidor vam demanar que s'havia d'entendre i fer-la així, perquè realment és molt més divertit per tothom i molt més especial. Aleshores, doncs, jugadors com l'Emil, no?, que transmet realment aquesta intensitat i aquesta connexió, no? Perquè té accions de molta força, doncs veure'l ja connectant amb la nostra afició i amb la grada d'aquesta manera és un dels ingredients que hem d'anar cuidant, perquè la temporada pas a pas doncs l'anem disfrutant i la fem realment especial.
1: Perquè, Fabián, quan tu ets entrenador i passen aquestes coses, la gent vol més. Això com ho frenes? Perquè frenes en relatiu... O sigui, que no ho has de frenar, però com fas tu a la gent de peus de terra? Que no és tan fàcil.
2: Ho parlàvem, no?, al final del partit, de que hem de valorar el que tenim, quan passa... És a dir, ja només, no només això, no? És a dir, venim de ser tercers. I de vegades ens oblidem, no?, del que costa tot això. I, bueno, pues posar-ho en relleu és posar en relleu pues aquest compromís d'aquest equip d'anar sempre creixent, no? Jo crec que té molt de mèrit, no només del jugador, sinó de tot l'estaf.
1: A més, quan hi ha una cosa que l'any passat ens vam quedar a les portes, que és a la competició europea, podríem dir que està focalitzat també aquest any com un dels objectius que tens més opcions de guanyar que potser a la Lliga ACB, no?
4: Bueno, ganar la Supercopa es ganar dos partidos, ¿no? Contra rivales de máximo nivel. Ganar la Copa del Rey son tres partidos, ganar a tres rivales de máximo nivel. La BCL pues tiene fases, ¿no? Tiene primera fase, segunda fase, pero al final tienes también cruces para llegar a la Final Four contra equipos de máximo nivel y luego en la Final Four también te los vas a encontrar. Y luego la Liga ACB, pues claro, es una competición de 18 equipos a doble vuelta, más playoff, cuarto, semifinal, en donde, bueno, pues seguramente el potencial de los equipos y la amplitud de sus plantillas pues tienen un papel más importante que en este tipo de competiciones cortas, ¿no? Yo creo que en esta competición en concreto la Peña ha sido la que mejor ha jugado, claramente, o sea, creo que no hay ninguna discusión al respecto, pero claro, mantener este nivel de juego, pues eso, ¿no? Durante 34 partidos más playoff, pues ahí ya sí que entran otras consideraciones. Pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar esta, que nos sirva de energía, ¿no?, para lo que nos viene por delante y no renunciar a nada de lo que nos viene por delante.
1: Dani, tu que ets badaloní, estàvem veient imatges de quan vas anar a la graderia, et passava allò de que anaves baixant i anaves dient: ei, Joan, ei, Miquel, ei, Montse, ei... Vull dir, coneixies a molts?
3: Coneixia bastant, sí.
1: I això també parla molt bé, també veiem gent del planter, que això és molt important.
3: Sí, és molt emocionant perquè, per mi especialment, que sóc de Badalona i he fet aquí un procés i un camí que n'estic molt orgullós i que n'he disfrutat molt, veure gent que t'ha acompanyat en aquest camí, que t'ha ajudat, que ha fet que l'experiència valgui la pena, doncs, en aquest cas, li dona un valor afegit. I veure, per sorpresa, gent que està a la grada en aquell moment animant i que no t'ho esperes, doncs, és una cosa que pot passar a pocs llocs, que sempre ho dic, no? Que la història, la nostra història de la penya, la nostra singularitat de ser un club on hi ha aquestes oportunitats, no? Jo sempre ho dic. Quants clubs d'Europa li donarien l'oportunitat al Dani Miret de turno que surt de la casa, però que realment... És que és així, perquè és que és més difícil algú que surt de la casa donar-li una oportunitat i una confiança d'aquesta magnitud, no? Llavors penso que quan et surt bé, també doncs, la història té un valor afegit i té un extra que quan ho pots transmetre doncs, fa que puguis arribar a una mica més, no? I a més, vull dir, la història de la penya ho explica així, perquè quan ha tingut molts jugadors formats a casa, molts jugadors de la casa, i ha tingut un compromís i una identitat, ha estat molt guanyadora. Vull dir, és una fórmula que, a part, que és a la que a la nostra gent li agrada, veure com creixen aquí els jugadors joves, també al mateix temps té uns resultats tangibles.
1: Felicitem, em sembla que era dos col·legues, em sembla, d'Instagram, que van penjar un vídeo ahir de 3 minuts que reflectia una miqueta la història del joventut, no? Per què és el Bressol, i crec que també està molt bé veure-ho, si ho podeu buscar a Instagram, dos col·legues, que feien referència a la gent que és de fora i arriba aquí i diu: ostres, el que ens hem trobat. Perquè a vegades no es valora des de dins el que tens, o no es valora tant, o no li dones tanta importància. El Fabián Téllez ha estat en el planter del Baskonia, també en el planter del Barça, i va ser l'entrenador d'Isaac Nogués a la G-League, als Estats Units. Fabián, tu com a entrenador, parlava ara el Dani de les oportunitats, què t'has trobat quan has vingut aquí a la penya, no?
2: Pues una mica el que deia el Dani, no? Un sentit molt clar de mirar a baix, a la base, de comptar amb els jugadors de la nostra cantera, no? I bueno, i la millor mostra és, per exemple, ahir l'equip femení, no? Que va jugar pues, una nena de 16 anys, 22 minuts, agafant 8 rebots i estan present en cada entreno del primer equip.
1: A més, Fabián, tu que ets un entrenador que també el planter t'agrada treballar-lo. Sí. Explica'ns una mica, Isaac Nogués, com el vas viure a la G-League, perquè ara tothom sap que Isaac Nogués de Badalona, però pocs el seguíem allà en quant als partits.
2: Bueno, la lliga allà és una lliga molt, molt específica, on el primer objectiu és promocionar a segons quins jugadors, no? Per tant, no va ser una lliga senzilla per ell, perquè podia jugar doncs, 25 minuts molt, molt, molt bé i el partit següent, els dos dies, no jugar-hi perquè venien 5 jugadors a dalt dels Blazers, no? I, bueno, i això és un procés, no? Però ell, bueno, com parlàvem amb ell, era aprofita cada oportunitat i això ho va fer, no? Estar en el quintet defensiu de la Lliga i sempre va tenir una implicació molt clara quan ell jugava. De fet, és que tots els jugadors el valoraven moltíssim.
1: Estem parlant avui dels títols tant de la Lliga Catalana Femenina, que en parlarem de seguida d'ahir de Reus, i també de la celebració i del títol de la Supercopa CB, que fins i tot, Dani, ara ja ho podem explicar perquè ja ha prescrit, fins i tot les celebracions dels jugadors també va ser a Badalona, no? Que això també està bé.
3: Sí, sí, sí. Vam organitzar una celebració improvisada a la Guingueta, que va estar molt bé, i després doncs, vam continuar una part de la celebració a Badalona, que també està bé, perquè fem Badalona.
1: No, vau fer feliços a molta gent que estaven allà, també. Això, a mi m'arribaven vídeos altes hores de venir i dic, ostres, m'agrada això, m'agrada que hi hagi aquest arrelament.
3: Realment, hi havia gent que et buscava, que no sabia com podia ser que no hi fossis aquest dia.
1: Bueno, jo havia treballat una mica. Havia treballat una miqueta i després ja ho vam celebrar. Avui, de fet, anem a sopar, evident, pagant ells perquè han guanyat el títol i estem molt contents perquè convidem a tot l'equip de Badalona en Comunicació. Juanan, i ara què? La gent diu, i ara volem més. I el més és que comença diumenge a Lugo.
4: Sí, és un campo difícil i esperemos que no nos pille un poco con la cabeza todavía donde lo tiene que estar, ¿no? Sí. La misión del presidente es ser anticíclico siempre, ¿no? Cuando la gente está de bajón, animarla, y cuando la gente está eufórica, pues intentar bajarles al suelo. Pero bueno, yo creo que es un partido... o sea, Lugo, ganando la Supercopa sin ganar la Supercopa, era claramente una salida difícil y sigue siéndolo. Entonces, creo que tendremos que jugar bien y con mucha energía para ganar allí.
1: Un Breogán que va començar abans la pretemporada, va jugar la fase de classificació per la FIBA Champions League, va quedar fora i, per tant, amb més de la meitat dels jugadors de la temporada passada i, sobretot, mateix entrenador i més rodats. Però la penya, Fabián, té Nicolás Laprovítola. Que difícil que ha de ser, a part de la resta dels jugadors, jugar contra el Barça, voler demostrar i que et surti el partit que va fer, no? Això jo ho veig molt difícil.
2: Sí, bueno, ja ho va dir ell, no? Que segurament està molt més motivat del que algú podia pensar-se.
1: Sí, en general és al revés, no? Dius, és que a semifinals ja havia fet un recital.
2: Sí, és veritat.
1: Per què creus que...?
2: Perquè és molt bo. Perquè és molt bo i perquè està rodejat de molta gent molt bona, també, que li fa senzill el seu joc, no? I que juga per ell, també, en segons quin moment. O que compensa allò que no aporta l'APRO, des del meu punt de vista, no? És a dir, hem de tenir en compte que, a part del l'APRO, doncs l'Andialle, el Sule, el Ricky va començar increïble, tothom. Tothom. Per tant, jo soc més, potser, per aquesta vessant d'entrenador, de pensar en el grup, que fa possible que després el Lapro sigui Lapro.
1: I tot i el canvi d'estil del Barça, amb aquest joc més físic, més joves, tenint 17 jugadors, tu creus que no tenia lloc per Lapro per continuar allà?
2: Ostres, aquesta és una pregunta que jo no vull ni ficar-m'hi. Per una qüestió de talent del que és el jugador, evidentment, no és que pugui tenir cabuda a la penya o al Barça, pot tenir cabuda a qualsevol equip d'Euroliga. Això és el primer. Altra cosa és pues, la filosofia que vol implantar pues, ara pues, el Xevi Pujol, amb el Sekulic, i potser dintre d'aquest perfil de jugadors pues, volien donar pues, una volta. No, i potser ja no, l'APRO no hi té tanta cabuda, però vull dir, no per la categoria del jugador, sinó per la nova filosofia de joc que vol imposar pues, el Xevi.
1: Veiem una fotografia del tren màgic de la penya amb Ricky, l'APRO, Tomic. Dani, t'ho diuen fa un any i mig que tens aquests tres jugadors junts. I dius, uf, com? Aviam, però torna-m'ho a repetir. Ara els tens, tenim ganes de que torni Tomic. Ens agradaria que expliquessis un miqueta com està i si el veus animat. I com pot aportar Tomic en aquest engranatge, no, també?
3: Està clar que tenim tres grans noms i líders, que transmeten aquesta passió i aquesta competitivitat que volem. Insisteixo, un equip no ho fan tres jugadors i perquè aquest equip sigui bo durant la temporada necessitem que els 12 jugadors estiguin a un bon nivell. Com ja hem dit, això és un moment puntual de la temporada i aquest any doncs, tenim un equip que a dos partits o a un partit o a aquest tipus d'eliminatòries doncs, són molt perillosos, però els nostres grans objectius ara és classificar-nos per la Copa del Rei, el primer. I després hi ha una BCL que té un format també que és molt exigent tots els mesos de la temporada. No pots estar dos mesos desconnectat i després ja arreglar-ho com en un format d'Eurocup, que són més partits, però és una lliga regular i al final amb uns play-off pots salvar la temporada i guanyar-la. I aquest és el nostre proper repte, sumar més jugadors a aquest sistema, perquè el Nico no farà 50 punts cada partit. Els altres equips no ens deixaran, haurem de buscar solucions i haurem de fer que l'equip millori i sigui més perillós. Com està l'Ante? Amb moltes ganes de tornar, ja ho veu veure. L'Ante, emocionat? No, emocionadíssim. Té unes ganes de jugar i de jugar en aquest equip brutals i quan el tinguem doncs farem que l'equip encara sigui millor. Però una de les claus de l'equip serà que aconseguim que el Bugui i el Lude juguin bé al costat del Ricky i el Nico, que el Simon Birgander jugui bé i que els que no han començat tan bé donin més rendiment. Tot i que hem començat molt bé, i un dels motius és perquè tothom està ràpidament en el seu rol i hem semblat més equip que ningú perquè tothom té un gran compromís d'estar en el seu rol. Ara, dins d'aquests rols, que cadascú es menja el que li toca en el seu plat, però hem d'ampliar això per ser millors i per ser un equip que no sigui que el dia que el Ricky o el Nico no facin un partidàs, perquè el Nico va fer molts punts i tal, però l'inici que fa el Ricky. Ja, però és que això la gent no ho veu, perquè hi ha gent que et diu és que el Ricky només ha fet 10 punts. Calla, que no tens ni idea. Vull dir, sí, és així.

0: un equip que hem de millorar molt, reconstruint-nos de moltes coses, i el partit de Lugo és una molt bona prova per nosaltres de que anem allà a treballar, perquè amb el talent només no farem una bona temporada, no guanyarem. I no és el que vol la gent, perquè la gent el que vol és que ens esforcem, que lluitem i que anem a tope.
1: Una miqueta, l'Isaac Nogués també és el reflex. Nosaltres des d'aquí també volíem agrair molt especialment al Raúl González, el responsable de comunicació de la penya, que ens va permetre tenir a tots els protagonistes i conèixer-los molt de prop. I el que ens van transmetre, sobretot, és aquesta bona química, Fabián, que això es veu de seguida, no? Que el Reyes sap on està, que el Zulek sap on està, i que la resta també saben qui són els líders i com ho han de jugar. Que això és molt difícil, no?
2: Clar, és molt complicat, i això diu molt també del que deia ara el Dani, no? De la capacitat del lideratge del Ricky, del Lapro, del Tomic, encara que no estigui present a pista, no? És molt important per ajudar que tothom, bueno, entengui el rol que ha de tenir en cada partit, que no vulgui ser protagonista d'una forma, pues, que no ajuda l'equip, sinó ser protagonista ho pot ser de moltes maneres, no? I jo crec que és la força d'aquest equip, sí.
1: Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Evidentment, també, no només el Raúl González, també a la Judit, que la vam veure amb la Copa, i que, per tant, una sobre molta feina van tenir, eh, Juan? Necessiten aquí un plus de forma immediata, però el que sí que necessita el club és que, amb el plus que ha donat l'equip, la gent es faci s'aboni, perquè crec que no hi ha millor cosa que ha passat tu a la penya, eh? No sé.
3: Bueno, yo creo que, y aunque eso suene muy mercantilista, solo por ver cómo juega el equipo merece la pena pagar un abono o pagar una entrada, o sea, porque es un equipo que, más allá de que seas de la peña, es bonito de ver jugar, y si tienes un cierto sentimiento por la peña, realmente es el momento, ¿no?, de querer formar parte de eso.
1: I amb l'abonament de la penya també tindreu la possibilitat d'anar a veure el Joventut Femení, que enguany té el repte, el challenge de tornar a la Lliga Femenina. Ahir ja van fer un primer pas, que és guanyar la Lliga Catalana, però, Fabián, saps que això no n'hi ha prou, que aquí només hi ha un objectiu, que és tornar a l'elit. Hi ha equip, estàs content amb l'equip que s'ha fet, i quina penya podrà veure l'afició que l'any passat ja es va enganxar?
2: Sí, jo estic content. Les noies treballant molt bé, estem intentant créixer també com a equip, perquè és un equip totalment nou, és a dir, menys la Rebeca Cotano, que és una jugadora molt compromesa, no només amb l'equip, sinó ja amb el club. Nosaltres estem, doncs, evidentment, contentíssims amb una mica amb el perfil d'equip que tenim, molt jove, evidentment, té molt marge de créixer, però, bueno, pas a pas.
1: Fabián, vèiem ahir, per exemple, entre d'altres jugadores joves, la filla de l'Orbeck, que va voler venir aquí a la penya i que també crec que té futur per endavant, però moltes altres jugadores joves que el fet de no estar a la Lliga Femenina 1 et permet també poder tenir moltes joves sense haver de fer els contractes obligatoris i tot plegat. Per tant, vol dir que veurem aquesta temporada en minuts o és per circumstàncies ara per les joves?
2: No, aquestes jugadores estaran tot l'any amb una dinàmica compartida de primer equip i júnior. És a dir, no s'entén. Igual que no s'entén el primer equip masculí, no s'entendria el primer equip femení sense mirar cap a baix. I aleshores, la Lorbeck, que hem de dir-ho, va tenir ofertes per anar a altres puestos, va decidir estar amb nosaltres, i suposo que pel que som, no?
1: D'aquí dues setmanes comença la Lliga contra el València B. Juan, és que l'aposta del Joventut pel bàsquet femení ha de continuar.
3: Bueno, sí, no tendría mucho sentido...
1: No només después. Pel primer equip, que ha de ser el motor, sí. Però per tota la base...
3: No, te quiero decir que no tendría mucho sentido el renunciar porque ha habido un mal año, ¿no? Como fue el año pasado, entonces... Es muy difícil subir y ya nos costó mucho la primera vez, y esperemos que esta vez sea más rápido. Pero bueno, yo creo que la peña es un club de baloncesto, y el baloncesto es todo, es baloncesto masculino, es baloncesto femenino, baloncesto en silla de ruedas, baloncesto de jugadores con discapacidad, entonces yo creo que tiene sentido que estemos ahí.
1: Veurem, porque evidentemente también a octubre tendrem aquí a Badalona la competició de bàsquet per present gent jove que organitza l'ACD. Jo crec que també això estarà molt bé i serà una cosa més, no?, que sumarem.
3: La Copa de Campeones.
1: La Copa de Campeones. Sí, jo crec que això també... Sí. Ara estava... Sí. Mentre ho estava dient, dic, és que no sé si encara ho puc dir-ho, no?
3: Sí, sí.
1: Però sí, ho farem. Dani, parlant de Fabián, jo crec que és un luxe per la penya, no?, tenir un entrenador així.
0: És un entrenador top. Jo el conec... no el conec tan bé, però... com a anècdota, que a tu t'agraden,
1: sí.
0: El meu company d'universitat, que era el meu millor amic...
1: Vaig fer magisteri, per la gent que no ho sabia.
0: Vaig fer magisteri,

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: El Joventut Femení se suma a la festa verd i negra i s'emporta la Lliga Catalana Challenge. Ahir va imposar el Lima Horta per 70 a 60. En futbol escoltarem avui a Lauri Requena, la exjugadora del Granada, una institució en el Granada que s'enfrontarà al seu exequip ara defensant la samarreta del Badalona Women. I parlarem també d'aquest carnet Gavi, pels més joves, perquè també puguin ser partícips i se sentin socis del Club Futbol Badalona, el carnet Gavi que va adreçat als menors de 14 anys. I ens hi posem perquè en el món del bàsquet, ja amb l'expectació de l'espera de la Lliga CB, de l'inici de la Lliga CB, la penya disputarà diumenge al migdia a la pista del Breogán la primera jornada. Ahir el Joventut Femení, que es va voler sumar a una jornada o a una setmana festiva pel conjunt verd i negre, i se'n va endur la Lliga Catalana Challenge. Es va imposar a la final al Lima Horta. Recordem doncs, que es disputava aquest partit únic, aquesta final entre els dos conjunts catalans d'aquesta categoria, 70 a 60, l'equip de Fabián Tellez, que, tot i que encara està, diríem, un pèl coix en el joc interior, on falten jugadores que han de ser peces importants en aquest equip, doncs ahir va signar, sobretot, una gran segona part, molta intensitat, i de la mà del nou fitxatge Xanaya Pinto, que va fer 21 punts, es va imposar al conjunt barceloní. Una de les dades positives del partit va ser que totes les jugadores que van participar ahir en el partit, incloses les quatre júniors, van tenir un paper destacat i, a més, totes van anotar, destacar especialment a Emma Lorbeck, la filla del jugador del Barça, recordem, i que en aquest cas doncs, va ser una de les destacades. Com dèiem, faltaven les dues jugadores del joc interior, les dues darreres incorporacions, Acullo i la nord-americana Rosé Michó, que han de portar aquest físic que vol sobretot Fabián Tellez, el tècnic verd i negre. Un Fabián Tellez que estava feliç al final del partit i deia que si des de fora s'havia vist una bona imatge i sobretot un equip aguerrit, un equip que anava a per totes, doncs es mostrava molt satisfet.
2: Pues me n'alegro que ho veieu així, perquè realment comentàvem amb les nenes que no van fer un pre-entreno, pre-game. You know? Era molta canya perquè volem arribar la setmana que ve bé. Aleshores, ahir van acabar molt cansades. I avui es notava al principi aquesta falta de ritme. Volem un ritme molt més alt que el d'avui. Evidentment, notem la falta de les dues interiors, però molt orgullós de la pedrera que tenim, no? De la base. Mira la Emma amb 16 anys, pagant-se aquí, lluitant amb les noies, la Gironella. Bueno, són la nostra força. En aquest sentit, molt content.
1: Doncs molt content. Incidir en el tema de les quatre júniors que van disputar minuts, que s'entrenen habitualment amb el primer equip, i diu que el missatge és clar. Si entrenen habitualment amb el primer equip, pertanyen al primer equip.
2: Dic, elles s'entrenen com una sènior, jo sempre els dic el mateix. Si entreneu amb el sènior, sou sèniors. Per tant, tota la confiança del món. Ja ho vam parlar l'altre dia, nosaltres no som com altres clubs, volem fer una cosa diferent, tenim la base que tenim i els entrenadors fent creixer a les jugadores i té tot el sentit del món que des de dalt al primer equip compti amb elles.
1: Doncs felicitats al Joventut Femení per conquerir aquesta Lliga Catalana Challenge. Ara ja centrar-se en la primera jornada de Lliga, en aquest campionat, per intentar lluitar per tornar a ascendir a la màxima categoria. El primer partit de la penya, recordem, serà el 4 d'octubre a 1:15 del migdia contra el València B, un partit que es disputarà al Palau Olímpic de Badalona. Parlem de futbol del Badalona Women, que també encara una setmana on espera aconseguir el Municipal de Palamós els 3 punts contra el Granada. Un conjunt sempre doncs, a tenir molt en compte en aquesta Lliga Femenina i precisament serà un partit especial, un partit per Lauri Requena, l'actual davantera del Badalona Women, que ha passat doncs, una etapa molt important de la seva vida en el conjunt natzarí. Per tant, Lauri Requena, com dèiem, serà una de les jugadores en les quals estarà posat més a l'ull des del punt de vista que serà una protagonista que retrobarà segurament doncs, amb companyes del passat, de la temporada passada. És veritat que el Granada ha patit diversos canvis en relació a la temporada passada, però Lauri Requena reconeix la jugadora del Badalona Women que serà un partit realment doncs, d'aquells que per ella bé, es presenta amb molta emoció.
3: Es un partido especial, es una semana diferente, es verdad que bueno, hemos salido muchas jugadoras de allí y ya quedan pocas de, pues, bueno, de esa base que teníamos, pero siempre va a ser un club especial para mí y contenta también de enfrentarme a compañeras, a amigos y bueno, pues con muchas ganas.
1: Y claro, después del seu passat a Granada, on era feliç, ara on ha continuat trobant la felicitat i realment l'ha sorprès perquè ha estat des del primer dia ha estat a Badalona on creu que la connexió que té amb les seves companyes d'equip doncs, l'han fet que s'hagi adaptat el més aviat possible.
3: Pues para mí lo más importante que es felicidad. O sea, ha sido llegar aquí, sentirme feliz, y no porque allí no lo fuera, sino porque desde el primer día que llegué me he sentido muy cómoda, me he sentido en casa, las compañeras me lo han puesto muy fácil, el cuerpo técnico también, la ciudad de Badalona me encanta y me siento como en casa desde el primer día y creo que para mí eso ha sido muy importante en el rendimiento del equipo, en el personal y en el colectivo y ojalá y lo siga manteniendo en el tiempo.
1: Important, aquestes arrels que està fent ja des d'un bon començament a Badalona. A més, és que ve d'un club on el sentiment del Granada, el sentiment andalús, es palpa a l'ambient. És un sentiment molt especial, com reconeix Lauri Requena quan estaven al Granada.
3: Y el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo. Y bueno, que espero que vaya a ser un partido bonito y disputado.
1: Doncs Lauri Requena, com dèiem, una de les protagonistes d'aquest duel entre el Badalona Women i el Granada. Demà ens aproparem a la darrera hora d'aquest partit, que com sempre serà seguit per Ràdio Ciutat de Badalona des de mitja hora abans de les 12, en aquesta ocasió, un altre cop des del municipal de Palamós, a l'espera d'aterrar en el municipal de Badalona mitjans finals d'octubre. Bé, la data concreta no està clara, però també s'especula que pot ser l'1 de novembre en el duel, en el derbi contra el Barça, no? Veurem què passa. El cert és que ara mateix ja la gespa ja es pot visualitzar en tot el rectangle de joc i qui espera també, evidentment, el seu torn serà el Club Futbol Badalona i qui espera també sortir a la gespa del nou del municipal de Badalona és la mascota escapulada Gavi, que es presentava en societat en el partit contra l'Hospitalet de Lliga del passat mes de maig, no el del playoff, sinó el de Lliga, i un Badalona doncs, que ha impulsat ara el carnet Gavi, no? Que fa referència a aquesta mascota, a aquesta gavina que està dins de l'escut del Badalona i que també representa doncs, el que és una part del símbol de la ciutat, no? la gavina. No? Gavi, que va néixer gràcies a la iniciativa d'en Neil, un jove aficionat escapulat de 10 anys que va crear aquesta mascota per l'equip a finals de la temporada passada. Com dèiem, es va presentar amb societat i ara el que ha fet el club és impulsar el carnet Gavi amb la idea que els menors de 14 anys puguin ser socis del Badalona per una mòdica quantitat de 10 euros. Tot plegat ho explica el CEO del Badalona, Marc Serra.
4: El carnet Gavi jo crec que és la conseqüència d'aquests dos anys, no?, d'intentar reconnectar el club amb la ciutat i amb l'afició. Hem tingut la sort, no?, que el Neil en el seu moment ens va crear la mascota i li hem pogut donar forma i que és una realitat. I ara jo crec que és el pas natural, no?, de que les pròpies famílies del club i la gent més, els més petits en aquest cas, no?, doncs ens han demanat ser part del club, ser socis, òbviament amb un format doncs, específic i d'aquí neix el carnet Gavi, no?
1: El carnet Gavi, que ja està físicament damunt la taula, es pot aconseguir per 9-10 euros a les oficines del club i fer-te soci del Badalona, que, per cert, ara una mica el que és la intenció, el que és l'objectiu, és endinsar-lo, no?, en societat, que surti més enllà de les fronteres del club, no?, que pugui ser presentat a les escoles badalonines, no?, que a través de la Fundació del Badalona doncs també sigui un reclam per la joventut, pels que els hi agrada el futbol i pels que realment doncs volen i estimen el club de futbol Badalona. Marcel Ra diu que aquest és l'objectiu de la Fundació del Badalona.
4: Sí, això ja va a través de lo que seria la Fundació, que amb la incorporació de la Mònica Suárez ho estem treballant, de que el Gavi no sigui només una mascota, sinó que també, no?, tingui certs valors, abogui per certes, no?, praxis en aquest sentit, i podem també anar a les escoles i també doncs treballar en diferents causes socials a través de la Fundació, però amb el Gavi com a principal figura.
1: Doncs el Gavi, que esperem que voli molt alt, com també el Badalona, que va començar a volar al camp del Vilassar i ara ho vol continuar fent en el duel de diumenge contra el Sant Cristóbal de Terrassa. Atenció, perquè el partit es juga definitivament a la travessera de Montigalà, al remodelat estadi...

0: Llavors, bueno, ja si aconseguim aprofitar una mica la inèrcia també, la confiança que ens hagi donat aquesta victòria i tractar encara d'anar a una altra casa.
1: El Badalona que buscarà el 6 de 6, buscarà la segona victòria consecutiva en aquest duel i apropar-se a la zona noble de la classificació, que ja seria un cop d'efecte després d'haver començat els dos primers partits de Lliga perdent. Demà, totes les prèvies del cap de setmana, en bàsquet, en futbol, aquí en Ferran Vinaixa, en el Temps d'Esports. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: Les veus del dia a Badalona.
4: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
5: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider.
6: Està ara encallada en la valoració d'Incasol.
7: Una persona dependent, pues necessita una atenció.
8: Porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
9: Poder incorporar persones que estan aturades a un projecte professional que té un valor afegit.
10: I el que volem és incorporar gent del territori.
11: Poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
12: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal, alertant que l'equipament no estarà disponible per a principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Escoltem Fernando Carrera, president del grup municipal socialista.
5: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació i aquest govern està condemnant a la gent que viu al carrer permanentment, operació fred de l'operació fred, a viure al carrer a temperatures insuportables. Aquesta és la realitat d'aquest govern.
12: Per la seva banda, el govern municipal acusa la Generalitat d'aturar el projecte. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
6: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasol. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasol per saber a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració partidària tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
12: La Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Pedro Jesús Rodríguez és el portaveu de l'entitat.
7: El que farem és demanar una reunió als municipals a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt i el que cal és que ningú oblidi. Una persona dependent pues necessita una atenció i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
12: Badalona en Comú Podem lamenta com la crisi de l'habitatge s'agreuja cada vegada més i alerta que els fons voltor estan especulant amb la vida dels ciutadans. Per la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador, que al posar remei assenyala aquesta greu problemàtica.
8: Seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltors especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
12: Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal al grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral hi puguin accedir. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el director general de Tossal al grup Direxis, Rafael Miera.
9: Poder incorporar persones que estan aturades a un projecte professional que té un valor afegit i després fer-ho doncs, amb una empresa amb solvència com Tossal, no? I per tant, aquests dos elements per mi com a alcalde són importantíssims.
10: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol

0: promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació, i el que volem és incorporar gent del territori.
1: El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. Precisament avui, dijous 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. La mortalitat en càncer a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. En fa balanç de la recerca en càncer l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora programa càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
2: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
1: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Les veus del dia a Badalona.
4: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
3: Temperatura a Badalona
5: 23 graus.
6: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
7: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
6: Més clar, més ràpid, més Badalona.
7: bdncom.cat.
6: Badalona passa aquí.
8: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
9: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
8: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
9: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
8: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
10: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
11: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
10: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
12: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
13: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
14: Són les 9.
15: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
16: Badalona 94.4.
17: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de dos segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Val. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. No? Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, doncs, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú, no? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150, 200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII, documents que no ho són. No? No només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en totes bandes, no? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fotos finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de la Carolingia i tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre-nord de la península, no?, l'inici de la Catalunya carolíngia, diem, sembla un altre panorama, però també quan quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10 o 12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI, també n'hem perdut moltíssima. I, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Okay. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets. No? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que és escrita, es creu, entre el 740 i 741, i parla del final del regne visigot. No? És una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però utilita, és la crònica mozàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
0: Perquè es fa una idea.
1: Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, els Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880, 890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no? Que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris que
0: s'havien... Això està assentadíssim, eh? Perdó.
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons X, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Clar. Són cròniques antigues que parlen dels fets. Per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb ves a saber qui, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
1: no,
0: podem saber?
1: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí, ja no cal.
0: Ja, ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, ben, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però els successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot. Vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada. És com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això. No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que hi ha N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una lluita encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys, l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental. I estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai. I per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a final del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé. I què portarà el califa Omeya a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeya d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de, els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres, separa banda i banda de l'estret.
0: I ens has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu, clar, penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no?, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no?, i al final de la monarquia romana, no?, el rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no?, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no?, tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no?, és un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia les seves mans al pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber, lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no?, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària. Se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Al Jazeeres, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint o estava dividit ja entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, talla Tarif a Tarik, Tarik ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, eh?, vora Al Jazeeres, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tarik, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tarik, no?, Jabal Tarik, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, penseu, perquè no, arriba molta gent allà.
1: Els arriba un WhatsApp a la comunitat de veïns. De, hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península. És a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ella en el 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga. I relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tarik a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha una... s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers als Algesires, més propers al riu Guadalete... Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues, però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut... Això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Mm-hmm. Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents... Bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que... Suposo
0: l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat com esperava.
1: Suposo que els pensadors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendas.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... Bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què vostè me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, este, clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no es retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Tu tens 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà 711, 12, 13, 14, 15, allà... Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi... tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés. Quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries. Que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre. I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro amb una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Però aquesta història, exactament igual, s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria. Gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat, s'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Qasi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusair rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans,

0: amb els bascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris on contot la Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada dels 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
1: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
0: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions... El que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada del, no, l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
0: A tu.
1: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dijous 24 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. El càncer és la segona causa de mort a Espanya, només superada per les malalties cardiovasculars. Precisament avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. La mortalitat en aquesta malaltia a l'Hospital Germans Trias s'ha reduït un 50% en els últims 40 anys. Aquest avenç s'ha produït gràcies a un esforç col·lectiu en el qual la recerca té un paper fonamental per la identificació i la personalització del tractament en funció del tipus de tumor. En fa balanç de la recerca en càncer l'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i codirectora programa càncer a l'IGTP, Mireia Margelí.
2: Jo no sóc cirurgiana, no? Però és veritat que hem viscut una millora fantàstica, no?, dels tractaments quirúrgics. Ha canviat totalment del que suposa per una persona intervenir-se de determinats tipus de tumors abans o ara. Doncs és un abans i un després, la recuperació també, les seqüeles que poden quedar, també la radioteràpia és menys invasiva que abans, i això permet doncs poder passar una d'aquestes malalties doncs amb menys seqüeles, que és molt i molt important.
1: Una trentena de persones podran formar-se i tindran la possibilitat de treballar a l'empresa de transport públic Tuxal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. En concret, la iniciativa permetrà a les persones escollides formar-se per obtenir el permís de conducció D i el certificat d'aptitud professional i preveu un compromís de contractació d'almenys el 40% de les que obtinguin l'habilitació professional. Per tant, s'espera que almenys 12 de les 30 persones formades s'incorporin a l'empresa de transport badalonina. El programa està adreçat tant a persones en situació d'atur com a gent que actualment treballa, però busquen una millora de feina sempre que compleixin els requisits establerts. Per poder-se apuntar, cal ser major de 24 anys, disposar de permís de conducció B vigent i amb saldo de punts, i cal

0: està inscrit al SOC. La previsió és iniciar els cursos durant el mes de novembre de 2026 i l'itinerari formatiu tindrà una durada aproximada de 300 hores. Tuxal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. El barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona. L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada comptant la base. L'escultura presidirà la futura plaça, que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan, entre els carrers Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, i donarà també nom a la plaça. Actualment l'espai, que està inclòs dins l'àmbit de l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, ja està urbanitzat. Amb aquesta escultura la plaça farà honor al passat romà de la ciutat, i és que la Venus, que data del segle I després de Crist, es tracta de la peça més emblemàtica del Museu de Badalona. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia amb cel serè i sol al conjunt de Badalona i amb temperatures que arribaran als 28 graus.
1: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid. Més Badalona.
5: bdncom.cat.
4: Badalona passa aquí.
6: Temperatura a Badalona:
7: 23 graus.
8: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
7: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
8: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
7: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
8: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
9: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
10: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: 94.4
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Són les 10.
12: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
13: Funky Tracks Radio dirige y presenta Tony Modulation.
14: Me ha echado una maldición. Pesa sobre mí durante 20 años. Y tengo enjambre de mosca en casa. Y mosca grande. Y quiero...

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I aquests dies us hem explicat que la Generalitat ha posat en marxa un pla per climatitzar centres educatius i residències de gent gran d'aquí al 2031. Ho fa amb l'objectiu d'adaptar els equipaments públics al canvi climàtic i també garantir el confort tèrmic davant l'augment de les temperatures. Avui volem saber quines són les condicions per poder condicionar bé una escola on aquest estiu, en algunes d'aquestes, s'ha superat els 40 graus dins de les aules, amb tot això que implica organitzativament i que dificulta la feina tant dels docents com dels alumnes. Avui ens acompanya al Badalona Matí en Ricard Nogués, que és director general d'AIMIFESA, que és el gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord i Maresme, i ell que també és degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
3: Ricard, primer de tot, com valora aquest pla clima, no?, que ha anunciat el govern de Salvador Illa, que preveu actuar en totes aquestes escoles públiques i també en algunes residències?
4: Bé, qualsevol pla sempre és benvingut, no? De fet, ja tenim unes lleis que s'han d'aplicar a l'educació, no sé si deien que el 6% del PIB des del 2009. En tot cas, el que sí és evident que amb aquesta situació de canvi climàtic, i que la tenim a sobre i és evident la temperatura que estem ara i d'on venim, doncs sí, s'ha de fer alguna cosa i sobretot cercar la confortabilitat de no només de les persones que estan com alumnats, sinó també dels propis docents, i per tant que donen aquestes classes en les millors condicions, no? Per tant, endavant. Ara bé, sí, amb les reserves que cal, quan s'explica no es diuen coses que no es correspondrien al que hauria de ser la millor solució, no?
3: Ara hi entrarem. Arriba tard aquest pla. Recordem-ho, d'aquí al 2031 s'han de climatitzar 2.530 escoles i 51 residències. S'arribarà al termini previst? A quin ritme s'hauria d'anar? A quants centres l'any s'hauria d'arribar?
4: Clar, mira, Ràdio Sant Boi em va fer una entrevista com a degà a principi d'any. Vaig dir que és per tu l'enginyeria, que és extensible a molts ordres de la vida, no? I seria planificació i excel·lència, no? Planificació. Aquesta seria la primera paraula, no? En qualsevol moment que arriba i arriba tard, doncs ja arribem tard. Perquè la situació extrema, la que viu una escola, en aquest cas 20 alumnes, 25 alumnes, amb una situació extrema de calor, doncs fa que la convivència sigui difícil i, a més, hi ha un calor latent provocat per la humitat generada per la pròpia persona humana, doncs que incrementa aquesta situació de no confortabilitat, no? Llavors és evident que, bueno, que s'ha d'invertir i no és fàcil. Des de FGCAT i, per tant, per extensió, nosaltres mateixos com a experts en la matèria, doncs el que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és a 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no? És que no existirà. Llavors sí, s'ha de climatitzar, no? I no passa per posar splits com si es posaven antenes fa 80 anys quan va arribar o fa 50 anys la televisió, no? S'ha de fer un pla, una anàlisi per cada escola i per cada situació, per cada orientació, per cada ubicació, per veure l'envolupant de l'edifici i invertir allò que s'ha de fer, ni per quedar-te allunyat a la curta a nivell de quilowatts tèrmics, ni passar-te que pots tenir un excedent que suposi en aquest cas una despesa elèctrica més de la que toca, no? Aquesta seria la realitat.
3: Recentment parlàvem en aquest mateix espai amb la directora de l'Institut Eugeni d'Ors aquí de Badalona, la Cristina Stigman, que és de fet un dels centres prioritaris, d'un dels 100 centres prioritaris on la Generalitat preveu actuar. Ens deia que durant aquest mes, finals d'aquest mes, estava previst la visita d'experts, no?, per fer una diagnosi, no?, d'aquest centre. Va comentar que segurament s'apostaria per l'aerotèrmia i per la ubicació de plaques solars. És clar, aquest diagnòstic, Ricard, qui el fa? I va per aquí? L'aerotèrmia és la millor opció i la ubicació de plaques solars?
4: En primer lloc, és un expert, no? Llavors, des del gremi direm, home, si les potències són menys de 70 quilowatts, no fa falta projecte tèrmic, o projecte de climatització i, per tant, podia ser un, això sí, un instal·lador habilitat com els que tenim nosaltres agremiats i que tenen els carnets o en aquest cas, la certificació corresponent com a tal. I des de la perspectiva de projectes més grans de 70 quilowatts, doncs sí, s'ha de fer un projecte tècnic i en aquest cas és un enginyer el que ha de desenvolupar aquesta acció, no? El que sigui aerotèrmia, doncs sí, benvingut. És un sistema de bomba de calor que el que fa tenir un cop, vol dir que de 4 o fins a arribar a 5, un cop vol dir un coefficient of performance, que vol dir que per cada quilowatt elèctric, doncs, 3-4 quilowatts tèrmics són gratis, no? Són gratuïts. Per tant, vol dir que és eficiència. Aerotèrmia ben administrada és eficiència. Ara bé, hi és una bomba de calor on hi ha un kit hidràulic que també dona aigua calenta sanitària per les dutxes i per altres elements que puguin haver allà, no? En aquest sentit, no? Per tant, aerotèrmia sí. I fotovoltaica, evidentment, perquè la fotovoltaica, a més, actuaria mentre les noies estan a la, i noies estan a l'escola. Llavors, aquesta generació de les plaques, posem 2.000 watts o 3.000 watts, front a aquest consum quilowatt-hora vinculat al que fa, en aquest cas, la climatització, doncs podria, bueno, en aquest cas, donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica. Perquè, bueno, és l'hora solar i, per tant, l'hora d'acció i, per tant, l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar són sistemes de volum de cabal variable, vull dir, grans aportacions, amb un sistema de gestió energètica que moduli a cada aula el que toca, amb una temperatura de consigna que estigui ben posada, no? Recordem que el RITE diu que la temperatura ha d'estar entre 23 i 25, amb una humitat relativa, doncs, també vinculada, amb una ventilació que s'ha d'aportar d'acord amb el reglament d'allà, no? Una renovació d'aire per segons les persones que hi són, uns metres cúbics hora de renovació d'aire. Per tant, clar, no és una mesura de dir vaig a posar un split o una màquina d'expansió directa en un sostre i amb això ja solventem, no? Perquè tot això sumat donarà més diners que una solució global ben plantejada, analitzada i, com bé has dit tu, la paraula diagnosi, no? Diagnostiquem per cada cas, no? I això me'n recordo, no? Fa molts anys, parlant amb el llavors director de manteniment, com a exemple, no? De l'Hospital de Can Ruti, deia, ostres, aquí tinc un problema, que es va solventar, que la cara nord té fred i la cara sud es mora de calor en certs moments. Llavors, bueno, tot això es va solventar amb la tecnologia, amb quatre tubs, i que una mateixa gran bomba de calor podia generar fred i calor a l'hora, no? Llavors, aquí també hem de fer aquesta solució, i la solució d'un hospital de Can Ruti no és el mateix que en un hospital com el que pot haver a Bellvitge, que té unes altres condicionants externs d'envolupant i tal, no? Per tant, cada escola, com bé has dit, Eugeni Tors ara, però no es podrà extendre aquesta solució perquè seria una mala praxi de solució a un altre institut on està una part més obaga, una part més encara del nord i amb un envolupant de l'edifici diferent, no? Aquesta és una clau important a tenir en compte.
3: Clar, depèn també aquesta diagnosi d'on estigui ubicada l'escola, la part on li toqui el sol. Recordem el que ens va explicar la Cristina Stigman, que deia que sobretot la calor s'acumulava al primer, segon pis, on tenen el laboratori, sí, sí. I tots els productes, clar, químics era un risc per les altes temperatures.
4: Sí, sí, la calor per un tema de convecció acostuma a pujar, no? Per això mateix, quan tu ara agafes i poses un ventilador de sostre, doncs primer de tot mirar si els ancoratges són els correctes i el sostre aguanta. Fixa't que ara l'estació aquesta de Fabra i Puig ha caigut un sostre, no? Que ja tenia, que era d'encanyissat, pel que vaig veure per les imatges de televisió. Llavors vol dir que, ostres, les solucions aquestes, i llavors el que remouries és això. Per tant, per evitar que aquesta idea de l'acumulació d'aire a dalt i baixi el que hagi de baixar, que en aquest cas és l'acumulació de fred, doncs, bueno, s'ha de fer la solució i l'aportació i renovació d'aire corresponent, no? Això és clau. Per tant, la diagnosi prèvia, sigui enginyer, sigui amb un instal·lador habilitat, i la instal·lació també amb un instal·lador, en aquest cas, habilitat, i bueno, en aquest cas, l'habilitació passa per un concepte que es diu RASIC, no? Registre de la Gent de Seguretat Industrial de Catalunya, i l'enginyer, en aquest cas, col·legiat. Doncs aquesta mena de aquesta col·legiació amb un col·legi professional, doncs seria un, a través d'una MIFESA, que és un gremi d'instal·ladors, i el seu RACIC corresponent, que és aquest registre que et dona, que és una persona acreditada, no? I ja dic, i solucions d'aquelles de, bueno, com que tenim un espai de 100 metres quadrats, doncs mira, a raó d'uns 3.000 frigories hora per tal, no, no, això no funciona així. Això és una solució de poca diagnosi i no equiparable a la realitat del que es vol, per estalviar diners i perquè allò que s'inverteix tingui la millor solució, no? Que és que sigui el més eficient energèticament i el més eficient econòmicament, per suposat.
3: Actualment, en aquestes actuacions de climatització, es parla molt de que amb l'excedent d'energia s'aprofitin també, abasteixi altres equipaments propers.
4: Bé, si jo sóc capaç de generar a través de la fotovoltaica un excedent, doncs o tinc dues solucions, o faig emmagatzematge d'energia per fer-la servir, o en aquest cas la venc a través d'una comunitat energètica al voltant, no? Però pensem una cosa, no? Clar, la raó és que una compra d'electricitat són 15 cèntims el que tu pagues, i el que et poden donar per l'excedent són 3 cèntims quilowatt-hora. Això és una altra història per un altre debat, no? Però vaja, llavors, l'avantatge que tindria és que, ostres, ben calculat el que tu necessites per la demanda, en aquest cas tèrmica, de l'edifici, a través de les persones que hi són, tu pots calcular una fotovoltaica que pugui, a través d'una bona inversió, doncs aprofitar al màxim aquesta energia solar per consumir-la, no? Perquè, clar, quin sentit té un emmagatzematge energètic? Serviria per aprofitar-ho la nit, però la nit l'escola està tancada, no? Llavors, o en aquest cas, doncs si no hi hagués emmagatzematge, doncs, bueno, no hi ha ningú al matí, fem classes nocturnes, doncs, bueno, serviria per vendre energia. Però, bueno, en qualsevol cas, al matí venem energia, no, la necessitem nosaltres perquè allà l'aula i l'escola està en marxa, no? Vull dir, per tant, aquest és el moment clau. Per tant, aquí l'equilibri seria rodó. Genero energia fotovoltaica i la injecto en el consum energètic de l'aerotèrmia o el sistema que més sigui eficient per a aquesta tipologia d'escola, i també la part de ventilació, d'acord amb el que diu el reglament d'instal·lacions tèrmics, no? que seria aquesta bueno, aquest indoor air leader 2 d'una aula, etc., per la renovació corresponent, d'acord amb el que es demana el propi reglament. No?
3: Mm-hmm. Ricard, quina seria la temperatura òptima en una aula que demostri que permeti aquest rendiment òptim, no?, de l'alumnat, del professorat?
4: Clar, mira, el RITE parla de 23-25 graus, no? Hi ha informes que diuen que potser us hauria de baixar 22 per aquesta qüestió. Hi ha informes danesos que també diuen que ostres, que la concentració i aquesta capacitat cognitiva que tenim els humans per aprendre, doncs amb altes temperatures es dissipa, no? Mai millor dit. I per tant necessitem, no?, aquesta millora de confort per aprofitar els continguts i tenir temperatures que realment siguin correctes, no? Per tant, d'acord amb aquests informes de la Universitat de Dinamarca, ja diuen que, bueno, que tenir 30 graus en una aula, doncs, home, no sé, i fins a arribar a 22 o 23, bueno, aquest increment, doncs, fa perdre la concentració en un 20%, no?, de concentració humana, diguéssim, no? Seguint aquesta línia, per cada grau podem baixar un 2%, no?, aproximadament. Per cada grau que baixem, no?, incrementem aquesta concentració, aquesta capacitat cognitiva de millora en aquest 2%. Bé, són idees, són ràtios, són KPI, són coeficients que ens ajuden a dimensionar bueno, el que tenim entre mans per fer la diagnosi i que sigui el més tecnològicament i més científic possible per aconseguir el millor per a aquella escola, no? I no, ja dic, aplicar aquesta idea de posar un nyap aquí, un nyap a l'altre lloc, que això no servirà de res, no? Bé, i com bé diem, si es va parlar de ventilació en un sostre, doncs bé, això és una solució intermitja, però no definitiva, per suposar, no? Només mous aire calent, no? Aquesta seria la idea, no?
3: Ja per acabar, per dur a terme aquest pla de climatització, la Generalitat ha comptat amb vostès?
4: Bé, No, aquesta seria la primera pregunta, no? Tot això s'emet des de la, diria que des del propi, des de la pròpia Conselleria d'Educació, i està molt bé, però penso que al final has d'anar a l'entorn. La Generalitat té l'ICAE, no té altres direccions generals que poden, bueno, poden també assessorar, no? També és veritat que per desenvolupar tot això es veu que d'acord amb infraestructures.cat, que també és Generalitat, es parla de que es poden actuar sobre 30 escoles, no?, a l'any per fer-ho bé. Llavors també ells parlaven de 50 escoles a l'any. Dit això, dius, ostres, i com es farà? Tenint en compte que ja sabeu que des de MIFESA i a MIFESA Formació desenvolupem i posem sobre la taula nous tècnics, nous persones qualificades, perquè hi ha una mancança d'aquests 4.000 famosos operaris qualificats en molts àmbits, no? Des d'electricitat, climatització i tal, no? Llavors aquí, per muntar un sistema de climatització, necessites operari RITE, operari d'electricitat i tota aquesta aportació. Per tant, falta gent, sí, i com s'invertirà amb gent qualificada? Bueno, doncs aquesta és la qüestió, no? De fet, nosaltres a MIFESA doncs, disposem de 19 certificats professionals i en fem 8-9 cada any aportant personal qualificat al mercat, no? I tenint en compte que som 16 gremis a tota Catalunya, que plega pues, a 5.000 professionals, voldrà dir que, bueno, que es pot comptar amb nosaltres, però també és veritat que hi haurà un coll d'ampolla amb tot això per aconseguir desenvolupar això amb gent qualificada, repeteixo, no? I al final, les solucions precipitades, nyap, o solucions no analitzades correctament o no, que tinguin una base científica, tecnològica, d'enginyeria desenvolupada per un instal·lador o per un enginyer, doncs és evident que no conduiran cap a un bon sistema, no? I bé, en qualsevol cas, ens posem a disposició de qui calgui, perquè des de les institucions o des de les entitats que coneixem aquest sector i que coneixem la tecnologia necessària, doncs, per donar aquest assessorament que correspon a partir de les nostres persones, no? Sigui enginyers, col·legiats i col·legiades, o en aquest cas instal·ladors també habilitats, no? Aquesta seria la idea.
3: Clar, entenem que en teoria tot aquest pla de climatització es farà a càrrec d'empreses instal·ladores habilitades a Catalunya, però és una mica contradictori, no?, que no comptin amb
4: vosaltres. Bé, suposo que de vegades, ja sabem, la idea va per davant de moltes coses, no? I és evident, jo ara mateix penso, home, és una bona iniciativa. En qualsevol cas, a partir d'aquest moment que hi ha un pla estratègic d'aquest assumpte sobre la taula, el que sí que es demanaria a les institucions o a l'àmbit polític és que comptin amb aquells professionals que estem a la seva disposició per desenvolupar això. I és obvi que, bueno, a través del concurs públic i a través en aquest cas, entenc que Infraestructures o la pròpia, en aquest cas, Conselleria d'Educació, trauran els concursos que toqui d'acord amb les condicionants i bases tècniques necessàries d'acord amb un sobre administratiu i tècnic, sobretot tècnic que reuneixi la millor anàlisi per cada cas, no anàlisi generalistes, que això des de la nostra perspectiva seria un fracàs realment, perquè cada escola en la seva situació particular té la seva anàlisi diferenciada, i això de la regla de 3, això ho faig aquí, ho faig a tot arreu, la rèplica no seria, perquè malgastaries diners d'una banda o et quedaries curt d'una altra a nivell tèrmic, no? Això és així de real, no? I realístic.
3: Mm-hmm. Veurem com s'acaba desenvolupant tot aquest pla de climatització. Ricard Nogués, director general d'EMIFESA i degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Gràcies per visitar-nos avui al Badalona Matí.
4: A vosaltres per convidar-nos.
3: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
3: Moment ara de repassar tota l'actualitat local amb la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, Aida Llaurador, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Aida, primera entrevista del nou curs polític aquí al Badalona Matí. Com encaren els pròxims mesos?
2: Bé, hem començat el curs molt fort, amb notícies molt greus, com el desnonament d'ahir de Mari Carmen, una dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid després d'estar tota la vida pagant un lloguer i que li van pujar el lloguer fins a 2.650 euros al mes, que és impossible d'assumir, i quan nosaltres, sumar, estem exigint que s'expropiï aquest pis, que és d'un fons voltor, que s'està especulant amb la vida de la gent, i a Badalona, per exemple, tenim desnonaments cada setmana. Nosaltres estem fartes ja d'estar darrere del Partit Socialista per tirar endavant el decret de moratòria de desnonaments, fartes de que els partits de dretes votin en contra des de PP, Vox, però també Junts per Catalunya, i de tenir a Badalona un alcalde que també ha començat el curs polític, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic, i els únics que tenen, que els han subhastat ara recentment, que són només 8, els va construir un promotor privat que té l'obligació legal de donar-los a l'Ajuntament, i ell, l'alcalde, ha tingut la barra de dir que els havia construït l'Ajuntament, quan és mentida, i a més amb uns preus de subhasta que estan per sobre de la mitjana del que pot pagar la ciutadania de Badalona, que la major part de gent, doncs, són persones amb rendes humils. Per tant, nosaltres seguim denunciant la situació de l'habitatge, seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara de vergonya, tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer, i ho han dit públicament, i nosaltres justament a l'abril estàvem amb la diputada Aina Vidal aquí a Badalona, aquí a la Morera, defensant dos blocs de famílies que vivien de lloguer, i que nosaltres ja estàvem alertant de que s'havia d'aprovar també el decret de pròrroga de lloguers, que ens l'estaven a punt de tombar un altre cop Junts, el PP i Vox, i a més, quan també aquells dos blocs els va comprar un fons voltor per fer fora les famílies i per especular també a Badalona amb l'habitatge. L'Ajuntament té la potestat de comprar per subhasta de manera prioritària aquests habitatges. L'Ajuntament no ho va fer, la Generalitat tampoc. Les dues administracions podien fer-ho. Si nosaltres tinguéssim l'alcaldia, haguéssim comprat aquests dos blocs, haguéssim permès que aquestes famílies haguessin seguit vivint de lloguer amb uns preus assequibles, i seria un patrimoni de la ciutat. Això és el que ha de fer un govern. No anunciar que farà pisos públics, no fer-ne cap i apropiar-se de coses que ja venen donades per llei i que ells ni tan sols haguessin defensat.
3: Ahir d'aquest mes de setembre ha estat ratificada pel seu partit com a candidata a l'alcaldia de la ciutat. Deia vostè, amb més força, confiança i il·lusió que mai. Com encara aquestes eleccions?
2: Bé, doncs les encarem amb molta lluita, perquè la situació política, la situació social de la gent cada cop és més greu. També la polarització de la societat. Estem veient com l'extrema dreta, com els discursos d'odi, està més fort que mai. A Badalona ho patim també amb un alcalde que fa veure que és una persona moderada i de centre, i va demostrant cada cop més com aquests discursos d'odi, de discriminació, de racisme, els posa sobre la taula per un ús totalment partidista. Nosaltres hem vingut a Badalona a acabar amb les mentides de l'Albiol, acabar amb aquestes polítiques de discriminació, de desviar l'atenció dels problemes reals de la gent, que són aquest dret a l'habitatge, que la gent jove es pugui emancipar, que la gent es pugui separar i pugui viure lliure d'allò que vol. No pot ser que tinguem més llibertats que mai les dones i que siguem incapaces de poder independitzar-nos en solitari. Per tant, ahir parlàvem, no?, d'una dona de la tercera edat, però les famílies de la nostra ciutat són famílies que també necessiten viure en pau, i en comptes d'estar parlant d'aquests desnonaments que es produeixen, d'aquesta manca de drets i d'aquest augment de preus de l'habitatge que també patim a la nostra ciutat, tenim un alcalde que està en festes, que està amb xurrades i que, a més, està desviant el tema, fent fotos a persones que delinqueixen, a insultar persones i a dir barbaritats. I això és el que nosaltres no pensem permetre, i nosaltres ho lluitarem fins al final.
3: Feia referència ara a les festes. Parlem de la Festa de les Migues, no?, aquest acte del PP a Badalona del cap de setmana passat, amb la presència de Núñez Feijó. Des de Badalona en Comú han demanat a l'interventor i també al secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització d'aquesta Festa de les Migues. Assegureu que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o un míting del PP. Preveieu portar el tema antifrau?
2: De fet, el vam portar antifrau, ja està presentat, ho vam anunciar la setmana passada i està antifrau, perquè a més és que hi ha proves i evidents, tenim testimonis de treballadors que han vist a la intranet de BCA, per exemple, de Badalona Serveis Assistencials, que hi havia per part de l'Ajuntament el lliurament d'entrades gratuïtes a un acte del Partit Popular, d'unes migues del Partit Popular amb Núñez Feijóo i Xavier García Albiol. O sigui, és una vergonya que s'utilitzin recursos municipals per regalar entrades d'un partit polític. I per tant nosaltres, com a partit polític també, tenim l'obligació de denunciar això i de garantir que els recursos públics de tota la ciutat estiguin utilitzats pel bé comú, no per un ús partidista de l'alcalde. Això és algo tan bàsic, ens agradaria no estar parlant d'això, però el que no farem serà mirar cap a una altra banda quan estem parlant d'un ajuntament que fa, i un alcalde que fa confondre constantment el que són les festes de les migues tradicionals, que feia una entitat, que l'entitat ja no funciona, que ja no hi és, i que l'Ajuntament aquest maig va fer la seva pròpia festa de les migues com a ajuntament, fent-se un míting, l'Albiol utilitzant recursos públics per això, però ja el coneixem i sabem com fa ell les festes, però és que ara ja no és que faci una festa amb recursos públics que és de ciutat, és que fa el seu míting i regala entrades des de recursos de l'Ajuntament a nivell de comunicació interna. Ja, més enllà que les cadires, les taules, les pròpies migues les hagi pagat l'Ajuntament, ja no creiem que això hagi passat. Nosaltres, evidentment, hem fet preguntes també al govern, però ja sabem que el Partit Popular té diners de sobres per pagar-se un míting amb Feijóo. És que només faltaria que no se'l paguessin ells, amb lo dopats que estan a nivell de finançament. Però és que a sobre utilitzen recursos públics per fer aquesta difusió i per intentar que l'acte tingui molt d'èxit. Jo entenc que l'alcalde vulgui que el seu acte amb el Feijóo, cada bé amb el Feijóo, que tingui molt d'èxit, però que no utilitzi recursos públics per fer aquesta difusió o per tirar endavant aquest acte.
3: Des d'Esquerra Republicana, l'altre dia parlàvem amb l'Àlex Montornès, deien que no compartien el seu posicionament d'anar a antifrau, que ja ens ha dit que ja han anat, anar a antifrau sense evidències fermes. Deia Àlex Montornès en una entrevista a aquests micròfons, que ara l'escoltem.
5: No podem anar a antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids. I era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
3: Què en pensa d'aquesta crítica?
2: Em sembla... Ell pot preguntar el que vulgui dels policlins. A mi em sembla ridícul que Esquerra Republicana estigui qüestionant a l'oposició perquè ens preocupem per l'ús degut de recursos públics. O sigui, que qüestioni a Guanyem i en Comú Podem, que hem anat a antifrau, quan estem parlant d'un... No, diu que no hi hagi indicis. Més indicis que tenir testimonis de treballadors que han vist a la intranet un anunci, i que aquest anunci tenim la foto on posa l'Ajuntament de Badalona regala entrades a 150 persones de BCA perquè puguin anar a la Festa de les Migues, i que sigui la Festa de les Migues del PP, que és el dia i l'hora de la Festa de les Migues del PP, a veure, més indici que això, o sigui, jo crec que Esquerra Republicana s'hauria de centrar en fer oposició a l'Albiol, no fer oposició de l'oposició, i és una falta de respecte que ens tracti com si no tinguéssim dos dits de front. O sigui, estem parlant d'algú seriós i no estem anant cada dos per tres a antifrau. Això, què vol dir això d'anar cada dos per tres? És el primer cop que jo recordi que he anat a antifrau en el nostre cas, però és que hi aniríem les vegades que fes falta si realment s'utilitzen d'aquesta manera partidista recursos públics. És l'únic que volem, que es compleixi la llei. És que ojalà no haguéssim d'estar parlant d'això. O sigui, jo prefereixo parlar dels problemes de la ciutat, però és que al final també el govern és un problema de la ciutat quan utilitza recursos públics per seus fins partidistes, i per tant també ho hem de tractar.
3: L'inici de curs, sens dubte, Aida, ha estat mogut, podem dir. Comencem per aquesta també dimissió del gerent de l'Ajuntament de Badalona, en Jofre Clofent. Quina valoració en feu des dels comuns?
2: Doncs un cop més es demostra el fracàs de la gestió interna de l'Ajuntament, del govern. O sigui, el Partit Popular, un partit de dretes, profundament de dretes, que defensa la propietat, no només la propietat privada i els especuladors, sinó que és que ja defensa doncs, que els serveis públics siguin febles, que no siguin forts, que no hi hagin serveis públics de qualitat. Llavors, està clar que no tindran com a prioritat millorar l'administració per dintre, cada cop l'estan afablint més, fins al punt de que a menys d'un any de les eleccions els hi dimiteix el gerent. Doncs em sembla que és... I ja no només és la dimissió del gerent, sinó que és qualsevol persona que parlis de dintre de l'Ajuntament et diu l'Ajuntament està pitjor que mai, jo ja no sé com pot estar. però que està clar és que de totes les promeses que fa aquest alcalde només compleix allò que fa l'àrea metropolitana, allò que ve de mandats molt anteriors. De fet, aquests 8 pisos públics que ha construït un privat venien d'una planificació urbanística de fa, no sé si 2 o 3 mandats, del mandat del govern del canvi, que al final tindrà el mèrit que tindrà, però és que no són iniciatives d'aquest govern ni d'aquest mandat. Per tant, deixa molt que desitjar. Tenim una piscina olímpica que l'alcalde va dir que començaria a construir el desembre del 2023. Estem a finals del 2026 i no ha començat a construir res. El mateix amb tot, o sigui, amb la sala d'estudis, o sigui, amb moltíssimes, amb la CACI de la Ciutat de la Música, no compleix res del que fa, però aquí el tenim.
3: I creuen que és necessària recuperar la figura del gerent perquè l'Ajuntament funcioni?
2: En un ajuntament gran com Badalona s'ha de tenir un gerent. O sigui, això és una cosa que sempre hem defensat i que, desgraciadament, no s'han escoltat mai. El govern del Partit Popular ha tingut aquest gerent durant aquest temps, però no només necessita un gerent. Un ajuntament perquè funcioni, i a més aquest, necessita un canvi radical en el funcionament de l'ajuntament. Jo crec que necessita algú de fora, algú que vingui net de fora, que tingui molta experiència en administració pública, i es necessita un equip directiu que també tingui la capacitat de planificar, perquè aquest és un ajuntament que no planifica, que fa anuncis polítics i fa propaganda política, però de planificar a curt, mig i llarg termini no ho fa, i per tant, bueno, estem a les beceroles de que això sigui una realitat.
3: Parlem d'aquest cas que investiga la Fiscalia, Xavier García Albiol, per un possible delicte d'odi per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Creu que amb aquestes paraules l'alcalde està fomentant l'odi?
2: Completament. Sí, Fiscalia torna a investigar-lo, i realment ell... aquest alcalde és una persona que està molt ben assessorat jurídicament i sempre juga a estar al límit de la llei, i el tenir tant de poder polític, el tenir tan bones relacions en tots els sentits, fa molt difícil que se'l pugui acabar jutjant i condemnant per aquests fets. El que nosaltres no deixarem de fer mai és denunciar la falta d'ètica que té una persona que és capaç, perquè ell... quan hi ha hagut agressions sexuals recentment a unes noies, no ha dit, no ha obert la boca. Potser perquè eren homes blancs, potser perquè, no sé, no vull pensar més coses. Però, en tot cas, s'ha parlat de la presumpció d'innocència. Ara, quan és un immigrant, quan ningú el coneix, quan és una persona que no es pot defensar, treu la foto, no l'han jutjat ni res, l'insulta, diu que l'enviaria nedant, o sigui... i a més sempre ho fa coincidir amb el mateix perfil de persones. Nosaltres estem en contra de la delinqüència. Nosaltres creiem que s'ha d'invertir en que la gent tingui seguretat. El que no podem fer és invertir en odi, invertir en discriminació, i això és el que està fent aquest alcalde, que la gent cada cop estigui més crispada, més enfadada, que cada cop miri els seus veïns i veïnes amb més això, pensant que poden ser delinqüents potencials. Doncs no es pot treballar d'aquesta manera. O sigui, aquest alcalde haurà de respondre pels seus actes i ha de ser responsable del que diu i del que fa.
3: Sobre la proposta d'Albiol, que insisteix en modificar la llei per lluitar contra la multireincidència, hi esteu d'acord?
2: No, el que fan, justament l'altre dia vaig a veure una entrevista on es parlava que tenim un país on hi ha moltíssima població que està penitenciària, perquè hi ha unes penes que són molt llargues i que això genera que hi hagi molta població penitenciària. El problema que tenim en aquest país és que hi ha una falta de recursos del poder judicial. Falten jutjats, falta que hi hagi celeritat. No pot ser que no surti una sentència per un robatori amb més 1 o 2 anys. No pot ser que tu puguis estar robant diverses vegades perquè el teu primer judici tardi tant en fer-se. Per molt que empitjoris les penes, si la justícia és lenta, no ho resoldràs. Llavors, el que hem de fer és que la justícia sigui ràpida, perquè si no és ràpida, no hi ha justícia tampoc. Llavors, és una de les qüestions que també el nostre partit porta molts anys defensant, i que no tenim una majoria, perquè ni el Partit Popular, però tampoc el Partit Socialista, han volgut tocar el poder judicial, que és una de les qüestions que també està posant en jaque la nostra democràcia. La gent cada cop creu menys en la justícia. I llavors, fent de punitivista, de mano dura, de cada cop farem les... no, les les condemnes més dures, no ho soluciones, perquè això està demostrat ja, i els països europeus, els països que hi ha menys delictes, no funcionen amb les propostes que fa el Partit Popular. Però, bueno, quan veiem que no hi ha solucions, doncs al final la gent, jo entenc que és difícil saber, no?, quina és la solució. El que està clar és que si hi ha un robatori s'ha de poder gestionar al moment i no esperar 2 anys a que surti una sentència de si una persona ha delinquit.
3: Canviem de tema, perquè aquest setembre també hem sabut, n'hem parlat aquí àmpliament, l'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Fins aquí diríem que estan d'acord, no? El que no comparteixen és aquest ús que se li vol donar a l'espai.
2: Sí, nosaltres ens vam alertar de quan l'alcalde va anunciar que volia fer un museu del descobriment d'Amèrica, primer perquè Amèrica no el va descobrir ni Colón ni ningú, perquè ja existia, va ser un dels pitjors genocidis d'aquesta història a nivell, en tots els nivells, però és que, a més, Sant Jeroni de la Murtra, doncs sí que és veritat que estem totalment d'acord en que sigui públic, en que s'hagi d'expropiar. No ha sigut tampoc una decisió que de cop se li hagi ocorregut al govern, ha sigut una oportunitat, perquè el fet d'haver-hi un privat que estava interessat en comprar Sant Jeroni i el ser un vecín, no?, d'interès nacional, fa que l'Ajuntament tingui prioritat a l'hora de comprar-lo. Ha sigut l'única manera de que sigui possible, perquè abans, quan l'Ajuntament ja havia intentat comprar el monestir, d'haver-hi molts propietaris vinculats al monestir, doncs no es va arribar a un acord. Llavors, nosaltres volem que sigui un espai públic i creiem que pot tenir molts usos molt interessants. També es pot... Nosaltres sempre, des del món de la cultura, el que defensem és ser crítics amb la història, no? I s'ha de ser molt rigorós amb la història. Per tant, tot allò que sigui explicar la història del monestir, el que hi va passar, és molt important, però també és important ser crítics amb el colonialisme i ser crítics amb el que va passar. I sobretot per respecte als drets humans i per no tornar a repetir els errors de la història. Per tant, és una gran oportunitat per parlar d'història, també per relacionar aquest monestir amb la naturalesa, amb els conreus que hi ha, que ara estan llogats a conreu sereny, i hi ha usos molt interessants que també s'haurien de fomentar des del sector públic, i també per, com a centre de punt d'interès per excursionistes. Hi ha diversos eixos que nosaltres hi hem posat sobre la taula per treballar al monestir, i creiem que també ha de ser això, un equipament de ciutat on la gent, doncs, pugui gaudir d'aquest equipament i també pugui tenir usos culturals. És l'Ajuntament el que ha de promoure i ha de liderar aquest procés, i la resta de les administracions hi han de poder col·laborar i han de posar també recursos perquè sigui un equipament que vagi més enllà del coneixement, no?, i de l'ús de Badalona.
3: I un tema que sempre planeja sobre Badalona és el soterrament de la C31, o pacificar-la, o buscar alguna alternativa. Aquests dies la plataforma Transformem l'Autopista ha tornat a reclamar que s'obri la comissió d'estudi que proposi aquest pla alternatiu per aquesta via. Què ha de passar perquè s'entomi de nou aquest debat? És un tema prou important de ciutat, no?, per trencar aquesta frontera social, no?, i econòmica que representa.
2: Ha de passar que canviïn els governs. Jo crec que està clar que ni el govern de la Generalitat ni el govern de Badalona tenen cap interès en transformar l'autopista. I ja vaig veure el mandat passat que era molt difícil. Nosaltres portem molts anys defensant la transformació de l'autopista. Creiem que bueno, sabem que és un... que justament el que fa és trencar la ciutat, que la divideix, i que el fet de transformar-la i de fer-la més permeable suposaria un canvi per la població, una millora de qualitat de vida de la gent que viu a l'entorn de l'autopista, bestial, que no ens fem ni la idea, no?, de com podria arribar a ser. Per tant, nosaltres celebrem que la plataforma s'hagi tornat a activar. Es demostra en aquests 3 anys de govern del PP que no ha fet res. O sigui, l'Albiol també va dir que sí, que s'hi posaria, que era un tema de consens. Hi ha temes de consens que, per molt importants i molt de consens siguin, no sé per què, al final, no acaben tirant endavant i acaben en un calaix. Doncs no, ja no ens sorprèn. Nosaltres no deixarem d'insistir, i quan depengui de nosaltres, doncs, evidentment, ho tirarem endavant i picarem les portes que sigui necessari, perquè està clar que primer és de tenir un lideratge municipal que es cregui el projecte, que tingui una proposta o que faci un concurs d'idees o que faci el que consideri, però ha de picar la porta de la Generalitat, de l'Estat i les que facin falta, perquè aquesta transformació és necessària.
3: Aida Llebrador, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, gràcies per visitar-nos avui al Badalona Matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: comencem una nova temporada de la secció Versions amb l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Bon dia de nou, com estàs?
1: Molt bon dia, aquí estem.
0: Estem escoltant Be My Baby de Ronettes, que és aquesta original cançó del 1963, aquest trio vocal femení de Nova York, format per tres familiars, Verònica, Rooney Bennett, a la veu principal, la Estelle Bennett, germana de Rooney, i la Nedra Talley, que és cosina de totes dues. Avui aquesta és la... A partir d'aquesta cançó original farem les versions, eh?
1: Doncs com sempre farem aquestes versions, veurem quines propostes han sorgit a partir d'aquesta original, com deies, de 1963. Com bé deies, de Ronettes eren aquestes tres noies que tenien vincles familiars. Eren noies molt joves de l'Spanish Harlem que van començar cantant juntes quan encara eren adolescents i que assajaven doncs, harmonies vocals i abans de triomfar discogràficament també actuaven i ballaven a locals de Nova York. La imatge era una part important del seu atractiu. Aquells cabells crespats, així, amb aquell pentinat afro tan peculiar de l'època, el maquillatge molt marcat, faldilles ajustades, una actitud bastant descarada, no?, que no era molt habitual a l'època. No eren presentades com les típiques doncs, noies innocents no?, dels anys 60. I això és important perquè no eren doncs, unes tres cantants contractades per aquest productor Phil Spector que les va doncs, promocionar, sinó que elles ja venien de fàbrica doncs, amb una personalitat ben marcada. A partir d'aquí, Phil Spector doncs, les escolta, decideix escriure una cançó, aquesta cançó en concret, i les produeix. La cançó s'enregistra el 5 de juliol de 1963 als estudis Gold Star de Los Angeles i es va publicar aquell mateix estiu. Quan escoltes Be My Baby, sembla que hi hagi una banda enorme tocant alhora. Sí. Això té un nom que en va ser creador, el Phil Spector, que és la tècnica que es coneix com el Wall of Sound, que és un mur de so. A través doncs, de molts músics que estan al darrere, el que aconsegueix doncs, és aquesta, com si tinguessin una orquestra només per elles. I a partir d'aquí doncs, és una mica la marca d'aquesta cançó.
0: De fet, la cançó comença amb un dels patrons de bateria més famosos de la història del pop.
1: Sí, per tant, doncs, ja, o sigui, tota la cançó en si doncs, té doncs, una estructura molt marcada i molt determinada. Si vols, el que fem és escoltar altres versions. Comencem per una molt estranya, la més estranya.

0: crec que ja el coneixeu amb ell.
1: Sona,
0: perquè...
1: sí, hi ha una secció que fem amb la Laura Ferrer del Tallat, que també és de Tiny Tim, eh?
0: Doncs vinga, Tiny Tim també ha sortit en altres versions, és un personatge molt excèntric, aquesta versió és de 1967, per tant, 4 anys més tard de l'original. Com bé dèiem, doncs, els seus tons són freak pop, novelty, interpretació, evidentment, com escoltem, força kitsch. Aquesta probablement, com us dèiem, és una de les versions més peculiars. Tiny Tim, el seu personatge aquí a darrere, és el Tiptoe Through the Tulips, agafa el tema de les Ronettes i el porta al seu univers vocal absolutament estrafolari. La cançó deixa de sonar com un clàssic del girl group i es converteix, doncs, en aquesta caricatura del pop romàntic dels anys 60. Recordem que és Tiny Tim, és nascut el 1932, va morir el 96, es diu Herbert Crowley, era un músic nord-americà conegut per la seva veu en falset, com sentim, l'ukelele i una estètica deliberadament també excèntrica, com
1: un geni,
0: sentim,
1: un geni.
0: La seva inclusió entre les versions està documentada, doncs, en els repertoris dels covers d'aquesta cançó del Be My Baby. Si vols, anem a una altra versió, una mica més estàndard, si vols, vinga. The night we met,
1: I needed you so. I aquesta m'agrada més, eh?
0: Sí, és més tranquil·la, té una veu peculiar i força coneguda. Ella és la Cissy Houston. Houston, et sona?
1: Home, la mare de Whitney Houston.
0: Doncs la mare de Whitney Houston va fer aquesta versió el 1971, en aquesta versió més soul, rhythm and blues, i en aquesta to de balada sofisticada. Cissy Houston el que fa és que elimina bona part de l'energia d'aquest adolescent que tenien de Ronettes i la porta cap a aquest soul més adult, no? Que sembla que aquesta cançó, doncs, hagi madurat d'un any per un altre, no? Del 63 que es publica aquesta versió del 72, doncs també madura i ho fa amb aquesta versió. La Cissy Houston, dir-vos que va ser una extraordinària cantant de soul, gospel i una veterana dels cors d'estudi abans de desenvolupar també la seva carrera en solitari. I si volem altres versions, de vegades està marcat per la llengua i aquesta és super peculiar perquè la llengua també és important perquè li dona un to i una autenticitat peculiar.
1: Això sembla una intro de Doraemon, eh?
0: Sí, és veritat, sembla una cançó de Doraemon, de qualsevol dibuix japonès. Sí. Doncs sí, no vas mal encaminat. És una versió en japonès de Mieko Hirota i el nom de la cançó és Watashi no Baby. És, com bé diem, doncs, pop japonès dels anys 60 i fa aquesta adaptació també lingüística. Es tracta gairebé d'un document històric, no només agafa la gravació americana i la tradueix, sinó que també forma part de l'enorme fenomen de l'època en què el pop occidental era reinterpretat per artistes japonesos. Mieko Hirota és una de les grans cantants japoneses del pop dels anys 60 i 70, amb una carrera que va passar pel Kayo Kyoku, el jazz i el soul. I si vols, ens anem a una versió també amb un idioma diferent.
1: Vinga.
0: I amb un toc ye-ye.
1: Joia, eh?
0: Una altra joia, sí. Aquesta, en aquest cas, és cantada en castellà, però en realitat són unes que els intèrprets parlarien en llengua francesa, per això aquest to, clar, aquest accent diferent. Elles són les Surfs i la cançó es diu Tu seràs mon baby. És la tipologia ye-ye francès i és també, doncs, com deies, una altra joia. Les Surfs eren un grup format per germanes originàries de Madagascar, que van tenir molt d'èxit a França durant aquesta època ye-ye, van adaptar aquest Be My Baby pràcticament immediatament el mateix any que es va publicar, el 63, i aquí passa una cosa molt divertida, que l'esperit de les Ronettes es barreja també amb aquesta tica ye-ye francesa, molt més lleugera i europea, bé, una versió més.
1: I John Lennon també.
0: Vinga, escoltem-lo. Això sí que és una autèntica joia,
1: això,
0: eh?
1: Això sí que ja val or, no, més que or.
0: Aquesta versió arriba 10 anys després, al 1973, tot i que es va publicar el 98. Com bé deies, és de John Lennon, és un enregistrament d'estudi amb una reinterpretació molt íntima. Et fa pensar en aquell John Lennon no hi ha marcat molt per la presència de la Yoko Ono, no? Amb aquest... Sí, en aquesta època més hippie, no tant la primerenca, no, dels Beatles. És també una de les versions més fascinants. Lennon, com dèiem, la van registrar durant les sessions de 1973 amb el mateix productor que van fer les Ronettes, el Phil Spector, però aquella gravació no es va publicar fins al 98, a l'Anthology. El més interessant és que aquí tenim, doncs, el Phil Spector, el productor de Ronettes, d'alguna manera, perquè pren aquesta cançó, i John Lennon enregistrant aquesta producció en l'òrbita del mateix Spector, però amb una versió totalment diferent. És gairebé, doncs, un punt de retorn i origen, no? És com un infinit, no?, que van fent. I és una versió reinventada, sinó és com un document de Lennon que deixen el seu llegat, doncs, abans de la seva desaparició. Anem a una altra versió, vinga.
1: Tipus bubblegum pop. Això sí que no ho coneixia, eh?
0: Jo tampoc, ho he quedat a buscar, evidentment. És un subgènere del pop molt més enganxós, alegre i senzill, pensat sobretot per arribar a un públic jove. Aquesta versió és del 1970. Podríem dir-te, si et dic que és una versió que han fet els Beatles, també t'ho creuries,
2: sí,
0: de veritat,
2: colaria,
0: no?
2: Sí, colaria, i tant.
0: Doncs és una versió d'Andy Kim. Va tenir el seu auge, sobretot a finals dels anys 60 i principis dels 70, aquest bubblegum pop. El nom ve de nom de pop de xiclet, no?, perquè fa referència a aquesta música enganxosa, més fàcil de consumir i molt addictiva, evidentment barrejat amb aquest pop rock. Aquesta és menys estranya, però molt important. Andy Kim era un cantant i compositor canadenc que va aconseguir un èxit enorme amb el pop comercial de finals dels 60 i principis dels 70. Si vols, anem a una altra versió. En aquest cas, doncs, ens posem en una interpretació dels 80, ja.
1: Baby i Rooney, eh?
0: Sí, és una versió peculiar, perquè no és exactament una versió, sinó que és una cançó que es diu
1: Take Me Home Tonight,
0: exacte, però que incorpora com una part dels càntics d'aquesta cançó.
1: Una barreja, eh?
0: Sí, fa com una barrejota. Ells, els que canten, són Eddie Money, Ronnie Spector, i aquesta és probablement la més curiosa per precisament això, perquè no és un cover exactament. Eddie Money va gravar el 1986 aquesta Take Me Home Tonight, una nova cançó que incorpora la melodia i sobretot la frase emblemàtica del Be My Baby, i aquí apareix la mateixa Ronnie Spector, que també hi col·labora.
1: Ja, jo em quedo amb aquesta perquè sóc amant dels 80. O sigui,
0: ara és que
1: 80,
0: bé.
1: Però vinga, anem a per una de l'any 2013.
0: Del 2013, però no et quedis amb cap, no? Perquè et sorprendrà encara.
1: Vinga, va. Ui.
0: Si t'agrada ballar,
1: la
0: aquesta
1: bachata,
0: te la quedes.
1: Aquesta per ballar millor, sí, sí.
0: Ella és la Leslie Grace, amb aquesta versió del 2013, com deies, bachata, pop, música llatina. Aquesta és, evidentment, molt diferent, perquè aquesta es pot ballar, doncs, en una festa major, si vols. La seva versió combina l'estructura del Be My Baby amb ritmes i producció llatinoamericana. Si vols, anem ràpid, perquè anem, sí, a una altra versió. En aquest cas, una versió rock del 2017. Força rock aquesta, és d'unes canadenques, The Beaches, van fer una versió en directe de Be My Baby en un concert que van fer a Ottawa, i en aquest cas, doncs, l'hem trobat aquesta versió al YouTube. Si vols, ens anem amb una altra, amb una que la veu secundària és important, som-hi.
1: Parlant de Amy Winehouse.
0: Doncs sí, tot i que la que canta principalment és Mutia Buena Fit, en aquest cas fan una versió adaptada, perquè la lletra també la canvien, ja no és Be My Baby, sinó Be Boy Baby, o sigui, ja pren un altre protagonisme, la dona ja agafa més les regnes i ja és una versió bastant més avançada, com dèiem, del 2007. I en aquesta versió hi participa, doncs, com bé deies, la Amy Winehouse. I si vols, ens anem a la darrera, que potser per mi és la més interessant de totes, perquè dona la volta
1: a tot.
0: Dona tantes voltes que ja no saps on para. Som-hi. The night we met, I knew I needed
1: Pop punk alemany, estem parlant de Bates.
0: Sí, els alemanys fan aquestes coses, agafen coses així i les tornen al punk.
1: Són,
0: sí. Aquesta és una versió de 1998, com deies, punk rock, punk alemany. The Bates eren un grup alemany, com dèiem, de punk rock. La seva versió és interessant precisament perquè agafa aquesta cançó associada a una producció enorme, orquestral, sofisticada, i la porta al seu llenguatge.
1: Doncs Emma Teixidor, déu-n'hi-do, quantes versions, eh? Ens ha encantat, ens ha encantat, i ens retrobarem d'aquí un mes amb una altra cançó, eh?
0: Vinga, a veure, encara l'hem de pensar.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Ens posem ràpidament a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui una miqueta més tard, perquè hem estat parlant amb el gremi d'instal·ladors sobre aquest pla de climatització de les escoles, sí, residències, i és un tema de molta actualitat que n'hem parlat també a la tertúlia, però bé, avui aquí parlarem d'altres temes que també són d'interès. Donem la benvinguda avui a en Jordi Casas, en Diego Marchante, la Juana Romero i en Rafa Flores. Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
1: Bé? Heu pogut arribar bé aquí? Avui està tranquil·la la ciutat o hi ha més gent? Perquè és la Mercè.
2: No, de gent... Gairebé, lo que pasa que las obras es que depende de donde vengas es mortal,
1: Claro, la plaza de la Vila que ya comença ja està inoperativa, I s'ha habilitat, oi, Rafa, aquest caminet, no, que connecta Francesc Layret amb el carrer de Mar, perquè la gent pugui passar, oi?
3: Pero claro, si, bueno, sí, lo que os he dicho, un caminillo que bordea lo que es por delante de la Bertran y se puede coger a Carrer del Mar de momento.
1: Una segunda fase que recordem, s'ha hagut d'endarrerir per aquella celebració de la penya, de la Supercopa, que tan ben merescuda, però...
2: Que tanta necessitat tenia, que hacía muchos años.
1: Hombre, por lo menos, prop de 20 anys sense un títol oficial,
2: sí, de verdad,
1: 40 anys des de l'última Supercopa, per tant. Que ja tocava i ja ho hem celebrat, tots contents i que es mantingui així.
4: Més buida.
1: L'autopista, sí, ho hem dit abans, sí, perquè, esclar, avui ja hem dit que la xarxa viària estava més tranquil·la, però avui el ser festiu a Barcelona, doncs ja se sap, però contemplàvem aquesta possibilitat de que pogués venir potser més gent de Barcelona avui a comprar aquí a Badalona o a fer una visita, no sé, tot és possible, ho veurem. Sí. Els nostres companys informatius sortiran als carrers a veure quin és l'ambient que es viu a la ciutat. Recordem, si us sembla... que sempre se m'oblida, de recordar als nostres oients i telespectadors les maneres que podem participar en aquesta tertúlia.
0: Participa a la nostra tertúlia.
5: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373 o deixa la teva pregunta al 93-395-4004.
1: Comencem pel primer tema, perquè ahir aquí al Badalona Matí ens va visitar la delegada del Govern de la Generalitat, la Pilar Díaz, va passar pels micròfons aquest programa i ens va dir, ens va confirmar que el perllongament de la L1 del metro, que és una reivindicació històrica, no, aquí a la ciutat, es troba, continua entre les prioritats de la Generalitat. El projecte, com diem, ve de lluny i preveu 5 noves estacions, des de Montigalà fins a l'estació de Rodalies de Badalona, i permetria connectar millor barris com ara Lloreda, Sant Cris o Bufalà amb la xarxa de metro i rodalies. Ara bé, tot i que la delegada no s'ha atrevit a posar sobre la taula una data, no, de materialització, sí que ha dit que les obres del perllongament d'aquesta L1 no estaran en marxa com a mínim fins al 2034. Veurem si això es compleix. De fet, escoltem la delegada, això és el que ens va dir ahir al Badalona Matí.
6: La planificació i el calendari que Mobilitat, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, que té en aquest moment a sobre de la taula, contempla de manera prioritària 3 perllongaments, línia 1, línia 3 i línia 4, per tant, sí, hi és la línia 1, i que en aquest calendari, en aquest moment, sí que contempla que en els propers anys i que, per tant, doncs, com a molt tard, el 2035, això pugui estar fet. Després passen coses, perquè sabem que passen coses quan s'estan fent metros.